0: Enric.
1: Aquest és el programa d'informació i de...
0: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
0: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el pots treure?
2: Divertit, un fueguito? No, és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això total.
2: Home, i tant.
4: Clar, igual la Sergi ens en tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: nose.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic després que els Estats Units i l'Iran s'han atribuït aquest dilluns atacs a l'estret d'Hormuz. Aquesta matinada el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units a la xarxa X que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè ha esdevingut una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
1: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres.
1: La fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas de les mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'últim a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, l'exministre, que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de l'empresa. L'empresari Víctor de Aldama ha tornat a carregar més contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica.
3: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats i, segons els experts, el contagi entre persones és excepcional.
1: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat passarà a disposició judicial en les properes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim i fer un minut de silenci. La principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. La vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries de Girona continua en peu després del fracàs de l'última reunió de mediació.
3: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç mentre els carrers, especialment dels centres, comencen a acumular bosses i residus. L'Ajuntament s'ho mira amb preocupació perquè la protesta es fa a les portes del Temps de Flors, que atrau milers de persones a la ciutat. El regidor d'Acció Climàtica de Girona, Sergi Cot, critica els serveis mínims que s'han decretat i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
4: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
3: Els treballadors en vaga reclamen millores salarials i laborals.
1: Esports, l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 en l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que van baixar a segona i el Girona a 2.
3: Al Madrid, el lateral francès Mendy té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça. Diumenge que ve al Camp Nou.
1: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final, a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa.
3: A la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol del partit d'anada, amb transmissió en aquest cas de l'app i el web de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
1: I el Reus Redis disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera federació de futbol contra l'Ourense amb el partit d'anada a Reus aquest dissabte.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps tindrà dues cares. El matí serà assolellat amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixeran els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamar-se. Les temperatures al migdia baixaran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Espluga de Francolí veuran sortir el sol a les 6:48 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 9 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita de la cantant Adele, que fa anys avui, i diu: l'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa.
0: L'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa. Molt bé, està molt bé. Avui felicitarem Adele. Posa bé el micro, no preocupis, Lara. Mou el micro.

0: Rafael és escandalosament Rafael i més enllà de ser una estrella de la música també és un artista que abraça les noves generacions. De fet, el millor exemple és aquesta col·laboració que va fer al costat del Bisbi, de David Bisbal. És i serà una de les figures més icòniques d'Espanya, més de 6 dècades, 60 anys, que es diu aviat, amb una trajectòria impecable. Segurament, un dels grans secrets de Rafael és el seu estil personal i, evidentment, per acabar-ho de reblar, la seva veu. Avui engeguem el matí amb Escándalo, una cançó publicada l'any 1992. És un dels èxits més emblemàtics de la seva carrera. És una cançó que parla d'un amor intens, controvertit i viscut sense por del que diran. Expressa un sentiment, doncs, desbordant, gairebé obsessionant, que desafia les normes socials i celebra la llibertat emocional. Escándalo, de fet, no només va revitalitzar la seva popularitat als anys 90, sinó que també es va convertir en un clàssic imprescindible del seu repertori en directe. Si aneu als seus concerts, encara avui és una de les cançons més aclamades pels fans i un exemple clar de la capacitat de Rafael per reinventar-se i mantenir-se intacte al llarg del temps. Talent, passió, constància i, sobretot, gires, gires i més gires. És un artista que fins ara sembla no tenir aturador i segurament aquesta és la clau que resumeix el llegat del seu èxit. Avui fa anys Rafael i per això avui li dediquem l'arrencada del programa. Alerta, perquè bufarà 83 espelmes. I sí, Rafael segueix en plena forma. I nosaltres, com cada dia, prometem fer un programa escandalosament animat, amb una hora de ràdio optimista i sense por del que diran. Perquè nosaltres, com Rafael, som dels que no ens faltarà energia, malgrat que siguin les 5 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Molt bé, de dimarts. Escandalosament feliç, com
2: has
0: sempre.
2: Has vist molt l'escàndol aquest matí, veig.
0: Sí.
2: Ah, això està bé. Amb el Bisbi, eh? L'hem presentat com a Bisbi. No, ho dic perquè generen riures aquí l'estudi.
0: La Lara amb una mica de tos encara.
3: Que ja no.
0: És que ahir tenia molta tos.
2: Però va, ahir sempre. La Lara sempre té algun problema relacionat amb el constipat, però vaja.
3: Això és veritat.
2: D'això no en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, que tenim altres temes que parlar, que no de la salut de l'Ana García.
0: Què passarà a partir de les 6, va?
2: Doncs mira, avui donarem dades sobre sensellarisme. Atenció a les dades que avançarem i en parlarem i molt a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Albert Sales, que és investigador de l'Institut Metròpoli i una de les persones que més en sap en aquest país de sensellarisme. També parlarem amb la Fundació Arrels i farem una mica el debat a l'hora amb aquestes dades que avançarem. Després anirem a Esplugues, on segueix l'atenció al municipi després de l'assassinat que hi va haver fa 2 dies, i parlarem amb Fernando Simón, veu coneguda, que ara fa dies que no el sentim. Precisament coincideix amb aquest brot d'antivirus que hi ha en un creuer que arriba a les Canàries i que serà interessant sentir les reflexions de Fernando Simón. Després, a partir de les 10, parlarem amb diferents alcaldes del món rural i del Liceu, que desplega la nova temporada. I a les 11, amb Sergi Pàmies, parlarem d'innovació.
0: Pàmies parlant d'innovació. M'encantarà escoltar-lo, a veure què tal.
2: La teràpia boomer de cada dimarts a partir de les 11. Gràcies.

0: Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia, Martínez.
0: Com vas tu de tos?
2: Jo bé. Jo bé, sóc...
0: És que m'encanta aquest efecte.
2: No sóc jo aquest, eh? No puc tossir per la
3: matí. Jo tampoc, eh? Clar.
0: Àlex, què ha passat al món mentre dormia?
2: Doncs mira, aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
0: Home, mare meva.
2: Ho expliquem, és un sopar que organitza la directora editorial de Vogue, Anna Wintour, que diuen que és qui va inspirar el personatge que interpreta Meryl Streep al Diable Vesteix de Prada. Que, per cert, no hi era, Meryl Streep.
0: No hi va anar, Meryl Streep.
2: I no hi ha anat mai.
0: Caramba, no li deu agradar, no fa pinta de que li agradi a Meryl Streep.
2: Igual és que és la mateixa persona que l'Anna Wintour.
0: També, també t'ho dic. Doncs... O Anna Wintour traient-se la mascareta i que aparegui Meryl Streep, també podria ser.
2: Tot podria ser. En tot cas, aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez. Pura ostentació econòmica en un moment en què Bezos està retallant personal i acomiadant molta gent a les seves múltiples empreses. A més, només pots assistir si et conviden, si tens la sort que et convidin i si tens la sort de poder pagar...
0: I que no tothom passa per la catifa vermella, que anar a la Met Gala no et garanteix en cap cas que passis per les escales que...
2: En tot cas, la primera passa és que paguis els 100.000 dòlars que val el cobert, són uns 85.000 euros. És per això, segurament, que el nou alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha decidit no anar-hi, entraria en contradicció amb aquesta austeritat que propugna i amb aquesta intenció de fer accessible la ciutat de Nova York a tots els habitants. I Bezos també genera polèmica per la seva proximitat amb Trump, cosa que també posa en qüestió a la pròpia Anne Wintour, que sempre s'ha declarat antitrumpista. I ara anem a l'important, a la red carpet, als vestits.
0: Ara.
2: Els oients, busqueu Bad Bunny, que hi ha anat...
0: Ui, ho faig ara mateix.
2: ...directament disfressat d'avi. Mm-hmm. Beyoncé ha anat una mica més enllà i portava un vestit semitransparent que reproduïa una mena d'esquelet.
0: Val.
2: Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa...
0: Estic flipant amb Bad Bunny.
2: Sí.
0: Però és que, a veure, però que la gent no s'imagini que va vestit. Va caracteritzat d'avi, eh?
2: Disfressat, absolutament.
0: Disfressat, és a dir, porta una perruca blanca, sí, una barba blanca...
2: Una mica avi de la Heidi.
0: Sí, home, sí, està bo, eh? El Bad Bunny li queda bé, la veritat. He de dir-te que el look aquest m'agrada.
3: Està doncs... estupendo.
0: Sí?
3: Sí, sí.
2: Doncs això, Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa el cos d'una maniquí. Kylie Jenner portava un vestit que simulava que estava a mig pujar, de manera que la part de dalt li quedava, diríem que despullada, però portava una mena de cotilla que simulava el color de la seva pròpia pell. I atenció, Madonna. Búscala, búscala.
0: A veure.
2: Ha aparegut amb una mena de vestit de vídua, amb un tocat que era un vaixell de vela.
0: Ah, sí, ara l'estic veient, sí.
2: Una mena de trompeta a la mà.
0: Sí.
2: I, a més, ha necessitat que 6 persones l'ajudessin a desplegar un immens vel de color gris.
0: Mare meva, quina
2: ostentosa. Família Adams, tosa.
0: Sí. No està gaire guapa, Madonna.
2: No, és que aquest vestit...
0: No està gaire guapa.
2: Només se li veu la cara, pràcticament.
0: No, està com avorrida, no? És com un look una mica avorrit.
3: Una mica bruixat.
0: Doncs ja tenim avui feina, perquè repassarem alguns dels looks de la Met Gala, que avui serà dia per repassar-los tots i posar-los i nota. Gràcies, Àlex.
2: Vinga, fins ara.
0: I a aquestes hores del matí, quan passa un minut d'un quart de 6, volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè gairebé 30.000 persones han visitat l'exposició Open Arms, una missió contracorrent al Palau Robert de Barcelona. La mostra aborda la creació de l'ONG, que continua salvant vides de persones al mar. El missatge del seu fundador, Òscar Camps, és clar. Tant de bo Open Arms pugui deixar d'existir. Això voldrà dir que ja existirien vies d'immigració legals i segures.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber de què parlarem poc. Marta.
3: Doncs atenció, perquè això potser us interessarà, a concursos de migdiades que estan organitzant a Seul, a Corea del Sud. Allà doncs es veu que treballen molt i molt, hi ha negocis de 24 hores, hi ha llargues jornades laborals, i el que ha decidit l'Ajuntament doncs és organitzar un concurs per pal·liar la son, que és el principal problema. Els requisits per accedir al concurs. 1. Anar amb un vestit d'una vella dorment o de príncep.
0: Sí.
3: Pots treure això?
5: És que fa por.
3: Fa molta por. Sembla... no sé.
5: Sí. Un llop.
3: Sí. Enfadat. Molt enfadat, dins d'un bosc. Vale. A veure. Ho traiem, no?
0: Va, però sí, però explica'm.
3: No, perquè em despistes. S'ha d'anar cansat, evidentment, i amb l'estómac ple, perquè així, doncs, no m'agrada. Vinga.
0: Va, però què s'ha d'anar amb l'estómac ple i què més?
3: I ja està, i anar-hi cansats. I ja es veu que ja sabem els guanyadors. Primera posició, un home de 80 anys, que evidentment doncs, segur que estava cansat, i l'altre, en segona... De la vida. I en segona posició, un home de 37 anys, que es va quedar això, en segon lloc, que treballava moltíssimes hores i va dir, escolta, vaig a dormir.
0: Que m'encanta posar-vos efectes mentre
3: no,
0: expliqueu les coses.
3: Aquest no.
0: No passa res. No t'agrada aquest... el pet, no t'agrada el ronc. Què vols que et posi? Un poni?
3: Home, doncs preferiria un poni o uns ocellets a un ronc
0: però
3: així
0: si
3: desagradable.
0: Però si estàs parlant dels somnis, Marta, què ja, de fer?
3: Però és que fa molta por.
0: Vinga, va, amb quina bona notícia ens haguem al matí.
3: Jo ara us he preparat un efecte estupendo, eh? Atents.
0: A veure,
3: atents.
0: Ja ho vam fer per si no sona bé.
3: Exacte, atents. A veure, avui la bona notícia és pel propietari del lloro perdut a Lleida. La Guàrdia Urbana ha trobat l'animal i el petit lloro de color verd ja és a casa amb el
0: seu amo. Anem a escoltar l'efecte que ha preparat l'Ara García del lloro. Oh!
3: Quin bon lloro.
0: Quin lloro, m'encanta.
3: Aquest cap de setmana, els agents de la policia local van trobar el lloro i van fer una crida a les xarxes socials per localitzar el seu amo. I posaven, feien un cartellet, no, les xarxes, sí, que deia, si n'ets el propietari, truca'ns o vine a buscar-lo a comissaria amb el número identificatiu. Doncs bé, finalment, amb ajuda ciutadana, han pogut localitzar el propietari i ara, doncs, l'ocell ja és a casa seva.
0: Molt bé, perfecte. Doncs vinga, entre efectes i notícies, a aquestes hores del matí també volem saber quin motiu tenim per sortir del llit. Tot Serra, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és que els treballadors de comerços locals puguin atendre la clientela en català. A Figueres, una desena de negocis s'han adherit a la iniciativa Comerços Aprenents, un projecte perquè el seu personal aprengui la llengua. Són comerços ubicats al centre de la ciutat, principalment al carrer Nou, l'entorn de la Rambla i la zona del barri de l'estació. Aquesta iniciativa parteix del Consorci per a la Normalització Lingüística amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.
0: Moment als matiners de Catalunya Ràdio d'obrir la nostra particular revista per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
3: Batega amb Charlize Theron. L'actriu ha passat pel podcast estatunidenc Call Her Daddy i ha dit que prefereix tenir llibertat sexual completa a tenir una parella estable. Ha explicat que ha descobert els rotllos d'una nit als seus 40 anys i ha confessat alguna cosa més.
6: I don't have many of them.
7: No tinc gaires rotllos d'una nit. Pot semblar que sí, però no. Quan n'he tingut, sempre he pensat. Ho hauria d'haver fet quan tenia 20 anys. He descobert aquesta llibertat als 40. Només he tingut tres rotllets d'una nit. Recentment, però, he mantingut relacions amb un noi de 26 anys i ha estat realment fantàstic. No ho havia fet mai abans i està bé, d'acord?
6: Great, okay.
0: Charlize Theron, que en té 50, 40?
3: Doncs no.
0: 50, no?
3: Jo crec que Charlize... 50, no, mira.
0: Deu tenir com 50 anys. Doncs mira, descoberta...
3: Que bé, tu.
8: 50, justos.
0: 50 justos, eh? Els rotllets d'una nit.
3: Que bé, me n'alegro per ella.
0: S'ho passa bé. Guapíssima, per ser, a l'entrevista.
3: Guapíssima.
0: Charlize Theron, que no es pot ni aguantar. I alerta, perquè el cor també batega amb Kiko Rivera. Vamos a la playa, que
9: hace calor. Quítate el top, quítate el top, quítate el top.
0: Mare
3: de Déu. Ara, de Charlize Theron a Kiko Rivera, eh? Quina bajona.
0: A veure, Marta, explica'm això.
3: Espera.
0: A veure, quiero ver tu cuerpo, cómo se mueve, que no me entregue. No esteu veient a Marta Viana, que està rient a feliç d'escoltar Quítate el top de Kiko Rivera, que això és el que és més preocupat de tot.
3: Quin gran tema. Ah, no, Kiko Rivera estaria pensant de sotmetre's a una, a veure si ho llegim bé. Vasovasostomia. Que es veu que és una intervenció que reverteix la vasectomia i el que faria doncs, seria reconnectar els conductes per restaurar la seva fertilitat natural i poder tenir així descendència amb la seva nòvia Lola García.
0: És a dir, que Kiko Rivera es va fer en el seu moment la vasectomia
3: i ara
0: s'ha fet la vasovasectomia.
3: S'ho està pensant.
0: És a dir, tornem a enxufar els tubos.
3: Enxufem els tubos i a veure
0: no,
3: què passa.
0: Favor, no.
3: Vol tenir fills o amb la Lola García, que és la seva nòvia, i es veu que Isabel Pantoja, que és l'àvia, estaria encantadíssima amb aquesta idea i que el següent torn més proper diuen que recolzaria 100% a això que s'està pensant Kiko Rivera.
0: Doncs vinga, la vasovasostomia, que també podrien dir reconductes, o no sé...
3: Reenxufada.
0: Reenxufada, m'encanta. Hola, senyor doctor, vinga a reenxufar-la.
3: Que no ho faci.
0: Quins sons deixa la ràdio, ara?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora Esportiva, vam parlar del futur d'Alexia Putellas. Diumenge va marxar plorant del Camp Nou al ser substituïda i s'han obert totes les especulacions sobre si va ser el seu últim partit a l'estadi Blaugrana.
8: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat. I hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això. És que Alexia té un més 1, és a dir, un any més de contracte que ella pot triar. Ella ha de dir si el vol executar o no. Per això, diuen, has de decidir, encara no has decidit a final de temporada. Clar, és evident que Alexia Putellas té ofertes d'altres clubs d'Europa, que econòmicament li deuen oferir 2-3 anys de contracte, que és el seu últim gran contracte que pot fer, que econòmicament doncs el Barça no podrà arribar a la xifra.
0: 7 minuts, 5:45. Què passava un dia com avui?
3: Doncs mira, Canalies, un 5 de maig del 2016, els Rolling Stones van dir a Donald Trump que deixés de tocar les seves cançons durant la campanya presidencial. Sí. De fet, la banda va emetre un comunicat dient que el candidat presidencial dels Estats Units no tenia permís per utilitzar precisament aquest tema que estem escoltant. És una cançó que va sonar molt i molt i va ser un dels èxits del 1969.
0: És que el cert és que hi ha hagut moltes bandes, molts solistes que han demanat a partits polítics, la gran majoria d'ells, no, amb els quals no hi acabaven de congregar gaire, que deixessin d'utilitzar les seves cançons.
3: Sí, sí, Taylor aquesta... Swift em sembla que també...
0: Sí, tant i tant. I ara estava pensant aquí que crec que Coque Malla també li va demanar no sé si el PP o Vox que deixés d'utilitzar la de No puedo vivir sin ti.
3: Ai, sí que em vol sonar.
0: Et vol sonar,
3: em vol sonar,
0: Aquestes hores encara. Cap allà a les 10 jo crec que potser et sonarà. Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres. Perquè, com cada dia, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous, d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
10: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 5 de maig, tenim un cel intens, amb Mart en quadratura a Júpiter i Mercuri en tensió amb Plutó. Hi ha ganes d'anar més lluny, de fer més, de conquerir nous espais. Però alerta, una cosa és tenir empenta i l'altra és passar-te de frenada. Avui convé no confondre impuls amb impulsivitat. També poden aparèixer converses intenses, veritats incòmodes o paraules que toquen punts molt sensibles. Així que digues la veritat, però no des del control, la pressió o l'obsessió. Canalitza la força, no la malgastis.
0: Avui dimarts, doncs, haurem de canalitzar la força i no malgastar-la. Per cert, confirmem que Coque Malla va dir-li a Vox.
3: A Vox, que havia utilitzat aquesta, la cançó de No puedo vivir sin ti. L'havia utilitzat en un míting a Vista Alegre i després va dir, ei, pareu de fer això perquè...
0: No. Doncs tema resolt. I avui volem saber qui bufarà espelmes, Lara.
3: Avui fa anys el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que bufarà 60 espelmes. També suma un any més el tenista Carlos Alcaraz, que avui en fa 23. Que jove que és Carlos Alcaraz.
0: Sí.
3: Molt, eh? També... Ui, m'he quedat parada, pensava que en tenia més.
0: Ho diu la que en té 40, també t'ho dic.
3: Però 23. En fi. També celebra el seu aniversari el cantant britànic Craig David, que en fa 45, i de cantant britànic a cantant britànica. Adele també ho farà espelmes per celebrar que ha arribat als 38 anys. I ja que hi som, aprofitem per felicitar a tots els matiners i matineres que avui, 4 de maig, també feu anys. A celebrar-ho com cal, que la vida és curta i s'ha de gaudir.
11: Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem ja a 5:45 del matí. Ho estava comentant ara mateix la Lara. És una d'aquelles artistes imprescindibles. Avui fa anys ella, Adele, que ha arribat als 38. Li posem una mica de ritme al matí amb aquesta que es diu Rumor Has It.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem una radiografia de persones sense sostre que viuen en tendes de campanya a Barcelona. A partir de 11:15, repassarem la programació de la nova temporada del Liceu. Francesc Garriga, a la tarda, entrevistarà Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall. Al Catalunya Nit ens visitaran Ivan Cabrelles i Lucía Jordán, directors de la companyia de dansa urbana Dynasty. Juntament amb l'actor i coreògraf Pau Llimós, parlarem de la proesa d'haver-se classificat pel Mundial de Hip-Hop Internacional d'aquest estiu als Estats Units.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem, com sempre, els titulars del matí, pendents de la fràgil treva de l'estret d'Hormuz.
3: Després d'unes setmanes de calma relativa, ahir va créixer la tensió. Donald Trump va anunciar el projecte Llibertat, que és una operació per escortar militarment els vaixells atrapats a l'estret, i la resposta de Teheran va ser una onada de míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units i Oman, països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
2: Tot i aquesta escalada bèl·lica, els contactes entre Washington i Teheran continuen.
3: El portaveu del ministre d'Exteriors iranià diu que les converses van encaminades a aturar la guerra i afegeix que només quan s'aconsegueixi aquest objectiu es podrà parlar del programa nuclear iranià.
4: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
2: També continua el pols entre Rússia i Ucraïna.
3: Vladimir Putin ha decretat una treva unilateral per als dies 8 i 9 de maig. No vol que Volodymyr Zelensky li esguerri les celebracions amb parada militar inclosa del dia de la victòria, que celebra l'aniversari de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Però el president d'Ucraïna ja ha respost anunciant una treva per avui mateix i deixant en mans de Moscou la possibilitat d'allargar-la. En tot cas, per pressionar Putin, ha llançat un dron que ha impactat en un edifici d'apartaments de luxe a Moscou, a només 10 quilòmetres del Kremlin.
2: I a Madrid, recta final del judici pel cas de les mascaretes.
3: Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre José Luis Ábalos. Ho nega tot. Nega haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i també haver beneficiat les seves empreses amb la compra de material sanitari durant la pandèmia.
5: Mi única obsessió, mi única preocupació és que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
3: Ábalos, a més, diu que és una víctima d'una conxorxa mediàtica i qüestiona el rigor de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil per haver fet una investigació que considera esbiaixada. Demà es faran els al·legats finals i el judici quedarà vist per sentència.
2: En les últimes hores, els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
3: Segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no constaven antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació.
2: Ja són 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina.
3: I que podria arribar a les Canàries. Segons l'OMS, en total hi ha 2 casos confirmats, 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus, recordem-ho, transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
6: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret bastant íntim.
2: I avui és el Dia Mundial de l'Asma. Sabem que el 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
3: Ho diu la Societat Catalana de Pneumologia. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 han estat greu. Els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar el control i reduir complicacions. Es calcula que al món l'asma afecta fins a un 10% de la població.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts, entrant derrapant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Què tal, Maria Fernández Noguera, també? Bon dia.
8: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa, agafeu aire, respireu. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que en el dia amb el que ja us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del jihadisme. El periòdico, gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans. El titular, els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. Aquesta és una cara de la moneda, el que sembla, l'altra, el que es descarta, és el que diu l'Ara. Els Mossos ho desvinculen del terrorisme.
9: La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia l'UCO a trobar el botí i, encara amb la policia sota la lupa, l'Ara titula que Ábalos critica el biaix de la Guàrdia Civil.
7: Altres temes de portada, els 50 anys del diari El País, foto de família, la portada i unes declaracions del rei Felip VI, en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures.
9: Per acabar, l'Ara exposa els perquès de les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou i el Mundo explica que l'Atlètic vol repetir avui davant l'Arsenal la victòria a la semifinal del 2014. Davant el Chelsea.
2: I avui a les pàgines d'opinió de la premsa hi trobem articles sobre el dèficit d'infraestructures a Catalunya i sobre la declaració d'Ábalos al Suprem.
9: Així és, l'Ara i la Vanguardia dediquen l'editorial al dèficit d'infraestructures a Catalunya arran del càlcul fet per la patronal Foment del Treball, que xifra en 60.000 milions d'euros el forat, diu la Vanguardia, acumulat des del 2009.
7: L'Ara diu que aquest dèficit és crònic perquè el govern espanyol sempre ha volgut esquivar qualsevol acusació d'estar favorint Catalunya per davant d'altres territoris.
9: I afegeix que s'entén poc que un partit catalanista com Junts tombés la proposta per fer un consorci Estat-Generalitat per monitoritzar aquestes inversions.
7: Per la seva banda, la Vanguardia diu que l'embús en l'execució d'obres públiques és un problema greu que s'enquista sense solució.
9: Canviant de tema, la declaració de l'exministre José Luis Ábalos també centra alguns articles d'opinió, com el del director adjunt del periòdico, Ferran Boiza.
7: Boiza destaca que Ábalos es va intentar presentar com a víctima d'una maniobra aliena, però l'exministre oblida que el que jutja és si al voltant de la seva persona es va generar una xarxa de favors.
9: El director adjunt del periòdico subratlla que si aquesta xarxa de favors s'acaba demostrant, la responsabilitat penal hi és igualment.
7: L'editorial del Mundo també és pel cas de les mascaretes, però en altres termes. Critica la decisió de la fiscal general de l'Estat, Teresa Pere Mato, d'impedir que Anticorrupció sol·liciti una rebaixa de pena a Víctor de Aldama per haver col·laborat amb la justícia.
9: El Mundo considera que la declaració d'Aldama va ser essencial per conèixer la dimensió real de l'organització criminal, són paraules textuals, que va operar al voltant del ministre, de l'exministre Ábalos.
7: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre Ábalos. L'editorial és per l'estat dels embassaments.
9: El rotatiu del grup Prisa apunta que cal una revisió general de les preses d'aigua per garantir la seguretat a llarg termini, perquè tenen més de 50 anys i es van dissenyar amb una previsió de pluges que ha quedat obsoleta.
2: 6:07, Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia.
2: Bon dimarts.
10: Bon
2: repassem
10: dimarts.
2: També la premsa digital. Un rei espontani.
10: Sí, un jove suís de 31 anys s'ha autoproclamat rei de Suïssa.
2: M'encantaré aquestes notícies. Ell arriba allà a la plaça central.
10: Vinga, ja soc rei.
2: Soc el rei.
10: Que digues, llegim a La Vanguardia que el 2019 va organitzar-se ell mateix fins i tot una coronació en una església amb capa, corona i tot el que et vulguis imaginar. El País va pensar aleshores que era una excentricitat.
2: Ah.
10: Però, per un buit legal, l'home s'ha anat quedant amb parcel·les. Hi ha un buit legal que, si no hi ha un propietari a Suïssa
2: de rei,
10: immoble, tu el pots reclamar.
2: Ah.
10: Doncs bé, aquest noi s'ha quedat amb 148 parcel·les que sumen més de 117.000 metres quadrats. Es tracta de Jonas Loginer, diu que no vol desafiar l'Estat, que és un rei simbòlic.
2: Molt bé, escolta'm.
10: Espavilat, directe.
2: Rei no ho sé, però propietari, sí. De moment no li ha anat gens malament. Novetats, alerta sobre la Boqueria de Barcelona.
10: Sí, el director del mercat vol que els barcelonins que comprin passin a ser del 15% actual al 50%. Actualment, cada dia hi passen més de 80.000 persones. Llegim a BTV que l'Ajuntament descarta fer pagar entrada, com s'havia arribat a plantejar. Els periodistes insisteixen que no són un museu.
2: Uns serveis mínims de màxims.
10: Perquè al País Valencià també hi ha vaga a l'educació, comença la setmana que ve de manera indefinida. Doncs bé, la Generalitat Valenciana proposa que tot el professorat de segon de batxillerat sigui serveis mínims en aquesta vaga d'educació. Argumenten que ho fan pensant en la selectivitat que està aquí a tocar. Els sindicats ja han dit que ni parlar-ne, que és abusiu. Ho llegim a Punt Mèdia.
2: Què és el que passa? Fa temps, fa bon temps, fa mal temps, arriba el vent, Marc Jurado va al Port de la Selva destapat i avui està sense veu.
7: Ja hi justejàvem una miqueta, però la veu aguantava, avui els mocs no gaire.
2: Vinga, fem una última estirada, almenys fins les 6, no te preocupes. Quin temps ens espera avui, Marc?
7: Mira, també parlem de moltes coses, eh? Parlem de sol, de boira, de núvols, de ruixats. Avui un dia més caldrà aprofitar el sol de primera hora, aquesta primera meitat del dia. També hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia, però, creixeran les nuvolades. Aleshores es carregaran ruixats i tempestes al Pirineu.
2: Doncs vinga, millora't i cuida't aquesta veu. Marc, també un moment de repassar alguns apunts culturals. Ja sabeu també que aquest programa s'emet a l'emissió conjunta per ICAT i precisament hem de parlar d'ICAT, Marta.
10: Sí, perquè avui és el desconcert. A partir de les 9 del vespre arranca la Sala Apolo aquesta doble celebració. Recordem que aquest any celebrem els 20 anys d'ICAT i també els 10 anys del desconcert. Hi haurà molta festa aquesta nit. Hi haurà noms com Mamaduixa, Losa, Dan Peralbo i el Comboi, Lil Dami, Venus, Sidoní. Tots aquests els podreu veure a la Sala Apolo, però si no podeu venir, perquè no ho ha aconseguit, doncs les entrades ho podreu seguir des de casa en directe a través d'ICAT.
2: Felicitats, doncs, als companys d'ICAT per aquests 20 anys i també per aquests 10 anys del desconcert. I alerta perquè tenim més coses. Ai, quina cançó tan bonica, per favor.
10: Sí, per favor. Oh.
2: Canta a mi, Marta.
10: No. Tu em dius canta i jo ja m'espanto.
2: Alerta perquè neixen nous festivals.
10: Sí, vam parlar la setmana passada que naixia Camins del 10 al 18 de juliol a Manresa, on hi actuaran artistes com Sopa de Cabra, Rosario, Joan Dausà, Luz Casalo, Sergio Dalma. Doncs bé, avui bones notícies perquè es posen a la venda les entrades. Per tant, si voleu veure un d'aquests grups que, o artistes que hem dit, del 10 al 18 de juliol, atents avui al matí perquè ja podeu comprar les vostres entrades.
2: I alerta, hem de parlar també de Bob Marley. Bob Marley, no Bob Dylan. Espera, ja l'he rectificat. Bob Dylan. Bueno, a veure, aquí en aquesta emissora, a la que té algú té un lapsus.
10: No, però em fa gràcia perquè posa Bob Dylan.
2: Doncs jo he llegit Bob Marley.
10: No, sí, sí.
8: Però no ha sigut un retret de l'error, sinó la il·lusió de pensar que hi havia novetats sobre Bob Marley.
2: Val, perdó, jo el he llegit malament. No doncs estem parlant de Bob Dylan, no, Marta. Mira, precisament ni de Bob Marley, tampoc.
10: No, estem parlant de Bob Dylan. No m'emboliqueu. A veure.
2: Què?
10: Però hem de parlar del Bob Dylan cineasta i no el músic. Espera, que jo ara no veieixi la següent frase.
2: Clar, és que clar, si t'ho estava, estava deixant
10: sí,
2: bé...
10: Sí, tens tota la raó, culpa meva. Aquesta tarda, a la seu d'Enderroc Llibres, al carrer Mallorca 221, presenta el llibre Dylan i el cinema, filma la llegenda, és un llibre d'Àngel Quintana, i ell mateix doncs, explica què és el que més l'ha fascinat i què ha volgut destacar en aquest llibre.
11: Veure com es configura la imatge de Bob Dylan, és a dir, tinguin en compte doncs, la idea de les màscares. És a dir, Bob Dylan és algú que al llarg de la seva vida doncs, ha adoptat diverses màscares i com aquestes màscares es van marcant de forma progressiva doncs, la seva personalitat. I és aquí una mica la deriva del llibre, és a dir, intentar preguntar-nos qui hi ha doncs, darrere del pseudònim de Bob Dylan, és dir, qui és Robert Zimmerman, i fer un recorregut.
10: I una cosa més, no sé si t'agrada la Calòrica i l'Este de Teatre,
2: sí.
10: Són les dues grans companyies de teatre del moment, doncs atents i ho deixem aquí al que explicarem avui a partir de les 6 del matí. Per tant, bones notícies.
2: Molt bé, doncs ho escoltarem a partir de les 6, a veure què és el que ens ha d'explicar la Marta al matí de Catalunya Ràdio. Jordi Selles m'envia un WhatsApp dient Dylan. Sí, sí, ja està, ha quedat tot clar.
8: Aquí, quan es parla de Bobs, s'és precís. Sí, Bob Dylan, Bob Sinclair, Bob Esponja, Bob Almanetes...
2: Bob Pop.
8: Bob Pop, exacte. Què fa tant, el Jordi Selles?
2: No ho sé, noi, no ho sé.
8: Bon dia, Jordi.
2: En tot cas, bon dia, doncs, el Jordi, que és un tio que no para, doncs, deu anar a l'aeroport o vés a saber. Una abraçada des de la ràdio. M'està escrivint, per tant, ara ho sabrem. I cap on movem el dia aquest matí? Jan Soteres, bon dia.
12: Bon dia, Materès. Avui, que és l'aniversari de Rafael, movem el dia del 2009, quan la periodista Silvia Coppolo entrevistava el cantant al programa El Secret, de Catalunya Ràdio.
13: ¿Qué es importante en la vida?
14: Hay muchas cosas importantes. Algunas tienen prioridad sobre otras. La familia tiene prioridad. El trabajo.
13: ¿El trabajo?
14: El trabajo es una cosa... Sobre todo, yo creo que el trabajo es que vivir sin trabajo y sin aliciente, el trabajo es el aliciente, ¿no?
10: Lo que empuja o lo que arrastra, empuja, ¿no?
14: No es cuestión ya de dinero, es el trabajar, el ser útil en una cosa. Cada uno elegimos una faceta de la vida, ¿no? Entonces realizarse en eso es importantísimo.
2: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Mèxic falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
15: Bona nit, matiners. El 5 de maig és una data molt important per la història de Mèxic, perquè el mateix dia de 1861 van derrotar l'exèrcit francès a la Batalla de Puebla i a la ciutat de Puebla se segueix celebrant cada any. És una de les festes més patriòtiques del país, amb un fort caràcter identitari de la cultura mexicana i amb un gran pes per les activitats gastronòmiques i artístiques, però també amb una llarga desfilada militar. El 5 de maig és també una data molt celebrada per la població d'arrels mexicanes dels Estats Units, tot i que cada cop hi ha més veus que denuncien que a l'altra banda de la frontera solen caure en estereotips i es desvirtua així la festa. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Mèxic cap als matiners de Catalunya Ràdio.
2: I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell-Mayol.
8: Doncs mira, avui amb dades que avancem de sensellarisme, que en parlarem a partir de 9:15 a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Interessants aquestes dades que us avançarem. Després anirem a Esplugues, on ahir va haver un minut de silenci. L'alcalde d'Esplugues, amb qui parlarem a les 9, reclamava que no s'aprofités l'assassinat de fa dos dies per generar odi al municipi. I parlarem del brot d'entavirus que està revolucionant un creuer que va cap a les Canàries amb la persona que millor en sap de virus de
2: sens dubte.
8: No sé si del món,
2: però
8: que és Fernando Simón.
2: Eh?
8: Recordem que és aquella persona que ens havia de salvar d'un virus, d'una epidèmia mundial i gairebé mor ofegat per una ametlla, que és una escena que no recordarem. En parlarem amb ell a partir de 9:45. Després parlarem amb diferents alcaldes de municipis rurals, perquè avui el govern aprova una mesura per millorar-ne l'habitatge. De la temporada que s'estrena al Liceu, avui tindrem l'home clàssic Albert Galceran i el director artístic del Liceu, el Víctor García de Gubar. I després amb Sergi Pàmies parlarem d'innovació.
2: M'encantarà avui el Pàmies,
8: com Celles, sempre. El Celles, que ja està en aquesta hora.
2: Sants, és a Sants, m'ha dit el Celles.
8: O viatjant o treballant, que en el seu cas sovint és el mateix. Que ens escolti a partir de les 11, perquè serà interessant.
2: Molt bé, doncs a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, preparat per la dada Maiol. I la Marta on és? La Marta avui no vol participar.
10: No,
2: la dada Maiol? A veure... Tu vés fent, que la Marta estarà escoltant, segurament. A veure... Dada Maiol!
8: Avui que parlem del creuer de l'entavirus, una dada sobre creuers.
2: Sí? Oh, heart will go on.
8: Every night... Espera, que tenim a Celine Dion. Bon dia. Bon dia, Celine. Com estàs?
16: Every night in my
8: com
16: dreams.
8: Com va la gira?
16: I see you, I feel
8: tens
16: you.
8: Alguna relació amb Bob Dylan, Bob Marley, Bob Almanetes?
16: No.
8: Va, en concret, quantes persones viatgen en creuer cada any?
2: Espera, un moment. Oriol, podem canviar la sintonia. Tenim una sintonia major, perquè si hem d'escoltar My Heart Will Go On tota l'estona, morirem. Perdó, tornem-hi, tornem-hi. Sí, ja, però no, però que hem de despertar la gent.
10: Tens raó.
8: Va, fer una broma.
2: Va,
8: quants milions de persones, ja us donaré una pista, viatgen en creuer cada any?
10: Arreu del món, eh?
8: Arreu del món.
2: Moltíssims milions. Molts milions, no ho sé, ara.
8: Molts milions no és una xifra concreta.
10: Tants, potser.
2: No? Jo diria 50 milions.
10: 45.
8: Que l'oient noti la cara de dubte.
2: Sí.
10: 40-45.
2: No, més. Home. Sí, home, segur. No? Maiol, resol,
10: no
2: ho sé.
10: No, jo crec que no supera els 50,
2: 25,
10: segur.
2: 25, diu la Sara.
8: 37,2 milions l'any 2025. Repartits en quants vaixells?
2: No tants, no
8: creuers
2: tants.
8: Creuers al mar.
2: 10.
10: Més?
2: 300. Què va? 200. Sí?
10: 200, 300.
8: Home, com vols ficar?
10: 10, no, home, no.
8: 37,2 milions de persones en 10 vaixells.
16: 1.000 potser tampoc.
8: Hi ha 360 vaixells que us semblaran pocs si us acosteu un dia qualsevol al port de Barcelona. El destí preferit mundial és el Carib, seguit del Mediterrani, i per cert, si teniu curiositat, el creuer més gran és l'Icon of the Seas, de 365 metres, i saps allò de quedem a coberta? Doncs n'hi ha 20.
2: De cobertes?
8: 20! Quedes a coberta i no saps on quedar. És horrible, és que tots són problemes.
2: Busca que porta un clavell vermell a la solapa.
8: Exacte, hi ha 7.600 persones alhora i caben en aquest Icon of the Seas.
2: Doncs vinga, seguim navegant fins les 6 del matí amb el nostre capità Maiol Roger i tot l'equip dels matins.
8: I els violinistes del Titanic.
17: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
19: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
20: Frena el feixisme espanyol i català.
19: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
21: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
19: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
22: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
19: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
19: Hola, Anna.
23: Hola.
18: Amb Ricard Ostrell. Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
24: Tinc més de 55 anys, sóc dona i no trobo feina. Aquesta frase l'hem sentida més cops del que voldríem. Per què no es valora el talent sènior? O fins i tot pot representar un inconvenient per a algunes empreses? Aquest dimarts en parlem a Les Dones i els Dies.
18: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la 1, la solució, amb Elisenda Carot.
25: En un món de respostes simples, et portem la solució.
26: Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
25: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
26: 12.
25: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
27: Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
18: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Els matiners som un programa per emmarcar.
16: A quina hora et lleves, Roger?
28: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn.
2: A veure, explica'ns-ho bé, això.
28: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos. A les 5 em toca anar cap al port de Barcelona.
2: Molt
28: bé. Estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, vull cap allà.
16: Vale.
28: I a les 6 seria per fer de periodista.
2: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
28: Jo diria que parts iguals, allò 33% cadascuna,
2: Uau!
18: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
2: Avui, que és dimarts 5 de maig. A veure, Sara Llobet, pots entrar a l'estudi, sisplau? No em facis
16: fer. Entra, Sara.
2: Sí, vine cap aquí. Va, no em facis perdre temps de ràdio, va, que anem molt malament de temps. No, tens molta feina, no, perquè m'estàs dient, heu dit els aniversaris 4 de maig, és 5 de maig, ens hem equivocat. Vine cap aquí, sisplau, va, un moment, però digues hola, bon dia, que la gent t'escolti, un moment, va. No, vine, va, ràpid, que si no, després se'm tira el temps a sobre. Sara Llobet, per favor, seu un moment, home. Per favor, Sara Llobet, una de les grans productores del Matí de Catalunya Ràdio, per molts anys, que avui fas...
16: Sari,
2: que tinc molta feina. No tens molta feina, ara has de fer la trucadeta que tenim ara al matí.
16: Si només fes això.
2: I ja està. Quants anys fas?
16: 33.
2: Com et sents amb 33
16: Estupendo.
2: Anys?
16: Estupendo, sí? Farem els 34.
2: Estàs veient que ja mica en mica vas cap als 40?
16: No. Estic més a prop dels 30,
29: clar,
16: nen.
29: Sí, té 30 anys.
16: És que...
2: Escolta'm, a quina hora vas néixer?
16: De matinada, com sempre.
2: De matinada, clar.
16: De matinada,
2: clar,
16: a les 5 del matí. De veus matinada. Com diu el Ricard Ostrell, que tinc feina, que he d'anar a treballar?
2: És el seu aniversari.
16: Veus?
2: Sí, ell, per cert, veus? Saps què passa ara? Com que això ho volia fer ell, i ara li he fotut.
16: Perfecte, doncs
2: gràcies, Sara, gràcies. Que tinguis un fantàstic dia. Vinga, va, moment de repassar alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Alerta. El que ha confessat Sílvia Pérez Cruz, que ha visitat la Turra d'Alba Riera. Ha parlat de Rosalia. I ha explicat una cosa que m'ha deixat més que sorprès.
30: Jo vaig somiar que estava gravant un disc amb una orquestra sinfònica i que hi havia una mica de baixos electrònics, una mica de tonos com un morente.
31: Això era el teu somni, eh?
30: I li envio un missatge i dic, Rosalia, he tingut un somni preciós. Mira, estaves posant una orquestra sinfònica, llavors tenies els baixos electrònics, no sé què. Després vaig tenir un altre somni que hi havia moltes dones molt guapes que anaven passant per un passadís. I l'altre, clar...
31: No m'ho crec.
30: I diu, no m'ho puc creure. Sí, jo no m'ho puc creure, és que jo estic gravant una orquestra simfònica fa els últims mesos. I dic, uau, la pell de
31: munició.
30: I allò va ser molt bèstia, al cap d'uns dies, mesos, em va trucar i estava comprant carn per fer un assado, me'n recordo. Sílvia, no, què he estat pensant? A mi no sé com ho veus, però és que jo crec que això és una senyal.
31: S'ha de creure en les senyals divines.
30: Diu, això és una senyal, és que estiguis tan connectada. Jo vaig connectar amb el seu, la seva búsqueda artística d'aquell moment, clar, clar. I jo no tenia ni puta idea.
2: Fortíssim.
16: Wow. És tan mística.
2: És que és molt fort.
16: És molt fort.
2: Sílvia Pérez Cruz és estupenda, va venir i col·lapsa, i és una artista és fantàstica i meravellosa. I quina connexió amb Rosalía, per favor, que somia tot el que estava preparant l'artista.
16: Era una senyal, clarament.
2: Sí, sí, sí.
16: Vull dir...
2: I per senyals, la gran cita. Els que l'esteu seguint a TV3 ja podeu gaudir de nous capítols a la plataforma 3CAT. La Lara i jo estem totalment
16: bueno,
2: enganxats.
16: És que ara dimarts és el millor dia.
2: És el millor dia perquè els pengen de 3 en 3. I ara resulta que hi han hagut algunes parelles que ja s'han format al concurs. Algunes coincideixen amb la IA, és a dir, que la intel·ligència artificial sí. Els ha donat una altíssima compatibilitat, però n'hi ha d'altres que no, que diguem que han connectat amb persones que la IA no hi està gaire d'acord en tot això. Què han fet? Portar les persones amb qui sí haurien d'haver connectat.
16: És fantàstic.
2: I els participants estan una mica collonits.
0: Segons l'algoritme, no sou la parella guanyadora. I la vostra parella ideal era la finca, però potser us va passar parat. Jo sé que ja heu tingut moltes cites, però crec que us falta tenir una cita més. Abans de prendre la gran decisió, és hora de conèixer la vostra parella perfecta.
1: No m'ho crec. Oh. No m'ho crec.
0: No, no, no, no, estic confiant en Anton.
1: No m'ho crec, tio.
2: Per tant, veurem què és el que
16: això
2: passa.
16: Això ho farà trontollar tot.
2: Ui, jo no puc més, és que no puc més. És a dir, arriba les persones amb qui tenen una altíssima compatibilitat i que ja han conegut. Els que seguiu la gran cita ja sabeu de què va, els que no, jo us ho recomano perquè està molt bé.
16: Que són la seva parella perfecta, en teoria.
2: Exactament, per tant, atents a la gran cita i a aquests nous capítols. Han fet una col·laboració fantàstica de Tiets amb Estopa. És una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Aquesta es diu Camila.
3: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

0: Aguets i Estopa amb Camila. I tenim l'home del temps més rumbero d'aquest programa, que és l'Eloi Cordomí. Bon dia, Eloi.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com estàs?
1: Em son per culpa vostra.
0: Per què?
1: M'he enganxat a la gran cita.
0: Home...
1: I vaig estar fins a altres hores de la nit.
0: És que una cosa té el programa és que enganxa des del primer capítol.
1: Sí, eh? Sí, sí,
0: sí. Sí, sí,
1: tant
0: i tant. Podries anar-hi a participar a la gran cita.
1: No m'hi veig, no m'hi veig. Però sí que t'hi veig a tu, eh?
0: No, jo... No estàs ben informat, eh?
1: Ah, potser no he arribat encara al capítol. Què passa, que fas algun camí o alguna cosa?
0: No, que
1: dic... Tercer capítol,
0: home, no, que dic que la gran cita són per solters.
1: Ep!
0: No dic res més.
1: Tenim exclusiva aquí. Molt bé, m'alegro molt. Enhorabona.
0: Alerta aquest de l'ostrell. Tira ja.
1: Va.
0: Amb la previsió del temps que tenim 30 segons.
1: Vinga, que avui farà sol una estoneta, amb boira també al matí, i a la tarda tempestes, una altra vegada. Més tempestes fortes, una altra vegada apareixen el Pirineu, Prepirineu, també el Prelitoral, i a partir d'aquí es poden desplaçar gairebé en qualsevol punt de Catalunya. I avui baixa una mica més la temperatura.
0: Molt bé.
1: Però el Ricard la farà pujar, i tu també.
0: Ui, el Ricard sempre fa pujar la temperatura. Ostrell, bon dia.
2: Sí, clar. Bon dia.
0: Què vol dir, sí, clar?
2: Sí.
0: Home, una miqueta de ritme, aquestes hores del matí. Cordomí, que vagi molt bé el dimarts. També una abraçada.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, va, que arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb un home de temperatura alta, Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimarts. Fins demà.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Si és que et diuen bomber a mi, i em ve al cap al Marc Castellnou, que sabeu que és el meu bomber preferit de capçalera, què passa? Perquè si no diu Sergi... És
1: perquè boníssim. Sempre que parlem de bombers has de parlar
0: bueno,
1: de Marc
0: perquè
1: Castellnou.
0: Si és el millor bomber del món es diu i no passa res, ell és el cap
1: però
0: de
1: Grafa. Ho has comprovat, ja han fet un curs i han dictaminat que és el millor?
0: No, però ho dic jo, que l'he sentit parlar, i si ho sentissis parlar, si el sentissis parlar, també ho diries.
2: Grafa és el del festival de còmics, o?
0: No, és el grup de forestals dels bombers.
2: No ho coneixia.
0: I, no, doncs és molt interessant. Després et portaré un compte, aviam si n'aprens alguna cosa, que és molt interessant. En tot cas, ell és un savi a nivell mundial en matèria d'incendis, i ell...

0: inventat els bombers catalans després de molt estudiar, que és veritat que són els més savis perquè han estudiat moltíssim, però resulta que hi havia els pobles indígenes americans que molt abans que els bombers catalans ja van ser pioners a nivell mundial pel que fa a les cremes controlades. Perquè sabeu que Califòrnia és una de les zones en què últimament justament aquests incendis tan importants han assolat ciutats senceres, i de fet va ser molt conegut, em sembla que era l'estiu passat o l'altre, que hi havia tots els actors de Hollywood que es van quedar molts d'ells sense casa perquè els van arrasar els incendis, les seves mansions a Beverly Hills i aquestes zones. Doncs resulta que justament a Califòrnia els bombers d'allà han arribat a un pacte des de fa un parell d'anys amb les comunitats Chumas, que eren la comunitat autòctona d'allà, que era experta en aquest tipus de cremes controlades. Les practicaven, de fet, de manera sistemàtica fins que els governadors espanyols les van prohibir al segle XVIII, i des d'aquell moment es va practicar una política de prevenció d'incendis que era tot el contrari, no deixar cremar absolutament res. I és molt interessant perquè s'ha fet aquesta recerca, s'ha descobert doncs, que els Chumas tenien raó, no? I s'ha descobert que era tan important justament fer aquestes cremes controlades que, a més, en el seu cas, hi havia un intrínsec lligam amb el tema cultural, perquè sabeu que el foc també és tot el tema de regeneració, purifica, no? Purificació, exacte. I, per tant, en el seu cas, doncs, era reduir l'acumulació de combustible sec, perquè és el que fa que no hi hagi grans incendis i tu redueixes la massa forestal, però també aquesta pràctica s'ha demostrat que augmenta la germinació, fa que creixin noves plantes, i això tot plegat en els Chumas els reconnectava amb la terra, perquè era com un moment com de renaixement.
1: Així com més els espanyols la van anar a liar.
0: A liar, tal qual, eh? És ben bé que sí. I sí, ara doncs ja fa temps que, fa un parell d'anys que fan aquestes cremes, a més fan una gran celebració, és a dir, els Chumas han recuperat aquesta tradició seva de fer aquestes cremes controlades, però com un acte també cultural més enllà de mediambiental.
1: Com una mena de falles de Pirineu.
0: Sí, una mica així.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: aquí.
1: Portes compte sobre incendis.
2: Sí, us en porto un parell perquè, malauradament, el 2020 va deixar de publicar Marc Castellnou al seu compte de Twitter, que era molt pedagògic i il·lustrador. Sí que és veritat que en Jordi Castellví, que per mi és un digne successor, perquè també ha anat a xerrar
3: les seves... igual, Castellnou, Castellví.
2: Ah, mira, si tens raó, veus. Doncs seguiu-lo també, tot i que fa també poques publicacions. I, en canvi, ens han quedat un parell de comptes que sí que... És que és un tema que dona per molt, el tema dels incendis, trobo, perquè té l'espectacularitat de les imatges, per un cantó. També té el tema de la preservació del medi ambient i gent que...

0: coneix molt el territori, el drama també, però ara parlava com més d'aquesta idea de la protecció del medi ambient, de la preservació del territori, del conèixer exactament l'orografia, no? I alhora també un punt de ciència, o un punt important, de ciència per tot el tema de prevenció i, per tant, divulgació també, i tot aquest tema que els incendis de diferents generacions, de com això s'ha evolucionat al llarg del temps, què s'ha de fer per prevenir-los, etcètera. És un tema que dona per molt, trobo. Vull dir, tu, un compte de la policia, trobo doncs, que té un recorregut molt més curt, no? Però el tema dels incendis dona per molt. I, per tant, us volia recomanar...
1: Home, entre policia i bombers...
0: Clar, no hi ha color,
1: sempre,
0: no? Home,
1: si
0: no, és que no és comparable. En tants aspectes. Però bé, així com sigui, volia recomanar-vos un compte de Twitter que es diu Incendis i un altre que es diu Incendis Forestals. Recordem que el del Marc Castellnou es deia Incendi, però ja us dic, no hi publica res des del 2020, però Incendis o Incendis Forestals sempre ens adverteix, fa una mica aquesta funció tan divulgativa com també doncs, de fer-se ressò d'incendis d'arreu del món i com els han abordat, i per exemple també doncs, ens expliquen, també ens donen imatges espectaculars, és clar, però també es fan ressò doncs, de diferents reportatges que fan donant veu als bombers i a l'explicació de com apaguen i com preveuen els incendis que poden venir, com seran els estius que venen, ens parlen també de meteorologia, de com afavoreix o desafavoreix l'evolució d'un incendi, i sobretot recullen, perquè és una cosa que no és només d'aquí, és a dir, a tot el món tota aquesta mena de seguiment de tot aquest tema, perquè ja us dic, dona per molt i se'n pot aprendre molt. Es diuen Incendis i Incendis Forestals i els teniu tots dos a Twitter.

0: t'ho tenies apuntat, anar a veure Ginestà divendres i Dan Peralbols, que sentim, que també era divendres.
1: Sí, sí, sí, jo vaig fer doblet. Allà vaig dir divendres, dia complet a Girona.
2: Bona tria, eh? Dan Peralbols i Ginestà.
1: Home, és que
2: coincidint
1: en l'espai-temps, jo havia d'anar
3: allà. Però no us ha passat que jo només mirant Instagram gairebé és com si hagués anat a aquests concerts, perquè tothom del meu entorn havia anat a aquests concerts, però tothom, eh?
1: I mira que eren dos públics molt diferents, eh? A mi això és el que em va impactar més.
3: Trobes?
1: Sí.
3: Doncs mira que jo trobo que estic a mig, vull dir que jo pogués pogut anar al
1: concert.
2: Tots aquí, els assistents.
3: Exacte, hauríem pogut anar tots nosaltres.
2: Sí, sí, sí.
1: Però, bé, ara hem de desenvolupar com anar aquella tarda, perquè jo vaig sortir molt contenta, però és veritat que sensacions sorprenents. És a les escales de la catedral, perquè no tingui ubicat on es fa l'estrena, almenys aquest any s'ha fet allà. Bueno, alguns concerts també eren a la Mirona, però, en fi, que aquests dos del divendres eren a les escales, i clar, és molt impactant, perquè tu tens totes les escales de la catedral de Girona, s'està ponent el sol, l'escenari està baix, tu estàs a dalt, vull dir, que és com un escenari molt, molt xulo per poder fer una estrena d'un disc, perquè tothom en té moltes ganes i estàs molt a temps.
2: Totes les escales plenes?
1: Sold out els dos concerts. Wow. Sí, sí, sí. Llavors, clar, aquí cadascú de les escales la juga una mica com li dóna la gana. És veritat que Ginestà no és un grup tant d'improvisar i a més s'han currat una gira que l'hauran de fer molts escenaris diferents i per tant no tenien tant de marge, però Dan Peralbo i el Comboi van dir, nois,
2: què voleu?
1: La casa per la finestra, el directe del nostre espai de confort, perquè ells és que res els hi pot agradar més que un escenari.
3: Cert.
1: Així que van començar el concert baixant per les escales amb aquesta cançó. Però aquí ja es van notar els nervis.
2: Fas,
1: sí, perquè ells l'actitud la tenien, però de cop i volta com que no els acaba de sortir la lletra, vull dir, però amb una espontaneïtat que ja els coneixeu,
2: que a mi m'encanta. Que és nova, que són noves cançons.
1: La qüestió era baixar per les escales, i ja estàs entre el públic. I llavors, bueno, ells baixen escales, el seu públic és un públic molt entregat, que ja coneix molt el directe del Dan Peralbo, i que ja és que els és igual el que facin, que tu estàs allà ballant i animant.
3: Tens ganes de veure'ls amb ells i ja està, no?
1: I fins i tot en Dan, quan van pujar a l'escenari i es van col·locar, diguem-ne, en el lloc on toca per fer tot el concert, el vaig veure emocionat. O sigui, plos a l'escenari, ja, des del moment.
2: Només se'l pot estimar, el Dan.
1: Sí, llavors van tocar aquesta primera cançó del disc així com per entrar en calor, però de cop, clar, van anar passant cançons i ens van anunciar que hi hauria cançons que saltarien del setlist, perquè si fan un disc nou, doncs n'han de treure de velles. Fins que en Dan decideix que de cop i volta està nostàlgic i que així, improvisadament, o si no ho era, ens ho vam creure tots, els diu als músics, nois, ja sé que això no està preparat, però ara farem 10 minuts de les cançons que han saltat perquè jo les vull tocar totes.
3: Oh.
1: I llavors van començar a cantar temes com aquest.
4: Cosa fina, fina, la rutina és drogaïna, ina, que s'escampa la retina.
1: I això va ser prou aviat en el concert, és a dir, no va ser allò que dius al final i ja va tothom embaladíssim, t'inventes coses, no, no, si el tio des del primer minut com jugant molt a improvisar amb el públic i ja et dic que tenia un públic que li seguia absolutament tot.
3: Clar.
1: A mi el que també em va agradar molt i em va sorprendre és que les escales de catedral, que clar, tu tens el teu lloc assignat, hi ha com uns coixinets de terra amb el número del seient que et toca, entre cometes, però no deixa de ser una escala, vale? Llavors, clar, en un concert com el de Dan Peralbo de rock, des del principi estàvem tots drets ja cantant i saltant.
3: Clar.
1: I va haver un moment que ells mateixos van dir, bueno, qui vulgui que vingui aquí davant. I clar, hi havia tot de hooligans de Torelló i de la comarca, m'imagino, amics seus, que va haver-hi com una rua de gent baixant per les escales.
3: Ai, ai,
1: davant
3: ai, no prendre mal, perquè és que allò amb aquella baixada
1: bueno,
3: també...
1: Jo pensava, potser la seguretat o la policia dirà que cadascú ha d'estar al seu lloc,
2: endavant,
1: com si fos el Covid.
2: Sí, sí.
1: Allà es van quedar. I llavors això, doncs com aquesta sensació també de suport de la seva gent que anaven, bueno, totalment trambòlics, com és normal. Jo, si fossin els meus amics, també hagués quedat a les 3 de la tarda per començar a fotre cervesa.
2: Molt bé, molt bé.
1: A tot això, el disc nou, que és el que ens interessa.
2: Ara,
1: vale?
2: Com sonava?
1: Sonava molt bé. A mi, una de les meves preferides del disc és el Comboi i tenia moltes ganes de veure'l en directe i no va de celebrar, ja t'ho dic ara.

0: aquesta va ser l'escola dona més joc i, a més, aquí hi ha nanos. Es va tornar absolutament boig. És que jo, de veritat, pateixo per la salut d'aquest noi.
1: Sí, és que jo també patiria, perquè fa patir molt l'escenari, aquest noi. Ho dona perquè tot tant.
0: És que, exacte, és que porta 5 minuts saltant, tirant-se pel terra, tirant-se al públic, cridant com un boig, que dius, és que l'hauran d'ingressar. Sí, bueno, i en aquesta cançó va ser un dels exemples més evidents.
2: És que és molt veritat. O sigui, ara vaig a fer de Fran Lluís. Andant per Albo és molt veritat. O sigui, es deixa anar molt pel feeling, no?, que té amb la seva audiència.
1: És que no ho pot evitar, jo crec. O sigui, és el seu, jo crec que ho està desitjant i arriba allà i ho dona tot perquè
0: està
1: és el que necessita.
0: Està com una cabra. Va baixar de l'escenari, no sé, mitja dotzena de vegades. I també va deixar pujar a gent del públic a l'escenari amb aquesta cançó. Persona. Clar, jo aquesta història no la sabia perquè he anat a alguns concerts d'Andant per Albo, però no et suficients com per saber aquest lore, ¿vale? Però hi ha un noi que es veu que és de Sant Boi, però un xaval tipus de 17 anys. Bueno, no sé si 17 anys, però 18 acabats de fer. Que és molt, molt fan d'Andant per Albo i es veu que en un dels concerts que van fer, no sé si a Girona o algun lloc també del nord, el tio va fer autoestop des de Sant Boi per anar-hi, ¿vale?
2: Ostres! Collons. Que estem parlant dels primers concerts, et devia ser menor. Perquè, clar,
0: sí,
2: si ara
0: no sé,
2: tot just
0: molt,
2: té 18...
0: Molt jove, aquest noi. Va. Ah. És que no sé quants anys té, però t'asseguro que era molt jove. De fet, el meu col·lega, que estàvem allà al concert, deia, deu ser el germà petit. I dic jo, a mi no em consta que hi hagi un germà petit, però bueno.
2: No ho sabem.
0: Total, que el tio és tan fan que realment jo entenc que Andant digui, mira, puja a l'escenari, acaba de cantar-la tu, aquesta cançó, i fa un espectacle... Bueno, aquest noi, a més, entregadíssim a la causa. Cap tipus de vergonya, eh? Vull dir...
1: Bueno, clar, si és així per Andant, què vols?
0: Bueno, jo vaig flipar amb la història aquesta de l'autostop i vaig dir, mare de Déu, és que el públic d'aquest grup està tan sonat...
1: Com el mateix grup.
0: Com el mateix grup. I no van parar de sorpreses ben bé fins al final. Per últim, anècdota. És que concert farcit d'anècdotes, que ja sé que sempre en donen moltes, però clar, imagino que aquest encara ho era més d'especial per ells. Van mirar a les entrades de la web d'estrenes qui era la primera persona que havia comprat l'entrada perquè s'havia fet sold out d'aquest concert abans que traguessin el disc d'aquest últim disc.
1: Sí.
2: I van trobar qui va ser el primer que va comprar-la.
0: I van dir, estem tan agraïts per haver fet sold out un concert que no sabíeu ni com seria perquè no hi havia el disc encara fora, que volem fer-li un regal a la primera persona que va comprar l'entrada, que a més en va comprar 6 de cop.
2: Era
0: en
2: Tiro per Albo, el pare del Dan.
0: No, era una noia random que es deia Mireia. Home. Illa. I clar, bueno, illa, meravella. Bueno, tot el públic, tot el públic allà quasi pràcticament mantejant aquesta noia.
2: No seria la filla del president, no, eh?
0: No crec, però vull dir que va ser un moment molt divertit de dir una persona random del públic, que crec que no eren ni amics ni res d'Andant, de cop i volta, doncs tenint aquest moment de protagonisme
1: total.
0: A mi em va agradar molt, la veritat.
2: Canviem de concert que no ens donarà temps.
0: Exacte, anem al concert també de Ginestar. Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida més que vas arribar al mar. Prometo drames i ratllades algun dia. Vale, hi havia molts nervis, vale, perquè el concert,
2: sí.
0: Ja us ho dic així com també des de la prehistòria, de dir, aviam, aquesta gira nova està molt currada, ells han treballat amb molta gent diferent per intentar millorar el directe, tant a nivell d'escenografia com de coreografia, com de cant, vull dir, ja són un grup consolidat, no pots anar pels puestos amb un pal i una canya, vale? Vull dir, ja la gent et segueix des de fa molt de temps i estem tots molt pendents de vosaltres perquè aneu a grans festivals, també. Tot el que hi havia una mica de nervis, vale? I a més, el públic era molt diferent en el sentit de que, clar, una mica més tard, ja eren les quarts d'11, a les cales de la catedral, com hi ha com aquest punt de solemnitat, tothom estava assegut al seu seient, no feia pinta que allò hagués de passar com a Andant, que se'ls hi va desmadrar tota la segona cançó, sinó que estaríem molt més d'estona asseguts. I jo, de fet, bueno, jo potser també perquè ja anava animada de l'altre concert, pensava, quin puto avorriment, col·lega, però no pel grup, sinó perquè la gent era com, podeu cantar, podeu aixecar-vos, ja. Podeu picar de manesca.
2: Vas engrapar la gent per no fer-ho?
0: No, vaig jo a fer de com es diu això, d'animadora. O sigui, vam ajuntar-nos uns quants.
2: Vinga, som-hi tots amunt.
0: I vam dir, bueno, és que això, si algú no comença a picar de mans, clar, i algú no comença a moure els braços, i algú no comença a aixecar-se, no ho farem ningú.
1: Puc entendre que el que no havia anat Andant venia allà a sentir un concert de Ginestar, a escoltar, i també vull dir que també és una manera de viure un concert, i és una música que
0: bueno,
1: pots...
0: Bueno, ens van fer seure un parell de cops, jo, us sembla molt de greu, però, nois, o sigui, ja sé que volia anar a escoltar, i sobretot amb un nou disc que encara no et saps gaire les cançons.
2: És a dir, si però... el concert del Dan era més de cervesa, més guarro, aquest era més de gin tònic. Era
0: de copeta de vi, però tampoc et pensis perquè no es podia veure. Tampoc. Bueno, es podia veure, però no podies cop, no hi havia cap barra, entenc-me, saps? Total, que clar, l'únic moment en què teníem l'oportunitat d'intentar animar la gent, perquè les cançons segur que se les sabien, era quan van tocar potser una de les més antigues que tenen, que sapigueu que això és el més vell que escoltareu al nou directe de Ginestar, i no és gens vell, és el 2021. Quan li agafa la mà,
2: no passa el temps, saps que t'estimo, mai m'ha passat. A veure, clar, no és que sigui vell, però és que han tret tantes cançons després d'això.
0: És que clar, les velles del pop, tio, no poden parar de treure coses noves i que, a més, triomfen prou com per deixar-les al setlist. Per tant, més enllà d'Estimar-te com la Terra, que evidentment no la deixaran de fer, que sapigueu que han anat saltant tot lo de suposo que l'amor és això. Hi ha gent que li sap greu, aquest dato.
1: Home, clar, però és que no es pot tocar tot. Però sap greu amb un grup que t'agrada.
2: El moment Llanterna va ser el moment que van tocar Pau o no?
0: És que el moment que van tocar Pau era un moment molt especial perquè era el primer cop que tocaven Pau en directe en un públic, que la Júlia li cantava al seu germà, i a més hi havia tota la seva família perquè era aniversari de la Júlia i la Maria.
2: Ostres,
0: ah. Bueno, un far de plorar.
1: Clar.
2: Tidua, eh?
1: Oh, que bonic.
2: Tidua, flor de pell, aquesta
0: cançó. Al mig de les escales van baixar el públic. Que una de les novetats també és que baixen un parell de moments del Volvo al públic. No faré spoiler perquè hi pugueu anar i pugueu deixar-vos sorprendre, però s'han animat a baixar amb la gent a cantar en alguns moments del Volvo, que ens crec
1: que
0: és molt important.
1: I no sé si ho comentaràs, però no ho estàs dient, lo de l'outfit em va encantar.
0: Sí, es van molt ben vestits, van molt guapos. I
2: com,
0: també...
2: com van?
0: Bueno, aneu-nos a veure i ho veureu.
2: Val.
0: Però sí, van, o sigui,
1: van vestits per l'ocasió.
0: Tot, en tots els aspectes, està molt, molt, molt canviat el seu directe. I ja per últim, novetat important, que sapigueu que aquesta cançó que posarem ara no la fan en absolut d'aquesta manera.
2: La fan punky? Sí, jo crec que sí, eh?
0: No us faré gaire spoiler.
3: Oh, canvien la lletra i posa algun nom en concret.
2: La lletra és aquesta.
0: No, la lletra és aquesta.
2: Però clar, Tidua, ser punky, eh? T'estimo tant. Sí, me l'imagino així.
0: Un dels millors moments del concert, per
1: mi. Ah, mira, us crec.

0: això.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Aquí arrenca una experiència única, la cita cegues més gran que haguem vist mai. Hem reunit 100 persones disposades a enamorar-se de veritat.
3: És la gran cita al programa de dating del 3CAT. Laia, tu que deies... vaja, arrufaves el nas en arribar a les primeres informacions, però ara llegeixes les reaccions tot de coses bones.
4: És que només llegeixo reaccions bones. Sí? M'estic preocupant, de veritat.
3: Per què?
4: Dic, bueno, perquè potser ho hauré de veure.
3: Ah, sí.
4: No, bueno, molt millor jo, no? Sí. En tot cas, el que us volia recollir és l'última que he llegit, és de Joan Bordeus, crític cultural, un tio que parla de filosofia, vull dir, em mereix un respecte i atenció. Sí, perquè diu coses. De fet, el titular de l'article que escriu a núvol.com és "La teoria lúcida de l'amor arriba al 3CAT, crítica de la gran cita". Per tant, podeu sentir les seves paraules ponderades al voltant d'aquest programa. Primer, fa tota una locubració al voltant de com són els programes de cites. Diu, són com una cursa nuclear entre el nostre desig d'autenticitat i els límits elementals de l'empatia humana. Perquè veieu que no és una crítica,
5: no,
4: com de dir.
5: No, perquè el tio domina molt. Sí, ell escriu assajos de filosofia.
4: Totalment. Totalment. Per tant, m'agrada molt aquesta aproximació, d'acord? I llavors ell diu això una mica, que el que volem és, diu, mirem els realities desitjant que els participants siguin prou forts per resistir la violència de la nostra mirada, però prou febles perquè arribi el moment màgic en què les capes de performativitat es relaxin i experimentem alguna mena de contacte amb el que, a falta de cap paraula millor, anomenem veritat. D'acord? Ho situeu? Ell fa aquesta aproximació.
6: Ara està explicant una mica a l'engròs com són aquest tipus de programes.
4: Sí, quines són les aproximacions amb què ens hi adrecem els espectadors?
6: Clar, és que fins ara el referent era, jo què sé, First Dates de 4,
4: clar,
6: no?
4: Clar, clar, clar.
6: Que clar, a veure, vull dir, no sé si l'heu vist aquest, però...
4: Doncs mira...
5: No, però, o sigui, First Dates per mi sí que es queda molt en aquest pla superficial que diu el Joan, de tot és molt artificial.
6: Moltíssim.
5: Perquè no et dona temps de conèixer les persones. Però, per exemple, tant que critiqueu la Isla de las Tentaciones... Quan un cop passat el primer capítol, que li cau a tothom la careta, allò és el més semblant que et pots tirar a la cara, a la veritat, en el sentit que aquelles persones són així de veritat i te les
4: creus. Sí, però no està molt estrafet allà, és a dir, no és una exageració.
5: Sí, el càsting sí que està fet amb un tipus de persona molt concret, però això no vol dir que aquelles persones no siguin així de veritat.
4: Vale, que t'entenc. Però sí que és que el càsting és una mica com de buscar l'espectacularitat extrema, no?
5: Bueno, estan buscant un tipus de persona que...
6: Sensacionalisme, sí.
4: Clar,
5: que saben que... I tal, però són així.
4: Mireu què diu en Joan de la Gran Cita, diu, i la veritat és que la Gran Cita, el nou programa de TV3, és un artefacte que té molt d'ofici a l'hora de jugar amb aquest vaivé entre la performativitat i l'autenticitat, i ho fa dins d'un entorn de fantasia prou convincentment confortable, perdoneu, perquè no patim per la vida dels participants quan les càmeres deixen de gravar. Això també està bé, és aquest punt que no fa tanta vergonya al dia.
6: I això no
4: també
6: queden en evidència,
5: de,
6: no?
5: De ganivet a la Isla de les Tentaciones, que sí que és veritat que agafen gent tan desequilibrada que la mínima que els hi passa alguna cosa et penses que
6: rebenten,
5: es tiraran per un pont.
6: Exacte, i després...
4: Bueno, clar, i que estàs
6: endavant amb la resta de la vostra vida.
4: I que els acabes veient com a víctimes, no? Perquè són al final utilitzats per aquesta espectacularitat, no? En canvi, sí, està bé que aquí siguin persones que saps que amb un cert criteri, que saps que s'hi han portat allà perquè han volgut i que no van tan enganyades com alguns d'altres llocs.
5: Que no tenen problemes mentals, ja t'ho dic ara.
3: Podríem dir que no és speed dating, com l'exemple que ha dit el Sergi de 4, que és una cosa una mica més... Els permets conèixer tu millor a ells com a participants i entre ells també es coneixen una mica millor, que no pas un sopar fake.
4: Sí, exacte. Diu, la idea és que veurem un programa de cites en tres fases. La formació de les parelles entre un grup de 100, l'evolució de les relacions seleccionades i la decisió final sobre si continuen juntes un cop acabar el programa.
3: Almenys aquest moment final de tornaries a quedar amb ell, tornaries a quedar amb ella, sí que existeix, eh?
4: Exacte.
3: Però són tres fases.
4: Sí, sí,
6: és
4: sí.
6: Que jo aquests First Dates els veig més com gent que volen anar a passar per allà per a veure si aconsegueixen ser carn de reel posterior per les barbaritats que arriben a dir, saps, durant aquella
5: cita? Sí, a veure si es fan virals.
6: Sí,
5: no?
6: Jo crec que van més en aquest propòsit.
3: A veure si li agrada algú a qualsevol, excepte el que tinc davant a la taula.
6: Sí, sí.
5: És que un sopar no et dona temps d'intimar en res.
6: No, un sopar, a més, amb 15.000 càmeres per tot arreu.
5: Sí, però per això que les experiències aquestes que són més llargues, en fases, ja sigui la Isla, que ja estan un mes allà tancats, o a la Gran Cita, si dius que hi ha aquestes tres fases, doncs jo penso que és quan es van traient les capes de performativitat que diu el Joan i veus com és la persona.
6: Exacte. Si voleu,
4: us llegeixo l'última frase de l'article, que de veritat val molt la pena. Diu, la gràcia de la Gran Cita és que ens ofereix una oportunitat per rebejar-nos en aquesta fantasia autocomplaent durant una estona, però que gairebé tots els participants expliciten un cert grau d'autoconsciència respecte als límits i les contradiccions d'aquestes il·lusions romàntiques.

0: els experts. ICAT.
1: Laia, ens aturem sobre les aigües.
2: Sí, perquè si divendres parlàvem d'avions, avui és el torn dels vaixells, perquè al nostre país tenim un aire ben contaminat. De fet, estem amb els hospitals plens de criatures amb bronquitis i adults també, perquè sabeu que l'aire contaminat doncs mata moltíssimes persones i és el responsable de moltes morts prematures cada any a Catalunya i especialment a la ciutat de Barcelona. Doncs avui ens fixem justament en la capital, on hi ha el port, perquè sabem que el port de Barcelona és un dels més contaminants d'Europa i en concret és on els ferris emeten més emissions perjudicials tant per la salut com pel medi ambient. Qui en dona les dades és el consorci europeu que es diu Transport and Environment, que monitoritza l'impacte ambiental del transport. I a diferència d'estudis anteriors, aquesta vegada les dades analitzades han estat sobretot de l'impacte dels vaixells de passatgers que s'aturen al port de Barcelona més enllà de les mercaderies. En parlem sovint, els creuers són un gran problema per aquesta ciutat i per la seva contaminació. És molt difícil posar normatives que els aturin. I és que els ferris que atraquen en ciutats portuàries com Barcelona, però també com Dublín o com Nàpols, doncs són responsables moltes vegades de més contaminació atmosfèrica tòxica que no pas tots els cotxes que circulen en aquestes ciutats. És a dir, de què serveix posar distintius ambientals els cotxes que poden entrar a les ciutats i després donem barra lliure als creuers per atracar els nostres ports i fer tota aquesta contaminació que no deixem fer als cotxes. L'estudi assegura que els vaixells que naveguen per Europa són, a més, en general, molt vells, molt contaminants, i això complica que puguin modernitzar la seva maquinària i adaptar-se doncs, a nous tipus de combustible que contaminin menys. La contaminació principal d'un port d'aquests vaixells és per òxid de sofre, que això és fruit de la combustió dels combustibles fòssils com el carbó o el fuel oil, i són unes emissions que són molt perjudicials per la salut respiratòria i que causen pluja àcida i provoquen, a més, l'acidificació dels ecosistemes. A més, com us deia, a Barcelona els vaixells emeten 1,8 vegades més òxid de sofre que tots els cotxes que circulen per la capital. No serveix de res prohibir l'accés dels cotxes quan mantenim els vaixells contaminant d'aquesta manera. Sí que és veritat que en un futur que es preveu entre a mig i llarg termini, sembla que aquests ferris, aquests creuers, aquests vaixells haurien de poder transitar amb energia elèctrica, amb combustibles que no fossin fòssils, però de moment encara no està passant això i, per tant, la contaminació és ben present i o limitem l'accés dels vaixells al port o els obliguem a canviar el combustible. I de moment això no està passant i se'ns està contaminant l'aire.

0: Sintonia del dilluns de Fúria amb la Laura Grau. Avui tema vagues de mestre i tema gent que diu vaga ok sempre i quan no m'afecti a mi.
1: Crec que avui toca, per qui hagi viscut sota una pedra, a fer una mica de resum de com està la situació mentre a les estudis del costat estan entrevistant a la consellera d'Educació. Bueno, això és... tenir esperit crític, no? Vull dir que podeu posar-vos una estona a la consellera d'Educació a Catalunya Ràdio i jo mentrestant aquí explicant-vos la versió dels mestres, sobretot els que estan organitzats en els sindicats majoritaris.
2: Exacte, complementant aquí.
1: Sobretot perquè em preocupa una mica que hi hagi bulos, que hi hagi fake news i que hi hagi malentesos amb la situació dels mestres ara mateix, perquè penso que és una situació potser una mica complexa d'explicar i que és molt fàcil que hi hagi gent que s'agafi al mantra i a la tendència de dir, però ja veu fer vagues al mar, però ja es va arribar a un acord amb els sindicats no majoritaris, que en el seu cas són UGT i Comissions Obreres, amb la Conselleria d'Educació, amb el Departament d'Educació, i crec que s'ha d'entendre el per què ara aquests mestres tornen a convocar vagues durant el proper mes i mig fins a final de curs, perquè no estan encara satisfets amb l'acord al qual s'ha arribat
3: no
1: amb el Departament.
3: Ens queixem per vici, no, la cosa no va per aquí.
1: Això ho haurà de jutjar cadascú. Jo el que vinc és explicar-vos el que jo veig al meu voltant, que tinc un 90% de tot el meu entorn, que són mestres que estan d'acord amb aquestes vagues i que tenen l'argumentari molt clar de per què els sembla necessari continuar amb aquestes protestes. A partir d'aquí, que cadascú jutgi, però jo penso que algú ha de fer de portaveu d'aquesta gent, perquè, bueno, per l'estrany motiu que sigui, els mitjans de comunicació aquesta setmana estan molt avasats a llançar un missatge de que això no acabarà de funcionar i que el Departament ja ho ha fet tot bé. Per tant, anem a intentar fer una mica de contrapunt. Per començar a dir que hi ha un calendari de vagues que el podeu consultar a la web, i a les xarxes socials dels sindicats que les convoquen, que són l'USTEC, la CGT i la Intersindical, en què hi ha un quadrant molt bonic de colorins, amb horaris, que si alguna cosa sabem fer els mestres són horaris de colorins, en què es pot entendre perfectament que no són 17 dies de vaga com s'ha anat escampant arreu. No són 17 dies en què el personal educatiu no anirà a cap centre de Catalunya. Hi ha 3 dies de vaga unitària, el primer és el dia 12, si us ho voleu apuntar, i després hi ha un calendari de zones en què cada zona té 2 dies de vaga més. ¿Vale? Per exemple, si sou del Baix Llobregat, tindreu 2 dies més de vaga. Si sou de Girona, seran 2 dies diferents més. Està repartit per territoris perquè així es pugui, d'alguna manera, descentralitzar el que és l'acció de protesta, que no hagi de patir tothom alhora durant tants dies seguits, perquè també és impossible a nivell
2: justament,
1: de militància.
2: Justament, més va per tenir en consideració els damnificats, no? És a dir, tant que es diu que no es té en compte els damnificats, les famílies, doncs mira, perquè les famílies ho pateixin menys, es fa dosificat per territoris.
3: I que tot i això hi hagi un ressò.
1: Sí, perquè jo crec que hi ha mestres que estan tan emprenyats que ja els agradaria fer 17 dies de vaga, però també hi ha un punt que logísticament és impossible, hi ha d'haver uns serveis mínims i també hi ha d'haver un seguiment del final de curs.
3: És que és el final de curs, clar.
1: I que la gent no pot sortir cada dia de la carretera al mateix lloc, per tant s'ho han repartit d'aquesta manera.
2: I Laura, si bé és veritat que els mitjans de comunicació trobo que hem sentit poc aquestes reivindicacions aquests últims dies, també t'he de dir que a les xarxes socials no paro de veure gent coneguda de tots els àmbits de la societat dient, pocs em semblen aquests dies de vaga.
1: És que hi ha qui diria vaga indefinida, però clar, aquí la gràcia de la democràcia també sindical és que hi ha unes assemblees on es decideix com s'han d'organitzar aquestes vagues, i si hi ha sindicats majoritaris en què hi ha moltíssims mestres afiliats que decideixen que cal fer aquests 17 dies de protestes que inclouen 5 dies de vaga, diguem-ne, per cada zona, o sigui, que cada damnificat de l'educació, diguem-ne, cada família tindrà l'afectació de 5 dies de vaga, doncs, bueno, serà per alguna cosa, no?
0: Mira, el nostre oient Salva, perquè quedi ben clar i ben gràfic, que acaba de compartir al grup de WhatsApp dels experts
3: el calendari
0: de colorins amb el seu lema no acabem el curs sense condicions dignes, i on s'assenyala el que acaba de dir la Laura, que no són 17 dies de vaga, sinó que està organitzat i repartit en tot el país.
1: En territoris i amb tipus de protestes diferents. També hi ha 2 vagues especials del 03, per exemple, que és un col·lectiu que ha quedat molt arraconat a les vagues anteriors perquè, bueno, funciona una mica diferent, no, el seu interlocutor no és el departament, sinó que moltes vegades és l'Ajuntament o el Consorci, però igualment són un sector que està també molt castigat i que fan una feina increïble a les escoles bressols.
0: Mira, una mare, que no pas una docent, una mare, l'Emmanuel, que porta el seu fill a un col·legi de Rocafonda i ens porta la pancarta que diu Rocafonda, diu prou, concentració, amb el dibuix d'un altaveu, i diu mai hi ha vaga suficient, s'ha esfondrat el sostre d'una escola per l'estat de merda de l'edifici.
1: És que clar, estem aquí,
0: Diu, és en vaga on es mouen les coses.
1: Bueno, estem aquí i la següent cosa que va passar la setmana passada, per si algú no n'ha sentit parlar, és que el departament va sortir a dir que una de les mesures que se'ls havia ocorregut per afrontar aquesta situació era fer un pla pilot on hi hauria policies de paisà presents, no sap de quina manera, perquè després han dit que no entrarien a les aules. Jo penso, i què faran? Una ronda per la porta de l'escola?
3: Sí, no, diu, no, se'ls cridarà. Diu, és que si ja se'ls cridava ara, no venien?
1: Ja venien ara, però
3: home,
1: bueno.
3: Entenem que sí.
1: Presència, no sabem de quin tipus, va. De policies de paisà en escoles d'alta complexitat de diferents llocs del país.
2: Han com fet un pla pilot. Com si s'arreglés amb policia les coses.
1: És sí, que bueno, jo què sé, el seu argument és que per millorar la convivència, per innovar, és que aquest tall d'innovar a mi em va flipar, el 324. Una persona del Departament d'Educació dient que era una mesura innovadora i que no estàvem acostumats a innovar, que havíem d'obrir la ment perquè no podíem donar les mateixes solucions a problemes que no s'havien resolt. I és com, bueno, quines solucions heu donat fins ara? Que no han funcionat perquè tampoc n'heu donat gaires de solucions. Bueno, és igual, a mi em posa nerviós aquest tema. I, de fet, ja hi ha 4 centres d'aquests del Pla Pilot que ja han dit que ells no en volen saber per res.
2: Que no es volen mai pintura, aquests polis.
1: Doncs això, que hi ha hagut aquest tema de posar policies de paisà, que també ha sigut una cosa que ha fet saltar molt les alarmes, de dir, però aviam, què coi està passant en aquest surrealisme que estem demanant a les manifestacions del març, recursos per poder atendre la diversitat a les aules, és a dir, vetlladores, psicòlegs, integradors socials, i a més de retallar-nos aquestes figures, ens en poseu unes altres que ningú ha demanat i que són intimidatòries també per molts nois i noies d'instituts, en què sabent el racisme institucional que es pateix als carrers, en què hi ha policies que et paren al metro sense cap tipus de motiu, només perquè ets racialitzat, o que et desnonen de casa teva, que estiguin després a l'institut fent una funció, en teoria, de mantenir la convivència, a mi no em sembla que sigui lògic en cap sentit.
2: I perquè no deixem els polis pels adults i deixem els infants amb educadors, dic jo, proposta
1: així. No, i que
2: així.
1: Hi ha situacions en què pot ser necessari que vingui la policia, però ja els trucarem, no fa falta que hi hagi una figura de mediació, o no sé què estan dient des del departament, en una escola. Bueno, a mi em sembla una cosa una mica surrealista. Després, una altra cosa que va passar la setmana passada en instituts, és que de veritat és que arriba un punt que ja era un ritme que no es podia seguir. Hi va haver unes manifestacions amb un institut de Valls, concret, l'Institut Narcís Oller, en què els alumnes es van revoltar contra els mestres, en contra de les vagues dels mestres, perquè aquests mestres d'aquest institut van decidir que el mínim que podien fer per intentar ser coherents amb els seus principis era no fer cap activitat extracurricular, que no és obligatori fer-la, tampoc és un dret de l'alumnat. Les fan tots els mestres perquè els encanta la seva feina i de bona fe se'n van de colònies, se'n van de viatges de finals de curs i se'n van a les graduacions. Però no és obligatori, en cap cas.
2: No, i és veritat que si no tens les garanties de poder atendre l'alumnat amb normalitat dins el centre, imagina't fora, no?
3: Totalment.
1: Bueno, i que ja vas prou apurat intentant fer classe, que és la teva obligació, imagina't a sobre agafar-te un divendres a la tarda per anar a una graduació dels alumnes de segon de batxillerat, que segur que es moren d'il·lusió, però, nois, estem aquí, estarem més al braç que la màniga. Bueno, doncs els alumnes d'aquest centre, en lloc d'empatitzar amb les protestes dels mestres per la seva situació diària
2: i
1: de col·lapse...
2: I donar-los suport, no?, amb les seves reivindicacions, que és el que ells serien els principals
3: beneficiants. És molt fàcil que hi vagin els pares,
1: que
3: hi vagin 5 o 10 pares, que es posin d'acord...
1: I això pot muntar una AFA perfectament.
3: I l'AFA pot organitzar-ho.
1: Una sortida de Port Aventura, com munti l'AFA, com munti els propis alumnes, fins i tot, que quan jo anava al Cau hi va un any que ens va ploure molt per Sant Joan, que era una festa que ens encantava, i vam dir que, mira, que ens trauríem de la màniga el 15 d'agost, fer Santa Mariona, i vam muntar una festa a uns nens de 16-17 anys. No costa tant, no. És mirar-te els packs d'entrades de PortAventura, distribuir una mica els busos, a mirar com podeu guanyar diners, perquè si no pot anar tothom, entenc que també hi hagis d'haver un extra job, vens pastissos pel carrer, no, i ho hem fet tots,
3: Ho dic perquè també, fent-ho d'aquesta manera, potser hi ha pares que s'adonarien que anar de colònia o de viatge no és tan divertit com es pensen, que diuen, sobre?
1: I
3: els hem de pagar nosaltres, els profes que hi vagin de viatge? Jo he sentit això, I penses, però és que vosaltres sabeu
2: com
3: pringa un professor en un viatge. És
1: que
3: no ho he estat adolescents i no ho he anat de porta a porta i fet balcòning i aquestes coses que es fan.
1: Perquè... Es fan responsables de 20 xavals a les 4 de la matinada segurament bevent en un viatge final de curs.
3: Pringada màxima.
1: Bueno, aquests nois fent una manifestació que mai cap protesta estudiantil ha sigut tan mediàtica, jo flipant perquè tot el dia les notícies hi havia aquests xavals parlant, casualitat o no, que el seu portaveu fos un noi de Joventuts Socialistes de Valls. Bueno, després va sortir un comunicat que deien que es desmarcava, o sigui que parlava en nom dels estudiants i no de les Joventuts Socialistes. Pot el president del Parlament de Catalunya parlar en nom de només d'ell que a títol personal quan va als llocs? Jo penso que no, per tant aquest noi doncs, potser s'hauria d'haver pensat dues vegades. En tot cas, que està passant tot això i que els mestres tenen aquestes vagues organitzades més que res perquè els acords als que va arribar amb Comissions Obreres i amb UGT al març no els semblen suficients ni a nivell de recursos, que com diem, encara no s'ha arribat a un acord de com s'augmentarà en aquest personal educatiu necessari per aplicar la inclusió real a les aules, de baixada de ràtios, que tampoc els sembla suficient, perquè que hi hauria una ràtio de 20 alumnes, ja es va dir bueno, fa milions d'anys amb l'última reforma educativa i no s'ha implementat, vull dir que es digui, que s'escrigui en uns papers, no vol dir que després es porti a l'aula, la realitat, i també per un tema de sous, que és el que costa més d'entendre socialment, perquè si ja sabem que els mestres són gent que generalment tenen unes condicions superiors a la gent que treballa al sector privat, però això no vol dir que no es puguin queixar perquè no els hi han pujat el sou en 8.000 anys, m'entens? Vull dir que si ells es queixen perquè volen unes condicions millors, no vol dir que tu hagis de dir, oh, no us podeu queixar perquè jo estic fatal, doncs tu també queixa't i organitza't, que per això hem hagut de viure un altre dia del treballador a manifestacions que tampoc han tingut tant de seguiment. Si realment estàs tan disgustat, t'organitzes amb la gent de la teva empresa i també et queixes, vull dir. No vas a boicotejar la gent que realment vol tenir una qualitat de vida millor.
0: El nostre oient Antoni diu, dijous tenim vaga a l'escola Bressol i diu, la principal damnificada és la meva mare, però ella està encantada de tenir el meu fill un dia amb ella. Li hem preguntat quina pel·li, quins dibuixos mirarà, i ens ha dit cap, que és massa petit per veure pantalles.
1: Molt bé.
0: I ha dit, a jugar al parc amb l'àvia.
1: Ara. I si són ja una mica més grandets, a sortir al carrer també amb els seus, amb els seus mestres.
3: Mira, les vagues de l'escola Bressol, el dijous 7 de maig, de 0 a 3, el dimecres 20 de maig també de les escoles Bressol.
1: Doncs això, també molta família donant suport als mestres, perquè s'està jugant molt amb el discurs d'intentar enfrontar-les amb el col·lectiu, dient que, clar, que són molt insolidaris perquè això s'ho menjarà la conciliació familiar. Tio, jo crec que la situació és prou crítica com per tirar d'avis, tirar d'hores extres de feina o el que sigui per intentar donar suport al col·lectiu i que això es pugui remuntar d'alguna manera, perquè és les generacions del futur les que ho patiran.

0: a les 9 del vespre arrenca una nova edició del Desconcert, una de les més especials perquè celebra 10 anys de vida, i Dan Peralbo i el Comboi seran un dels artistes que tornaran a pujar una vegada més a l'escenari de l'Apolo. També hi haurà Lil Dami, Senyor Chen, Alosa, Mamaduixa, Gavina MP3 i, per exemple, també Ferran Palau. Els qui tampoc es perdran el Desconcert són Sidoní, la Jules, Gravo, Saxeni, Masoni o la Flashy.
1: Sense casquet, aquí anem volant.
2: Apaga la llum, que estem activats.
0: A l'escenari també hi pujarà Pastora, Hipnosi, Llum Rajola, la Pound Gang, Kelly Azaia, la Llum, Le Coq o la Venus. Per cert, que tenim incorporació d'última hora perquè la finalista d'Eufòria, Monique Macon, se suma al cartell. La festa, recordem-ho, comença a les 9 de la nit a la sala Apolo. Uau! I, de fet, si vau demanar invitacions, reviseu el mail, i pels qui no, doncs, no hi pugueu anar, sapigueu que el Desconcert s'emetrà en directe a iCat i en vídeo també a la plataforma 3Cat. Seguim la ruta de concerts, fent parada a Roda de Ter, on aquest cap de setmana se celebra la 9a edició del Festival Encanta. La Maria va ser la primera confirmada del Festival Encanta 2026. Dimecres, la cantant valenciana hi presentarà el seu segon disc, el primer de llarga durada, Rubina, que es presenta com un viatge íntim de pèrdua, cura i renaixement. El concert començarà a les 8 del vespre al Teatre Eliseu. L'endemà dijous, al mateix escenari i a la mateixa hora, Ferran Oriols hi presentarà el seu segon treball en solitari, Darrere dels Horts. Divendres serà el torn de l'Abril. L'escena musical valenciana està produint més talent musical que mai, i una de les artistes que ho està petant allà on va és l'Abril. Divendres presentarà el seu últim disc, Instruccions per estimar una cirera, també al Teatre Eliseu a les 8 del vespre. L'endemà dissabte, Gavina MP3. En aquest cas, Max Codinac hi presentarà Sempre i per Instint, un disc que va publicar a principis de novembre, i qui tancarà la 9a edició del Festival Encanta serà l'Aranà, el duet format per la catalana Anna Sala i la eivissenca Lara Magrinyà. Per cert, que un parell de dies d'abans, divendres, l'Aranà s'estrenarà a Barcelona. Serà dins del centre Artesà Tradicionarius. Doncs bé, si voleu gaudir de tot aquest repertori de concerts de Roda de Ter, podeu comprar entrades a la web del Teatre Eliseu. Seguim amb més concerts. Dijous, el segon concert de L'Último de la Fila.

A finals d'abril, Manolo García i Quimi Portet van iniciar, després de 30 anys, nova gira de l'Última de la Fila. Diumenge passat, doncs, van fer el seu primer concert a Barcelona i dijous faran el segon. L'espectacle permet reviure les cançons del grup, que han marcat diverses generacions, entre mitjans dels 80 i finals dels 90, i aquest segon concert es farà a l'Estadi Olímpic i encara queden algunes entrades a la venda.

0: Segurament la majoria de vosaltres ja ho haureu notat. Aquesta és la veu de Joan Miquel Oliver, membre fundador del grup Antònia Font, que arrenca nou projecte en solidari. Tot just ve de publicar el seu nou disc, Ruïssos, un dels treballs més esperats del mallorquí. Dijous, dins del Festival Empremtes, el presentarà a l'Apolo de Barcelona a 8:45 de la nit. Si voleu anar, encara queden entrades i obren portes una hora abans. I parlant de l'Apolo, Triquell actuarà l'endemà divendres. El cantant de Sant Quirze del Vallès presentarà el seu segon àlbum, Paco de Lux. El concert començarà a 8:45 de la nit, forma part del Guitar BSN i encara queden entrades a la venda. El proper concert de Triquell aquest 2026 serà a la Festa Major del seu poble el 7 de setembre. Per cert, a Barcelona aquest divendres hi actua Pablo Alborán.
1: Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo, preguntándole al espejo quién era Pablo.
0: Pablo Alborán torna a Barcelona amb una nova gira al Palau Sant Jordi. El malagueny presentarà el seu últim disc, Kilómetro Cero, i per aquest concert les entrades estan exaurides de fa temps.

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. 50 milions d'euros. Aquest és el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya, segons Foment del Treball. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 5 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten en bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol i del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. I en cultura us explicarem que la pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran homenatge, un gran concert d'homenatge a Pau Casals que servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre sota la direcció de Xavier Puig. Passen 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, també amb cues a les dues rondes amb afectacions de retruc des d'aquest punt en sentit Llobregat. Destaquem la ronda litoral perquè pateix fins a 7 km i mig d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim 2 km de lentitud a la AP7 entre Mollet i Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol en direcció Tarragona. A la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona també hi ha retencions, igual que aquesta lentitud habitual també d'un quilòmetre i mig a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per últim, el vessant Llobregat també deixa cues cap a la capital catalana per la B-23 amb des d'aquest enllaç a la AP-7 amb el Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat o també retencions a la A-2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. Per últim, recordem que a les vies costaneres ara mateix també trobem lentitud de 3 quilòmetres i mig a la C-32 des de Gavà en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I la previsió del temps és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Després de la traca de ruixats que van caure ahir a moltes comarques, ens ha quedat un dimarts en el qual la fresca és evident. De fet, a hores d'ara ha baixat la temperatura d'una forma evident respecte ahir al matí i també amb molts núvols enganxats a la Catalunya central, les comarques de Ponent, les comarques de Girona o les valls del Pirineu. Núvols baixos o boires directament al llarg d'aquest matí. Ja al migdia, primers ruixats que anirem tenint sobretot a la costa barcelonina i cap a la costa Brava, i aquesta tarda és quan una altra vegada tindrem un bon reguitzell de tempestes que acabaran descarregant amb moltes ganes, sobretot cap a les muntanyes del prelitoral i també les Terres de l'Ebre. La temperatura d'aquesta tarda tampoc variarà gaire, no farà gaire calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
5: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
4: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud, afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada Bifurcació. Ens amplia la informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
6: Després de gairebé 3 mesos sense tren, avui es restableix la circulació ferroviària de la línia R3 fins a Ribes de Freser. Malgrat això, el servei torna a funcionar amb una oferta reduïda del 50% de les circulacions habituals entre la Garriga i Ribes de Freser en comparació amb les existents abans del 20 de gener, quan va iniciar la crisi ferroviària derivada de l'accident de Gèlida. A més, tot i la represa parcial del servei, es mantindrà el transport

0: de la línia R15 obligaven els usuaris a moure's en bus o a utilitzar el seu vehicle privat. S'ha reprès el servei, això sí, amb retards i pocs viatgers. És una informació ara de Paula Jansà, de Canal Reus.
1: Dilluns de represa ferroviària entre Reus i Móra la Nova, després de 3 mesos d'obres a la línia R15 per danys estructurals a la via i incidències tècniques derivada dels temporals a l'hivern, ha tornat a passar el tren per estacions com la de Marçà-Falset. El tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es continua oferint amb servei de transport alternatiu. La comarca del Priorat fa anys que es mostra reivindicativa amb la necessitat de millorar aquesta infraestructura i el servei que es presta als viatgers. De fet, l'alcalde de Marçà, Josep Maria Pique, expressa que es tracta d'un problema històric que s'ha anat agreujant amb el pas dels anys.
2: Jo, quan anava a Barcelona a dependre de l'ofici, als 20 anys, que em fa 35 o 37, anava molt més bé cara el tren. I ara va tan malament que la gent ja s'ha acostumat a que vagi malament.
1: Les afectacions en els usuaris han estat relatives perquè molts d'ells ja no confien en el servei. Malgrat que s'han ofert alternatives per carretera en autobús, molts han optat per fer ús del vehicle privat.
0: En canvi, aquesta setmana ha començat un nou tall, en aquest cas el de la línia R13, entre la Plana, Picamoixons, l'Alt Camp i Sant Vicenç de Calders, al Baix Penedès. Els treballs afecten principalment 2 túnels a Picamoixons i a la Pobla de Montornès, unes obres que faran que durant 2 mesos no circulin trens a estacions com la de Valls, un fet que torna a fer imprescindibles els autobusos alternatius. Hi ha 2 serveis directes entre Valls i Barcelona-Sants, però en el primer dia del servei no han acabat de funcionar del tot bé. Els usuaris es queixen, a més, de manca d'informació, sobretot a les pantalles de l'estació. En parlen Nil Magrinyà, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, i l'Alt Camp, i Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls.
3: Des de la plataforma vam haver de lluitar bastant a capa i espasa aquest autobús directe que ha d'unir Valls amb Barcelona-Sants, tant a primera hora del matí com a la tornada, a l'última hora de la tarda, però que avui, el primer dia d'estrena, doncs ja no ha passat.
4: La plataforma d'alcaldes ha funcionat i funcionarà en un futur. Jo ja ho he dit sempre, durant les obres, paciència. Quan acabin, necessitem el servei ferroviari que necessitem a la ciutat.
0: Set i deu, us ho dèiem suar en el sumari, Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. És una crònica de Jordi Casino.
5: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
6: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
5: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
0: En aquest context, 1 de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. Encara en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial dels Estats membres. Ha valorat aquestes dades Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
7: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans de forma molt majoritària.

0: Maria esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat, amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Aquesta escalada bèl·lica ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als $114. Precisament aquest impacte de la guerra en l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Vladis Drovovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
2: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
3: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: A tot això i en relació al Pròxim Orient, la Comissió Europea ha garantit que està en contacte amb el govern espanyol per la situació dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, Saif Abu-Keshekh i Tiago Ávila. Malgrat tot, el portaveu de l'executiu comunitari, Anouar El Anouni, ha tornat a advertir que aquesta missió humanitària posa en risc els seus participants i l'ha desaconsellat. Tot plegat, mentre la Global Summit Flotilla ha denunciat que forces israelianes han intentat interceptar 4 vaixells que estan en ruta a la vora de la costa de Grècia per unir-se al comboi humanitari principal. Els dos activistes, empresonats i en vaga de fam des de dissabte, passaran avui a disposició judicial mentre la fiscalia israeliana n'allarga l'arrest com a mínim fins demà i els acusa de col·laborar amb Hamas. Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. En les darreres hores, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. Sanz ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. De la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i defensa la tasca de les forces de seguretat.
4: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
5: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
1: Mentrestant, el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
6: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: I encara a les darreres hores hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre els dos. El cas està sota investigació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense víctimes al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir dilluns, a primera hora del matí, a les portes d'un bar que ja havia estat tancat anteriorment per funcionar com a after sense llicència. Els veïns van alertar de diversos trets i quan hi van arribar els Mossos només hi van trobar 5 beines de bala. Per ara no consten ferits ni s'ha fet cap detenció. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, el cas podria estar vinculat amb assumptes de drogues. Fonts policials asseguren que el bar és un punt de reunió de persones amb antecedents d'activitats delictives. 7 persones identificades per irregularitats i 3 establiments amb diverses infraccions. És el resultat de l'operatiu Campai que s'ha dut a terme al Vallès Oriental. Un d'aquests establiments acumulava 12 denúncies per atemptar contra la salut pública, per una mala manipulació d'aliments o pel tractament incorrecte de dades personals. Ens ho expliquen els companys de Vallès Oriental Televisió.
7: En un comerç s'ha trobat un llit on dormia un treballador en situació irregular. I en un altre establiment s'ha detectat que el cablejat elèctric del supermercat estava manipulat amb una connexió il·legal. Aquests fets s'emmarquen dins del dispositiu Store Campai, una operació que els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquest dilluns amb la col·laboració de la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil. Tot plegat per posar ordre en comerços que acumulen queixes o presenten indicis d'irregularitats laborals.
8: Des de la prefectura de Mossos d'Esquadra estem treballant en tots els àmbits de la multireincidència, no només en el tema de via pública i furs i patrimoni, sinó també en els comerços o en tot allò que estigui relacionat amb aquest tipus de delinqüent actiu.
7: La Guàrdia Civil s'ha encarregat de revisar l'etiquetatge d'aliments i begudes, detectant que en molts casos no hi figurava la traducció al castellà dels ingredients. Paral·lelament, inspectors de treball i de la Seguretat Social han participat en el dispositiu, encarregant-se de requerir documentació i d'intervenir davant de possibles irregularitats.
1: Han trobat morta una interna a la presó de Ponent, segons ha explicat el Departament de Justícia, que descarta que es tracti d'un suïcidi. Els resultats de l'autòpsia hauran de determinar la causa exacta de la mort. Fonts penitenciàries apunten a una possible sobredosi. La interna va tenir un vis-a-vis diumenge al matí i va ser trobada als lavabos del pati morta a la tarda.
9: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: En 9 minuts arribarem a 8:15 del matí. A Girona, els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
10: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a Plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat. Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
11: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
10: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
1: La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Michel no jugarà fins dilluns, quan visitarà un Rayo que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. El Barça treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina, que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Ullevål Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin, deia, entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. I els equips catalans que jugaran les fases d'ascens a Primera i Segona Federació ja saben quins seran els seus rivals. El Reus disputarà el play-off per pujar a la tercera categoria estatal. L'equip, quart classificat a la fase regular, ha quedat emparellat amb l'Ourense, tercer del seu grup. L'anada de la semifinal es jugarà aquest dissabte al Baix Camp i la tornada serà al Camp Gallec. També s'han sortejat els emparellaments de grups a la fase d'ascens a la Segona Federació. El vencedor de l'eliminatòria catalana s'haurà d'enfrontar al guanyador de la gallega. De moment, ja hi ha 2 equips catalans classificats, el Cornellà i el Badalona. I en la darrera jornada es disputaran les 2 places que queden per adjudicar l'Hospitalet, el Vilanova i la Fundació Esportiva Grama. I el Barça ja coneix el camí a la final a 8 de la Copa del Reial d'handbol, la Copa del Rei d'handbol, que es disputarà a Alacant d'aquí a un mes. Els blaugranes començaran la defensa del títol contra el Valladolid. En cas de superar els quarts, es disputaran el bitllet per a la final amb el vencedor del duel entre el Nava i el Conca. Per altra banda, del quadre, els possibles rivals a la final sortiran dels duels Irún, Torrelavega i Alacant-Osca. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens n'apropa tots els detalls el David Navarro.
12: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el Quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
13: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
12: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
9: la xarxa de comunicació local.
14: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
15: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
16: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
17: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
18: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el dèficit en inversió pública de 50.000 milions d'euros que Foment del Treball veu acumulat a Catalunya en els darrers 16 anys. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 5 de maig. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. De seguida abordarem aquest impacte en conversa amb Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València. Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol, però també a la del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. I en cultura, la pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran concert d'homenatge a Pau Casals servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre, sota la direcció de Xavier Puig. Passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, retencions habituals al nus de la Trinitat, també cues a les dues rondes en sentit Llobregat, i la ronda litoral pateix 1 quilòmetre d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès, destaquen 5 quilòmetres de lentitud a l'AP7 entre Mollet i Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol en direcció Tarragona. I pel que fa al temps, després de la traca de ruixats d'ahir dilluns, arrenca aquest matí amb més fresca, això sí, i núvols, enganxats a la Catalunya central, a les comarques de Ponent, també a Girona i a les valls del Pirineu. Ja de cara al migdia cauran els primers ruixats a la costa barcelonina i a la Costa Brava. I de cara a la tarda s'esperen noves tempestes que descarregaran amb força. La temperatura no variarà gaire i no farà tampoc gaire calor.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifren gairebé 50.000 milions d'euros al dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear, diuen, un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
3: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
4: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
3: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada a Bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acabi la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. Un govern català que millorarà un centenar de corredors de busos interurbans amb un seguit d'actuacions urgents xifrades en gairebé 22 milions d'euros. El Pla de Xoc 2026 per a la millora del servei d'autobusos interurbans s'ha presentat a l'estació de Granollers i des d'allà la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha deixat clar que aquest pla no atura res en relació a l'elaboració del mapa de serveis que haurà de definir les noves necessitats del transport públic. És una informació de Vallès Oriental Televisió.
5: Donar resposta a la demanda creixent de l'autobús. Aquest és un dels principals objectius del nou Pla de Xoc 2026 per la millora dels serveis d'autobusos interurbans que s'ha presentat aquest matí a l'estació d'autobusos de Granollers. Un pla del govern català que preveu una inversió de 21,5 milions d'euros per fer front al dèficit del servei actual i dur a terme mesures per millorar, entre d'altres, les freqüències i els recorreguts. Gairebé un centenar de línies arreu de Catalunya se'n veuran beneficiades i durant els pròxims mesos des de la Generalitat treballaran amb els ajuntaments les millores concretes que es faran a cada corredor.
6: Continuem treballant per veure què necessita Catalunya en el futur, per tal de poder oferir conjuntament a nivell institucional i amb el sector privat el millor servei possible.
5: Un reforç que, tot i que encara s'ha de definir amb accions concretes, es celebra des de l'àmbit local.
7: Una molt bona notícia acollida des del món local i des dels municipis amb els braços oberts i sobretot també per ciutats com Granollers, fent extensiu a moltíssimes d'altres.
5: Paral·lelament, el govern ha aprovat un decret llei que vol donar resposta a altres reptes del transport interurbà. Aquest té com a objectiu descarbonitzar la flota de vehicles, reduint gairebé a la meitat l'impacte de CO2 d'aquest transport amb la incorporació de 1.900 vehicles elèctrics i híbrids de cara al 2029.
1: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, l'àrea de Terrassa i la de Sabadell. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
9: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
8: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump ha tornat a amenaçar, mentrestant, d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Aquesta escalada bèl·lica que ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als $114. Precisament aquest impacte de la guerra a l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Valdis Dombrovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
10: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
11: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: Doncs el que us apuntàvem ara mateix, en aquest context, torna a prendre força aquesta proposta que han fet 5 governs, entre els quals el d'Espanya, i que van enviar fa unes setmanes a la Comissió Europea, la de crear un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. L'objectiu és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i autònoms, per entendre què es pot fer realment i fins on pot arribar la Unió Europea en aquest sentit. Parlem amb Robert Gómez Calvet. Ell és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València. Gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
12: Hola, buenos días.
1: Quan parlem d'un impost europeu i fins i tot temporal als beneficis extraordinaris de les energètiques, de què estem parlant exactament? Quin tipus de tribut o taxa hauria de ser?
12: Bueno, estamos hablando de una medida temporal, una medida acotada en el tiempo y una medida que estuviera o que esté claramente relacionada con esos beneficios caídos del cielo, beneficios extraordinarios que por la coyuntura actual determinadas empresas están experimentando y están beneficiándose. En todas las guerras y en todos los conflictos siempre hay ganadores y perdedores y algunos que a lo mejor no lo han buscado. Las propias energéticas a lo mejor no están buscando unos beneficios extraordinarios, pero se da la circunstancia que a lo mejor son fabricantes, son productores, por ejemplo, empresas del norte de Europa que son ricas, que tienen países que son ricos y que tienen gas y que tienen energía y están viendo que su misma producción de otros meses en este contexto se está vendiendo a un precio el doble que y sus beneficios son el doble. Lo que se está buscando es que esos beneficios volverlos a revertir a la sociedad porque si no al final están creando desequilibrios.
1: Tenint en compte que la fiscalitat és competència de cada estat, realment la Unió pot impulsar un impost així o només pot recomanar-lo? És a dir, què és viable i què no ho seria, no?
12: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no haya litigios y lo que, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
1: Dues preguntes molt ràpides, si us plau, Robert Gómez Calvet. Una primera, si aquest impost o aquesta recomanació es fes, com se'n beneficiarien, ho dic, vull anar molt ràpid i se m'entrebanca la llengua, com se'n beneficiarien les famílies, les pymes i els autònoms?
12: Bueno, si estamos pensando una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados, porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta circunstancia, y no pasándolo peor, sino también que pueden perjudicar a la economía, porque si se producen despidos, si se producen bajadas de actividad, eso al final es perjudicial para toda la sociedad.
1: I ara sí, acabo amb una darrera pregunta. Ho dèiem, ho explicàvem ara a la nostra audiència. Aquest trencament de la treva entre Estats Units i l'Iran ha fet disparar el preu del petroli de manera sobtada, sobremanera. Fa pensar això que aquesta escalada pot anar encara més i, per tant, pot haver-hi una inflació desmesurada? No sé si parlant fins i tot d'estagflació, que ara es parla d'això.
12: Pues podría darse el caso. Lo que se busca aquí es evitar que un factor concreto, el factor de la energía, pueda producir una inflación generalizada. Entonces, estas medidas y estos beneficios deberían revertir para que esos determinados consumidores que la necesitan y que después lo van a transmitir al resto de productos en inflaciones de segunda vuelta, no se produzcan. Y ese sería el reto. El reto sería que no se generalizara esa inflación que tiene un origen en un factor, en un motivo concreto, y es el alto precio de la energía. Y ese sería un poco el reto.
1: Roberto Gómez Calvet, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi molt bé.
12: Gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Aquest dilluns, a la tarda, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. Sanz ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També deixa clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. De la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i defensa la tasca de les forces de seguretat.
13: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
14: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir a la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
1: Mentrestant, el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre que el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
15: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: I encara a les darreres hores hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està sota investigació. I en clau judicial, l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes. Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat en el cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre ha negat haver format part de cap òrgan de contractació i ha aclarit que l'únic que volia era que les mascaretes arribessin el més aviat possible.
16: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
17: No conocí ninguna.
16: ¿Con anterioridad?
17: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
16: ¿Se había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
17: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
1: Deu minuts per arribar a les 8 del matí a Girona. Els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
18: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a Plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
19: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
18: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
1: Prop de 200 famílies de Santa Margarida de Montbui pateixen des de fa setmanes incidències en el subministrament elèctric. Les administracions i la companyia treballen ara per posar-hi una solució. És una informació de Canal Taronja Noia.
20: Els afectats apunten a l'esclat d'un transformador antic i a diverses actuacions a la xarxa com a origen de les incidències, que han comportat pujades de tensió i interrupcions del servei.
21: Que va començar anys enrere i el problema està aquí darrere nostre, aquest transformador, que és antic, molt antic, i s'inunda.
20: En alguns casos, aquestes anomalies han tingut conseqüències importants dins dels habitatges, amb aparells malmesos i situacions de risc que han generat inquietud entre els veïns.
22: Bueno, va explotar router, va explotar bombillas, la gente estaba muy asustada. La gente salía a las escaleras diciendo, oye, que me ha explotado las bombillas, oye, que me ha explotado el router, que es que ha salido despedido. O sea, fue una subida que tenemos contadores que había llegado a 450, ¿eh? Había subido, ¿eh?, la tensión. O sea, para haber pegado fuego a medio barrio.
20: Davant aquesta situació, els veïns es van concentrar davant l'Ajuntament per fer visible la problemàtica, mentre que el consistori ha impulsat una comissió de treball amb la companyia elèctrica i els afectats per trobar una solució. Els veïns també reclamen compensacions pels danys ocasionats. Segons les darreres previsions, la solució tècnica que inclouria el trasllat d'un transformador podria permetre estabilitzar el servei abans de Sant Joan, tot i la complexitat de l'actuació.
1: Oh. La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i de l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Mitchell no jugarà fins dilluns, quan visitarà el Rayo, que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. I el Barça ja treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina, que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Olevol Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. Els equips catalans que jugaran les fases d'ascens a Primera i Segona Federació ja saben quins seran els seus rivals. El Reus disputarà el play-off per pujar a la tercera categoria estatal. L'equip, quart classificat a la fase regular, ha quedat emparellat amb l'Ourense, tercer del seu grup. L'anada de la semifinal es jugarà aquest dissabte al Baix Camp i la tornada serà al Camp Gallec. I arribarem a les 8 parlant-vos de cultura, perquè el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens n'apropa més detalls el David Navarro.
2: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el Quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
3: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us hem mencionat.
2: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
1: Ha arrencat una nova edició del Sex Education Film Festival a Terrassa. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dilluns la jornada inaugural d'un certamen que arriba a la 6a edició i que s'allargarà fins divendres. A més de projectar les pel·lícules i curts que entren a concurs, s'organitzen activitats educatives al voltant de la violència de gènere, la salut sexual, la identitat de gènere o el consentiment.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. 50 milions d'euros. Aquest és el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya, segons Foment del Treball. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 5 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Ho analitzarem a fons tot seguit en conversa amb Pablo Aguiar, director de Fundipau. Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. Ho ha valorat fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: Si estamos pensando en una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados. Porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema. El problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta circunstancia.
1: Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol, però també a la del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només a 2 punts per sobre de les posicions de descens. La Pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran concert homenatge a Pau Casals servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre sota la direcció de Xavier Puig. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant ens preocupa saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí molt carregat. De fet, els accessos a sud són on hi ha més problemes. De fet, per exemple, la 2 mateixa, entre Cornellà i el Papiol, hi ha 12 quilòmetres en sentit Barcelona. L'entrada per la Diagonal tampoc s'escapa i, per tant, tenim problemes a Sant Just, a Sant Feliu i a la zona de Sant Just d'Herbert, com dèiem, en sentit la Diagonal, però de sortida també aturades entre Sant Feliu i el Papiol. Pel que fa a la C-17, a la C-31, perdó, hi ha aturades a Gavà, també a l'Hospitalet, també en el cas de la C-32 a Sant Boi i Cornellà, i com veieu la situació molt complicada en aquest punt, però els accessos nord, tot i que els punts de lentitud són els habituals, també presenten aturades, per exemple, a la P7 a Barberà en 2 sentits o a Sant Cugat en sentit Girona. En el cas de la C-17, els túnels de Vallvidrera aturades en sentit Rondes, a la C-17 a Mollet cap a Barcelona, la C31 a Badalona i la C58, que en aquests moments és la via més carregada perquè s'atura en el cas de la Terrassa, a Montcada i en sentit Trinitat, i també la C33. Per tant, matí intens, no baixeu la guàrdia i sobretot molta precaució.
1: Doncs tanquem portada amb el temps. Per no perdre el costum, avui tornarem a sentir tronar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Això succeirà aquesta tarda en alguns municipis al voltant del migdia. Però no passarà ara. De fet, el que sí que podem dir d'hores d'ara són dues coses. Una, que fa més fred que ahir. Ha baixat la temperatura i déu-n'hi-do, a les valls del Pirineu o en alguns racons de la Catalunya central, a hores d'ara baixem dels 5 graus de temperatura. Segon element, doncs que justament a la Catalunya central, totes les valls pirinenques, gran part de Girona, desperten amb núvols baixos i boires, déu-n'hi-do si són extenses a hores d'ara en alguns indrets de l'altiplà central o les valls pirinenques. Aquestes boires es desfaran, però en el seu lloc començaran a créixer els núvols de tempesta que ja al voltant del migdia deixaran les primeres gotellades o ruixats, primer entre les muntanyes del Garraf, de l'Alt Penedès, el Barcelonès, els dos Vallesos, el Maresme, la Selva, i ja al llarg de la tarda, a partir de les 3, 4, 5 de la tarda, reguitzell i festival de llamps i trons a molts indrets del prelitoral de la Catalunya central, del Pirineu i del Prepirineu. Compte amb les tempestes que acabaran caient a l'Ebre, fins al mar. I com va passar ahir, cap allà a les 8, 9, 10 del vespre, aquestes tempestes també arribaran a l'àrea de Barcelona i cap a la Costa Brava. Per tant, un temps molt traïdor. N'estem ben pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear, diu, un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
6: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens

0: competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el recorregut complet de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Pel que fa a l'R3, avui es restableix el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud, afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i també la reforma de l'estació de Montcada bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acabi la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. Més enllà del transport públic, també hi ha queixes per l'estat d'algunes carreteres. És el cas del Pallars Sobirà. Els alcaldes d'aquesta comarca s'han trobat al Port de la Bonaigua per manifestar la seva profunda preocupació per l'estat actual d'aquesta via, clau per a la comunicació amb la Vall d'Aran. Els batlles denuncien un deute històric de 35 anys per part de la Generalitat que, segons indiquen, ha deixat els veïns i els treballadors del Pallars en una situació de desavantatge crònic. La situació és crítica, diuen, ja que uns moviments de terres recents, que van començar amb una esllavissada al febrer, amenacen de tancar la carretera de manera prolongada. Per tot, demanen solucions urgents contra la construcció del túnel de la Bonaigua per comunicar el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran. En parlen Carlos Isús, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i els alcaldes de l'Alt Àneu i Llavorsí, Josep Rossell i Josep Vidal.
2: Ara ha arribat el moment de que aquest túnel ha de ser una realitat, perquè la comunicació per mitjançà del port hem vist i estem veient que no funciona.
3: Sempre acabem gastant només els diners amb Rodalies i la gent del Pirineu acabem sent ciutadans de tercera.
4: Després dels inputs que ens ha arribat a nosaltres com a alcaldes de la comarca, no precisament pel Departament de Territori, que això és el que trobem a faltar, estem preparant en aquests moments fer un Consell d'Alcaldes i poder tindre una reunió amb el Departament per saber quines són les solucions que en aquests moments pues, duran a terme per poder reparar l'esllavissada.
1: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols molt clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
6: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
5: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: Ho sentíem ara, eh? Catalunya té potencial industrial per entrar en el nou cicle europeu de defensa, però també té una tradició pacifista profunda i una opinió pública que prioritza l'habitatge, l'educació i la cohesió social molt per sobre de la despesa militar. Entre un relat institucional que parla d'oportunitat i una societat que mira cap a altres urgències, hi ha un debat que cal fer. Per això busquem el contrapunt amb Pablo Aguiar, que és director de Fundipau. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem, eh? Catalunya té una tradició clarament antimilitarista, tot i que ho sentíem. Potser les generacions més joves tenen una percepció encara lleugerament diferent. Potser tendeixen més a propiciar o estar a favor de la indústria de la defensa, però, en canvi, el president de la Cambra parla de la necessitat que Catalunya perdi la ingenuïtat si vol convertir-se en un vector de reindustrialització. Què hi responeu des de Fundipau?
7: Bé, la veritat és que la ingenuïtat em sembla més aviat seva, no? Hi havia,

0: hi havia una persona molt valvosa, Martínez Goodman, en termes pacifistes, que sempre deia els veritables realistes som els pacifistes, perquè resulta molt inversemblant pensar que incrementa any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial, no ens portarà a un lloc terrible, i és el que està passant en els darrers temps, és el que de manera molt dràstica s'està produint en els propers 4 anys a Europa, i precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a rodalies que abans estava comentant, habitatge, sanitat o educació, que segurament serien molt més productives i molt més útils per a la població.
1: Per tant, els defensors de la indústria dual asseguren que no és fer armes, sinó impulsar tecnologia, innovació i ocupació. Des del vostre punt de vista, entenc que aquesta distinció, no sé si us sembla massa real o més aviat una manera de fer més digerible el debat o un gir que en el fons és militar, no?
0: És un terme molt eufemístic, perquè la tecnologia avançada en alta tecnologia informàtica té un ús civil majoritàriament, i tot el que té a veure amb una tecnologia que s'anomena dual és perquè el que té és la possibilitat de fer-se servir en termes militars. I per tant, és aquesta la utilització principal que tenen. Malgrat dir que és despesa militar clara i oberta, doncs comporta un risc en termes d'opinió pública que prefereixen intentar evitar.
1: Acabo. Una part del debat sobre la indústria dual té a veure, sens dubte, amb el control democràtic, no? És a dir, qui decideix què es produeix, amb quins criteris i amb quins límits. Catalunya està preparada per garantir transparència i control en un sector que, per definició, opera amb força opacitat?
0: Bé, opera amb molta opacitat i, a més, requereix d'una inversió pública molt important, i que, per tant, estem parlant de que estem detraient recursos que ara són molt necessaris per a altres àmbits de la despesa pública i els anem a dedicar perquè, suposadament, en el futur rebrem un increment del que és la productivitat. I, òbviament, es tracta d'un sector en el qual majoritàriament s'intenta evitar què s'està produint, a qui s'està venent, i aquest tipus d'informació és vital per tal de fer un control democràtic.
1: Pablo Aguiar, doncs li agraïm moltíssim aquest contrapunt crític que ens ha ofert aquest matí. Gràcies i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump, de la seva banda, ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Una escalada bèl·lica, aquesta, que ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5%, ara ho dic bé, fins als $114. Precisament, aquest impacte de la guerra en l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Valdis Dombrovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat i de la inflació i la baixada de la producció.
2: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
3: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: També ho ha valorat el Notícies en Xarxa Roberto Gómez Calvet, professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
4: si estamos pensando una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados, porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema es claro, y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables.
1: Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Aquest dilluns a la tarda, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. L'alcalde ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. Mentrestant, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i ha defensat la tasca de les forces de seguretat.
5: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
6: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
1: Justament el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme. I ha demanat no generar ni por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
7: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: I a les darreres hores encara hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està sota investigació. I marxem ara cap a Girona perquè els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen, recordem-ho, millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
8: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a Plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen als establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa vol fer per damunt del que s'ha decretat.
9: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
8: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
1: I 5 persones residents a Catalunya viatgen al creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus, una malaltia respiratòria greu de causa desconeguda i que ja ha provocat 3 morts a bord i ha deixat una persona més en estat crític. És un virus transmès per rosegadors que es pot transmetre als humans mitjançant el contacte amb femta o orina de rosegadors infectats o amb superfícies contaminades. El vaixell transporta 147 persones, 13 d'elles i un tripulant són espanyoles. El creuer porta bandera dels Països Baixos i es troba actualment a Cap Verd. La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Mitchell no jugarà fins dilluns quan visitarà el Rayo, que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. I el Barça ja treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina, que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Olebol Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. I arribarem a 9:15 del matí amb Cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
10: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
11: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
10: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
1: I us expliquem una notícia que acabem de conèixer, i és que el programa Hospital de Proximitat, coproducció de TV Mataró i la xarxa audiovisual local, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. El rebrà ex aequo amb el Diari de Sabadell. El Premi Nacional d'Honor ha recaigut en l'empresari i locutor radiofònic Justo Molinero. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell en la segona cerimònia consecutiva que tindrà lloc fora de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
3: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el dèficit en inversió pública de 50.000 milions d'euros que Foment del Treball veu acumulat a Catalunya en els darrers 16 anys. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. A tot això, el director de Fundipau, Pablo Aguiar, ha alertat sobre els efectes negatius per a les polítiques socials que veu en aquest eventual gir d'inversió. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: Resulta molt inversemblant pensar que incrementa any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial no ens portarà a un lloc terrible. I precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a rodalies, habitatge, sanitat o educació.
1: Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
3: Si estamos pensando una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados. Porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema. El problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta circunstancia.
1: Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Ho acabem de saber. El programa Hospital de Proximitat, coproducció de TV Mataró i la xarxa audiovisual local, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. El rebrà Exaequo amb el Diari de Sabadell. Els premis es lliuraran el 19 de maig. I dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol i del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. Avui, la flama del Correllengua agermanat arriba a l'Alguer, després d'un recorregut de gairebé 1.500 quilòmetres i una 80a de parades que han unit tots els territoris de parla catalana. I d'aquí, el pas següent serà Brussel·les, aquest dissabte 9 de maig, Dia d'Europa, quan la flama es plantarà davant del Parlament Europeu. En parlarem tot seguit amb Pau Emili Muñoz, portaveu del Correllengua agermanat 2026.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts i mig de 8:45 del matí. És el nostre tema de portada. Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Ens informa la Carina Bellvé.
4: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
5: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes al Parlament de Catalunya com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
4: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Seguim, doncs, parlant de Rodalies perquè avui es recupera el recorregut complet de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Pel que fa a l'R3, avui es restableix el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada Bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acabi la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. I Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols molt clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Ens ho amplia en Jordi Casino.
6: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
7: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
6: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: En aquest sentit, el director de Fundipau, Pablo Aguiar, ha alertat sobre els perills d'aquesta escalada d'inversió en indústria militar en detriment de sectors com l'habitatge, els transports o la sanitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Els veritables realistes som els pacifistes, perquè resulta molt inversemblant pensar que incrementa any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial no ens portarà a un lloc terrible. I és el que està passant els darrers temps. És el que de manera molt dràstica s'està produint els propers 4 anys d'Europa i precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a rodalies, a habitatge, habitatge, sanitat o educació, que segurament serien molt més productives i molt més útils per la població.
1: Doncs parlant d'escalada bèl·lica, l'Orient Mitjà ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als $114. Precisament aquest impacte de la guerra a l'energia ha estat un dels temes de debat en la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27 va Valdis Dombrovskis ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
8: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
9: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: També ho ha valorat el Notícies en Xarxa Roberto Gómez Calvet, professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
3: Si estamos pensando en una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados. Porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema. El problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables.
1: Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues del Llobregat. Aquest dilluns a la tarda, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. L'alcalde ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. Mentrestant, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i ha defensat la tasca de les forces de seguretat.
10: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
11: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
1: Just el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
12: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: I a les darreres hores encara hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està ara sota investigació.

0: Menys d'un minut per arribar a 8:45 del matí, els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. El comitè exigeix una negociació real i efectiva i es mostra contrari al fet que els increments salarials d'una empresa privada es carreguin, diuen, a diners públics provenents dels impostos de la ciutadania. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies. En té més detalls l'Esther Minguell.
1: Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
2: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
1: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig, el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
0: I tres centres educatius de l'Urgell han comunicat al Departament d'Educació la seva voluntat de no participar en el pla pilot que preveu la presència d'un mosso de paisà als instituts. Els centres que ho han demanat són l'Institut Costa Freda de Tàrrega, el Ribera d'Ondara d'Agramunt i l'Oplà d'Urgell de Bellpuig. El pla pilot també incorpora un quart centre de la comarca, l'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega, la direcció del qual declina pronunciar-se sobre si manté o rebutja la seva participació en el pla. I la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha anunciat que el govern aprovarà una línia de finançament addicional de 55 milions d'euros per ajudar els serveis socials dels ajuntaments. D'aquesta manera, els permetrà demanar ajudes que destinaran a serveis com, per exemple, l'atenció domiciliària o reforços en l'àmbit de la infància. També permetrà ajudar en els dispositius extraordinaris que s'han habilitat en el procés de regularització de les persones immigrants. Així ho ha explicat la consellera Martínez Bravo.
3: Reivindiquem aquesta necessitat en l'àmbit social de coordinar-nos, de recolzar el món local, perquè no se'ns oblida que l'àmbit local, els alcaldes i l'alcaldessa estan a la primera línia, són els que estan centrats veritablement en l'atenció de les persones i el govern de la Generalitat està totalment compromès a estar al seu costat i finançar els serveis públics perquè puguin tenir aquest component d'excel·lència al qual aspirem i caminem dia rere dia.
0: 6 de cada 10 persones amb asma greu no controlen la malaltia i això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida. Tenen una probabilitat alta de fer una baixa laboral un cop l'any. Per tot això, en el Dia Mundial d'aquesta malaltia, avui 5 de maig, les especialistes fan una crida als pacients a seguir els tractaments i demanen a les administracions protegir els més vulnerables. Per exemple, lliurant els entorns escolars del trànsit rodat. En té més detalls la Maite Polo.
4: A Catalunya, unes 40.000 persones tenen asma greu i moltes més, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Totes, excepte les més lleus, s'han de medicar de forma continuada i molts pacients no en són conscients. Ho ha explicat a la xarxa la pneumòloga Ana Sogo de la Societat Catalana de Pneumologia del Parc Taulí de Sabadell.
5: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica y asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo, efectivamente, a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no? Más allá del pulmón, pero esto es falso.
4: Aquesta primavera i la passada, l'elevada pol·linització ha fet augmentar els nous casos d'asma i també contribueix a desencadenar-la la contaminació. L'asma és la malaltia respiratòria crònica més freqüent als països desenvolupats.
0: I abans d'arribar a les 9 en punt, és temps dels esports, com sempre, com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Un Espanyol i un Girona que estan una mica més a prop de les places de descens.
6: Sí, l'Espanyol és a 3 punts i el Girona a 2, tot plegat després de la victòria del Sevilla ahir davant la Reial Societat en la jornada, en la 34a jornada de Lliga. Una victòria que ha deixat, com dèiem, ha complicat la situació dels equips catalans, de tots dos. Els blanquiblaus són ara 3 punts per sobre del descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús, que és qui marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, 2 per sobre del descens i a 4 dels desitjats 42 en què se fixa la teòrica salvació. L'equip de Mitchell no jugarà fins dilluns, quan visitarà el Rayo, que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. Barça, Reus i Vilassana jugaran aquesta setmana els títols de les Champions masculina i femenina d'hoquei patins. Les fases finals es disputaran de manera conjunta a la localitat portuguesa de Coimbra. Els blaugranes no debutaran fins dijous en els quarts de final contra l'Sporting de Portugal. L'equip, que arriba a la cita després de tancar la fase de grups en la segona posició, viatja amb la intenció de sumar el títol continental per 23a vegada en la història de la secció. Sergi Aragonès i Marc Grau expliquen com ho afronten.
7: És terra hostil, no? El Sol dirà que ja hi haurà més gent de la seva part, però també crec que l'última que va guanyar el Barça la va guanyar en territori Portugal, no? Llavors és un al·licient més a anar convençuts de que es pot fer. Anem a tornar el títol cap a Catalunya i penso que amb l'ambient no ens ha d'influir per res.
8: Crec que hem fet una fase regular de la Champions molt bona. Teníem moltes ganes, ja que l'any passat no vam poder estar-hi. I res, anem amb molta confiança, estem treballant molt bé totes aquestes setmanes. Al final era un objectiu que teníem des d'agost i aquí som.
6: I el CPA Olot ja és a casa després d'aconseguir un nou èxit, l'hora a l'europeu de patinatge. És el 18è títol continental que suma l'equip de la Garrotxa, que ara vol arrodonir aquesta temporada guanyant també el Mundial. La patinadora del conjunt olotí, Júlia Casadevall, confia que la coreografia Soc Addicta encara sumarà més metalls aquest curs.
9: Sí que hem pogut veure, doncs, que durant la temporada ha anat molt bé, que tots els resultats han sigut, doncs, òptims, per dir una manera, i a l'europeu sí que és veritat que hi havia els italians que s'incorporaven a la competició i sí que potser estaven una miqueta més nerviosos en aquest sentit per veure com serien aquests balls i com els puntuarien, i la veritat és que, doncs, ha sigut un resultat molt bo igualment i ja veurem el Mundial a veure què acaba passant, però sí que és veritat que seguim tenint una diferència molt gran amb l'anterior.
6: L'Olot és un dels èxits del patinatge català en aquest europeu. 8 medalles catalanes, 4 de les quals han estat d'or.
0: Caram, sí. Només hem de felicitar-les, no?
6: I tant.
0: Molt bé, Cristina, fins demà.
6: Que vagi molt bé.
0: Fins demà. I en Cultura us expliquem que avui la Flama del Correllengua Agermanat arriba a l'Alguer després d'un recorregut de gairebé 1.500 quilòmetres i una vuitantena de parades que han unit tots els territoris de parla catalana. I d'aquí el pas següent serà Brussel·les. El 9 de maig, Dia d'Europa, la Flama es plantarà davant del Parlament Europeu per reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Per començar a fer balanç, abans del punt final definitiu, parlem amb Pau Emili Muñoz. Ell és portaveu del Correllengua Agermanat 2026. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
10: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Avui, ho deia, la Flama arriba a l'Alguer després de 1.500 quilòmetres i una mobilització massiva. Quin balanç en feu? Quina fotografia deixa aquest Correllengua sobre l'estat d'ànim del país i de la llengua, està clar?
10: I de nosaltres creiem que Escorrellengua, la gràcia que té, sobretot, és que ha estat una iniciativa que ha nascut de manera propositiva, no? I sempre pareix que els catalanoparlants mos mobilitzem quan mos ataquen en temes lingüístics i, per tant, fas una manifestació per defensar-te i sempre es defensa la llengua i tal, que això, òbviament, s'ha de fer. Però també trobava a faltar una iniciativa que fos això, de caràcter propositiu, lúdic, festiu, que hi convidés a participar tothom, i crec que això ha agradat molt a la gent. I a cada poble que passàvem hi havia centenars de persones volent-ho la flama, participant en els actes. Hi havia pobles que només et travessaven pel mig sense fer parada i tot així, hi havia gent esperant només per veure la flama passar, i la veritat és que ha estat molt, molt emocionant tots aquests dies.
0: Pau Emili, el recorregut culminarà el 9 de maig davant del Parlament Europeu. Quin valor té portar la flama i el missatge al cor de les institucions europees? Què pot aportar un gest tan visible en un moment polític com l'actual i esperant que el català sigui oficial a Europa?
10: Bé, en realitat, és a dir, es Correllengua, nosaltres el vam pensar fins a l'Alguer, que és el darrer territori de parla catalana que mos faltava per acabar el Correllengua, i després sí que se mos va proposar això d'anar a Brussel·les, i clar, és a dir, els territoris de parla catalana, els països catalans, estan dins Europa, se parla una llengua que és el català, i el català no és oficial a Europa, i això... però és que és una cosa que hem assumit com a normal, i no ho és, perquè si és una llengua que se parla dins Europa hauria de ser oficial com tota la resta. Llavors, un arreglant de l'oficialitat d'Europa, crec que és molt important perquè li dona una seguretat jurídica en el català que necessita, i per tant, com el van proposar en allà per fer un darrer acte, etcètera, m'ho va aparèixer una idea fantàstica i estem molt contents de poder-hi anar.
0: Doncs nosaltres ho seguirem també i contents de que hi pugueu anar. Pau Emili Muñoz, gràcies per atendre'ns i bon dia, bona feina.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I en l'àmbit de la comunicació us expliquem una notícia que hem conegut aquest matí, i és que el programa Hospital de Proximitat, coproducció de TV Mataró i la xarxa audiovisual local, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. El rebrà ex aequo amb el Diari de Sabadell. El Premi Nacional d'Honor ha recaigut en l'empresari i locutor radiofònic Justo Molinero. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell, en la segona cerimònia consecutiva que tindrà lloc fora de Barcelona. Doncs amb aquesta bona notícia, per la part que ens toca, us diem adeu, fins demà a les 7 del matí. Que vagi molt bé el dia. Adeu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Concretament, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. El vaixell amb bandera dels Països Baixos es troba ara a Cap Verd i, tot i la gravetat potencial d'algunes variants, Salut Pública remarca que a Europa aquests virus no es transmeten entre persones i que no s'ha detectat cap cas a Espanya. Per això el risc general es considera molt baix. I la Global Summit Flotilla ha denunciat que forces israelianes intenten interceptar 4 vaixells de la Freedom Flotilla Coalition prop de la costa de Grècia. Els activistes asseguren que han detectat un helicòpter militar sobrevolant la zona i més tard també la presència de drons i un vaixell no identificat amb els llums apagats. També informen que un avió de fabricació nord-americana ha sobrevolat la flota abans d'una escalada de tensió mentre s'acostaven també embarcacions amb llums visibles per darrere. I els ministres d'Economia de l'Eurozona s'han reunit per analitzar l'impacte econòmic de la crisi a l'Orient Mitjà. Hi ha cert pessimisme davant la possibilitat d'haver-nos d'enfrontar una situació d'estagflació perquè s'incrementa la inflació mentre redueix la producció. En aquest context torna a prendre força una proposta que 5 governs, Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria, van enviar fa unes setmanes a la Comissió Europea, que és crear un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris. N'ha parlat avui a la xarxa Roberto Gómez Calvez, que és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
3: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no hayan litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
2: L'objectiu de la mesura és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i també autònoms. I el programa Hospital de Proximitat, coproduït per la xarxa audiovisual i televisió de Mataró, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat Exaequo amb el diari de Sabadell en els Premis Nacionals de Comunicació del Govern. En la resta de guardons tenim també Justo Molinero, que ha rebut el Premi Nacional d'Honor.
1: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem, són les 9 i 3 minuts. Estarem amb vosaltres, com cada dia, fins les 11 en punt del matí, intentant d'alguna manera explicar l'actualitat del dia i l'actualitat d'allò que passa al nostre voltant amb ulls del nostre municipi. I fixeu-vos la situació sociopolítica que viu ara mateix el país i que apunta a diferents fronts, dispara, diguéssim, a tres blancs diferents. Per una banda, un dels blancs parla de les infraestructures i el transport. Avui en parlarem. Ahir va haver una trobada a Granollers on es van presentar tot un seguit de plans i de reforços de línies i que en cap cas passen per allò que s'està reclamant des de la nostra vila, des del nostre municipi, i si passen per una decisió cada cop més polèmica i més poc comprensible per part del govern de Salvador Illa, que, bueno, amb aquella cosa de que lo arreglen otros, ha decidit prorrogar les línies d'autobusos buscant-se una excusa, no?, l'electrificació dels autobusos. Bona excusa. Ho dic perquè això també es pot fer d'altres maneres. Es poden fer concursos de concessió de línies, que és el que estava previst, i donar punts a aquells que renovin les línies, però aquest no és el cas. Bueno, en definitiva, s'ha optat per una solució còmoda d'enxufar-li el marron al que vingui al darrere i deixant desassistit de transport públic, per exemple, a, doncs, a Arenys, Arenys Amunt, Canet, tots els municipis que s'havien afegit amb això de demanar un reforç cap a Barcelona. Ara us diré quines són les línies que es reforcen. Ara us diré perquè n'ha sortit la llista publicada i, de fet, avui en parlarem. Parlarem amb la plataforma que reclama aquest bus directe a Barcelona, Arenys Barcelona, i també amb l'alcalde Estanis Forci, tot va bé, passarà per aquests micròfons aquí uns minuts per fer-nos en 5 cèntims d'aquesta reunió, d'aquesta trobada d'alcaldes ahir que va fer a Granollers. Això per un costat. Tema salut, l'altre. Retallades en matèria de salut. El govern de Salvador Illa està fent retallades en matèria de salut i una de les retallades que ja ha anunciat i que està generant molta preocupació i molta polèmica és la retallada tant de les urgències com de les pediatres i les urgències pediàtriques, en aquest cas a Mataró. I direu, home, això és Mataró. Bueno, però és que també ens afecta, perquè són les urgències pediàtriques referents que tenim a la nostra vila als caps de setmana. Per tant, que retallin el cap del camí del mig, que segurament qui més qui menys hi haurà anat alguna vegada, ni que sigui a fer-se una radiografia, que retallin allà pediatres afecta també a la nostra vila i a la nostra qualitat assistencial, perquè, malgrat que el pediatre no sigui d'Arenys, ens acaba de... És una retallada també en tota línia. Amb aquests estem intentant posar-nos en contacte, intentarem parlar amb ells. De fet, ens hi hem posat ja, intentarem parlar amb la plataforma Marea Blanca de Mataró i Maresme al llarg del programa d'avui, depèn d'unes gestions que està fent el seu portaveu. Si el seu portaveu acaba l'hora, doncs intentarem parlar amb ells perquè ens expliquin com ho expliquen, com ho veuen i què s'hi pot fer. Tot això en un context on els metges estan fent vagues, eh? I per tant, doncs, en aquest sentit, també hi ha tota una mar de fons al voltant de la sanitat pública, com de l'educació, un altre tema del qual també en podríem parlar. També el govern de Salvador Illa s'està cobrint de glòria amb aquest tema, amb tot el tema dels professors, amb tot el tema del seu sou i tota la rècula de vagues que tenen convocades per aquest mes de maig i que en són moltes, i de les quals també n'anirem parlant al llarg dels propers dies, perquè ens afectarà, és a dir, vulguem o no, hi haurà algun professor, alguna professora, molts professors, moltes professores, pocs professors, no ho sé, ja veurem, els que decidiran fer, no sé si totes, però sí alguna d'aquestes jornades de vaga, i per tant també acabaran afectant els col·legis de la nostra vila, tot just a la recta final del curs, quan estan d'exàmens. No tornarem a redundar amb el tema de les colònies i els viatges de final de curs, i totes aquestes coses que al final tenen una afectació directa sobre no només la qualitat educativa, sinó també la infància i els records i la socialització i la vida i totes aquestes coses. I l'altra és una que ha rebrotat en aquest passat cap de setmana, que també té relació amb la nostra vila i que on també s'estan cobrint de glòria, en aquest cas el govern de Salvador Illa, també, i és la gestió de la seguretat i el Departament d'Interior en mans de Núria Parlon. S'estan cobrint de glòria perquè, i això no és només una responsabilitat d'ells, això ja ve d'antic, i no només és una qüestió de dretes o de

a Vila Olímpica, quan un nano surt de les discoteques del Port Olímpic amb uns amics i li foten una, li foten un joc de patades i cops i tal, fins que el maten i el deixen sec allà al costat del cotxe a base de cops a la Vila Olímpica, a prop de les, eren quarts de set del matí, quan es va produir aquest assassinat. Finalment, l'assassí, o diguéssim, tots van ser assassins, però el qui va assestar el cop i sembla que d'alguna manera més validarà aquesta història, era un nano que vivia a la mina, Valentín Moreno es deia, i que doncs, va ser el que més es va abonar en aquesta agressió. Bé, si voleu recuperar-lo, és aquells casos interessants. Interessants per molts motius, però sobretot per això que us diré ara. En un moment de l'explicació, i és real, els que en aquell moment treballàvem aquest tema, doncs ho vam percebre, en un moment de l'explicació del crim d'ahir, crec que és la Maica Navarro, explica que tots vam voler buscar una explicació a l'agressió. No? Per què l'han pagat, aquest noi? Quin és el motiu que ha fet que aquesta colla de nanos de majoritàriament Sant Adrià colpegessin fins a la mort a un nano que vivia a Santa Coloma de Gramenet, si és que hi havia doncs, un robatori d'una jaqueta, un intercanvi de cops entre bandes, una voluntat d'una baralla per una noia o per un cubata dins una discoteca. Quin era el motiu? I al final el jutge, l'Ubinya, que és el jutge que va començar portant el cas, al final, després de veure-ho tot, en un moment donat, i la Maica ho explica, diu, bé, es va haver d'explicar i es va haver d'assimilar que no hi havia un motiu. Senzillament, aquesta gent, aquests nois, aquest grup de 10 joves, entre els quals hi havia l'assassí principal, el Valentín Moreno, van agredir a aquest noi pel sol fet d'agredir aquest noi. És a dir, sortien a pagar per pagar. No hi havia un motiu, no hi havia una explicació més enllà de les sensacions que els hi generava el fet de sortir a pagar gent i doncs, agredir i maltractar, no? És una sensació pròpia, no, però sense motiu aparent més que el personal o més que l'egoista, no? O més que el sentimental, no? El fet de sentir allò que els hi provocava les agressions. I això va ser un sotrac per la societat barcelonina i per extensió catalana de l'època, de la gent que es trobava en aquell lloc. I això és important. Aquests dies, quan es parla d'agressions amb arma blanca, i n'hi han hagut moltes, malgrat que els Mossos intenten tapar-les, intenten minimitzar-les, intenten dir que és un brot psicòtic, no té res a veure. El fet és que un paio, amb un garibet, ha atacat amb una noia, una nena o una senyora, li ha degollat el coll i l'ha deixat morta al mig del carrer. Cridant no sé què, per Alà, o cridant per Déu, o cridant per la SEAT, no ho sé. El fet és que hi ha hagut un tio que ha degollat, sense cap mena d'explicació, amb una senyora al mig del carrer. Senyora, senyor, és igual. És com el del noi d'Arenys, no? El que van detenir Arenys el 16 d'abril i que no s'ha dit res fins a aquest diumenge passat. No? Bueno, no, és que el teníem controlat. El fet és que aquí hi havia un tio que es dedicava a quedar amb senyores a través d'aplicacions d'internet i un cop els havia guanyat la confiança es dedicava a maltractar-les, menystenir-les, agredir-les, etc, etc. I probablement, numèricament, això no compta, no suma. No? No, és un senyor que... Però no ho havia fet perquè el teníem... Però hi era. No? Hi era i quedava i tenia les cites. La realitat, jo no dic que no sigui una, però la sensació és una altra. I la desgràcia que tenen els cossos de seguretat, ara Mossos d'Esquadra, en l'any 2000, quan va passar allò de la Vila Olímpica, la Policia Nacional, en d'altres llocs la Guàrdia Civil, és que tenen que treballar no només amb els fets, sinó també amb la gestió anímica de la societat. És com allò de les càmeres. No? Posem càmeres perquè així detectem a més gent. Bé, si detecten més gent i dissuadeixen, és fantàstic, però si només són per detectar,
si no treballen

0: sobre l'estat anímic, si no incideixen sobre aquest fet, les càmeres no serveixen per res. I moltes vegades, i aquí a Arenys recentment ho hem viscut en presentació de les dades de l'any passat, de seguretat, aquí estem molt bé perquè cada any baixem les dades. Sí, però baixar les dades no serveix de res si al final la gent té la sensació d'anar pel carrer i sent la por de que l'atropelli un patinet, de que vingui un tio i li foti una ganivetada, de que surtis a la nit i et trobis una baralla i et fotin un mal tanto, de que hi hagi els cotxes que no... Bueno, és que els atropellaments ara s'han minimitzat i en són 8 en tot l'any i abans n'eren 80. Ja, vale, vale. Però si jo no tinc la certesa o la seguretat o la tranquil·litat de poder passar per un pas de vianants, a mi m'és igual que no m'hagin arribat a atropellar. El problema és la por que em puguin atropellar. I aquesta sé que és una qüestió molt complicada, però de la qual sovint els cossos de seguretat no en són conscients. I ara mateix el Departament d'Interior no és gens conscient de que a Catalunya hi ha una sensació clara d'inseguretat, una sensació clara de por, una sensació clara de que tu vas pel carrer o surts a la nit i no tens la certesa de que no et passi res, i que posant Mossos als instituts no s'arregla aquesta sensació d'inseguretat. S'arregla afrontant, informant i treballant perquè la gent pugui sortir, pugui anar, pugui venir amb una sensació de que viu en un entorn que li és favorable. No sé si ho arreglaran, no crec, però els problemes té el govern d'Illa ara mateix com per dedicar-se a cuidar de la nostra salut anímica, però certament seria important que fossin sensibles en aquesta realitat. Comencem.
1: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: I arribats a aquest punt, que sapigueu que avui ens acompanyarà l'Enric Agustí des de l'aula d'extensió universitària, que també parlarem, com dèiem, dels busos, que intentarem parlar de reunions amb alcaldes, que tindrem tertúlia amb l'Olga Estalella i en Tomàs Salazar, i que, com sempre, podeu dir la vostra al 93 795 79 12, 93 795 79 12. I tot això en una jornada on sembla que la tarda pot tornar a passar el mateix d'ahir. I és que, bé, ara dia un solet, fins i tot fa caloreta, sembla que podríem anar a prendre el sol, però ahir la tarda va començar a ploure els vols del migdia i no va parar fins a arribar a la nit. No van ser ruixats importants, quantitativament poc significatius, però, bueno, és aquesta situació primaveral que ens toca viure. Qui ens ho explica? Des del Consell, en Quim Serra.
2: Hola, bon dia. Aquest dimarts comença amb el cel serè a tota la comarca, però s'espera que augmenti la nuvolositat a mesura que avanci el matí. Abans del migdia, el cel ja estarà ennuvolat a bona part de la comarca, però sobretot cap a l'interior del Maresme, a la zona de la Serralada Litoral, que és on tindrem la nuvolositat més abundant. I, de fet, cap al migdia esperem nous xàfecs que afectaran la zona interior de la comarca i aquesta tarda també de forma irregular, una mica com vam tenir ahir, també podran afectar, com dèiem, altres punts del Maresme. En general, precipitacions poc importants, tot i que puntualment doncs, sempre podem tenir alguna precipitació una mica més destacable. Per exemple, ahir a la tarda en conjunt, precipitacions de 2 a 3 litres per metre quadrat, però a l'àrea de Tordera, a la tarda vespre, va fer un xàfec més intens que va deixar 16 litres per metre quadrat. Per tant, sempre de forma molt irregular, no descartem alguna precipitació una mica més destacable. Per la seva banda, els vents fluixos. Aquest matí, bàsicament del nord-nord-est, aquesta tarda giren cap a component sud, i la situació marítima dominada per la maror amb àrees de mar de fons a tota la costa maresmenca. Les temperatures, per la seva banda, les mínimes han baixat, pel cel més serè que hem tingut a la matinada, les màximes esperem que es mantinguin en valors molt semblants als d'ahir. De cara a demà s'espera una situació, sembla que més tranquil·la, tot i que a la tarda també tindrem algunes nuvolades, però en general esperem que predomini l'ambient assolellat. Com dèiem, cap a mitja tarda, vespre, podríem tenir algun núvol d'evolució, sense descartar alguna gotellada cap a l'àrea del Maresme Nord, però de forma aïllada i poc important. Demà vents que bufaran fluixos, novament, giren cap a component sud-sud-oest a partir del migdia i la situació marítima que encara ens portarà una mica de mar de fons. Les temperatures demà pugen, sobretot a les hores centrals del dia, de forma lleugera, tampoc no massa, de forma massa important. La predicció per demà passat dijous indica que tindrem un dia estable amb alguns núvols però sense precipitacions, però divendres podríem tornar a tenir pluges aquí a la comarca. Tot això, evidentment, ho hem d'anar concretant perquè d'un dia per l'altre els mapes canvien, ho fan de forma més a més important i, per tant, haurem d'anar veient com evoluciona tot plegat. De moment, el que sí que podem dir és que avui tornarem a tenir precipitacions, sobretot de cara al migdia i la tarda, mentre que demà, doncs, tindrem, i també demà passat, un temps més tranquil.
0: Per cert, parlant de seguretat, en els darrers 3 dies, és a dir, al llarg del cap de setmana, més ahir, la policia local d'Arenys ha denunciat a 15 persones, ha posat 15 denúncies, més que denunciar 15 persones, o si alguna repeteix, ha posat 15 denúncies per consum d'alcohol a la via pública. 12 denúncies es van posar al llarg del cap de setmana i 3 denúncies més es van posar ahir al vespre a 3 persones per consum d'alcohol a la via pública, en concret a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, sembla que en aquest sentit no sé si se'n pot dir campanya o senzillament és una apretada en el compliment d'aquesta ordenança. 15 denúncies per consum d'alcohol a la via pública.
1: Esteu escoltant la ràdio.
0: I mentretant, amb clau de transport públic, ahir hi va haver una trobada, una presentació a Granollers del Pla de Xoc de Millora dels Serveis Interurbans de la Generalitat de Catalunya. En aquesta presentació hi va ser l'alcalde Stanis Forts. Molt bon dia, benvingut.
3: Hola, bon dia.
0: Una presentació del Pla de Xoc que no sé si ens afecta en positiu o en negatiu, o bueno, com va anar en definitiva?
3: Bé, un pla de xoc en negatiu no ens pot afectar, perquè com a molt el que pot fer és que no et facin res, no? La qüestió està que nosaltres dijous al migdia, a les 2 de la tarda, vam rebre un comunicat de la consellera dient que hi havia una presentació de tot el tema de mobilitat a tot Catalunya, un pla de xoc a Granollers. I, evidentment, doncs jo em vaig anar a presentar. Era una mica en poc temps, perquè recordem que divendres va ser festiu, per tant, jo em vaig presentar a les 12. I la veritat és que el que ens van dir és això, que hi ha un pla de 21 milions d'euros. Aquest pla inclou la millora del servei dels autobusos, de fer-los més elèctrics, de fer-los millors en mobilitat, cosa que això ja ens agrada, perquè saben que majoritàriament els autobusos avui en dia ja tindrien que estar 100% adaptats, i hi ha una part que no està adaptada i ens toca a nosaltres la línia Arenys Amunt, Sant Iscle. Per tant, jo crec que això serà positiu perquè tindrem autobusos adaptats. I l'altre, que era una millora... Clar, allò era una millora de les línies existents.
0: Sí?
3: Una millora de la línia existent vol dir que ens afecta Arenys a l'Hospital de Mataró.
0: Sí?
3: Suposo que amb més horaris a la tarda que amb horaris de cap de setmana. Anar a l'Hospital de Can Ruti i l'anar a Mataró, a Barcelona, directe, sí? Clar, millora, no és cap millora del servei, perquè no en tenim. Per tant, no sé si això s'incloïa. El que sí que tinc que dir, que el conseller, el director general, el Nadal, quan el Manel Nadal, quan va parlar sobretot dels diferents centres hospitalaris del Maresme que teníem que intentar-los fer arribar. Per tant, entenc que també es podien incloure. La qüestió, o important és que va dir, que estan fent un estudi amb aquest pla de xoc, que passat estiu, per tant, el mes de setembre, tenia que estar preparat,
0: sí,
3: i que llavors ajuntaments i Consell Comarcal estarien que posar d'acord amb aquests diners que donguin, quines són les prioritats i què fem, no? Per tant, entenc que tot el que es vol fer no es pot fer i, per tant, què és el que hem de prioritzar? Per tant, ens diríem com els alcaldes fer com un mercadeig amb el president comarcal. Jo vaig trucar al president comarcal quan va acabar la reunió.
0: Sí?
3: No sabia, i ell no sabia res, val? Tampoc me va fer gaire gràcia aquest tema, però, bueno, pot ser, eh? Per tant, la qüestió és, el govern ha posat 21 milions d'euros per una millora, doncs, del servei dels autobusos, eh? Arenys està, sortia amb una pantalla, millores Arenys a Mataró, a l'Hospital de Mataró, però que també va fer referència a altres hospitals sense nombrar-los de paraula, que teníem que millorar el Maresme. Per tant, jo no sé si és només millora de servei o que una millora de servei sigui que tinguem un autobús, que l'autobús ens porta fins a Mataró i que Mataró ens llança cap a Barcelona o cap a Can Ruti. No ho sé. El que crec és que alguna millora tindrem i estem a l'expectativa doncs, que facin aquest estudi i que l'Ajuntament doncs, puguem anar al Consell Comarcal allà a brallar-nos a tots els alcaldes a veure qui és el que aconsegueix doncs, més coses.
0: Pel que he vist avui, de les línies que surten de la Maresma coincideixen, el que he vist publicat en diferents mitjans, molt amb la línia que apuntava. Hi ha un reforç, això està escrit a tot arreu, entre Arenys i l'Hospital de Mataró, per tant serà una de les línies reforçades, i l'altra que ens podria tocar és, ho posen en genèric, municipis Maresme amb centres hospitalaris, entre parèntesi, Can Ruti. Per tant, sembla que aquesta línia que havia generat molt d'interès i pel qual s'havien recollit, que recordar que eren 18.000 signatures, doncs podria ser una realitat, i a més reforçada, es reforçarà amb més busos elèctrics, adaptats o el que sigui.
3: Jo crec que és una... tenen claríssim l'Hospital de Mataró, és un reforç, aquí no tinc cap dubte que tindrem més servei. Hem de mirar d'aquests sobrants si podem abrallar... Que hi haurà autobusos a Can Ruti a diverses poblacions, segur. Que igual prioritzen de Mataró cap endavant directe i que potser nosaltres tindrem que anar fins a Mataró i de Mataró a Can Ruti. Jo sempre dic, aquest reforç de l'autobús que va a l'Hospital de Mataró va fins davant de l'Hospital de Mataró. Si baixem des de l'Hospital de Mataró i passem per sobre l'autopista, que hi ha la rotonda grossa, que hi ha una benzinera abans de baixar a l'avinguda Europa, allà, davant de la benzinera, hi ha una parada d'autobús que va a Barcelona. Caram, com a mínim, doncs, que aquest autobús que ens porta a l'Hospital de Mataró, quan baixi, faci mitja volta la rotonda, ens deixi davant de l'estació, davant de la benzinera, i que ja puguem agafar un autobús cap a Barcelona. No és idoni, però com a mínim això seria doncs, un bon servei que podríem tenir per la gent que... Però clar, per fer això, l'Hospital de Mataró hi van a partir de les 9 del matí o 8 i hi han que adelantar una mica. No sé, Ho dic perquè igual amb petites coses i amb uns petits horaris podríem millorar dos coses. Més horaris a Mataró i també que ens anessin a portar per anar fins a Barcelona, fins allà.
0: Clar, altra cosa és aquesta petició que s'havia fet entre Arenys de Mar, Arenys amunt. Crec que Canet també s'hi havia sumat de fer aquesta línia directa entre Arenys i Barcelona, i que sembla que estava pendent d'un pla de reorganització dels busos al país que s'havia de fer el 2028, si no m'erro, o 27-28, sí. I que ara el govern ho ha xutat 8 anys més endavant, no?
3: Sí, vull dir que clar, el titular està molt bé, però hi ha el subtitular que és que et baixa de llarga doncs, tot aquest tema. La qüestió és que nosaltres no renunciem a res, que nosaltres, com sempre, està molt bé que la ciutadania es mobilitzi, i evidentment s'ha de mobilitzar, però al final això acaba sent una negociació entre ajuntaments, Consell Comarcal i la Generalitat, i que nosaltres no renunciem a tenir un reforç social de Mataró i bus directe a Can Ruti i bus directe a Barcelona, evidentment mancomunat amb tots els pobles del cantó. Per tant, il·lusionats, sí. Però tocant a peus de terra sabent que el 100% de tot el que volem no ho tindrem. Per tant, on arribarem? No ho sé. Les nostres perspectives són tenir-ho tot, a veure què tindrem.
0: Ho fem a través del Consell Comarcal, alcalde? És a dir, no...
3: Bueno, és el que va dir el secretari general,
0: Molt bé, doncs esperem que això sigui... Bueno, esperem que puguem treure aquesta línia directa i esperem que en tot cas que es confirmi aquesta municipis Maresme amb centres hospitalaris entre parèntesis i Can Ruti, que tothom coincideix amb dir que es va presentar i que el puguem veure ben aviat. Alcalde Stanisfors, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
5: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
8: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
7: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
8: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
7: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Doncs en aquesta presentació que es va fer ahir a Granollers, aquest reforç de les línies de transport d'autobús de Catalunya, hi va haver un repartiment de 21 milions d'euros i mig, i diguéssim que el repartiment a la comarca del Maresme, perquè s'ha fet pública la llista de línies que es reforcen, les que es reforcen són les línies Argentona-Cabrera-Barcelona, les línies... La línia Argentona-Cabrera-Barcelona, la línia Universitat Autònoma-Mataró, la línia Premià de Mar-Vilassar de Dalt-Barcelona, la línia, com dèiem abans, municipis del Maresme amb centres hospitalaris com pugui ser que enruti, la línia Mataró-Barcelona, la línia Pineda-Calella-Sant Pol-Barcelona, la línia Blanes-Malgrat-Santa Susana-Barcelona, la línia Arenys-Hospital de Mataró i, finalment, la línia Calella-Blanes fins als serveis hospitalaris. Aquesta és la decisió que ha pres el govern de la Generalitat, que ha xutat endavant aquest pla de reordenació del transport per carretera a Catalunya, que ha xutat endavant la renovació de concessions de les empreses concessionàries que presten aquest servei, emparant-se amb un pla d'electrificació del transport per carretera que fa que les empreses hagin de comprar nous busos i, per tant, els hi han de deixar més anys perquè puguin fer més benefici. Vaja, en definitiva, que aquest pla que s'havia de presentar l'any vinent se l'han tret de sobre i li han encolomat el que vingui al darrere. Això en què ens afecta? Doncs que sembla que d'aquest pla penjava, o penja, aquesta línia altament demandada per Canet, per Arenys de Mar i per Arenys Amunt, que uneixi aquests tres municipis de manera directa amb la ciutat de Barcelona davant de la vergonya i la inoperància i incompetència de la companyia ferroviària Renfe, incapaç de prestar un servei de qualitat complint els horaris i que doni seguretat als usuaris. En tot cas, s'han recollit signatures per demanar aquesta línia. Volem valorar què en pensa de tot això un dels portaveus d'aquesta plataforma i de les persones que estan recollint signes, com és l'Aaron Gasó. Aaron, bon dia, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: I gràcies per atendre'ns. Com ho veus tot això? Com ho valoreu des del col·lectiu?
1: Bueno, pues, òbviament ja ens hauria anat bé que ens ho haguessin donat directament amb això, però nosaltres seguirem fent pressió. Al final tampoc era l'esperat que ens ho donessin tan fàcil. Mm. Seguim recollint signes. De fet, el dimecres tanquem, bueno, estem a quant de tancar per ja veure si podem anar una mica més endavant. Mm. I seguir pressionant la Generalitat. Ara és xerrar amb territori i nosaltres seguim endavant. Tampoc no ho hem vist ni del tot amb els ulls, perquè anem a part. És una renovació de concessions. Nosaltres el que volem és una concessió nova.
0: Clar. Això és el que han presentat és una pròrroga de les concessions i el que s'està demanant és que es faci nova, eh? És a dir, que es faci una nova concessió.
1: Sí.
0: Quantes signatures teniu?
1: Actualment crec que estem al voltant de les 1.500.
0: Déu-n'hi-do.
1: Encara ens hem de sentar a comptar-les.
0: I el departament, a vosaltres també us va condicionar aquesta línia en aquestes noves concessions o les converses van per altres camins?
1: Nosaltres encara no hem començat converses amb el departament. De moment hem conversat de petit comitè amb els ajuntaments corresponents i és això que et deia, que aquesta setmana estem acabant de tancar les quatre recollides que encara ens queden obertes. I llavors començarem les converses amb el departament de manera coordinada amb Canet i Arenys de Munt.
0: Correcte. Per tant, diguéssim que som buscant la força dels ajuntaments. Aquests sembla que s'hi posen bé, no?
1: Sí, cada un amb les seves coses, però sí, sembla que tots més o menys es mostren relativament a favor. Mm. Dins de tot el complex que té el món de la política, que ja sabem com és.
0: Aquest relativament vol dir que sí, que vale, però que potser que igual no, però que si són dels meus sí, però si són dels altres no, i aquestes coses vols dir?
1: Sí. Mm. Tothom es vol penjar la medalla.
0: Clar.
1: I, bueno, però jo he dit, al final nosaltres el que ens interessa és el bus. Mentre tinguem bus, per mi la medalla que se la pengi qui vulgui.
0: El bus que s'està...
1: Jo que vull és poder anar a Barcelona.
0: Clar, podeu baixar a treballar en condicions. Escolta'm, aquí el que es demana és una línia que es surti, per entendre'ns, surti de Canet, pugi per Arenys de Mar, s'aturi un moment a Arenys amunt i agafi autopista ja directa cap avall, no?
1: El que es demana és que es faci un estudi. que ens mirin bé què és el que aniria bé per aquesta regió. I si calen tres busos, doncs tres busos. Si és un bus unificat, un bus unificat. Perquè tampoc volem un bus que l'arribar aquí a Arenys, per exemple, estigui ple de gent i no podem pujar.
0: Clar. I tot això davant de la inoperància de Renfe. És a dir, si bueno, en cas d'Arenys amunt ja és un altre tema, però en el cas de Canet i Arenys a Mar, si funcionés bé el servei ferroviari, diguéssim que no caldria tampoc, o sí?
1: Igualment, jo penso que sempre una mica cal, perquè el servei ferroviari, òbviament, no pots dependre únicament mai d'una sola infraestructura de cara al transport públic, perquè sempre pot fallar pel que sigui, però òbviament seria molt menys necessari.
0: Els signants són bàsicament gent que viu aquí i que treballa fora d'Arenys, és a dir, diguéssim que el gruix de signatures és fàcil aconseguir-les precisament a l'estació de Renfe, no?
1: Sí, però i a més, simplement també hi ha molta gent que simplement empatitza, perquè és una cosa que molta gent pateix, que aguantar el veí queixant-se de la Renfe cada dia, és que és un problema molt greu, i el que hem viscut últimament encara més. Jo vaig amb el seu usuari només de transport públic, però no tinc carnet de cotxe, i durant la pagada em vaig quedar sitiat, no vaig poder anar a la universitat, és que no podia anar més enllà d'Arenys de Munt, Canet i Caldetes, perquè és on anava caminant.
0: Ja. S'ha de recollir signatures. On es recullen? És a dir, ara la gent que ens està escoltant que digui, escolta'm, doncs va, jo no he signat encara, on es recullen aquestes signatures?
1: Actualment tenim diversos locals, així de memòria, ja me'n record, tenim el Maxipà, la Fosforera, el Casal Norai també es van recollir una mica, també queda Campons...
0: És a dir, a qualsevol d'aquests comerços, la majoria d'ells és la part baixa de la vila, que és per on sovint passa la gent que va buscar el tren, a qualsevol d'aquests comerços es fa la recollida d'aquestes signatures, eh?
1: Sí.
0: I hi ha data de finalització? És a dir, algun dia que tancareu per portar-les al departament o de moment no?
1: Jo et deia, aquesta setmana, en plan, ens estem recollint ja definitivament de... Estem tancant aquesta setmana progressivament.
0: Va. Doncs encara som a temps, encara som a temps, per tant, si voleu afegir-vos en aquesta iniciativa i, en tot cas, des d'aquí, doncs, intentar apretar perquè sigui possible aquesta línia de bus entre Arenys i Barcelona, que ha quedat fora. Saps, és molt curiós, perquè m'estava mirant les línies de bus que s'han reforçat. És acollonant, perquè bàsicament tot el Maresme té línies en Barcelona. Fixa't, hi ha una que baixa per Argentona i Cabrera. Argentona, Cabrera, pam, Barcelona. Hi ha la de Premià, Vilassar, pam, Barcelona. Hi ha una directa, Mataró, Barcelona. Si mirem al nord, una que baixa Pineda, Calella, Sant Pol, Canet, no?, Barcelona. Blanes, Malgrat, Santa Susana. O sigui, Blanes, Malgrat, Santa Susana. Aquí acaben. Vale, pam. Una altra. Pineda, Calella, Sant Pol. Aquí acaben. Aquí hauria de venir la de Canet, Arenys, Arenys amunt. Aquesta no hi és. És a dir, i després un cop ja de Mataró, i passat Mataró, Vilassar, Premià, pam, Barcelona. Argentona, Cabrera, xum, Barcelona. Vull dir, és que som els desgraciats del poble, de la comarca.
1: Sí, al final jo vaig començar tot això perquè jo fins fa poc freqüentava molt Mataró per temes personals i jo vinc des de Terrassa, per estudiar allà. I el trajecte d'anar a Barcelona fins a Terrassa, comparat amb el de la Renfe, era mil cops més plaent fer-lo en bus, perquè per començar, el fet de la seguretat, que la seguretat de la Renfe també últimament està com està. Que podies anar amb tota la tranquil·litat del món, amb la puntualitat, els de Mataró passen cada 5 minuts.
0: Sí, sí.
1: I els va tan bé. I jo sé com pot ser que Mataró vagi tot tan bé i Arenys ens haguem d'aguantar amb la Renfe, que va sempre tan malament.
0: I us he posat un tema damunt de la taula que algun dia també s'haurà de parlar, que se'n parla molt poc, però és el tema de la seguretat a la Renfe, que és de punyetera vergonya. És a dir, un espai que hauria de tenir seguretat privada, que hauria de vetllar perquè en la seva infraestructura els seus usuaris, que en són clients, estiguessin segurs, no només se sentissin, sinó que viatgessin segurs, és una autèntica vergonya.
1: Sí, sí, a més pel propi manteniment dels trens, també, de l'estat dels trens, de tot el pintats que no pots ni veure a l'exterior en molts, i és que, com et dic, també soc molt usuari de la línia de ferrocarrils del Vallès.
0: Sí.
1: I compares l'estat dels ferrocarrils catalans, ja, perquè ja no, la facilitat d'accedir a les vies, de tot això, que també provoca retards, i compares la gent que accedeix a les vies, als grafitis i tot dels ferrocarrils catalans, amb el de la Renfe, i no té nom, i no és que al Vallès hi hagi molt menys vandalisme que al Maresme.
0: No, és que els trens al Vallès dormen en hangars i aquí dormen enmig de la via i ja està, no hi ha una altra explicació, no hi ha naus sí. On els trens dormin, per entendre'ns, parin per ser reparats. I aquí, doncs, bueno, és tot el mateix, infraestructura. Escolta'm, en tot cas, en seguirem parlant, eh? Aaron, t'agraeixo molt que ens hagis explicat, tant de bo hi hagin més abusos i, en tot cas, animem a la gent a signar en aquesta recollida de signatures, a la Fosforera, al Norai també en recollia, al Maxipat en recollia i a Campons també se'n recollien en favor d'aquest bus directe a Arenys-Barcelona. Estem en contacte, moltes gràcies.
1: A tu, moltíssimes gràcies.
0: A reveure, bon dia.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
11: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
12: L'actualitat a la ràdio.

0: 3 quarts de 10 del matí, Ràdio Arenys. Podeu dir-hi la vostra, 93 795 79 12. 93 795 79 12. Què tal, Gemma Roig?
1: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Mira, vas de boli negre avui,
1: Ja fa dies que el tinc custodiat, a veure quan em dura.
0: Bueno, custodia'l perquè ja saps que aquí a casa hi ha un mangui de bolis que...
1: He de dir que jo crec que qualsevol feina sempre desapareixen els bolígrafs, Sí. No és... exclusiu de Ràdio Arenys.
0: No. Oh, us he de dir que sóc jo, És a dir, que tampoc no és que estigui apuntant a ningú, sóc el que es dedica a robar bolígrafs a la casa, però els torno. Els torno. De sobte, un dia vinc amb 8 o 10 bolis i els torno al d'allò per poder-los tornar a robar al llarg de les setmanes següents, Vull dir, és una cosa... No puc fer bé. Un boli a la butxaca.
1: Doncs aquest negre fa dies que el tinc custodiat.
0: Hi ha algú que s'hi ha posat el nom? Però és que la meva etapa escolar va acabar fa molts anys. I ja
1: jo l'havia portat el bolígraf aquell que té 4 colors.
0: Home, i tant,
1: que m'agrada molt.
0: Home.
1: Que el faig servir a casa, però aquí...
0: I tant.
1: Prefereixo anar amb un bic normal per si em desapareix.
0: Hòstia, us en recordeu? I les caixes de carioca de 36? Que eren, com volaven aquelles caixes de carioca? I quan et compraven els colors, els llapisos de colors, els Haber-Faber aquells? Sí, home, aquells que eren alemanys, que eren com més guais.
1: Saps? No els he tingut jo, havia, amb els carioca.
0: Jo tenia uns amics, un company de classe, el Bertran, que anava amb carandatx, que eren aquells llapisos de colors... que llapisos de colors, que si pintaves així, pintaven com un color, però si els llapaves o els mullaves amb un... Bueno, normalment mullar-ho amb aigua, però si els... feien com efecte rotulador, eren bons, els carandatx eren llapisos bons. Jo, això era pels nens que sabien dibuixar. Jo anava amb com es deien aquells? Amb aquells del... amb alpines. Jo anava amb alpines, perquè no tenia ni idea de dibuixar paper, saps? Però bueno, està bé. Època escolar. A l'estuig de 2 pisos, que posaves així de costat perquè... així dret perquè el de costat no et copiés, saps? Bueno, va, què?
1: He de dir-te, Josep Maria, que sempre he deixat copiar i...
0: Sí? Ah, no, jo sempre... Sí. Ah, i un element també... Bueno, podíem seguir, però va, i una més. Les gomes de boli. Què deien? Borra el boli. I una merda, trencaven el paper. O sigui, no és que borressin el boli, és que es carregaven el paper de la llibreta. No és cosa més... Era com fregar amb una pedra, allò. No ho he entès mai.
1: Sempre quedava el paper brut. En tot cas, Josep Maria, anem amb l'actualitat, si no, perquè aquesta setmana, just aquest dilluns, i durant tot el mes, i també... meitat de juny, Arenys de Mar ha iniciat una campanya de civisme i convivència centrada en la tinença responsable d'animals de companyia. Es complementa amb mesures sancionadores. La iniciativa inclou també un punt informatiu que es farà aquest divendres a Josep Maria a la tarda, de 4 a 8 del vespre, aquí davant del Calissall, on al marge d'informar de qualsevol dubte que tingui la ciutadania, es lliurarà una ampolla per la neteja d'orins. Escoltem la tècnica de l'àrea de salut pública, Laura Estrada, que ens ho explica.
2: Esperem que vingui un pilot de gent per resoldre tots els dubtes que tinguin sobre l'animal. Intentarem fomentar aquesta conscienciació, els hi donarem el que és un petit tríptic amb indicacions i també una guia que tenim de civisme aquí a la població. I aquest dia, que serà el divendres dia 8, de 4 a 8, aquí davant del Calissall, tindran també un obsequi totes aquelles persones que vinguin, important, amb la cartilla de l'animal, perquè nosaltres comprovarem realment que tindran l'obsequi si estan censats. Si no estan censats, no passa res. Podran anar-se a censar i llavors els donarà l'obsequi quan els censin.
1: De fet, ara parlaven dels animals censats a Arenys de Mar. La nostra vila compta amb al voltant de 825 animals, tot i que la Generalitat, amb les dades del registre del microxip, parlaria que n'hi hauria a Arenys de Mar gairebé el doble d'animals, de gossos. De fet, per tant, gossos i gats. Caldrà, doncs, seguir promocionant i sensibilitzant sobre la necessitat, doncs, de censar els animals, i els animals que estiguin censats podran rebre aquesta ampolla per la neteja d'orins. Si no ho estan, doncs ho podran fer i se'ls hi entregarà. Dir-te que tu avançava a l'inici també aquesta campanya, al marge de sensibilitzar i informar sobre l'ordenança, també hi haurà una part sancionadora amb la col·laboració amb la policia local. Recordem, que l'ordenança municipal arenyenca estableix que els gossos no poden orinar ni defecar façanes, fanals ni zones infantils, animals, que cal recollir les caques i netejar els orins amb aigua i que els animals han d'anar lligats sense accedir a parcs infantils o zones només d'oci pels més menuts. Les multes poden arribar dels 100 euros fins als 3.000 euros. En tot cas, doncs, recordar que està en marxa aquesta campanya, sobretot aquest punt informatiu, clar, i que la ciutadania doncs tingui cura dels espais públics.
0: I els que tenim gats sensats i xipats també ens donaran una ampolleta? O a nosaltres no?
1: Segurament, si vas, te la donaran, per si el treus a passejar, el gat.
0: No, jo no el trec a passejar, el gat, però el treus sensat i xipat.
1: Si vols l'ampolla, estic convençuda. Escolta, que te la donaran.
0: És que al final, home, és que ens discriminen, ens discriminen. Per cert, ara que parles de campanyes i tal, ens confirmen que no és una campanya. Aquesta, us he dit abans, la policia l'ha posat 15 multes per consum d'alcohol a la via pública, 12 al cap de setmana i 3 ahir, les últimes 3 per consum d'alcohol, en concret a la plaça de l'Ajuntament. Hem preguntat si és que hi ha alguna campanya al voltant d'aquest fet, que no es pot fer el consum d'alcohol a la via pública obertament. I ens han dit que no, que és coincident, que estan havent queixes de veïns i que per sorolls, i que quan arriba la patrulla, pum, es troba els tios consumint alcohol, o els tios o les ties, perdó, les persones consumint alcohol a la via pública, i per tant se'ls posa aquesta multa. Però, bueno, repeteixo, 15 en 3 dies. Bueno, està bé, no en cap cas està bé. És a dir, que tenim aquestes multes per alcohol, a la gent que no recull els orins. Avui he vist, un desgraciat que ha deixat, o desgraciada, la caca just a la porta de la casa del que dius, tio, ets un malparit. És a dir, aquí no ho deixis, quan surtin aquests pobres fotran aquí una trepitjada que tal.
1: De fet, aquesta campanya vol sensibilitzar sobre el fet que tenir un animal representa una responsabilitat per part dels seus propietaris. Posaven en relleu, tant la tècnica com la regidora, en declaracions a Ràdio Arenys, que hi havia punts, ara ho explicaves, doncs, que són més punts negres, podríem dir, o que s'havien convertit fins i tot en pipicans al nucli antic. Posaven l'exemple, n'hi ha molts altres, de carrers, però posaven l'exemple del carrer Turó, Margarides, Antoni Torrent, també Andreu Guri, eren zones doncs, que es troben en moltes ocasions aquests orins a les façanes dels habitatges o també caques doncs, al mig de la via pública. Segurament molts dels que passegem per darrere n'hem vist al llarg del dia, en veiem més d'una.
0: I fins i tot alguna vegada l'hem trepitjada i tot, que és una cosa que fa una gràcia.
1: Sort que ens diuen que ens portarà sort.
0: Exactament.
1: Dir-te, Josep Maria, més, perquè des d'aquesta setmana, durant tots els dies hi haurà aquí al Calissai la visita de les escoles d'Arenys de Mar per conèixer la família gegantera. És una activitat que impulsa la colla gegantera des de fa 32 anys, amb el títol Coneguem els gegants, i l'objectiu és apropar aquesta cultura popular als més menuts. Hi van alumnes des d'infantil i primària, tant del Cinera, la Presentació i el Maragall, són les mateixes escoles qui decideixen les aules que s'hi acosten, i l'objectiu és això, acostar aquesta tradició, que coneguin la història dels gegants d'Arenys de Mar i alhora doncs, poden viure una mica la tradició in situ. Per exemple, poden enfeixar-se, els col·loquen sota els capgrossos, no els gegants, els més petits, sota els capgrossos, i és una manera doncs, que coneguin tota aquesta colla gegantera que es prepara per viure la temporada d'enguany. Precisament aquest dissabte ja surten amb una sortida a Badalona, al Bar de Gegants. I molt a partir d'aquí doncs, ja vindran Festa Major, Sant Roc i totes les activitats que duen a terme els gegants d'Arenys de Mar.
0: Per tant, molta atenció si teniu nens a les escoles que igual arriben allò superemocionats, hem vist els gegants, ens hem posat una roba aquí vermella, se'n diu faixa. I els capgrossos i tal, és un... Bueno, és una manera d'empentar les tradicions. Sí, tenim cua a fora. Un moment, sisplau. Escolta... Que esperis un moment, que tenim cua a la consulta. Ara acabarem. Doncs això, estem amb la doctora Roig.
1: Doctora Poca. En tot cas, Josep Maria, anem ràpid i et parlo d'esports, perquè el Club Nàutic d'Arenys i el Reial Club Nàutic de Barcelona organitzen conjuntament la primera edició de la Copa Raesi, que és un trofeu que el guanyarà el iot millor classificat entre la regata Jacinto Ballester d'Arenys i la regata Comte Godó de Barcelona.
0: Home, el Comte Godó...
1: Sí, tot... aquesta nova competició neix amb la voluntat de germanar encara més les dues entitats organitzadores.
0: Sí o no?
1: En Jacinto Ballester va ser president del Nàutic d'Arenys als anys 70. Total. I també ho va ser del Reial Club Nàutic de Barcelona, per fer encara més visible aquesta bona relació.
0: Hola!
1: En tot cas, per fer més visible aquesta relació entre els clubs, el fill de Jacinto Ballester, que és en Javier Ballester, ha impulsat aquest trofeu. Per tant, una bona oportunitat, per gaudir d'aquesta prova.
0: El padre de Dodi.
1: Javi, serà dir-te que es farà entre el 31 de maig a Barcelona i també abans, el 16 i 17 de maig, aquí a Arenys de Mar.
0: Molt bé, escolta, molt bé. En tot cas, estarem molt atents a aquestes regates i a l'ambient que hi ha al voltant d'aquestes regates, que és com molt guai, no?
1: Sí, ho coneixes de ben a prop,
0: és super, no? No sé, és total, no? L'ambient és superguai, no? És muy fuerte, tío.
1: Segur que sí.
0: Bueno, gràcies, Gemma.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Vinga, va, que en 2 minuts arribem a les 10 en punt del matí. Saludem l'Enric Agustí. Enric, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, bon
0: dia.
1: Com
0: estàs?
1: Bé, molt bé,
0: gràcies. Des de l'aula d'extensió universitària. Amb ganes de veure't. Li vaig dir l'altre dia a la Mercè. Dic, m'agrada molt que vinguis, però també m'agrada molt que vingui l'Enric. Per tant, si voleu venir junts, sempre...
1: Ah, ja li diré si ens farem comandita. Et vindrem amb comandita.
0: No li farà cap gràcia que t'ho hagi dit, perquè va sortir i diem, no.
1: Doncs ara que la veig, ara li diré que dimarts que ve venim els dos.
0: Exacte, amb comandita, com dius tu. Bueno, l'aula d'extensió universitària que està encara ja el que seria la recta final del curs, no?
1: Sí, ens queden 2 mesos. Ja. Maig, juny, no? Sobre el 15 de juny. Sempre, la setmana abans de Sant Joan.
0: Sí.
1: Fem el rush final. Sí.
0: Una mica com els centres educatius d'adults, no? La formació d'adult, que també fa una mica aquest horari de començar una o dues setmanes més tard, d'acabar una o dues setmanes abans.
1: Sí.
0: I també està bé que hi hagi aquest període estival, aquest període de descans, que la gent de l'aula puguin anar a veure els nets.
1: Jo t'he
0: de
1: dir que ho enyores,
0: Sí?
1: Sí, clar, perquè tu ja tens el ritme dels dimarts.
0: La rutina.
1: I llavors els dimarts... Ara què faré aquest dimarts? Que no hi ha res. I clar, no començaria, fuig l'octubre. Bueno, ja ho tenim quasi programada el primer trimestre de l'any que ve, clar.
0: Això és el que anava a dir. Ja esteu...
1: Sí, tant, i tant.
0: O sigui, les conferències de l'any vinent segurament algunes ja les teniu.
1: Les del primer trimestre les tenim quasi totes. Però saps què passa? És que s'ha de lligar amb molt de temps perquè el conferenciant no té sempre els dies per tu. Tu li... Normalment se li diu si volen, ells diuen que sí, normalment li dones uns dies, però a vegades ells diuen que no, llavors, o sigui, les 3 o 4 persones que programen estan tot el dia pendents de quin dia, què passarà, com anirà i tot això. No,
0: aquest saps? No pot el 12, ben si puc posar-lo al 19 i el
1: per exemple,
0: que tenia el 19...
1: El que ve avui, fa 6 mesos que em va dir que vindria el 5 de maig. Dic, quin dia pots vindre?
0: El 5 de maig.
1: Et diu, el 5 de maig. Dic, ja està, li vam agafar el 5 de maig.
0: Tanca'l, que aquest és el dia que vindrà.
1: Tanca, perquè el 5 de maig és sagrat, com si digués.
0: Clar, a més, i tot i això, hi ha algunes conferències que s'interrompen, que no es poden fer pel que sigui. Vull dir que la cosa no és gens fàcil.
1: Sí, sí.
0: Sentim les notícies i veurem de què parlem avui.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril, després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en tot un any, amb creixement sostingut des del 2021. Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I també en l'àmbit econòmic, els ministres d'Economia de l'Eurozona s'han reunit per analitzar l'impacte econòmic de la crisi a l'Orient Mitjà. Hi ha cert pessimisme davant la possibilitat d'haver-nos d'enfrontar una situació d'estagflació perquè s'incrementa la inflació mentre es redueix la producció. Per aquest motiu, valoren l'opció d'un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. N'ha parlat avui a la xarxa Roberto Gómez Calvez, que és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
4: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no hayan litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
3: L'objectiu d'aquesta mesura és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i autònoms. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona, i a la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. A banda, a la C58 hi ha també un accident a Terrassa amb un carril tallat que provoca congestió també en sentit Barcelona. A la P7 també hi ha retencions de fins a 8 quilòmetres entre Barberà i Mollet en sentit sud, i també hi ha afectacions per boira a la C17 entre Tona i Vic. I avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Amb la reobertura, per tant, es retira el servei de bus llançadora que cobria el trajecte durant el tall. La mesura s'emmarca en la recuperació progressiva del servei de Rodalies, que se suma a la reobertura també d'ahir del tram Móra a la Nova Reus de la línia R15. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant les especulacions que s'han fet.
2: Notícies en xarxa. A la ràdio parlem d'Arenys.

0: Vinga, va, les 10 i 3 minuts del matí. Ràdio Arenys, línies obertes. Ara parlem i farem tertúlia amb convidats que ja ens esperen, però abans, Enric, va, què tindrem avui l'aula?
1: Bon dia.
0: Bon dia,
1: avui tenim una, jo penso que una figura molt representativa de l'economia d'aquest país. És el doctor Guillem López Casasnovas.
0: Home, sí. Sí, tot sí. Un senyor poc mediàtic, però sí, que quan parla...
1: Parla ex-càtedra.
0: Sí, senyor.
1: El doctor Guillem López Casasnovas és doctor en Economia de la Salut, és catedràtic de la Pompeu Fabra, i un, bueno, jo té molts mèrits. Un d'ells és, per exemple, que és catedràtic d'Hisenda Pública, treballant molt sobre el tema finançament.
0: Home.
1: És un dels experts en totes aquelles desenes de comissions que s'han format sobre els models de finançament del nostre país.
0: I que estem allà mateix.
1: I des del meu punt de vista, ell, el Vicente Ortún i el Pere Ibel, que van vindre el primer i el segon trimestre, van crear un magma que es diu el Centre de Recerca en Economia de la Salut. Ha sigut una mica el fanal sobre els estudis en economia de la salut d'aquest país. Vull dir, el Guillem i el Vicente la van crear, van ser els dos cofundadors, i avui per avui té una salut envejable. No? Doncs li vam dir al Guillem López si podia vindre,
0: sí?
1: I així una mica tanquem aquest curs amb els tres economistes de la salut, que jo penso que són punters al nostre país. No?
0: Molt bé.
1: Damunt hi ha més, però aquests són uns dels tres.
0: Per tant, avui parlarem d'economia, de salut, de sistema sanitari...
1: Perquè... Avui el Guillem López el que vol és parlar-se d'economia productiva al servei del benestar de les persones. O sigui, què es pot fer per millorar el nostre estat de benestar? Sense l'economia, no? I jo penso que pot ser molt interessant. Vull dir, clar, és que aquest senyor és que porta 30 anys d'ofici, i 30 anys i explicant-nos històries i fent articles, fent llibres, fent treballs. O sigui, jo penso que és una persona que valdrà molt la pena escoltar-lo.
0: I és un tema absolutament actual, Absolutament actual. El finançament de la sanitat pública...
1: I el benestar de la gent, i com millorar.
0: Clar, benestar de la gent és moltes coses,
1: Sí,
0: seguretat del treball, seguretat de la vivenda, seguretat física...
1: I avui vindrà, aquesta tarda el tindrem aquí, si tot va bé, a les 6.
0: Al Seràfics.
1: Al Seràfics.
0: Al Teatre dels Seràfics.
1: A les 6 al Teatre dels Seràfics. I, bueno, esperem aviam què ens explica avui.
0: Molt bé.
1: Més coses.
0: A veure.
1: El dia 15 anem a veure el Gòtic Civil Català a Barcelona.
0: Molt important.
1: Que va estar ajornat perquè feia molt mal temps, no va poder anar. I,
0: els trens no d'allò.
1: I anirem en tren. Que per ara sembla ser que els trens funcionen.
0: Bueno, funcionen.
1: Tots calladets.
0: Cada vegada
1: que hi ha un tren, funciona el tren.
0: Sí. El concepte funciona de l'Enric, és el concepte que tenim tots. Funciona com sempre, és a dir,
1: malament.
0: I tal. Però... Vol dir que arriba.
1: En algun moment t'hi porten.
0: Vol dir que arriba un moment, de tant arriba.
1: I en algun moment et torna.
0: Exactament.
1: No se sap.
0: Exactament.
1: Llavors, el 21 de maig anirem al Caixa Fòrum a veure Matís.
0: Molt bé.
1: I aquesta sí que anem a tocar. El Caixa Fòrum està a Montjuïc, és molt més fàcil. Val? Ja us informarem tot i tot, però aquestes són les dues següentes que tenim programades durant aquest mes de maig. Pendent de la Rioja, però aquesta ja està tot acabada, està tancada, està absolutament tancada. I ja està, doncs avui...
0: Home, diu ja està, Déu-n'hi-do, ja està.
1: Sí.
0: És a dir, tenim Gòtic Civil Català
1: el dia
0: 15...
1: I a Matís el dia 21.
0: Matís, números clausos, no? És a dir,
1: tots són números clausos, perquè saps què passa? El guia... Sempre anem amb guia, perquè, evidentment, nosaltres no anem... El que ens interessa molt és quin valor afegit ens dona que un guia ens pugui dir allò que probablement veiem o creiem. O sigui, els guies són molt importants, perquè els guies ens situen, ens col·loquen, ens milloren la nostra percepció del que estem fent. No?
0: Correcte.
1: I això ho farem el dia 15, al Gòtic Civil, i el dia 21 a Xes Matís.
0: Doncs...
1: I aquesta tarda, a les 6... el doctor Guillem López Casasnovas parlarà d'economia productiva al servei del benestar de les persones.
0: Serà un plaer estar amb ell, escoltar-lo i saber què ens explica
1: al voltant
0: d'aquesta economia creativa.
1: Creativa, economia. No recreativa.
0: No, recreativa, no. Creativa. Ai, Déu meu, ens estem fent gràcies. Gràcies.
1: Vinga.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara. Adéu.
2: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
3: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 700

0: Cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
1: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
0: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
1: Les 10 i 12 minuts del matí, som a Ràdio Arenys, som a dimarts. Avui toca xerrar amb l'Olga Estalella. Olga, molt bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Estàs aquí esperant...
2: per comentar.
1: Aquí, i aviam si hi ha una victòria i,
2: sí.
1: I aixequem la lliga ja, una mica... M'agrada la gent futbolera, està bé, és xula. És una afició, no?
2: Sí, suposo que, ja us ho dic, sempre per la família, perquè quan el meu pare ja ens portava tots, els meus germans tenien 5 anys o així, i anaven al... o 3, i 3, perquè un era més gran, i anaven al camp, i després m'hi vaig aficionar jo i la meva mare, llavors hi havia baralles per veure, perquè teníem 3...
1: Clar, 3 carnets, sí, només 3, i jo... I s'havia de...
2: Clar, i s'havia de repartir.
1: Sí, sí. Bueno, això... Bueno, encara que teníeu 3, que hi ha gent que... Sí. Que no... Jo recordo allà la tercera graderia del de tot, allà en el gol aquell, que, bueno, era on t'hi posaves, no?, quan eres jove.
2: Sí, era on tocava, home, i tant.
1: Era on tocava anar. Tomàs Salazar, bon dia, benvingut.
3: Molt bon dia.
1: Futbolero,
3: bon dia.
1: No?
3: Sí, però més del barri.
1: De... Ah.
3: Tu que ets de Barcelona, jo era del Júpiter.
1: Home, sí, estaràs content, home.
2: Home, jo a l'Europa,
3: I de l'Europa.
2: Era el derbi.
3: L'Europa i el Júpiter era el derbi. L'última vegada que el segueixo, estava tercera.
1: Sí, sí.
3: Divisió, no sé si encara us manté. Mm. Van fer el Camp Nou allà a la Verneda, vull dir que Déu-n'hi-do. Perquè originalment era de Poble Nou.
1: Sí, senyor.
3: On havia la piscina,
1: sí,
3: la plaça Lope de Vega.
1: Sí.
3: Allò era el camp del... Davant hi ha un bar que es diu Bar Júpiter. La gent pregunta per què. Perquè per era l'inici del Júpiter.
1: Hòstia, no ho sabia, això.
3: Sí, sí. I la seva vestimenta és granate i gris. És molt curiós, és maca, eh? Granate i gris.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Hòstia. Sí, no sabia.
3: Sí, sí, sí,
1: però
3: sí.
1: Molta... Aquí han canviat. Mira, ara em fas pensar, quan buscant els orígens del Barça, que es deia, havia abans del camp de les Corts, hi havia el camp del carrer Indústria.
3: Sí, sí.
1: Jo, vivia per allà al carrer Indústria, una mica més avall, i sempre havia pensat que estava al carrer Indústria. I no estava al carrer Indústria. Estava pel carrer Numància. Que passa que va haver un canvi de nom que va fer que el carrer Indústria, no sé si fos Numància o un d'aquests, i es va fer un nou carrer Indústria, que és el que coneixem avui en dia. Però no és que estigués on ara hi ha el carrer Indústria, sinó que vull dir que han anat canviant de... El que s'ha mantingut sempre allà és l'Europa, allà al carrer Sardenya.
2: Al carrer Sardenya, Sardenya Camèlies.
1: Un referent... No, sí. Jo havia anat a fer coses de gimnàstica i tal, i no sé què... al camp de l'Europa.
3: Quan vivia a Poble Nou, fins als 14-15 anys, cada diumenge anava a peu.

0: Des del meu carrer fins a la Verneda, perquè tenia un amic meu que el seu pare treballava de taquiller i ens deixava entrar gratis. Llavors esmorzàvem un Frankfurt, me'n recordo perfectament, i veiem el partit.
1: Mira, una de les coses que em va sorprendre molt quan vaig tenir una certa edat amb companys de classe, que coincidíem que havíem companys... T'estudiàvem un nano que era de Sant Feliu de Guíxols, i era del Guíxols. I cada dilluns, cada dimarts, mirava a l'esport les pàgines del darrere que apareixien les
0: classificacions, sí.
1: I aquí vaig començar a veure, que jo no ho entenia, el paper que juguen doncs, l'Arenys, el Guíxols, el Sant Pol, dins del que és la societat de dels pobles.
2: I tots els pobles
1: que és molt
2: tenen
1: important.
2: Un equip de futbol és...
0: També és un eix.
2: Un eix molt. La gent és molt...
1: Sí, sí, és com un element identificador, El futbol o el bàsquet o l'hoquei
2: o
0: l'esport té aquesta fita important, que més socialitza, pot unir, pot trencar problemes greus.
1: Sí,
0: hi ha pel·lícules, aquella de Vinícius, una pel·lícula que parla sobre la vida del Nelson Mandela, que a partir de l'esport uneix tot el tema de blancs i negres a Sud-àfrica.
2: Vinícius, jo crec que sí.
0: Té un nom d'una colònia, i és boníssima la pel·lícula. Es pot treballar a les escoles, a ètica, a tot.
1: Sí, sí, és molt... I després, el paper que juguen... Això m'ho explicava una vegada un senyor que era el president del bàsquet Argentona. Em deia, diu, els clubs de poble tenim dos... Podem escollir dos camins. Un és intentar ascendir a les categories, és a dir, tenir la voluntat de, doncs, estem, no sé, a primera, no conec, primera regional i anar pujant, i fins i tot intentar estar el més amunt possible i fitxar jugadors de l'entorn i tal, i no sé què, perquè aquest equip, primer equip, miri d'estar dalt de tot, al màxim temps, o bé ser un lloc on els nanos del poble puguin fer esport, puguin jugar, puguin compartir, puguin estar amb ells i tal. Diu, són els... Diu, i si estàs a primera, estàs a primera, i si estàs a quarta, estàs a quarta. Sí. I puges i baixes en funció de l'habilitat dels nanos que et toquen d'aquella edat. Diu, i els presidents de club, diu, hem de decidir entre aquests dos camins. Hi ha clubs que han decidit estar a primera, malgrat desarrelar-se i no tenir jugadors del seu poble i pagar i tenir quotes altes i no sé què. Hi ha clubs que decideixen estar a quarta o a primera en funció dels jugadors que tenen. Clar. I vaig trobar que era una reflexió molt interessant i que en aquest sentit identificava molt bé les prioritats de les entitats esportives, no?
0: El que passa que hi ha aquests caçadors de talents dels grans equips que es van pels pobles petits a la casa del nano que sigui bo i a vegades l'ofereixen a l'or i al moro i amb pares que...
1: Sí,
0: sents? Aquest és una mica també el problema que veig amb l'esport, és a dir, el tema del caler pel mig i que els valors de l'esport poden desaparèixer.
1: I després hi ha un element que per mi també és important i que crec que és... Mira, ho deixem aquí o no, com vulgueu, però hi és... l'activitat esportiva és una activitat privada i val molts diners. És a dir, que la nena et jugui a hoquei o a futbol, o el nen et jugui a hoquei o a futbol, doncs costa uns 500, 600 euros en funció del club i de l'esport, però costa 500 o 600 euros l'any. Que això vol dir uns 50, 45, 50 euros cada mes. Clar, hi ha moltes famílies que això
0: no s'ho poden permetre.
1: Clar, més el material, més si hi ha patins, o si hi ha genolleres, o si hi ha pantalons curts, o si hi ha no sé què. Que hi ha esports on el material és molt barat i en esports on el material costa més diners. Clar, això la gent... Hi ha famílies que no s'ho poden pagar.
0: Sí.
1: Jo crec que aquí tenim un camí per... Aquí tenim un camí per recórrer.
0: I si estàs federat, suposo que pagues la fitxa de la federació.
1: Sí, que això crec que es paga, depèn de l'any, però es paga un cop l'any, no sé què,
0: sí, però és una despesa més.
1: Jo crec que hi ha esports que pagues cada mes. Fins i tot agost. Perquè el que et diuen és, bueno, agost et posem la quota de la fitxa federativa. Al setembre et posem el no sé què. Llavors, cada mes Pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam.
2: No, referent a això de que comentem, dels diners que es gasta la gent, aquests dies, no ho sé vosaltres, però, clar, nosaltres amb les meves amigues i tot això, i amb molta gent, estem comentant el preu desorbitat que estan agafant el tema de l'alimentació. O sigui, el que abans anaves a... dic, una de persona d'aquí, una persona d'allà, de l'escala... Vull dir, o sigui, abans el que tu anaves a... Una família, que són quatre, diu, Olga, jo abans amb 200 euros em defensava, ara necessito 300. La proporció per mi és la mateixa, perquè jo gastava, per exemple, 50 euros a la setmana, ara amb 50 no compro res, ja tinc que augmentar 60 o 70.
3: Sí.
2: Dius, això no es diu, i jo penso que també s'hauria de dir... Vull dir, escolta, que les persones... Ens tenim que començar a estrenyar el cinturó, eh?
3: Sí, sí.
2: Dius, sí, sí, sí. Ostres, la nostra qualitat de vida, per mi, per tots, i això està baixant una mica, eh?
3: Bueno, no, bastant.
2: Bastant. Jo dic una mica, però està baixant bastant.
0: Jo conec una persona que ha calculat durant 3 mesos, 2-3 mesos, el que li ha costat la cistella de la compra cada setmana. I cada setmana comprant el mateix producte, igual, cada setmana, encara, potser li hem pujat 10 cèntims, però ja li hem pujat cada setmana el preu. Diu, és desorbitant el tant % que en 2 mesos
2: exacte,
0: comprant el mateix
2: no
0: producte. I és alimentació bàsica.
3: Sí,
0: és verdura,
3: sí,
0: ous, el pa... Ja no dic no, pernil dolç, per dir alguna cosa, sí. O pavo, no està parlant del pernil bo. I en 2 mesos la cistella de la compra ha pujat moltíssim.
3: Sí.
2: I comentem-lo del peix. O sigui, jo, per exemple... Hi ha unes marques que tenen uns congelats que són bons.
3: Sí,
2: llavors
3: sí,
2: dius,
3: sí.
2: Compro això, perquè abans, tota la vida, dius, has comprat peix fresc, però jo ara no puc comprar peix fresc. No sé si em sé explicar. Perquè,
3: sí, sí.
2: Vull dir, a veure, un dia pots fer alguna cosa a casa, vosaltres que teniu família, però dius, per mi, ara que em compraré 4 gambes i em costaran.
0: Sí, clar, no, sí.
2: Val
0: sí.
2: Més que me'n vagi a dinar en un restaurant, encara que sigui poquet, però almenys dius, bueno...
0: És que la proporció és aquesta, sí, sí.
2: Clar, dius, i per mi sola tampoc que t'apeteix cuinar. No sé si
3: no, sí,
2: vosaltres...
3: Sí.
2: O sigui, jo si tinc convidats, cuinaré.
0: Clar.
2: Però per mi el dia a dia és...
0: En poc passes.
2: En poc passo.
3: Sí.
2: I
3: sí,
2: més
3: sí.
2: Ara que et vas fent més gran.
0: Sí,
2: vull dir, quan ets jove tens més gana, però ara dius, et fas empatxugonar la planxa de gall d'indi, una... A veure, i peix també, però ja busco un peix que no sigui un peix que abans potser et podies permetre.
1: Aquí el tema, amb això del peix... però després amb altres temes, però hi ha un seguit de peixos que... Mira, aprofito això que dius, eh? Les dades són, a la Mediterrània nostres pesquen 172, però és igual, 150 espècies de peixos diferents a la nostra zona, 150. Nosaltres a la peixateria en trobem, com a molt, 20. No en trobem més. Què passa amb els altres 130? Doncs que són... que tenen espina... que tenen la pell molt gruixuda, que tenen escates, que ens fa mandra manipular-los. Si comencéssim a conèixer aquestes 130 espècies de peixos que no coneixem i què tal, trobaríem peix molt barat, molt barat, molt bo. Potser s'ha treure alguna espina.
2: Bueno, això tampoc a mi m'importa.
0: No, tampoc. En Joan Major més una vegada això ho ha explicat aquí
1: sí,
0: el
1: sí.
0: programa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que no sabem valorar... Tot acaba amb el rap,
1: sí,
0: el just...
1: Sí, sí. La gamba...
0: I la gamba, i clar, parles de la gamba blanca, que no és tan coneguda, però en Joan Major deia aquí que era exquisita i excel·lent,
1: sí, sí.
0: I a mitat de preu.
1: Sí, sí, sí, sí, és així, és així. O, per exemple, el gat, i també parla del gat, no? El gat, que és un peix que, bueno, es filateja i tal, i és igual de bo que el rap, i és... És a dir, que ja s'hauria de fer aquí una... Això és feina nostra, però què és possible trobar? Però sí que és veritat que si les coses essencials, les coses que comprem, em posa molt de preu. O sigui, el de la fruita i la verdura és espectacular.
0: És espectacular, sí.
1: És a dir, un quilo de tomàquets et costa 4 euros, 3 euros, 2 euros i pico. Tio, si abans el tomàquet valia 1 euro... No. La mongeta, lo de la mongeta tendra, és inexplicable. 7 o 8 euros per...
2: I les maduixes, que...
0: I les maduixes, també, clar. Ara és prohibitiu. I les cireres, que comencen a anar...
2: Ara comença les cireres, sí.
0: Que totes venen, o... Bueno, de Lleida és el lloc més a prop, però si no és com els rovellons, en venen de Polònia o de Sòria, dir, mare de Déu.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: El producte vull dir... de possibilitat...
1: I la carn, la vedella, el porc... A mi em fa molta gràcia, quan ho dèiem l'altre dia, però... quan el Departament de Salut diu s'ha de mirar de menjar producte de proximitat i producte de qualitat i producte bo, si estic d'acord, i jo i nosaltres com a mitjà públic hem de fomentar aquest tipus d'alimentació. Altra cosa és el que et diu la realitat. I el que et diu la realitat és el producte de proximitat és més car,
0: sí,
1: que producte que et vingui... Les maduixes. A quant va el quilo de maduixes al Maresme?
2: Quan 7 euros o 8 euros.
1: Quan costa una caixa de 2 quilos de maduixes de Huelva?
0: Sí, sí, la meitat de la meitat. Sí.
1: 6 euros, 5 euros.
0: Els tomàquets és el més escàndol. Tot ve del Marroc.
1: Sí, sí.
0: És el primer productor europeu al Marroc de tomàquets. Clar, jo m'ho invento ara, eh? Un quilet de tomàquets al Marroc, que deu costar 2 euros i mig, un quilo de tomàquets de proximitat, que costa 4 i mig o 5, clar, una persona jubilada que tingui una pensió de 500 euros i visqui sola,
2: impossible.
0: Potser no es pot permetre ni el tomàquet del Marroc, eh? I ha de comprar un tomàquet de pot que ja va triturat, que a més és més còmode, però que viu sola, i pot fer mans i mànigues. Clar, és que la cistella de la compra també va en funció dels teus ingressos.
1: Home, evidentment. Jo l'exemple que poso sempre, i que és recurrent, i me l'haureu sentit 50 vegades, però és que és veritat. Què val una hamburguesa? Una hamburguesa val 3 euros. 2 euros. Una hamburguesa d'aquestes de vaca de no sé què... No m'estic dient una Angus...
2: No, jo estic dient Bonària.
1: Vale? Sí, sí. Una hamburguesa val, què val? 3 euros, no? Vale.
2: Una miqueta menys.
1: Vinga.
0: Sí,
2: 4 hamburgueses.
1: Vale.
2: 4 amb 16. 4 amb 16, 5 euros.
1: Vale, 5 euros. Vale, 5 euros, 4 hamburgueses. Molt bé. 4, 8, 8, 8 San Jacobos.
2: Això no ho sé per què.
1: 2 euros 20.
0: Ui.
2: No
0: em
2: compro.
1: Però la meitat.
0: No sé si
1: menys de la meitat.
0: No sé si vosaltres us recordeu, però jo recordo ma mare de la plaça demanant aquesta carn, tritura-me-la i fes-me la hamburguesa. Impensable.
2: La meva mare feia el mateix que la teva.
0: Sí.
2: Anaven al mercat, aquest tros de carn me'l tritures i li feia la hamburguesa.
1: Sí, hi havia aquella màquina.
2: Aquella màquina. Sí.
1: Sortien els fils.
0: I fins i tot li deia, què la vols? Amb all julivert?
1: Sí,
0: i
1: senyor.
0: I ja li posaven l'all julivert.
1: Sí,
0: jo no
1: l'havia
0: vist, eh?
2: Sí, totalment.
0: I si no, digues, mira, aquest mes fes-me-la de barreja de vedella i porc. O sigui, no sol vedella, i llavors era un preu d'altre. Però jo recordo de petit, bueno, no mamar els dissabtes al mercat i haver-lo vist.
1: Mm. I tant. La carn es comprava així. I després senties la màquina dintre com anava tenint els ossos i com anava fent tot. No, ara això és impensable. És més, hi ha llocs que intentes comprar proximitat i dius, escolta'm, no em posis safata de por expam per allò de la sostenibilitat i tal. No. És que ara ho tenim així i no... És a dir, que hi havia les hamburgueses amb ceba, les hamburgueses amb formatge, les hamburgueses no sé què... I qui diu hamburgueses diu el bistec de pobre, el bistec de no sé què, el tall que es pela... Bueno,
2: moltíssima varietat.
0: Comprar un pit de pollastre i filetejar-te'l perquè ja te'l portessis a casa preparat per rebossar-t'ho tu.
1: Sí,
0: ara
1: sí.
0: T'ho donen rebossat i dius, impossible aquest preu. Ah.
1: Sí. Vull dir que menjar bé és cada...
2: No és barat.
1: Què costa una dotzena d'ous? Avui en dia.
2: Sí, no, doncs... Vaig comprar l'altre dia, ara.
1: Sí. Bueno, jo... Va, perquè hi ha els ous de l'1... No, és que...
0: Depèn de la qualitat.
1: Clar,
0: si són,
1: és que,
0: si són gallines que piquen a terra, són diferents que les gallines que piquen dintre de la gàbia. No?
1: Mira, els ous de les gallines que piquen a terra, les que són del zero, que això ho heu de mirar a l'ou, val 5 euros. El 10 ous, 5 euros. És el que valen.
0: És que a vegades per anar al súper has de fer un curs.
1: Sí, bueno,
0: un
1: curs,
0: eh? Aquestes... Has de fer un màster, un MBA...
1: Lo dels ous, ho sabeu... Això és molt curiós. És que, clar, estem tocant un tema... Quan diuen... gallines camperes, gallines... Nada, no feu cas de res de tot això. Agafeu l'ou, i veureu que hi ha un numeret escrit. ¿Vale? El primer número és un 0, un 1, un 2, un 3 o un 4. ¿Vale? El 0 és el bo... I a partir d'aquí, cada cop... vull dir, el zero és el que estan... que piquen el suelo i comen, mengen cucs i no sé què. D'allà fins al 4, cada vegada és producció més intensiva.
2: 3 euros frescos ecològics, però que no són massa grans. 3 euros, d'acord? ¿Vale? I això que comentàvem, el pollastre...
1: Sí.
2: filetejat, però 40... O sigui, 0,4 quilos són 400 grams.
1: 400 grams, sí.
2: 4,39. Clar. Una família que sigueu 4, o que sigueu, dius... No en tenen per res. No li donaràs 100 grams de pollastre a una persona.
1: No, és que 100 grams de pollastre és una persona.
2: Sona, clar.
1: Dius,
2: agafes i pues, dos dies, no?
0: Sí, sí.
2: 200 grams.
0: A repartir.
2: A repartir en dos dies. Però clar, dius, ara que ets una, sou una mica més de gent a casa, dius...
1: Que s'ha encarit, tot molt. Menys les pensions i els sous.
2: Sí.
0: És que, exacte, però ja fa molts anys que això... Una cosa és el nivell de vida, el que puja el nivell de la vida, i una cosa és el que puja les pensions. I dius, no compenses. Encara que passin paguin aquella paga compensatòria de l'IPC,
1: no res.
0: És cèntim.
2: Perdona, mira, l'IPC, avui ho estaven dient, ja està al 3%.
0: Clar,
2: diuen que un economista ha dit que segurament, com tot això, arribarem al 5%. Què ens han pujat els pensionistes aquest any? Dius, clar, llavors tu has d'assumir tot.
0: I llavors després descompta, perquè una cosa és la pensió bruta i una altra cosa...
2: Els impostos, clar, perquè o sigui, el que et retenen d'IRPF, això, si tu puges, ells també pugen.
1: Sí, sí, clar.
2: Dius, bueno...
1: Escolta'm, sisplau, em pot deixar viure, per favor?
0: I tant, diu, m'han pujat el sou, diu, sí, però és que m'han fotut per l'altre costat perquè pago més IRPF. Diu, llavors, què quedes igual, eh?
1: Aquí... ara no, però amb una... Aquí ha passat algun treballador,
2: li ha saltat el...
1: Com que amb l'augment aquest extraordinari li ha saltat el tram de retenció...
0: Clar, ja està.
1: Ha acabat cobrant menys. De 3 euros o 4 euros, però...
0: Ja és menys.
1: Cobrava 4 euros menys del que cobrava abans de la pujada de sou. Home, saps?
2: A mi m'havia passat treballant, eh? Que un any, això que dius tu, vaig passar d'un d'això a l'altre i jo dic, hosti, no m'ha servit de res que em pugin els... Potser val més que m'ho deixin deixat estar.
1: Déjeme pobre.
0: I a més, tu no pots... Abans podies tu modificar la teva retenció, ara ja no t'ho deixen. Abans de dir, escolta, troba un 4 perquè per la renda... No. Hisenda diu que tu sol pots fins a aquest límit. Oh, però jo vull un 4 que després... No, si li toca pagar, és el que li toca.
1: Sí.
0: Tu descompte, i després, a pagar, que ara està aquest mes, és la dolorosa, aquest mes.
1: Sí, aquest mes toca... Aquest mes ve
0: la dolorosa.
1: La declaració de renta. No, és vergonyós. No, que sí. Que abans anaves a la comptabilitat i li deies, escolta'm,
0: retén-me un tant. Jo havia vist,
1: Sí, jo també ho feia. Home, ho feia. Va, perquè et retenien un 2.
0: I tu podies calcular, ara és impossible. No, perquè l'ordinador dissen de dir que vostè...
1: Pues me callo.
0: Me voy. Perquè, a més a més, si burjats... Encara, aquest, que a veure què li passa, anem a mirar i...
1: Sí, vaig estar veient l'altre dia, i ara vaig al que volíem parlar, però ara m'has fet pensar. L'altre dia vaig estar veient, fa un període, 3 setmanes, el judici dels Pujol i tal, i havia un moment que declaraven inspectors d'Hisenda. ¿Vale? Havien pèrits i consultors, hi havia una mena de careo, 4 allà, no, 6 allà, entre dos inspectors d'Hisenda i dos consultors externs, no? que si el diner, que si l'impost, que si no sé què, que és molt, molt complexa. El fet, l'actitud dels inspectors d'Hisenda, l'actitud d'aquests tios, ja s'entén perquè a la que revisen una renta et carden d'un pinyo, perquè van endiosados, o sigui, és una actitud...
2: Que tenen la raó. Ells tenen sempre la raó.
1: Que no s'equivoquen. Tu veies els 4 pèrits independents allà i ells deien, sí, bueno, clar, no, bueno, l'actitud... No, jo no parlo del fet, perquè no tinc coneixement suficient. Parlo d'actituds. L'actitud dels pèrits era una normal. La teva, la meva, tu ets un tècnic amb el que et saps més que jo, ho expliques, però obres, deixes un cert marge a l'error... a un cert marge, a una relectura del fet... Els inspectors d'Hisenda no, eh? Va haver un que fins i tot el jutge li va haver de cridar l'atenció i li va dir, perdone, a veure un moment.
0: És que es creu en Déu, eh?
1: És aquest el tema. Aquest li van haver de cridar l'atenció perquè es creu en Déu. Perquè deia, li va dir a un advocat de la defensa, li diu, yo sé lo que usted me quiere hacer decir a mí. Y eso no se lo voy a decir, porque tal... Y el jutge aquí va dir, bueno, perdón, este señor le hace preguntas, usted las responde.
2: I s'acabó.
1: I clar, aquí vaig veure fins a quin punt, no, els ciutadans estem en mans d'uns tios que tenen un ego no inflat, no. Superinflat. I per què Hisenda és l'únic... Això ja... el dret de la innocència, no? La presumpció d'innocència. Sí, sí, sí. Tu ets innocent i, en tot cas, si has fet algú dolent...
2: S'ha de demostrar.
1: Sí, sí. Menys amb les inspeccions d'Hisenda. A les inspeccions d'Hisenda això no funciona així. A les inspeccions d'Hisenda és, si usted debía 4, no és que jo... nada, 4, 4. Fixa't que amb les inspeccions d'Hisenda no va així. A la que et miren un número, tu no tens presumpció d'innocència. Tu has de justificar per què això... No ha de ser ell que... No han de ser ells que expliquin...
2: Que demostrin que
1: tu has enganyat. Tu has de justificar. Tu ets culpable i t'has de justificar davant del...
0: I quan és al revés? T'explico. Tinc un amic que va fer la declaració, com sempre, cada any, i el gestor, quan va posar el seu DNI, perquè tenia una sèrie de les gravacions i tenia que acostar-lo amb el DNI, no va posar el guionet entre l'últim número i la lletra.
1: Sí.
0: I el noi anava dient-li al gestor, escolta, què passa? Que no cobro? Que no cobro? Diu, és que a mi també m'estranya perquè està tot correcte. Sí. Doncs, com que es van deixar de posar el guionet, a l'últim dia de l'any es van donar compte i li van tornar els calés. I no van demanar ni disculpes, eh? Ni disculpes. O sigui, quan és un error d'eus, que una pijadeta, ja em diràs tu, al guionet, sí, sí. Doncs no li van pagar fins a l'últim dia de l'any. Perquè no podien demostrar res contrari. Si no li van fer, suposo que la punyeta per tocar el que no sona.
1: No, és molt heavy. És molt heavy, lo d'aquesta gent. Bueno, i després, quan s'equivoquen ells, és a dir, si tu t'equivoques, pagues sanció i recàrrec. Si ells s'equivoquen, ni disculpes.
0: No, ni disculpes.
1: Le devolvemos el dinero y ya está. No sé, és un sistema que jo...
0: És com molt opac.
1: És un sistema molt pervers. És un sistema molt...
0: És com una càpsula a part de tots els ministeris, eh? És una cosa...
1: Sí, perquè diuen que com que Hacienda somos todos i que aquells els que fan és defensar el bé comú, no? Perquè, clar, quan m'acusen a mi o acusen a en Tomàs, defensen el teu dret, Olga. O quan acusen a la Olga, m'acusen a mi, defensen el teu dret, Tomàs. No, oiga, pues no hace falta que me defienda atacando a esta señora, saps? Vull dir, a mi me puede defender d'altra manera.
0: Sol callen quan ho dic tu. Quan un jutge els diu que callin.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: És un poder superior amb ells, però si no, estan per sobre de mi del mal.
1: No, és una cosa...
0: Ells es deu creure a Déu i l'altre es deu pare. Llavors, com que Déu pare li diu que calli, Déu calla, saps?
1: Sí,
0: és una mica la categoria. Però sí que són una... a menjar part. Aquests mengen de part.
1: Absolutament. Bé, si algú vol dir-hi la vostra, 93-795-7912, si tenim algun inspector d'Hisenda per aquí que vulgui dir-hi la seva, també estem encantats d'escoltar-lo. Que aquests també... Bueno, són éssers humans, també.
0: Potser no actuen així, aquests, si per això no surten a la llum pública.
1: Sempre trucarà aquell que no ho fa.
2: Que ho fa bé.
1: Això ja t'hi pots posar de peu. És a dir,
0: i dirà, no tots som iguals.
1: No, és que, bueno, però estem parlant d'un cas, ja, bueno, escolta, com li digui, però...
0: Sí, però és que ve més el que no fan bé que el pobre que ho fa bé, no?, que fa bé la seva feina.
1: Ah, jo què vol que... Clar, jo què vol que li digui? El que veiem aquí és això. Escolta'm, comentari i ja entrem en temes. 15 sancions per consum d'alcohol a la via pública en 3 dies. És el que ha posat la policia local d'Arenys de Mar. Sí, sembla que hi ha veïns que es queixen, apareix el cotxe patrulla i es troba allà sota gent bevent.
0: Jo el que sí que veig, en relació amb això, hi ha molt més gent rodamons, plaça de l'Església, plaça de l'Ajuntament, en ple dia, bevent alcohol.
2: Bevent alcohol.
0: I després, ho dic així de clar, orinant a la font pública de la plaça de l'Ajuntament. Dissabte, 5 de la tarda.
1: Sí?
0: Hi ha aquella al costat 5 persones hi havia. I un, allà, va baixar-se els pantalons i trinco. I encara va dir, i si queréis, amb perdó, me cago.
1: Ostres, molt bé, no?
0: Què fas? I a la plaça de l'Església, i un altre, que a més ha hagut enfrontament entre famílies i aquesta persona.
1: Ah, sí?
0: Sí. Ahir sortia a les xarxes. Mm. I que jo el que trobo que torna a haver-hi molt més rodamons al poble.
2: Molts més, molts més.
0: Jardins del Xifré pujant cap al cap.
1: També,
0: hi ha 2 persones o 3 dormint.
2: Sí.
0: A la part dreta, on hi havia aquella part que entres als jutjats, una porta lateral, per on van baixar detingut l'altre dia aquest tio que va fer això, aquella noia, doncs per allà hi ha 2 persones o 3, havien tendes de campanya i cartrons dormint. Parlo de 15 dies. I al pàrquing del Xifré també tinc un amic que, entrant per la porta de la Riera, s'ha trobat dues persones dormint a les escales que baixen.
1: Clar, escales que
0: estan calentonets, però clar, tio, dius, és un pàrquing privat, com han entrat? Han posat el peu abans que es tanqués la porta?
1: Bueno, és que la porta sempre està oberta, vale. Igualment. Jo
0: doncs,
1: vaig tenir
0: clar,
1: el cotxe allà durant un
0: temps. Estem pagat i... un pàrquing, no és un pàrquing, vale? I la seguretat ens preocupa. Clar, jo que sí, ho hem comentat a casa, sí que em preocupa que torni a haver-hi molts rodamons
2: sí.
0: pel poble.
2: L'altre, quan va ser? Dilluns vam pujar, pujàvem, caminant, vaig pujar fins a casa, acompanyada sí. amb una amiga. Tu, hi havia una quantitat, em sembla que era aquí, o no sé, com 5 o 6, allà bevent tots,
0: sí,
2: i dius, i unes pintes que pensaves, ostres, em fa impressió, i pujar pel mig de la Riera a les 8, a 2:15 de la nit. Sí. Dius... Sí, sí. Allò que te'n vas cap aquí, no?
1: Sí, que te'n
2: que te'n vas cap a l'altre, cap una sí, mica cap allà.
0: Que dius, no fa bona pinta.
2: I no fan bona pinta, no feien bona pinta. Una, a veure, que no, molta rasta, saps allò?
1: Sí.
2: D'aquesta gent que es veia abans...
1: Molt no sé, deteriorada.
2: Molt deteriorada, molt.
0: Sí, hi havia un grupet, i ara veig... Jo fa uns dies que veig molta més gent. Molta
2: sí.
0: més gent, són 5 o 6 persones, sí. que per lo que és el poble és molta gent.
1: Oh,
0: eh?
1: I tant.
0: I parlava de les xarxes socials, que algun d'aquest... que quan té 4 euros o 5, parlava de la plaça de l'Església, se'n va cap al súper, compra 2 o 3 cerveses,
1: sí, clar.
0: Beu allà, la sí, lia, sí. llença la llauna, llavors, com que va, porta més el cap que els peus, doncs es posa amb les criatures que hi han jugant, els pares van, intervenen, i un dia pot acabar. I ho deien ahir a les xarxes, ho diem aquí públicament, perquè si no, un dia pot haver-hi problemes.
1: Hem de saber per què es passa, intentarem saber per què ha passat això, eh? Perquè hi ha hagut aquest rebrot de
0: sí.
1: o igual són els de sempre, el que passa que ara s'han ajuntat més, no, eh?
2: No, perquè jo els de sempre els sí, almenys
0: ja
2: els coneixem,
0: sí.
2: aquell senyor que és alemany, sí. després un que sempre va amb la bici molt moreno, molt prim, molt
0: que
2: prim,
0: fa molts anys que està aquí.
2: Que fa molts anys que està aquí.
0: El del carrito del súper, que portava fins fa pocs dies una bombona de botànua a sobre.
2: Vull dir, jo aquests 4 o 5 els sí. més o menys els tens, els jo crec que els tenim.
0: Aquests no es posen ningú,
2: no, els
0: no
2: tenim identificats, eh? I no, exacte, no. Els veus, dius, bueno, et fa pena perquè penses, va, deu arribar a aquest punt.
1: Sí,
0: bueno, serà, avui, el referent d'això, avui ho deien, a Catalunya Ràdio, Càritas ha fet una enquesta a Barcelona,
1: sí, sí.
0: 8.000 persones sense llar. Sense llar vol dir que no tenen un lloc fixe on dormir, però d'aquestes 8.000, 2.000 que dormen al carrer. Sí, que hi ha els 6.000 que no compten, perquè estan dormint un dia en un alberg, un dia en un altre, però hi ha 2.000 que no volen... És clar, qui hi ha darrere de cadascú? Diu que si agafes el cotxe avui
1: sí.
0: i vas a Barcelona per la Ronda Litoral...
1: No, és brutal.
0: Diu que ara encara pitjor.
1: És brutal.
0: També hi ha un assentament a Vallcarca, enorme, que encara que van tirar un dia un altre, clar, hi ha llocs... A prop de la plaça de les Glòries també hi ha algun altre assentament, per aquests són de romanesos, deien... O sigui, posava els pèls... Jo volia dir-ho, posava els pèls de punta. I han fet una entrevista a un nano d'aquests que està dormint al pont del McDonald's, és possible, ja a la Vila Olímpica.
1: Sí, a la Vila Olímpica.
0: I deia...
1: Ronda Litoral.
0: Jo treballo en negre, perquè no em puc permetre el luxe de tenir un lloc per viure. Però, clar, jo guanyo 60 euros al mes treballant en negre, pintant cases. Clar, és molt trist. Diu, jo tinc estudis, no són d'aquí, parlava en castellà, eh?
1: Sí.
0: No són d'aquí, i clar, no puc accedir als papers tampoc, clar, hi ha gent que és molt trista, deia, jo no estic ni robant ni res, perquè la meva situació personal... I després, un matrimoni propietari d'un restaurant que han acabat dormint sota el pont de la Via Olímpica. És trist, eh?
1: Sí.
0: Avui bueno, amb Ricard Ostrell, ho dic així, posava els pèls a punta, el que he sentit, eh?
1: Bueno, i la gent que... I em consta que hi ha molts casos que, diguéssim, que abans de caure a l'últim graó, que és el del caixer, fa un cop de cap i es compra una furgoneta. I llavors viuen, ara, com que ara això de la camper està molt de moda, hi ha gent que ho fa per oci, hi ha gent que ho fa perquè no té una alternativa no, habitacional...
0: Clar.
1: I el que fan és tal i buscar zones com la Tercera Platja, que jo no dic que tothom que visqui allà siguin indigents, però que hi ha gent que segur que tal i converteixen la furgoneta o el camion en casa seva i viuen d'aquesta manera. Jo crec que això és un... Això és un tema...
0: Que tema molt preocupant, eh?
1: Bueno, jo crec que aquest tema s'està intentant combatre policialment i jo crec que no és un problema policial.
0: No, no, no, no.
1: Jo crec que és un problema de serveis socials, no és un problema de policia.
0: I per això potser, possiblement, hi ha aquest augment de població d'aquesta sense llarisme dins de mar, eh? Com que tot està creixent a tot Barcelona, això, doncs possiblement...
2: Venen cap aquí.
0: Clar.
1: És probable. Que, bueno, que hagi augmentat la pressió perquè entrem en temporada turística... I per tant, com que no és bonic veure indigents dormint a la porta de la Sagrada Família, els agafem i els fotem.
2: I una altra cosa, Tomàs i Josep Maria, és que, o sigui, tot l'hivern, els trens, no hi havia gent d'aquesta que canta, que demana... I ara, o sigui, els dos últims dies que he agafat el tren, o sigui, que contínuament, ara un que canta, l'altre que toca la guitarra, l'altre que d'allò... que demana, que... Dius, és una passada la quantitat de gent que hi ha demanant els trens.
1: Sí, sí, sí, sí. Pues, no ho sé, potser hem de mirar si a Barcelona s'està fent una campanya o alguna, perquè normalment això passa quan de sobte la Guàrdia Urbana es posa a... O igual són els de Badalona, de Sant Roc, que els han apretat molt i s'han anat tirant cap al nord, eh? Vull dir, és que malauradament la realitat és aquesta, vull dir... L'Albiol fot fora 400 tios que viuen al Badalona Nou, doncs...
0: I ja estem el problema de sobre, però el problema queda repartit.
1: Clar, el que fa és empantar el problema cap a altres jocs. I així estem, que ni ell l'arregla, ni nosaltres tampoc, ni... Bueno, doncs ja preguntaré això, però bueno, m'ha sobtat, no?, aquest consum d'alcohol
0: a la xarxa s'ha sortit, eh?
1: Sí, no?
0: I no pengen imatges, però descriuen molt bé on passa i el que passa. I escriu molt bé la situació de la plaça de l'Església, està molt ben descrita per dues persones, eh? I el de la plaça de l'Ajuntament, jo sóc testimoni, perquè passejant dissabte tarda nit, vaig viure aquest episodi, eh? Orinant a la font de la plaça de l'Ajuntament. Doncs
1: pues això no es pot permetre. Se'n
0: recordeu que fa 4 anys enrere ja s'havia viscut aquesta situació,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, amb una altra
0: persona. I molt
1: persona.
0: Greu, que a més, dormien a les arcades de l'Ajuntament, sí. I una persona que va quedar embarassada, se'n recordeu?
1: Sí, tant.
0: I en Manel Pou, en la seva acció molt bona de Defensor del Ciutadà, va aconseguir aquesta persona portar-la a un lloc. Vull dir que Defensor del Ciutadà també té una feina nova aquí a fer, eh?
1: Sí, sí, clar, evidentment.
0: Ha d'aconseguir que si es pot actuar, que s'actuï, perquè és una feina complicada i has de tenir contactes amb institucions per poder portar aquestes persones.
1: O els que vivien a la tenda de campanya al costat de l'estació.
0: També,
1: que van estar durant uns quants anys allà vivint. Escolta'm, la Riera, Rajoles,
2: sí.
1: Què passa?
2: Que és que cada vegada n'hi ha més de trencades, cada vegada... L'altre, allò que dius, trepitja és una d'això, això te'n va. Dius, per mi és un perill públic, la Riera. Hi ha trossos de la Riera, i a més, com comentàvem amb el Tomàs i amb el Josep Maria, dius, els dissabtes és que no pots passar. No. O sigui, no es pot baixar per la Riera. No. Perquè cada vegada trobo que estan les botigues més a prop de la paret, i llavors dius, a la que pugen dues persones
0: no
2: o baixen dues persones,
0: no
2: t'has de demanar permís. Escolta, em deixes passar? Sisplau, vull dir, és que és tremendo.
1: Estic a...
2: Jo
0: ja es queixa d'aquest costat de Riera.
2: Sí.
0: Jo li deia ara, a l'altre,
2: també,
0: el de la dreta, el de la Cera del Mercat, diguem-ne, del carrer Sant Roc fins a ben bé carrer Vallvolguina, és a dir, Zenda, que és molt més estret,
2: esclar.
0: Allà pots ballar claqué. Perquè totes. I no vagis vestit de blanc perquè quedaràs marrón quan arribis al carrer de Vallburguina. I a més, poc, al vespre, aquesta part teva encara hi ha molta il·luminació perquè hi ha els fanals Batlle i Roig.
1: Sí, sí.
0: Però l'altre hi ha el fanalet que sembla de la Segona Guerra Mundial. Saps allò que no il·lumina res? Amb l'excusa que s'ha il·luminat terra? I aquella part encara està molt més degradada. I el que dius tu, i la situació del mercat, jo penso que s'ha de fer un pensament d'ubicació del mercat, encara que sigui a poc, però hi ha moments entre cadires de rodes, cotxes de nens,
2: sí.
0: Patinets, és que bicicletes,
1: és sí.
0: És que gent que va amb animals, que tenen tot el dret.
2: I a més, amb bicicleta, pel mig de la Riera, un dissabte, amb les seves bicicletes, amb els cascos i tots, passant un... És que t'has d'encarar amb ells a la força.
1: Sí, sí.
2: Però escolta,
0: O el que para fer la tertúlia. Són quatre per anar fent la tertúlia. Vens tu, ve una persona amb cadira de rodes, pobra, que no pot ni circular, i allà es munta un cacau.
3: És que jo crec que aquí ja toquem ulls de poll, però aquí s'ha de fer dues coses. Una és, la primera i essencial, és començar a reordenar el mercat dels dissabtes. Sí, és a dir, i si no pot estar on està, que se l'emportin a un altre lloc, la part coberta de la Riera, per exemple, o que es parli amb Interparking i es talli una part sencera de la Riera entre dues rutes. És que m'és igual.
0: No està malament, qui, no estaria malament.
3: Que prengui la decisió qui l'hagi de prendre. Però el primer que s'ha de fer és reordenar aquest mercat i, sobretot, vigilar que les parades compleixi la normativa. I si compleix la normativa, es canvia la normativa. És a dir, el que no pot ser és que no hi hagi espai físic. El que no pot ser és que una persona que medeixi més de 1,80 m es vagi fotent cops de cap contra els punyeters penjadors de les bates i les samarretes i les jaquetes. O contra els ferros de la visereta que s'ha posat per... No pot ser.
0: Hi ha una parada que lliga el toldo de la parada a un senyal de trànsit que està al mig de la Riera. I és al costat d'un pas de peatons. Les persones que tenen reducció visual, les cadires d'hores no perquè no les afecta. Allà es poden degullar, ho dic així de clar, perquè està tibat el cordó i clar, tu passes i ve aquesta alçada. Ah. Ningú s'hi ha dit res. La policia passa, ha de passar.
3: No, jo no he vist.
0: És una de les funcions de la policia dels dissabtes.
3: Altra cosa és que es compleixi. Jo no...
0: O se'ls hi diu i quan se'n va la torna de lligar. No, és que ja no ho sé. Què pensar?
3: Les parades estan... que no passa. Una persona amb una motoreta no passa. No. Una persona amb un cotxet de nens no passa. Una persona amb cadira de rodes no passa. Després, és a dir, s'ha de tirar enrere el mercat dels dissabtes i que sigui més estreta la parada.
2: És que estava més enrere. Per exemple, allà davant, de l'asil, que hi posen les verdures i tot això, jo me'n recordo que tu podies passar bé. I ara, quan han proposat més... O han posat més capses o més flors o més el que sigui...
3: És igual.
2: I ara, vull dir, és que amb prou feina passa dos persones... Has d'anar un darrere l'altre.
0: I estàs parlant d'un parc que és ample, i no hi ha quasi cap negoci, eh?
2: Aquell tros,
0: allà no hi ha negoci,
2: aquell tros és superample.
0: No hi ha terrasses, no hi ha
2: el
0: terrasses.
2: El de davant de l'asil.
0: Sí, senyora, sí. Perquè les terrasses acaben al Pebre Negre.
2: Sí.
0: Ja no hi ha més terrasses fins, diguem, del Condis.
3: I està estret.
0: I està el que dius aquí, tu, estret.
3: Aquí baix hi ha façanes. Aquí baix hi ha façanes. Perquè, clar, es compta la façana. Però hi ha cases que tenen un petit graonet abans d'entrar a la Riera. Hi ha dos o tres graonets aquí abans d'entrar a la Riera. Ningú compta amb el graonet. Clar, entre el graonet i la botiga a la parada que s'ha posat, allà no passa. Hi havia la parada de fruita i verdura que es posa davant de la plaça de l'Església fa 15 dies, com que la plaça de l'Església té aquella mena de formes així rodones, entre la punta de la forma rodona i la punta de la parada, hi havia un metre. No hi havia més. Amb sort. Hi havia un metre.
0: Clar, és impossible circular.
3: Vull dir, hi ha l'altre. Diu, aquest dissabte al matí, no sé quina hora vaig pujar amunt, una parada de roba davant, una mica més avall, de la plaça del Mercat, amb un camió, amb tota la plataforma de descàrrega baixada... i sortia el camió de les places d'aparcament que estan fetes per 600, mig camió. Tots els cotxes que pujaven havien de fer la giragotza, seguia amunt, si baixava on t'havies de parar, si tal... I no era les 8 del matí, T'estic parlant que serien ben bé les 11, les 10, les 11. No, les 11, quarts de 12. Per tant, aquella parada ja havia estat descarregada. A veure, ningú posa ordre amb això... El mercat dels dissabtes què és? Déu Nostre Senyor, que ningú el pot tocar.
0: Jo recordo una època que estava en mercat, encara que en algun lloc, mercat a terra.
2: Allò, mercat a
0: terra. I veies el regidor de Torn, me'n recordo, diguem el nom, Benet Maimí, i en Marc Colomer, que els hi criticaven, però és igual, marcaven amb el salador de l'Ajuntament, marcaven les parades. I t'obligaven a tenir el certificat teu, conforme pagaves a ells, els metros per parada. Ho deia una època que ho tenien allà a la placa plastificada amb la foto del responsable del negoci i els metros que li tocava. I encara hi ha embarcats a terra, jo ara a mi em dóna la sensació
2: que... No hi ha mercats, no estan marcats ara. Ja. Allò, hi havia una franja blanca...
0: I ha desaparegut.
2: I ha desaparegut.
3: Sí, sí. Vull dir, no ho sé, jo crec que s'hauria de... Bueno, hi ha gent que ja no hi va, als mercats dels dissabtes d'Arenys, i cada vegada hi haurà menys gent. És a dir, gent que no ve i cada vegada hi haurà menys gent, perquè no... Perquè és un, perquè
2: no és agradable.
3: No. I ojo amb les fires i firetes dels diumenges.
1: Uf.
3: Que anem pel camí. Uf. Clar, anem pel camí. La fira d'artesania de l'altre dia...
0: Diu diumenge que aquesta parada de flors de la fira d'artesania que posa de l'altre costat davant de la plaça de l'Església, que dius tu, no s'hi podia ni circular perquè estava invadint de plantes.
3: És a dir, que a mi m'agrada el mercat dels dissabtes, sí, sí. I soc defensor del mercat dels dissabtes, i soc defensor de les fires d'artesania, de productes naturals, del que sigui, és igual. De cerveses, de cotxes americans o de antiguitats, que ja m'agraden, però...
2: Organitzats.
3: Ordenem una mica.
2: Ordenats.
3: Posem una mica d'ordre. Que vagi algú i li digui al paradista, escolti, el seu límit acaba aquí, vostè no pot sortir-se d'aquest límit, perquè és que si no... morirem d'èxit. Entre que costa aparcar i entre que és un rotllo passejari, si ho feien perquè vingués la gent de fora, no patiu, que no vindrà ningú. No? És una mica la situació. I referent a lo de les rajoles, mira, saps com es va resoldre això de les rajoles en altres temps, Olga? Amb això de que les rajoles es movien? Quan van haver 3 o 4 o 5...
0: Caigudes,
3: i els veïns van fotre denúncia a l'Ajuntament per no tenir en condicions... per no tenir en condicions al terra, això va ser amb el regnat...
0: Bé, sí.
3: I que l'Ajuntament va dir, s'hi acabó.
0: Sí, sí.
3: I va fer tota la part, me'n recordo, tota la part baixa de la Riera, la va fer
0: en Ramon Vinyes,
3: sí, quan va ser alcalde,
0: sí.
3: Però perquè li havien rebut mitja dotzena de denúncies... De gent
0: i algunes ja venien d'abans, i la va tenir que assumir. Ell va dir, jo assumiré totes les denúncies que hi ha.
3: Sí, que va ser la manera d'arreglar el carrer, portar-ho als jutjats i que l'Ajuntament pagui.
2: Les multes també haurien de posar-se. Ahir encara, pujant, hi havia un cotxe, que sabeu que s'han de posar d'esquena, encara hi havia un cotxe per allà a l'hotel o així, encarat.
3: Però aquestes jo les he vist posar, eh?
2: És a dir, sí?
3: la policia local, passava el tio amb la moto, i de sobte, espérate un momento, posar la moto al cavallet i anar-se'n al cotxe sense amo ni res, eh? I diuen, bueno, tu estàs al revés, que es carga molt. Jo aquestes les he vist.
0: Però potser les peces tramiten perquè potser el funcionari està de baixa.
3: Bueno, clar, a veure...
0: El funcionari que posava les multes va estar de baixa.
3: Si l'empresa dels pàrquings ens deu 700.000 euros i no ens n'entarem, tu creus que un euro... Tu creus que
0: han posat la fiança al jutge per almenys...
3: Tu creus que 50 euros de multa a algú li dona importància? No, perquè aquí som rics, tenim milions al banc. Però vull dir... Bueno, en teoria hauria de ser... Bueno, i ojo amb els vigilants de la zona blava que tornen, es veu que tornen a anar... Que es cap multes a tor i a dret, eh?
0: Bé, l'estiu la paga doble, que diuen, no?
3: Que te'n vas a posar el tiquet a la... Te'n vas a posar el tiquet i...
2: Ja t'han posat la...
3: Sí, està el Federico, la Federica, tic-tic-tic-tic-tic-tic, eh? Amb el...
0: I un cop que l'han passat, ja no...
3: És que no té
0: marxa enrere.
3: No té marxa enrere. Presenti un recurs.
0: Sí,
3: saps?
0: Sí, sí, sí.
3: Presenti un recurs. No, si... Bueno, si estem en aquelles coses que costa molt d'entendre. A mi, si aconseguim això de la Riera, a mi m'agradaria que canviessin les rajoles. De fet, es va dir que es faria. Es va dir que es faria. D'aquí en amunt, de l'òptica, per entendre'ns.
2: Sí, és des de l'òptica, perquè l'òptica cap avall hi ha les noves, com si diguéssim.
3: I a més, quan trepitges i ha plogut, fa l'efecte xeringa.
2: Et surt
0: l'aigua. Per això dic, no vagis vestit de blanc, quedaràs maco.
3: Agrada tant això quan passa, sobretot si se't mullen els peus. Llavors ja és meravellós. Ja és aquella aigua fredeta, que no saps d'on ve... ni què ha passat, i dius, hòstia, quina alegria.
0: Que... La paraula és, me cago en...
2: Ja m'ho han explicat, eh? M'ho han explicat. Però això de que les cases tinguin la sortida a la Riera, que tu puges per la Riera, les cases,
0: els canalons,
2: ja m'ho han explicat, però els canalons, que tu vagis per la Riera i vegis que baixa tota aquella aigua, i dius, bueno, ara segur que em mullo.
3: Jo també, sí, sí.
2: Això des de fora,
0: es va demanar,
2: eh?
0: Es va demanar una època que quan ja es feia la Riera Nova...
3: Sí, que se'n connectés avall.
0: Que s'empalmessin i com que és aigua pluvial...
2: Pluvial.
0: Pot anar directament al caudal de la Riera.
2: No passa res.
0: No són aigües fecals, per tant, que empalmessin i es va dir als constructors que bloc nou que fessin a la Riera...
3: Que ho fessin.
0: Ves a mirar els blocs nous.
3: Diu. Jo estic d'acord amb això, també fa molta ràbia.
0: Molta dir, ràbia.
3: Perquè veus allò... I això quan plou, perquè quan no plou, el veí de l'àtic li dona per regalar... Sí. Li dona per baldejar la seva terrassa, que té tot el dret a fer-ho.
0: I surt tot.
3: I surt tot. Aquí, no sé... és com una altra, si vols. Un dia hem de parlar d'aquestes. Vaig a dir-ne dues, ràpid, que hi ha un minut. La primera és... No sé si aquí la normativa a Barcelona està prohibit regar les plantes...
2: Abans
3: de les 10 de la nit. Aquí també. Pues aviam si ho vigilem.
0: Sí, també.
3: Perquè hi ha gent que...
0: I quedes maco. Que, no portes paraigües i quedes maco.
3: I després hi ha els marranos, i ho dic en genèric, marranos, que els polsen les estovalles pel balcó.
0: Ui, així.
3: O les estores.
0: Sí.
2: Sí.
3: O els llençols.
0: O la cigarreta que
3: és
0: està fumant al balcó.
3: És un marrano, és una marrana tirar la merda per la finestra, així de clar ho dic.
0: Sí, sí.
3: I a més, damunt del cap de qui passa pel carrer.
2: Ni miren si passa algú.
0: No, fan així.
3: Doncs,
0: ja està, que net que ha quedat, el...
3: Denunciem aquests marranos. Denunciem-los. Posem-li nom i número i carrer.
2: Ui, estem...
3: Home, ja està bé. Ja està.
0: Bueno, el títol del aquí. Programa seran Dos creces, dos enanitos.
3: Sí, sí. Gràcies, Tomàs. Bon, gràcies, Olga. Fins bon a les 9.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en un any, amb creixement sostingut des del passat 2021. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, ha valorat molt positivament aquestes dades.
6: Molt positives. Hem conegut ara les dades tant de l'atur com de l'ocupació. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra que hem de destacar molt positivament.
5: Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposen un descens del 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat avui l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per una avaria que talla un carril a la B20. També afectacions a la C58 entre Montcada i Barcelona, la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, a la B23 a Barcelona i finalment a l'AP7 entre Barberà i Mollet. I pel que fa al servei ferroviari, avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa i també de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Recordem que ahir es va reobrir també el tram de Móra a la Nova Reus de la línia R15. I la vaga indefinida del servei de neteja de Girona continua després que hagi acabat sense acord la mediació entre l'empresa Girona Més Neta i els treballadors. Els sindicats denuncien que la seva proposta ha estat rebutjada sense cap contraoferta i critiquen la manca de voluntat de diàleg. També han estat convocats a una reunió de seguiment amb l'Ajuntament avui mateix. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre que el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet aquests dies. I, de fet, la dona de 31 anys detinguda per matar també la seva parella a Salt ho va fer clavant-li un ganivet a la cama que va provocar que l'home es dessagnés. Víctima i agressor ocupaven un traster d'un garatge de Salt des de fa uns mesos, on veïns expliquen que era habitual també el consum de drogues per part de diverses persones. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. La Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.

Pluja d'estels. Els estels sempre miren a la Terra, són al nostre costat i els agrada explicar-nos coses boniques. Clar, són les estrelles xerraires del Papaseit que cauen a terra vora la ràdio, al Calissai, per guarir-se del fred. En agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio, al dematí, per omplir una estona de diversitat i color. Són trossets de música i poemes, perquè quan un creador se'n va, queden les seves obres al cel per sempre. És l'ànima de les persones que conserva el seu resplendor i vola del cor fins al cel. It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle.

Aquestes festes són una d'aquelles paraules tan carregades de significació, de tòpics, que cal escriure-les en majúscules. Certament, hem fet transcendent aquella puresa de la imaginació infantil, la senzillesa del naixement d'un infant a l'establia i l'esperança d'uns mags que calguin del cel. Potser en la seva significació més primicera, només els nens hi tenen accés per això. La literatura de Calders és, doncs, una literatura contra les suficiències, contra les pretensions, contra les falsetats, contra les majúscules amb què l'home s'ha anat envoltant.

0: Respira, es el que estoy respirando.
1: ¿A qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo?
2: Diu Pere Calders, tan fàcil com seria tot i que bé que aniria al món si poguéssim parlar totes les llengües, només prenent una pastilleta. A Catalunya, la Seguretat Social podria repartir-les de color rosat. Seria molt fàcil, eh?

Calders ens invita, amb la seva amabilitat, amb la seva aparent ingenuïtat, a mirar-nos tots amb una actitud oberta, sense prejudicis, amb una punta d'ironia i amb una lògica que no restringeix els horitzons, sinó que, ben al contrari, els obre, els amplia. Pluja d'estels.

Reunió d'alt nivell. Diu Pere Calders, vet aquí que una vegada un dels Reis Mags em sembla que era el rei Gaspar,

I el rei Baltasar va dir... Però com? No ho sé. Però a tots tres ens consta que les tècniques de promoció han evolucionat molt i és evident que o t'hi adaptes o has de plegar. Suposo que heu sentit parlar dels holdings. Però què hauríem de fer? El rei Melchor intervingué per dir que al punt que havien arribat les coses seria molt violent anar a veure-les i sense veure el Pare Noel no sabien què fer. Qui sap com els rebria? Jo no he dit anar-lo a trobar, sinó que ens vingui a veure. Tots tenim la nostra dignitat. Tanmateix, les empreses terrenals han resolt eficaçment aquests problemes i unes confortables terres de ningú. Hi ha unes suites residencials precioses on és agradable d'arribar a acords mútuament satisfactoris. Però com s'hi arriba? S'arriba a través d'agències especialitzades i de public relations, d'una gran preparació professional. I tu saps com contactar-hi? Jo m'he informat degudament. Doncs arregla-ho tu, li van dir al rei Baltasar.

Al cap d'un parell de mesos, potser encara no els feia, el rei Gaspar va reunir els seus companys en un hotel de la costa catalana. Era un indret de molta categoria, amb uns serveis excel·lents, i com que s'esqueia la temporada baixa, hi havia pocs estandants, els quals eren atesos amb una exquisida cortesia. El Pare Noel estava passant les vacances a Miami, però va respondre de seguida al telegrama del rei Gaspar, accedint a acudir a la cita. Els tres reis anaven vestits de paisà, sobretot, per no cridar l'atenció, i es comportaven en tot com uns executius importants, molt discrets i correctes. No donaven unes propines ostentoses, però tampoc es podia dir que fossin gaire tacanys. Justs i equilibrats quedaven en tot com uns grans senyors, però si algú hagués dit al servei que eren reis, potser no s'ho haurien cregut, perquè es vegi com són les coses quan hi ha veritable classe. Els Reis Mags, mentre esperaven que vingués Papa Noel, els il·lustres personatges feien turisme i compraven records locals. Com que dada l'accessòria que és interessant de comunicar a qui li interessi, cal dir que Melchor el va entusiasmar uns xurros elaborats per un establiment que, a l'estiu, plantava barraca a tota la platja i, a l'hivern, continuava la seva benemèrita labor en un local de cafeteria molt freqüentat pels millors pescadors de tota la passada.

conjunt es podria afirmar que els tres reis passaven uns dies molt agradables. El rei negre, amb tots els respectes, el va engrescar la ratafia i no es cansava de dir que era un licor finíssim de país molt civilitzat. A Gaspar el van fascinar els objectes de fusta, d'olivera treballada. Tot i que no fumava, es va convertir

comprar tres cendrers per regalar als amics, deia ell com si es disculpés, que no eren per ell. Els inquietava la falta de notícies del Pare Noel, del qual no havien sabut res més de la seva resposta al telegrama. Havia d'arribar un dimecres al matí. I es va presentar el divendres de cara al vespre. Els va fer passar unes hores de molta angúnia. Digué el Pare Noel, perdoneu-me, digué el nouvingut, tot just en saludar-los. Una amenaça de bomba a l'aeroport americà ha trasbalsat tots els vols. Us volia telefonar immediatament, però la policia bloquejava les comunicacions. Els tres reis van estar a punt de preguntar-li què havia ocorregut amb el trineu, però es va recordar a temps que tots ells eren de vacances i que prescindien de les eines de treball. T'havies estibat una planxa, va dir-se a si mateix, si preguntes pel trineu. El Pare Noel duia un traixo de mig temps, una mica extremat, d'aquells amb reforços de cuir a les calces i un barret esportiu amb la coqueteria d'una ploma d'au de color molt vistosos. El conjunt el rejuvenia, francament, i ell se n'adonava perquè era més loquaç que de costum i es movia amb una gran llibertat de moviments. Verdaderament, no semblava el Pare Noel.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: L'agència que havia preparat l'entrevista ho havia previst tot, potser més del que era estrictament indispensable. Per exemple, es va preocupar de l'assistència de dos intèrprets, oblidant que tant els Reis com el Pare Noel eren políglotes per exigències de l'ofici.

van quedar tots el primer dia per evitar la brusquetat d'entrar en matèria brutalment, el van dedicar a la visita de la població costanera. El Pare Noel va adquirir unes tovalloles que duien estampades una vista de les torres de la Sagrada Família i un parell de cors marins que el van il·lusionar com un infant. No parava de posar-se a l'orella i d'escoltar el soroll de les onades, que no l'havia sentit mai.

segon dia ja van anar per feina. El representant de l'agència organitzadora es reuní en un reservat de l'hotel, annex del bar. Era confortable, amb un fil musical que asserenava l'esperit. Les assistentes, les noies de l'agència, amb unes faldilles curtes, gairebé inexistents, servien begudes de graduació o sucs de fruita, segons els gustos o les creences de cadascú.

El delegat de l'agència es limita a dir que el seu paper es reduïa a tenir-los contents i que la paraula que havia de prendre el rei Gaspar era el promotor de la trobada. I de repent el rei Gaspar digué: «Sí, no em vull pas allargar massa. Escolteu-me bé».

Es tracta, estimat senyor Noel, per això l'han fet venir, de posar-nos d'acord i de no competir en va. Jo no dic de repartir-nos el mercat amb bona harmonia, ja que em repugnen els conceptes materialistes, però sí que estaria bé de programar-ho amb un sentit comú de conjunt. I el pare Noel respongué: la paraula mercat ha sorgit de tota manera i no la podem esquivar, però és tan sols això. Hi ha més mar de fons. I voldria, abans de continuar, que no em tracteu de senyor. Segons com es miri, tots quatre som sants i em sembla a mi que ens podem tractar tranquil·lament de tu. Només faltaria que entre nosaltres haguéssim d'anar en compliments. Sí, sí, sí, tens raó, va exclamar el rei Melxó, que també era una ànima pura. Doncs som-hi, prosseguí el pare Noel. Us voldria preguntar, abans que res, si a vosaltres no us martiritzen amb els nens del Tercer Món, fregant-vos pel nas les diferències que hi ha entre uns infants que es moren de gana i uns altres que diu que es van tornant insensibles per un excés de joguines. Escolteu bé.

I tant, teniu raó, exclama el rei Gaspar. Ens ho retreuen cada any, com si depengués de nosaltres. Ens arriben a amargar la festa.

I a mi, amb un refinament que em va acorralant, ara ha sorgit això que en diuen el moviment ecologista. I a més de la gana infantil, m'acusen de la destrucció forestal. O sigui que em volen escatimar l'arbre. Són hipòcrites. I els que calien era fer que ells, amb taules, armaris, calaixeres, cadires, tauletes de nit i tota la resta, m'han espatujat més arbres que no pas jo amb tota la meva carrera.

va seguir dient el Papa Noel, figura que la gana del tercer món no és cosa d'ells. Us confesso que ja n'estic tip. I com que vaig endevinar de seguida l'objecte de la vostra convocatòria, he acudit amb una idea concreta. Tots quatre tenim de sobres l'edat de jubilar-nos. Doncs fem-ho. Deixem a tall de testament un missatge adreçat als nens de tot el món.

recomanarem als nens de tot el món que a partir d'ara es creïn les cartes als ministres d'Economia, que també prometen miracles, però no en fan mai cap. Així sabran el pa qui dona. Però això seria fer de majògia, replicar un dels reis. Sí, sí, respongué Pare Noel. Podríem triar entre fer nosaltres o que ens reblin entre cap i coll. Jo ho he escollit. Van començar a parlar els uns amb els altres, els uns amb els altres, els uns amb els altres. I com que el va veure nerviós, amb una d'aquestes obstinacions que pateixen a vegades els homes del nord, el rei Gaspar, que era molt tranquil, va voler introduir un element de calma a base de donar una mica més de temps al temps.

Doncs molt bé, va dir el rei Gaspar. Ara ja hem tingut un primer canvi d'impressions. Proposo de suspendre la reunió i reprendre-la demà o demà passat amb un ordre del dia que comprendrà el punt de vista de Noel. Mentrestant, hi pensarem. I aleshores en podrem parlar amb més coneixement de causa. Va passar el temps, va passar el temps, va passar el temps, fins avui. I sembla que ho van fer així, sense que se sàpiga res de segur. Nosaltres hem quedat a l'espera d'un comunicat oficial definitiu. Ha quedat així. Pere Calders.

0: Pluja d'estels.
1: Ara m'ha acabat aquest conte del Pere Calders i llegiré alguns poemes de Juan Ramón Jiménez, que junt amb Platero i jo té una obra de prosa i poesia molt bonica.

Al niño le da el sol en la cabeza, pero él, absorto en el agua, no lo siente. Platero, no sé si entenderás o no lo que te digo, pero ese niño tiene en su mano mi alma. Juan Ramón Jiménez. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical Carla Ricard. I han buscat les músiques molt boniques. Gràcies, Joan Bosch. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitoria. Amb el suport del nostre director i estimat Joan Garcia. Adeu, amics, gràcies per la vostra atenció. Espero que aquesta pluja d'estels us hagi agradat.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
2: Buena onda, Frankfurt!
1: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Campuig i moltes opcions sense gluten i veganes.
2: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
1: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
2: vermut de 12 a 14:30.
1: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
2: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
0: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en tot un any, amb creixement sostingut des del 2021. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, ha valorat positivament aquestes dades.
5: Molt positives. Hem conegut ara les dades tant de l'atur com de l'ocupació. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
4: Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del 2019. I 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat avui l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. I en mobilitat, un accident a la 2 a Abrera deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió. En aquest punt també una avaria a la C-17 a Tagamanent deixa un altre carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, retencions habituals a la B-10 i la B-20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per l'incendi d'un vehicle a la B-20, que a la B-10 volíem dir que també deixa un carril tallat. I pel que fa al servei ferroviari, avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa i també de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser després de diversos mesos d'interrupció per obres. Recordem que ahir es va reobrir també el tram de Mora a la Nova Reus, en aquest cas de la línia R15. I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per als pares investigats per presumptament maltractar i abusar del seu nadó, alegant risc per fuga i possible coacció a familiars que encara han de declarar. Les defenses, en canvi, en reclamen la llibertat, argumentant arrelament i que no hi ha risc de reiteració delictiva. Els progenitors empresonats des del mitjans de març estan acusats de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona que el dissabte, en ple carrer Esplugues de Llobregat, la va apunyalar. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar aquests fets, mentre que el govern també els ha deslligat, volíem dir, del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet aquests darrers dies. I pel que fa al temps, avui al migdia arribaran xàfecs i tempestes al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i Terres de l'Ebre, que s'estendran també a la Catalunya central i a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
0: Dones, amb Rim García.

0: Dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Volem que sigui un programa interactiu i participatiu en el que puguin intervenir totes les dones. Ens agrada un programa on els homes també es vinculin. Sumem esforços per un conviure més equilibrat. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook de Dones Ràdio Arenys de Mar. Allà hi trobareu la publicació del que farem cada setmana i el podcast dels programes emesos. Us parla Rim Garcia i en el so, imatge i tot el que calgui tenim a Joan Bosch.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé, Joan, bon vespre.
1: Bon vespre de somnis.
0: Sí, la història d'aquesta nit va de somnis. Anem a veure com sortirà. Programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Envia un missatge de veu al telèfon 667 18 25 75. És un telèfon que és fàcil de memoritzar. 667 18 25 75. Parla'ns, explica'ns qui és el teu dia a dia, què et mou, on vas, què et ressona, què et preocupa. Amb una mirada de dona farem camí per anar trobant aquell lloc que és bo per a nosaltres, les dones. Dones compta amb un gran equip de col·laboradores. Ho podràs seguir cada dijous a partir de les 9 del vespre a Ràdio Arenys. Vols saber què farem avui? Cada segon dijous del mes comencem a dones la secció Somnis, amb la Carolina Podio,

0: Molt bon vespre, Carolina.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, moltes ganes de començar aquesta secció.
1: I jo també.
0: Que la vam començar, la vam presentar el mes passat i estàvem amb ganes aquí de veure com aniria.
1: Llegó la noche.
0: Llegó la noche, sí, sí. Amb la Carolina farem dues parts. Una entrevista a una convidada i presentació dels somnis que hagi arribat a través dels missatges de veu al telèfon, pareu compte, 667 18 25 75. La Carolina ens explicarà el seu significat, així com petites píndoles de formes per recordar o programar els nostres somnis. En aquesta ocasió, la convidada és Mercè
1: Cullell.
0: Mercè Cullell fa de psicòloga especialista en psicologia clínica. Té un extens currículum dins del món de la psicoanàlisi i ens diu que des de molt petita ja va sentir que volia dedicar-se a ajudar la gent, gent com cadascú de nosaltres, a resoldre els seus conflictes. Superinteressant. Qui no ha tingut somnis? Qui, si més no, ha sentit curiositat per saber què li volien dir? Doncs aquesta secció va dedicada a aquests somnis que tothom tenim cada nit i de vegades més d'un, i d'aquells que són repetitius i d'aquells que ens preocupen o d'aquells que ens agraden, vull dir, tornar-los a repetir, vull dir que hi ha de tot, hi ha de tot. Comencem, doncs?
1: I tant.
0: Doncs donem entrada a la Mercè i la saludem. Molt bon vespre, Mercè.
2: Hola, Mercè.
3: Bon vespre.
2: Hola, què tal? Bon vespre.
0: Molt benvinguda a Dones.
1: Sí, benvinguda, Mercè.
2: Doncs, jo també em fa realment molta il·lusió de poder participar en aquest programa, que em sembla que és important i que pot interessar a molta gent.
1: Uh-huh. Sí, mira, aprofito això que dius para cambiarme al castellano, porque justo en mi Instagram hoy varias personas que están en México me comentaban, ¿no?, que si el programa iba a ser en catalán, entonces no lo podrían entender. Así que si a ti te parece bien, Mercé,

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dimarts 5 de maig i és moment de començar aquest informatiu migdia. Millorar les connexions hospitalàries d'Arenys de Mar és una prioritat per la Generalitat. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. El nou pla de xoc presentat per la Generalitat contempla la possibilitat d'ampliar una línia per enllaçar el municipi amb Can Rut i també preveu augmentar les freqüències amb l'Hospital de Mataró.
1: El nou document s'ha presentat aquest dilluns a Granollers davant alcaldes i empreses del sector.
2: En l'acte hi va assistir l'alcalde Estanis Fors, qui amb micròfons de Ràdio Arenys s'ha mostrat satisfet per les millores anunciades, però també demana prudència abans de celebrar una nova connexió.
1: Més enllà del transport, us explicarem que l'oficina de turisme reprèn les visites guiades per aquesta temporada d'estiu.
2: Com en els darrers anys, se n'ofereixen dues que fan un recorregut pel patrimoni històric, marítim i cultural d'Arenys de Mar.
1: També en la plana local, l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el Patronat de Lourdes ultimen el nou conveni per a la cessió d'ús del parc.
2: Aquest nou document, entre altres, inclou també la cessió gratuïta de dues zones verdes, la situada davant l'antiga panificadora i l'esplanada triangular que es troba just al costat de l'entrada de l'escola Bressol al Maricel.
1: I en la plana cultural, els alumnes de les escoles aranyenques coneixen la família gegantera aquesta setmana.
2: Fan gràcies a l'activitat que impulsa la colla gegantera de la nostra vila amb l'objectiu de apropar la cultura popular als centres educatius.
1: I en l'agenda d'avui, el Casal Popular Norall acull aquesta tarda una xerrada sobre el procés de regularització extraordinària de persones migrades.
2: Anirà a càrrec de Marina Tobenya, que és antropòloga especialitzada en drets humans, i el col·lectiu Micael, a partir de les 7 del vespre.
1: En esports, us avançarem al nou esdeveniment que organitza el Club Nàutic d'Arenys de Mar i el Reial Club Nàutic de Barcelona a la Copa Reici.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho avançàvem en titulars. Millorar les connexions hospitalàries d'Arenys de Mar és una prioritat per la Generalitat. El nou pla de xoc de les línies interurbanes d'aquest 2026 contempla aquesta possibilitat, la d'ampliar una línia per enllaçar el municipi amb Can Rutí i també preveu augmentar les freqüències amb l'Hospital de Mataró.
2: El nou document s'ha presentat aquest dilluns a Granollers davant alcaldes i empreses del sector amb l'objectiu de compartir les propostes del govern català per millorar la xarxa d'autobusos interurbans del país. Un pla que preveu destinar 21,5 milions d'euros amb la voluntat d'augmentar la freqüència de línies existents, reduir la petjada ecològica amb nous híbrids i també reforçar o modificar connexions entre municipis i territoris, entre elles la d'Arenys de Mar amb Can Rutí. Ho va anunciar el secretari de Mobilitat Manel Nadal durant l'acte.
3: Com veuen, farem una millora molt important en el conjunt del territori. Aquí ho tenim a Girona, a Lleida, a Tarragona. Això ho enviarem a tots els ajuntaments perquè tinguin constància de quins són els corredors en els quals volem apostar i destinar-hi diners aquest any 2026, que haurem de pactar les freqüències, les millores que hi farem, corredor per corredor, i quina assignació pressupostària tindrà corredor per corredor. Això començarem a implementar-ho ja ara, però tardarem, evidentment, 3, 4, 5 mesos per acabar la implementació total.
2: De fet, en el document escrit no s'especifica l'ampliació d'aquesta connexió entre Arenys de Mar i l'Hospital de Badalona, però quedaria inclosa dins l'apartat de millores per aquest 2026 dels corredors de la demarcació de Barcelona, on hi apareix el punt que porta per títol Municipis Maresme amb centres hospitalaris Can Rutí. Un seguit de propostes de millora que ara s'hauran de negociar entre els municipis afectats. El secretari Manel Nadal explicava els següents passos dels canvis proposats.
3: Molts corredors que fa temps que t'estan demanant. Vilafranca-Barcelona, amb la crisi del tren, és un dels punts on tenim més saturació. Calella Blana, serveis hospitalaris. N'hi ha un altre que diu municipis del Maresme amb centres hospitalaris Can Rutí. Una demanda que tenim molt clara, per exemple, de la línia Arenys-Can Rutí, que per tant figura en aquesta proposta que estem fent. Hi ha una gran oferta que farem en l'àmbit territorial del Vallès i del Maresme.
2: D'altra banda, la consellera Sílvia Paneque apuntava la predisposició del seu departament a ajudar els municipis en les demandes de la seva ciutadania.
4: Però si bé dic que això ho estem fent pensant en els nostres conciutadans i conciutadanes, sóc perfectament conscient que la primera porta que piquen els conciutadans i conciutadanes és la dels ajuntaments. I que sé que molts alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, us veieu tensionats per aquesta demanda de la ciutadania que venen als vostres plens, que us demanen, i el govern vol estar al costat vostre per millorar aquest transport públic a l'interurbà, doncs que és un mode, com veieu, que compta amb una gran confiança per part de la ciutadania. Per tant, per això estem aquí.
2: La línia d'autobús entre Arenys de Mar i Can Ruti és una petició que ha recollit més de 30.000 firmes de la mà de l'aranyenca Ana Maria León i que els alcaldes dels dos Arenys van traslladar ja en una reunió al Departament de Territori a Barcelona.
1: En aquesta presentació hi va assistir l'alcalde Stanisforski, qui es va mostrar satisfet per les millores anunciades, però també ha demanat prudència abans de celebrar una nova connexió.
2: Tot i les paraules del secretari, l'alcalde refreda les expectatives i apunta que primer s'haurà de treballar tot des del Consell Comarcal del Maresme. Aquest espai serà on es valoraran les possibles noves connexions entre els municipis de la comarca en funció de les necessitats que mostrin les poblacions. Són declaracions en una entrevista al programa La Ràdio.
5: Ho important és que va dir que estan fent un estudi amb aquest pla de xoc que passat estiu, per tant, el mes de setembre, tenia que estar preparat i que llavors ajuntaments i Consell Comarcal estarien que posar d'acord amb aquests diners que donguin, quines són les prioritats i què fem, no? Per tant, entenc que tot el que es vol fer no es pot fer i, per tant, què és el que hem de prioritzar. Per tant, ens diríem com els alcaldes fer com un mercadeig amb el Consell Comarcal. Per tant, jo no sé si és només millora de servei o que una millora de servei sigui que tinguem un autobús, que l'autobús ens porta fins a Mataró i que Mataró ens llança cap a Barcelona o cap a Can Ruti.
2: L'alcalde assegura que ells no renuncien a res i que continuaran treballant per aconseguir el màxim de connexions possibles entre Arenys de Mar, Can Ruti i també Barcelona.
5: Està molt bé que la ciutadania es mobilitzi i, evidentment, s'ha de mobilitzar, però al final això acaba sent una negociació entre ajuntaments, Consell Comarcal i la Generalitat. I que nosaltres no renunciem a tenir un reforç social de Mataró i bus directe a Can Ruti i bus directe a Barcelona, evidentment mancomunat amb tots els pobles del cantó. Per tant, o sigui, il·lusionats, sí, però tocant a peus de terra, sabem que 100% de tot el que volem no ho tindrem. Per tant, on arribarem? No ho sé. Les nostres perspectives són tenir-ho tot, a veure què tindrem.
2: A més, el consistori apunta possibles millores a la flota de vehicles de la línia entre Arenys de Mar i Sant Vicenç de Montalt.
1: Per tant, amb aquest nou full de ruta es contempla reforçar totes les línies existents que connecten el Maresme amb Barcelona i també amb la Universitat Autònoma. D'aquesta manera quedaria fora la possibilitat d'eixamplar la xarxa d'autobusos amb la petició per la línia que connecti la capital de Catalunya amb Arenys de Mar.
2: Des de la plataforma que ha impulsat la recollida de firmes per aquesta línia, el seu portaveu, Aran Gasó, assegura que continuaran fent pressió, malgrat aquest primer cop de porta, a la seva iniciativa.
6: Bueno, pues, òbviament ja ens hauria anat bé que ens ho haguessin donat directament amb això, però nosaltres seguirem fent pressió. Al final tampoc era l'esperat que ens ho donessin tan fàcil. Seguim recollint signes. De fet, el dimecres tanquem, bueno, estem a quant de tancar per ja veure si podem anar una mica més endavant. I seguir pressionant la Generalitat. Ara és xerrar amb territori, nosaltres seguim endavant. Tampoc no ho hem vist ni del tot amb els ulls, perquè anem a part. És una renovació de concessions. Nosaltres el que volem és una concessió nova.
2: Actualment, el col·lectiu ha recollit l'aval d'unes 1.500 persones per la implementació d'aquesta nova línia. Un cop hagin fet el recompte definitiu, la seva voluntat és concentrar i concretar reunions amb els ajuntaments implicats i, a posteriori, iniciar una ronda de converses amb el Departament de Territori per fer-los arribar de manera formal la seva petició.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: Canviant de completament de tema, l'Oficina de Turisme reprèn les visites guiades per aquesta temporada d'estiu. Com els darrers anys, se n'ofereixen dues que fan un recorregut pel patrimoni històric, marítim i cultural d'Arenys de Mar.
2: Aquest estiu es podrà gaudir de la ruta Arenys i els Americanos, que convida a descobrir les històries dels aranyencs que van emigrar a Amèrica, amb especial atenció tant a les seves llums com ombres. La visita també permet conèixer alguns dels edificis més emblemàtics i la relació que van tenir amb l'activitat marítima. També s'ofereix una altra ruta sobre el port d'Arenys de Mar, que en aquest cas és un recorregut per la zona portuària que permet descobrir les antigues professions del mar, el patrimoni natural, la riquesa biològica, també del litoral. En dona més detalls la tècnica de turisme, Paula Tostón.
7: Arenys dels Americanos és un recorregut per la història d'alguns d'aquests americanos aranyencs més il·lustres. i la visita del port d'Arenys, coneixem doncs, els orígens d'Arenys, el veïnat del mar, el patrimoni natural i la biodiversitat del front marítim. Sí, exacte. El nostre objectiu és poder apropar el patrimoni i la història a tothom, tant a locals com a visitants.
2: Aquest serà el tercer any que l'Oficina de Turisme aposta per programar aquestes rutes turístiques que tenen, segons diuen, bona sortida. Es farà mensualment entre el maig i l'octubre, excepte l'agost. Paula Toston recorda que les inscripcions ja estan obertes.
7: La veritat és que estem bastant contents amb la resposta que hi ha hagut a les dues darreres edicions i les valoracions dels participants són bones i molt positives. Són 5 visites de cada temàtica i és un cop al mes cada temàtica. Per poder participar, hem de fer la reserva prèvia, contactant directament amb l'Oficina de Turisme, tant per telèfon com per correu electrònic.
2: El preu per persona d'aquestes rutes és de

0: Arran d'una pregunta del PSC al ple de la setmana passada, qui es va interessar per l'estat de renovació d'aquest conveni que ja havia caducat. En aquest sentit, l'alcalde Estanis Forç va explicar que el document es troba en la seva fase final de redacció i que incorpora la cessió d'aquests espais per l'Ajuntament, fet que permetrà al consistori dur a terme inversions a la zona més enllà de tasques de manteniment.
1: Aquest conveni incorpora que ens quedem aquestes dues zones gratuïtes i aquestes zones gratuïtes van a canvi de poder doncs, fer unes inversions que fins ara no es podien fer. Ja sap que fins ara només podem fer un manteniment, però no la renovació doncs, dels jocs.
0: Aquesta setmana s'ha previst la signatura notarial d'aquest conveni.
2: Ràdio Arenys, notícies.
3: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
5: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, notícies.
6: Els alumnes de les escoles arenyenques coneixen la família gegantera aquesta setmana. Ho fan gràcies a l'activitat que impulsa la colla gegantera d'Arenys de Mar. L'objectiu és apropar la cultura popular als centres educatius.
0: Durant tota la setmana, alumnes d'infantil i primària, tant del Cinera, la Presentació i el Maragall, passen per la sala 1 d'octubre del Calissall, on estan exposats els gegants d'Arenys juntament amb els capgrossos, nans i altres objectes. L'activitat, que s'organitza des de fa 32 anys, pretén que els alumnes coneguin la història dels gegants des de dins. En dona més detalls la cap de colla, Estel Calvo.
7: Fa 32 anys que fem aquesta activitat. Van començar fa molts anys membres de la colla i el que intentem fer és apropar els gegants als més petits del poble. I llavors venen aquí al Calissall, que els tenim tots exposats, els ensenyem com es munten, es desmunten, es porten, qui són, quan pesen, tot una mica. Els intentem apropar a la cultura del poble pues, a les escoles.
0: A més, els més petits tenen l'oportunitat, volíem dir, d'enfeixar-se, col·locar-se algun cap gros i posar-s'hi també a sota. Ara bé, l'activitat s'adapta depenent la franja d'edat.
7: Tenim la caixa de mans, tenim l'almorratge desmuntada també, alguna cosa l'han de posar ells i han de descobrir a quin gegant va, que no és gaire difícil, però enfeixar-se, provar gegants o capgrossos, depèn de l'edat, fins i tot els hi toquem una mica la gralla perquè sentin com sona. Intentem que ho descobreixin tot.
0: Es tracta d'una activitat prèvia a la sortida que té prevista la colla gegantera per aquest dissabte al Bar de Gegants a Badalona.
6: I en l'agenda d'avui, el Casal Popular Noraia acull aquesta tarda una xerrada sobre el procés de regularització extraordinària. Anirà a càrrec de Marina Tobeño, antropòloga especialitzada en drets humans, i el col·lectiu Micaela.
0: El Casal Popular Noray s'ha convertit en un punt de suport i informació sobre el procés de regularització extraordinària impulsat pel govern espanyol. En aquest context, avui, a la tarda, han organitzat una xerrada amb un doble objectiu. Per una banda, resoldre dubtes de qualsevol persona migrada que s'hi acosti i alhora desmentir els rumors que circulen al voltant d'aquest procés, especialment aquells que l'associen amb una suposada normalització de persones amb antecedents delictius. Una de les membres del col·lectiu, Rocío Echevarría, ha volgut deixar clar que aquesta regularització serveix perquè persones que ja estan treballant al país puguin veure reconeguts els seus drets.
8: que no se tiene que tener ningún temor sobre este proceso, porque no son personas que están llegando.

0: no son personas que están saliendo de las cárceles para seguir delinquiendo. Son personas de a pie que trabajan, que se las encuentran en los trenes, que se las encuentran en los buses. Son personas que ya están trabajando, muchas compañeras en hogares, en regímenes internos. Entonces, son personas que ya están trabajando aquí y que simplemente quieren poder acceder a un derecho de un contrato establecido. Y también, ¿por qué no decirlo?, aportar también al Estado.
1: Des del col·lectiu Micaela consideren essencials aquests punts de suport i informació que orienten les persones que han iniciat aquest procés. També fan una crida a aquelles que tinguin coneixements d'estrangeria o de tràmits administratius perquè es facin voluntàries i ajudin també a totes les persones que esperen rebre aquest certificat de vulnerabilitat, un document necessari per poder iniciar aquest procés. De fet, Echevarria defensa que els tècnics de serveis socials agilitzin els tràmits per aquest document, ja que considera que trobar-se en situació administrativa irregular ja implica per si mateix una situació de vulnerabilitat.
0: Yo animo a todas las personas que tengan algún tipo de información, de conocimientos sobre extranjería, procesos administrativos, a acercarse y ofrecer su voluntariado, porque aún queda mucha desinformación y también aún quedan muchas personas que están haciendo muchas colas para obtener un terrible certificado de vulnerabilidad y que está siendo negado por muchas administraciones, ¿no?, sobre todo los ayuntamientos. Pero apostamos por la buena voluntad y el criterio consciente de las técnicas de asistencia de los diferentes servicios sociales de los diferentes pueblos, que puedan tener la capacidad de canalizar rápidamente este certificado tan necesario.
1: Qui vulgui conèixer més detalls, avui a les 7 del vespre al Casal Popular Norai.
2: Ràdio Arenys, notícies.
3: També en l'agenda d'avui, l'Aula d'Extensió Universitària ha programat una nova conferència per parlar sobre economia. En concret, es parlarà sobre l'economia productiva al servei del benestar dels catalans. Anirà a càrrec de Guillem López, que és catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra.
1: I és que Guillem López, juntament amb Vicente Ontuny, van ser els cofundadors del Centre de Recerca de l'Economia de la Salut. Per aquesta tarda, la idea és parlar precisament d'això i també de com es pot millorar l'estat del benestar de la ciutadania. Ho ha explicat el portaveu de l'aula, Enric Agustí, al programa La Ràdio.
4: Avui el Guillem López el que vol és parlar-se d'economia productiva al servei del benestar de les persones. O sigui, què es pot fer per millorar el nostre estat de benestar mitjançant l'economia, no? I jo penso que pot ser molt interessant. Vull dir, clar, és que aquest senyor és que porta 30 anys d'ofici i 30 anys i explicant històries i fent articles, fent llibres, fent treballs. O sigui, jo penso que és una persona que valdrà molt la pena escoltar-lo,
1: La cita és avui a les 6 de la tarda al Teatre dels Seràfics.
3: A la mateixa hora, però, a la biblioteca hi haurà un nou espai de trobada literària per al públic infantil amb la colla d'en Grufal.
1: En aquest cas anirà a càrrec d'Anna Danés i és una activitat dirigida a infants de primer i segon de primària. Es farà a la sala d'actes de l'equipament cultural.
5: Taller Maresmauto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresmauto.
7: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresmauto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
7: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: El Club Nàutic d'Arenys de Mar i el Reial Club Nàutic de Barcelona organitzen conjuntament la primera edició de la Copa Reis i un trofeu on el guanyador és el... serà el llot millor classificat entre la regata Jacinto Ballester d'Arenza i la regata Comte Godó de Barcelona. Oriol Leo, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta nova competició neix amb la voluntat de germanar encara més les dues entitats organitzadores, ja que Jacinto Ballester va ser president del Nàutic d'Arenys als anys 70 i també ho va ser del Reial Club Nàutic de Barcelona. Per fer encara més visible aquesta bona relació entre clubs, el fill de Jacinto Ballester, Javier Ballester, ha impulsat aquest trofeu. Les proves d'Arenys i Barcelona són puntuables per al Campionat d'Espanya ORC. Les millors puntuacions a cada regata serviran per definir el iot guanyador de la nova Copa Reis i tal com explica Javier Ballester al programa Arenys en Joc.
9: Oye, quien participe en las dos pruebas, tanto en Arenys como en Barcelona, pues entonces participará con una mejor clasificación para ganar la el trofeo Raisi, es decir, el que obtenga una mejor clasificación tanto en la Jacinto Ballester como en el Godó, se sumarán los puntos y quien tenga la menor cantidad de puntos posibles, pues sea el vencedor de la Copa Raisi.
8: Els iots participants seran de diverses categories, més amateurs i altres de més professionals, que són de molta més esgora. El gruix de participants, però, són iots més petits, com els de categoria A2, de dues persones màxim, i uns 11 metres. També hi ha una modalitat familiar i la modalitat pro, amb unes 7 persones a bord.
9: Entre los más profesionalizados estamos hablando pues de embarcaciones que pueden ser a partir casi de entre 38 y 45, 48 pies, unos 12, 13, 14 metros. Ahí normalmente pueden ir unas 6, 7 personas, normalmente no más. Y luego los más pequeñitos, que son los más amateurs, que siempre son los más concurridos, pues ya depende de la eslora del yate.
8: Les sigles RAESI corresponen a la Real Asociación Española de Capitanes de Yate i la Copa s'entregarà al finalitzar la regata Comte de Godó el diumenge 31 de maig a Barcelona. Abans, a Arenys, s'haurà disputat la regata Jacinto Ballester aquí, en Aigües d'Arenys, els dies 16 i 17 de maig.
3: També en la plana esportiva, Marta Mitjans guanya la cursa de Montgat en 5 quilòmetres. És una prova organitzada per l'entitat La Sansi del Masnou i l'Ajuntament de Montgat. A la mateixa cursa, l'atleta arenyenca Caral Lladó ha acabat primera en sub-23.
8: Les dues atletes d'Arenys han fet podi en aquesta cursa. Al Baix Maresme, disputada el dia 1 de maig, la cursa de Montgat també presentava una varietat de 10 quilòmetres, però les atletes d'Arenys van participar a la mitja distància, la de 5 quilòmetres. S'ho explica Zenon Tomàs, president de la Penya Panemi.
10: Faria que fessin quilòmetres, i era o fer 5 quilòmetres trotant per aquí, per la tercera platja, o anar a fer 5 quilòmetres amb gent, que és més motivador, i lògicament va triar el anar a fer doncs, aquesta cursa. I va fer doncs, també, lògicament, la primera posició de la classificació general. I això va fer que la Caral Lladó doncs, pogués quedar primera de sub-23, perquè, esclar, com que la Marta ja havia quedat de la general, doncs la Caral va fer la primera de sub-23, o sigui que vam tenir dos campiones arenyenques en aquests 5 quilòmetres del Masnou.
8: L'endemà, dissabte, a Bagà es va fer el Trofeu de l'Espàrrec, coincidint amb la Fira de l'Espàrrec d'aquesta població de l'Alt Berguedà. En aquesta prova hi van competir en sub-12 Arnau Lladó fent els 2.000 metres i en sub-8 hi van participar Genís Salles, Isona Salles, que va fer marca personal en salt de llargada, i Arnau Coll, que va aconseguir el millor resultat de la delegació arenyenca a la prova de llançament de Vortex, aconseguint el primer lloc del podi.
5: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.

0: Dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
1: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa?

0: I fins aquí aquest informatiu de dimarts 5 de maig. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i us hem parlat l'Oriol Leo, la Gemma Roig i jo mateixa, Nuri Torrents. Esperem que hàgim passat una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és l'Abril, situada a la Riera Bisbe Pol, número 72. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper i cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i demà el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda, el carrer Andreu Guri de 8 del matí fins a les 6 de la tarda, el carrer de Vall de 8 del matí fins a les 6 de la tarda i el carrer Sant Zenon de 8 del matí fins a la 1 del migdia. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
2: Ràdio Arenys.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: L'exploració durà.

0: Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4, hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977 i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986 va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.
1: Ràdio Arenys.

0: Dimarts, bon dia i bon dimarts, 5 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 5 de maig, avui, més enllà de la Champions masculina, que avui coneixerem el primer finalista que sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid a Londres, que es disputarà avui. Més enllà d'això, com dèiem, avui repassarem l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra a la segona, tercera federació masculina i també a la Lliga Elite, on queda ja res per acabar. Ahir vam tenir sortejos, per exemple, dels play-offs d'ascens a la primera federació amb el Reus Redis, que jugarà contra l'Ourense, i també de l'ascens a la segona federació en què el campió del play-off català jugarà contra el campió del play-off gallec. També en parlarem avui, també, evidentment, de les dues últimes jornades de la Lliga Elite de Futbol, que està interessantíssima, molt comprimida la classificació. Molt futbol, però també hoquei patins, amb el comiat de Berta Busquets del Palau, després de 15 temporades i de 3 Champions, per exemple, entre altres títols de la capitana actualment del Palau de Solità i Plegamans. També parlarem de la final a 8 i de la final a 4 de la Champions, masculina i femenina, en aquest cas, que jugarà aquesta setmana mateix a Coimbra, a Portugal. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol avui coneixerem el primer finalista de la Champions masculina.
1: Sortirà del duel entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid, que juga avui a Londres, tornada de la semifinal que arriba empatada després de l'1-1 de l'anada al Metropolitano. Els matalassers, botxins del Barça, quarts, buscaran la que seria la seva quarta final de la màxima competició continental. El partit avui a les 9 de la nit.
0: I demà jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Bayern de Munic i el PSG amb aquell espectacular 5-4 de l'anada a París, al Parc dels Prínceps. En la competició domèstica, la Lliga, el Sevilla comprimeix encara més la lluita per la permanència a la primera divisió masculina.
1: El conjunt andalús va superar ahir a la Reial Societat per 1-0 amb un gol de l'ex blaugrana Alexis Sánchez i surt del descens, que ara marca l'Alavés. Pel que fa als catalans que hi ha en la lluita, l'Espanyol queda a 3 punts de la zona perillosa, mentre que el Girona tanca la jornada 34 a només 2 punts del descens. En la propera jornada, l'Espanyol visita precisament el camp del Sevilla i el Girona jugarà Vallecas contra un Rayo que ja no s'hi juga res i que aquest mateix dijous buscarà classificar-se per a una final europea, la de la Conference.
0: Ho farà amb la tornada de les semifinals contra l'Estrasburg, després de l'empat a un de l'anada a Vallecas. Més futbol. El Reus Redis ja coneix el seu rival per a la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Primera Federació.
1: Els reusencs, quarts classificats al grup 3, s'enfrontaran a l'Orense, segons va determinar el sorteig d'ahir al migdia. Amb l'anada aquest pròxim dissabte 9 de maig a les 7 de la tarda al Municipal de Reus i la tornada la setmana següent a l'estadi do Couto a Galícia.
0: Ahir també es va sortejar el camí cap a l'ascens a la segona federació masculina.
1: Encara queda una última jornada per tancar la fase regular de Lliga i més enllà del Manresa, campió de Lliga i ja amb l'ascens a la butxaca, un altre equip de grup 5 buscarà pujar de categoria mitjançant la promoció d'ascens. Badalona i Cornellà ja tenen assegurada la seva presència al play-off, mentre que les dues últimes places se les jugaran l'Hospitalet, el Vilanova i la Fundació Grama. El campió del play-off s'enfrontarà al guanyador del play-off del grup 1, el grup gallec, amb la tornada a Catalunya.
0: Més sortejos, en handbol en aquest cas, el Barça va conèixer ahir el seu rival per als quarts de final de la Copa del Rei.
1: Els blaugranes s'enfrontaran a l'Atlético Valladolid en la fase final de la competició que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant. El Barça és l'únic equip català que queda viu en competició, després de l'eliminació a 8 anys del Granollers i del filial blaugrana a mans precisament del Valladolid. En cas de passar, l'equip de Carlos Ortega s'enfrontarà a semifinals al vencedor del duel entre el Nava i el Conca.
0: En hoquei patins, Berta Busquets anuncia la seva retirada a final de temporada.
1: La jugadora de Palau-Solità i Plegamans, capitana de l'equip Hoquei Lliga, penjarà els patins després de 15 temporades a l'elit. Busquets ha guanyat amb el Palau 5 lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i 3 Champions, a més de 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola.
0: En waterpolo, la selecció espanyola femenina va guanyar ahir a Itàlia i avui juga la segona jornada de la Copa del Món, que juga a Rotterdam, als Països Baixos, contra els Estats Units.
1: El combinat estatal, amb 15 de les 16 jugadores convocades catalanes, a més del seleccionador Jordi Valls, es veurà les cares amb els Estats Units després d'una destacada victòria ahir contra Itàlia, en el debut d'aquesta fase per 14-12. L'enfrontament avui a un quart de 9 del vespre.
0: I un últim apunt en ciclisme. Tal com informa l'agència EFE, la Generalitat de Catalunya ha demanat modificar el traçat final de la segona etapa del Tour de França, que recordem passar per Catalunya, per evitar el seu pas per Collserola, afectada per la pesta porcina africana.
1: La petició confirmada pel Departament d'Agricultura s'emmarca en les restriccions d'accés al medi natural vigents en aquesta zona i en la necessitat de no interferir en les tasques de control sanitari. El departament ha traslladat a l'organització del Tour que valori un canvi en el tram final de l'etapa per no travessar l'àrea afectada, amb el risc que el tram a Collserola provoqui grans aglomeracions de públic, així com una mobilització de vehicles i persones a zones d'alt risc on està prohibit l'accés. Pendent de la modificació, la segona etapa del Tour, programada per al 5 de juliol, comença a Tarragona amb un recorregut de 178,4 quilòmetres i acaba a Barcelona.

0: Dimarts 5 de maig, 7 minuts gairebé passen de dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Més enllà de la Champions, avui coneixerem el primer finalista de la Champions masculina que sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid, amb empat a 1 de l'anada, i també de la primera divisió masculina. També n'anirem parlant durant la setmana. Amb Espanyol i Girona, atenció, a 3 i 2 punts respectivament del descens, després de la victòria ahir del Sevilla contra la Reial Societat. Avui volem aprofitar per repassar l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra a la segona, tercera federació masculina i també a la Lliga Elit. De fet, començarem per un equip que l'any vinent no vol ser a la segona federació i s'ha guanyat el dret, ahir ho explicàvem, de lluitar per l'ascens a la primera federació, a la tercera categoria estatal, ja pujat al Sant Andreu. Veurem quin és el cas del Reus Redis, que s'enfrontarà en la primera eliminatòria del play-off d'ascens a l'Ourense, amb l'anada aquest proper dissabte, 9 de maig, a les 7 de la tarda, al municipal de Reus, i la tornada la setmana següent, també dissabte, 16 de maig, en aquest cas, a l'estadi do Couto, a Galícia. També es va sortejar ahir, per cert, el campió del play-off del grup català de la tercera federació masculina s'enfrontarà contra el que guanyi el play-off del grup gallec, del grup 1. Encara queda una última jornada en aquesta tercera federació masculina i queda per definir, per exemple, quins són els quatre equips que jugaran la promoció d'ascens darrere del campió, el Manresa. Badalona i Cornellà ja tenen plaça assegurada, però lluitaran a l'última jornada per la segona posició a la Lliga, que dona el factor camp en aquest play-off. De fet, protagonitzen dos dels partits més interessants de la última jornada, que jugaran diumenge al migdia. El Cornellà s'enfronta a l'Hospi, que també juga entre el play-off, mentre que el Badalona visitarà el camp d'un Vic, que necessita puntuar per sortir del descens. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
1: Bon dia. Amb la victòria contra l'Hospitalet, el Badalona té molt ben encarrilada la segona posició a manca d'una jornada. Per perdre el segon lloc i quedar tercers, els escapulats haurien de perdre el camp del Vic diumenge i el Cornellà hauria de guanyar el camp de l'Hospitalet. Una circumstància que és possible, però no pas fàcil, ja que l'Hospi necessita com a mínim un punt per assegurar-se el play-off, ja que Fundació Grama i Vilanova estan a l'expectativa. De quedar al mateix ordre que hi ha ara mateix en les semifinals de les eliminatòries d'ascens, el Badalona s'enfrontaria al Vilanova i el Cornellà a l'Hospi. Els dos guanyadors disputarien la segona eliminatòria i final de la fase autonòmica. Per altra banda, ahir també es va saber que el guanyador de la fase catalana s'enfrontarà al vencedor del grup 1, que pertany a Galícia, i que ara mateix compta amb un conjunt de molt nom com és el Compostela, equip que té moltes opcions de quedar segon. El més positiu ha estat que l'ordre del sorteig ha volgut que el representant català pugui disputar el partit de tornada al seu camp. S'haurà, però, d'esperar la darrera jornada per determinar quin serà l'ordre dels enfrontaments.
0: Gràcies, Ramon. Entre l'Hospitalet, Vilanova i Fundació Grama, més enllà de Badalona i Cornellà, sortiran els altres dos equips que disputen aquesta promoció d'ascens. El Santa Coloma reben el Vilassar de Mar, a mitja taula que ja no s'hi juga res, i l'Hospi, com dèiem, rep el Cornellà. D'altra banda, el Vilanova visita el ja descendit Lleida. Amb totes les opcions, des de Canal Blau, Xavi Fernández.
2: Era d'esperar una última jornada d'infart i així serà. L'últim partit decidirà quins són els dos darrers integrants d'aquest grup de privilegiats que competirà pel play-off d'ascens a segona federació. Hi ha tres candidats i dues places: Centre d'Esports l'Hospitalet, Club de Futbol Vilanova i Fundació Grama. Els dos primers depenen d'ells mateixos, però la Grama, que és l'únic que ha d'esperar una errada de qualsevol dels dos, és precisament, i per actes del destí, l'únic que té guanyat el golaveraix contra vilanovins i riberencs. Per tant, emoció màxima. Si l'Hospitalet guanya contra el Cornellà o empata, serà equip de play-off, però a partir que no ho faci, s'obre un ventall gegant de possibilitats. L'altre que depèn d'ell mateix és un Club de Futbol Vilanova que visita el ja descendit Lleida. Del camp d'esports dictarà sentència. Per Àlex Frutos, un dels capitans, esperen el gran paper de l'afició davant d'un Lleida que segurament tindrà al seu costat, malgrat una temporada decebedora, i només pensaran en ells mateixos.
3: Sí, bueno, la veritat és que no serà un partit senzill, perquè Lleida em sembla a mi que és la, si no és la millor, és de les millors aficions que hi ha en aquesta categoria. Segurament en categories més amunt també seria la millor o de les millors. Llavors no serà un partit fàcil, perquè ells també volen despedir la temporada bé, però bueno, nosaltres hem d'anar amb respecte, perquè també és un equip que pues, desgraciadament pues, ha baixat, però amb les idees clares, i hem d'anar a fer el nostre joc i pel que portem treballant un any. Al final això és l'important.
2: Recordem que pel Club de Futbol Vilanova el cim esportiu per història és precisament un parell d'eliminatòries d'ascens a segona divisió B. Aleshores, als anys 2000 i en aquell Vilanova de la dècada daurada a tercera divisió, on va disputar dos play-offs amb els Carles Valldosera, Santi Triguero, David Ávila i companyia. El Vilanova Vilanova, de Genís San Pietro, 2025-2026, vol seguir aquell camí de la història.
0: Gràcies, Xavi. Això pel que fa a la part alta, com dèiem a l'inici, el guanyador del play-off, i ho hem anat explicant, d'aquest grup català, qui guanyi semifinal i final s'enfrontarà al vencedor de la promoció del grup 1, on hi ha els equips gallecs amb la tornada a casa, a Catalunya. A la part baixa, recordem, més enllà del Vic, que necessita puntuar contra el Badalona per salvar-se, hi ha una final pel descens, per evitar el descens, entre Can Vidalet i Cerdanyola. Ara mateix els Esplugues se salvarien amb un punt més que el Vic i dos més que el Cerdanyola, que en cas de guanyar aconsegueix la permanència. Tot plegat, com dèiem, diumenge a 12:45 del migdia en directe amb un carrusel a l'Enjoc TV. I si està interessant aquest final de Lliga al grup 5 de la tercera federació masculina, encara més ho està el de la Lliga Elite. Encara queden dues jornades perquè acabi la fase regular i queda tot per decidir. A la part alta, Martinenc i Sant Juan Atlético Moncada tenen a tocar l'ascens directe, tot i que falta que el rematin, mentre que la Pobla de Mafumet té assegurat com a mínim el play-off. Després hi trobem el Prat, que és tercer, a 3 punts del filial del Nàstic i amb 6 de marge sobre el play-off. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
4: L'Associació Esportiva Prat ha perdut qualsevol opció matemàtica d'assolir l'ascens directe després de la derrota a Rubí aquest diumenge. Tercera derrota consecutiva que ha provocat que en 3 setmanes el Prat passi de col·liderar la Lliga amb Martinenc i Sant Juan Atlético de Moncada a quedar descartat de la lluita. La Lliga, però, no s'ha acabat i els Potablava afronten diferents reptes. Són a un punt d'assegurar-se matemàticament als play-offs i a una victòria de ser com a mínim quarts, una posició que pot ser molt rellevant a futur en clau d'ascensos compensats o Copa del Rei en cas que el Prat no ascendeixi a Lliga Elite via play-off, que és a hores d'ara encara l'únic objectiu. Abans, però, toca recuperar anímicament una plantilla tocada. Escoltem l'entrenador del Prat, David Vilajoana.
5: El que ha de fer l'equip ara és sumar un punt, però sobretot sumar un punt amb joc reconeixible i a partir d'aquí tornar a agafar dinàmica. També és un moment que es veu els jugadors que tenen la personalitat per tirar endavant i això ja no va d'edat, sinó que va de personalitat. Jo veig xavals que tenen 20 anys i tiren del carro, veig que animen els altres i en veig altres que en tenen 30 i estan d'enterrament. Vull dir, això no va d'edat, va de personalitat i ara és el moment de veure quins jugadors tenen personalitat.
4: Castelldefels a casa i Sant Juan Atlético de Moncada fora és el calendari que ha d'afrontar un Prat que encara té opcions de ser tercer. És a 3 punts de la Pobla de Mafumet, l'averaix entre tots dos equips està empatat i el general és ara mateix favorable a la Pobla per 3 gols. Això sí, a l'espera de conèixer aquest dimecres la resolució del recurs que han interposat els pobletans del poble Sabadell B, que va acabar en empat a 2.
0: Gràcies, Ivan. El Sant Mauro és 5è, a 4 punts del Prat, i després hi ha 10 equips entre el 6è, que és l'última plaça de play-off, i el 15è, que és el penúltim classificat, separats per només 6 punts. Per tant, tots tenen opcions de o baixar o fer el play-off. Les variables, per tant, són moltes i molt diverses en aquestes dues últimes jornades. Per exemple, a mitja taula hi trobem el Valls, a 2 punts del play-off i amb 2 de marge sobre el descens. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
6: Dues jornades resten per finalitzar la Lliga Elite i la Unió Esportiva Valls té a una victòria l'objectiu de la permanència. Els vallencs no ho tindran fàcil, ja que queden 2 compromisos amb 2 rivals directes que també s'hi juguen la permanència, però amb el factor Vilà aquest cap de setmana per tal d'assolir l'objectiu. Si la Unió Esportiva Valls guanya els seus 2 compromisos, es podria somiar amb coses majors, com el play-off. És el signe d'identitat d'aquesta Lliga Elite tan igualada i tan desfermada. Ara mateix els vallencs es troben amb 35 punts, a 2 punts de la promoció i a 2 punts del descens. El tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González, ho té clar. La final particular és el partit d'aquest cap de setmana davant l'Horta.
7: I tenim les nostres mans i depenem de nosaltres per assolir l'objectiu, que sempre és important, i podem aconseguir-lo aquest cap de setmana mateix, no? Si guanyem a l'Horta. Per tant, aquesta és la nostra final. Tenim doncs, aquest extra vol, que seria el partit del Manlleu, però aquí ja no hi hem d'arribar. Aleshores, l'objectiu és guanyar a l'Horta aquest cap de setmana per assolir la permanència i anar tranquils a Manlleu, sabent que quan vagis a Manlleu tindràs les opcions de, si guanyes, no, poder entrar a play-off.
6: No es pot relaxar la Unió Esportiva Valls perquè, en cas de no guanyar l'Horta i depenent dels resultats de la jornada, la gran final seria un partit d'infart a Manlleu. Tant cos tècnic com directiva són conscients de la dificultat i l'objectiu és arribar salvats amb una esperança de colar-se la promoció al municipal de Manlleu. El partit entre la Unió Esportiva Valls i l'Horta es disputarà aquest dissabte, com la resta de la jornada unificada, a les 4:05 de la tarda.
0: Gràcies, Eric Rossi, que és de Radio Ciutat de Valls. I a la part baixa, el Sant Feliueng és cué, però encara té alguna opció remota de permanència. La té a 5 punts, penúltima, 3 de la salvació i a 6 del play-off. I el Vilafranca, Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
8: El Futbol Club Vilafranca refermava el bon inici de partit amb el 0-1, obra de Marc Barrantes, al minut 36. Després de fregar el 0-2, els locals feien l'empat just abans del descans, amb un xut des de la frontal de Sergio Mulero. Al segon temps, els vilafranquins resistien a un millor inici del Sant Joan de Montcada, que després d'evitar el segon gol del Vilafranca sobre la línia, en la següent jugada anotaven el 2-1 definitiu, obra d'Omar Valdé. Escoltem a Ivan Moreno, entrenador del Futbol Club Vilafranca.
9: Entrenarem dimarts, que la gent recuperi bé, perquè el partit de dissabte a la tarda a les 4 i 5 ja convido a la gent de Vilafranca que vingui, perquè si haguessin estat avui aquí hagués marxat molt orgullosa dels seus jugadors. No contenta, però sí orgullosa. I quan ho has donat tot, com a mínim avui podran dormir tranquils. El problema és quan no ho dones tot. Així que recuperin bé, que avui faci mal i demà pensar que hem de guanyar el Sant Feliu.
8: El proper compromís per l'equip serà aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda al Municipal contra el Sant Feliuenc, cué de la categoria. Precisament el Vilafranca es troba una posició per sobre i a 3 punts de la permanència que marca l'Horta, que serà el rival a la darrera jornada, la setmana vinent.

0: Gràcies, Eric. I parlem d'hoquei patins, perquè entrem en setmana de final a 8 i final a 4 de Champions, masculina i femenina, respectivament. A la femenina ja anirem parlant. El Vilassana buscarà el seu primer títol de la màxima competició europea, pràcticament l'únic que li falta. Les del Pla d'Urgell s'enfronten divendres al seu veí, al Fraga, a les semifinals. Abans jugaran la primera semifinal, també divendres, Benfica i Telecable Gijón. No hi seran aquesta Final Four al Palau, que és campió de 3 Champions i que a partir del curs vinent no podrà comptar amb la seva capitana, Berta Busquets, que avui mateix ha anunciat que es retira i que penja els patins quan acabi aquesta temporada.
1: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport. És la meva manera d'entendre'l i vull gaudir-lo així fins al final. Sóc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Sóc una privilegiada.
0: Berta Busquets, que ha guanyat amb el Palau 5 lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i 3 Champions, com dèiem, a més de 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Una de les grans d'aquest esport, que deixarà l'hoquei patins quan acabi aquesta temporada. A la Champions masculina, demà ja arrenca la Final 8, també en el mateix escenari, a Coimbra, a Portugal, amb dos equips catalans, en aquest cas. Obre la competició demà a les 8, a hora catalana, al Porto Liceo, mentre que també demà a l'Alreu s'enfrontarà a un dels principals candidats, el Benfica d'Edu Castro, demà també en parlarem. Dijous jugaran d'una banda el Barcelos Tricino i el Barça Sporting de Portugal. Ahir els protagonistes del conjunt blaugrana van atendre els mitjans de comunicació al Media Day abans de viatjar cap a Portugal. Recordem que el Barça és el club amb més Champions de la història d'hoquei patins, amb 22 títols, però que no la guanyen des del 2018. En canvi, el seu entrenador actual, Ricard Ares, l'ha guanyada amb el Porto, en aquest cas el 2023. El tècnic deia això sobre l'hegemonia dels equips portuguesos a Europa.
2: Els pressupostos de les plantilles a Portugal clarament són bastant més alts que la majoria de clubs d'aquí. Nosaltres som els que estem més equiparats amb ells, però bé, ja vam viure, i ho vaig viure jo en pròpies carns, que ningú hagués donat com Barcelos campió d'Europa, i en una Final Four, en una Final Eight, es tracta de competir bé el moment, no? Independentment de com sigui la Lliga portuguesa, com siguin els pressupostos, això va de competir en el dia, i a vegades les diferències de talent no són suficients per guanyar un partit.
0: El primer obstacle, com dèiem, és l'Sporting de Portugal a quarts de final. En els últims precedents, tots dos al Mundial de Clubs de l'octubre passat, els blaugranes van guanyar la fase de grups 3-1 i van caure, en canvi, a la pròrroga 2-3 a la final d'aquella competició. Sobre aquest Sporting de Portugal en parlava Ricard Ares.
2: Té jugadors d'experiència, qualitat i de molt d'ofici, no? I jugadors que, així com alguns dels nostres, serà la primera participació en una Final Eight, quasi bé tots ells, del seu equip, estan acostumats, no?, a jugar aquestes Final Fours, i és evident que té especialment 3 jugadors pues, que marquen diferències en moments claus. Però bé, ens hem entrenat molt bé. Jo crec que tenint l'experiència d'Argentina encara podem competir millor l'enfrontament contra ells.
0: I també va compareixer ahir en roda de premsa una de les peces clau d'aquest equip, màxim golejador blaugrana de la Champions, Ignacio Alavar, que assegurava anar-hi amb la màxima il·lusió i motivació, més que pressió, per guanyar.
3: Es más motivación que presión. Ganar solo gana uno, hay muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces, es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista. Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella. Confiado y ilusionado de que el equipo estará a la altura, i con la esperanza de que estaremos el sábado en las semifinales.
0: En cas de superar aquests quarts, i podríem tenir semifinal catalana si el Reus aconseguís, com dèiem, demà parlarem, donar la campanada i superar el potent Benfica. Amb waterpolo, tal com dèiem a l'inici, la selecció espanyola femenina, amb 15 de les 16 jugadores convocades catalanes, a més del seleccionador Jordi Valls, s'enfronta avui als Estats Units en el segon partit de la primera divisió de la Copa del Món, que s'està disputant a Rotterdam als Països Baixos. I ho fa després d'una destacada victòria ahir mateix contra Itàlia en el debut d'aquesta fase, 14-12. L'enfrontament avui a un quart de nou del vespre. I en tenis taula també va acabar la temporada. De fet, aquest cap de setmana s'acaben les fases regulars amb l'última jornada de les superdivisions. Divendres la masculina, dissabte la femenina. A la masculina ho hem anat explicant. El Cert l'Escala s'acomiadarà de la màxima categoria estatal i aposta el curs vinent per un projecte sostenible i de proximitat, liderat pel palista local, el jove Iker González, en el marc a més del 60è aniversari de l'entitat. Ràdio L'Escala, Ivan García.
4: La junta directiva del Club Tenis Taula Cert l'Escala, de cara a la pròxima temporada, la Divisió d'Honor apostarà per un projecte més sostenible i de proximitat. L'objectiu és competir al nivell del palista local, que en aquest cas és el d'Iker González. Joan Ferràs, cap de premsa del Cert.
5: A nosaltres ara, per l'any que ve, el que tenim que fer és el primer equip sempre estarà en el nivell que ens permeti el jugador local, que en aquest cas és l'Iker. Llavors, el que tenim que fer és acompanyar l'evolució de l'Iker, acompanyar la recuperació de l'Iker.
4: A la nova categoria només es permet disposar d'un jugador estranger, per la qual cosa no caldrà tenir-ne 6 com aquest curs. A diferència de la superdivisió, el format de joc canvia. Cada palista haurà de jugar 2 partits individuals. A més, els 2 primers classificats de la lliga regular hauran de disputar les promocions d'ascens amb equips dels altres grups. David González, delegat del CERT.
6: Si aquest any tenim molts estrangers, la Divisió d'Honor canvia totalment. La necessitat és una altra. Vull dir, necessitem més a nivell jugadors de nacionals que no pas estrangers, perquè només en pot jugar un en aquesta categoria. Vull dir que tampoc cal que en tinguis, com ara n'hem tingut 5 o 6.
7: Perquè no, ara mateix no sou 8 palistes, sí. 2 són nacionals i 6 són de fora, no?
5: Sí, 2, sí. Sí, sí.
6: Doncs és el que et dic, que vull dir que a nivell doncs, de jugadors el que hi ha segurament més una necessitat és a nivell nacional, no? De poder incorporar algun nacional a l'equip de casa l'any que ve.
4: El club espera capgirar la situació esportiva al curs vinent, una campanya que coincidirà precisament amb el 60è aniversari.
0: Gràcies, Ivan. I un últim punt abans d'acabar. Avui s'ha presentat a Terrassa, la cocapital vallesana, en aquest cas la guia de l'esport, que té 142 entitats esportives que dia a dia desenvolupen les seves activitats. La ciutat disposa de fins a 148 equipaments esportius on practicar-hi més de 60 modalitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
8: Totes aquestes xifres estan reflectides a la nova edició de la Guia de l'Esport, presentada aquest dimarts i disponible per tota la ciutadania, tant en paper com en format digital. Alberto Muñoz és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa.
9: Aquesta nova edició de la Guia de l'Esport recull tot aquest ampli ventall de possibilitats per la pràctica esportiva i posa a disposició d'entitats i ciutadania com un instrument de consulta, informació útil i fàcil d'accés.
8: Les dades es podran consultar al web terrassa.cat/esports. Per la seva part, el quadern físic, del qual se n'han fet inicialment 200 còpies, estarà disponible a l'Ajuntament. Tot plegat en un recull molt complet que permet actualitzar la versió anterior, que era del 2015. La nova guia posa de manifest, un cop més, com l'esport forma part de la identitat de Terrassa.
0: Gràcies, Ramon. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
2: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur en aquest volum de prop de 9.000 persones, com les dades d'afiliació que ens posen en màxims històrics.
0: És dimarts, 5 de maig de 2026, i tenim més titulars. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Sònia Kerr.
3: I preveu un augment d'un punt de la inflació. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5% amb un fort impacte en el creixement econòmic.
0: El Consell de Ministres aprova una reforma que reobligarà els jutges a escoltar tots els menors en els processos judicials.
3: I també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i Adolescència davant de la violència.
0: Les autoritats sanitàries valoren si el creuer afectat per un brot d'antivirus pot atracar les Canàries.
3: El brot ja ha causat 3 morts a bord, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que ara es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
4: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
0: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
3: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
0: Als esports, avui saludem el Jordi Cervantes, Berta Busquets, penja a l'estic, Jordi.
5: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destacant 5 lligues i 3 Champions.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats, que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya bat rècords històrics d'ocupació amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, sobretot gràcies a l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara més amb ara fa un any, la desocupació ha caigut fins a un 3,4%. Carina Bellvé, bon dia.
7: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
7: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
8: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
7: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
0: I en aquest sentit, una de calenta i una de freda, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys del previst, i la inflació l'augmenta en el 3%, és a dir, un punt més. L'entitat, a més, alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb, evidentment, un fort impacte en el creixement econòmic. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
10: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
9: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
0: Encara un apunt més en economia, el Banc Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb el mateix període de l'any passat.
3: La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i també l'impacte de costos com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions, que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals, però a partir del 2027.
0: Mentrestant, el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils tant als Emirats Àrabs Units com a Oman.
3: Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren dos vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
0: Doncs justament avui els detinguts en la primera flotilla Global Summit han anat a declarar a l'Audiència Nacional. Per aquells fets van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. Es tracta d'una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre de la Freedom Flotilla.
3: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
11: Por ello es imprescindible que estas diligencias en fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
3: Salih Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, ha denunciat que els detinguts han patit tortures.
12: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
3: El Tribunal de Magistrats d'Escaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció dels dos activistes de la flotilla.
1: Notícies en xarxa.
0: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre a tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego, la ministra de Joventut i Infància.
14: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
13: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, en formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia manté la petició de presó preventiva per a la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
3: El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar al seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat.

0: A aquesta hora reuneixen el govern central i el Canari amb l'Organització Mundial de la Salut per analitzar la situació generada per un creuer atlàntic amb un brot d'antivirus a bord. Un virus que causa una infecció respiratòria i que ja ha fet 3 morts, un malalt crític i 3 possibles casos més a bord. L'OMS vol que el vaixell atraqui a les Illes Canàries, però el president de les Illes considera que hauria de ser atès on està i dirigir-se després als Països Baixos on pertany. Hi viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del vaixell i viatgen 9 persones més d'altres punts de l'estat. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva de rosegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
2: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
1: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
2: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar. Se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots, i a més, fins fa poques hores que hem tingut contacte, i a més estan tranquils.
1: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
0: Maite, seguim amb tu i amb les informacions vinculades a la salut, perquè avui és el Dia Mundial de l'Asma, una malaltia que pateixen 6 de cada 10 persones de manera greu i que, a més, no controlen la malaltia. Això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida, tant a les activitats del dia a dia com a la feina. De fet, un alt percentatge d'afectats fan una baixa laboral almenys un cop l'any. Per tot això, en el Dia Mundial de la Malaltia, els especialistes fan una crida a seguir els tractaments i a les administracions a protegir els més vulnerables amb mesures contra la contaminació de l'aire.
1: A Catalunya, unes 40.000 persones tenen asma greu i moltes més, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Totes, excepte les més lleus, s'han de medicar de forma continuada i molts pacients no en són conscients. Els símptomes més freqüents són dificultat per respirar, sibilàncies, tos, opressió al pit, i es poden donar tots alhora. Ho ha explicat a la xarxa la pneumòloga Ana Sogo, de la Societat Catalana de Pneumologia, del Parc Taulí de Sabadell.
3: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica. El asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
1: Aquesta primavera i la passada, l'elevada polinització ha fet augmentar els nous casos d'asma i també contribueix a desencadenar-la la contaminació, els àcars, els fongs i la inhalació de productes químics irritants. L'asma és la malaltia respiratòria crònica més freqüent als països desenvolupats.
0: És 3:15. El govern assegura que Catalunya és un país segur. Aquesta és la resposta després dels 2 crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
4: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i també el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
5: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora, i per això l'increment de Mossos d'Esquadra, i per això plans de xoc, i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
4: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar

0: el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
1: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
3: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
2: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La línia R3 de Rodalies ha recuperat avui el servei entre Ripoll i Ribes de Freser després de més de 3 mesos d'aturada. Una represa progressiva que preveu només 4 trens de pujada des de Ripoll i 4 més de baixada sortint de Ribes. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
5: R3, Ribes de Freser.
6: Feia més de 3 mesos que no es podia sentir un missatge com aquest per la megafonia de les estacions de tren de la R3, com la de Ripoll. I aquest dimarts s'ha restablert la circulació de la línia fins a Ribes de Freser, ja que fins ara els combois només arribaven a Ripoll. A banda de la poca freqüència, els panells informatius encara indicaven com des de Ripoll hi surten busos que supleixen el servei ferroviari fins a la Tor de Querol. I molt de tant en tant s'indicava que el trajecte des de Ripoll a Ribes ja es pot fer en tren i es marcaven els horaris de sortida i d'arribada. El comboi que pujava a mig matí devia tenir menys de 10 usuaris, majoritàriament persones que pujaven de l'àrea metropolitana a passar el dia.
7: Que faci una mica de sol i veure la neu de prop.
8: I temia que em deixessin l'estacada, però veig que ha arribat fins aquí.
6: El tren havia d'arrencar a les 10:41 cap a Ribes i ho ha fet 3 minuts més tard, en una imatge que il·lustra la recuperació lenta però progressiva del servei de la R3.
1: També la R4 ha recuperat avui la normalitat entre Terrassa i Manresa després de mesos amb bus llançadora com a transport alternatiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
9: Semblava que aquest dia no arribaria mai, però finalment Renfe ha recuperat aquest dimarts el servei habitual de la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa. Avui a l'estació del Nord es començava a reprendre l'activitat, però lluny de l'afluència prèvia a l'accident de Gelida. Els viatgers, encara amb molts dubtes sobre la sortida a temps dels combois, mostraven molta desconfiança.
10: Però lo que pasa es que normalmente, yo hablo de en general, que antes también siempre Renfe va retraso, como para mi trabajo siempre llego tarde.
11: Muy mal, el servicio muy malo. Y ahora veremos a ver, pero una incertidumbre total, porque ayer pregunté y nadie me daba información.
12: Hace 30 años que cojo el tren, entonces ya tengo historial. Tengo la aplicación de Adif y cada día lo consulto y lo miro, lo remiro y aún así no me fío.
9: El passat 21 de gener va marcar un punt d'inflexió en el servei de Rodalies. En aquests mesos, Renfe ha viscut la pitjor incidència en la infraestructura que es recorda a Catalunya.
1: I és moment per la cultura. La docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió de Mataró i La Xarxa, per aquesta casa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
13: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
14: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui al centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
13: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de la xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
1: I l'Orfeó Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat barcelonina commemora el centenari amb un concert a l'Auditori el 16 de maig.
0: L'Orfeó acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. El mateix Guinovart ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeó Atlàntida.
15: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeó l'any passat, on cantaven algunes cançons meves, i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
16: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'èlit, totes a l'hoquei Lliga Femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets ha anunciat d'aquesta manera la seva retirada.
17: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport. És la meva manera d'entendre'l i vull gaudir-lo així fins al final.
16: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vila-sana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, amb els partits dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El tècnic culer Ricard Ares reivindica la grandesa del club.
18: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. És un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa i nosaltres hem d'afrontar la competició per intentar guanyar-la, és evident.
16: Els blaugranes arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però amb la intenció de guanyar el títol a l'horitzó. A l'Astralpool Natació Sabadell ja té traçades les línies mestres del projecte de la temporada que ve. D'entrada, Enric Arnella serà el nou entrenador del sènior femení del waterpolo del club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
19: Aposta continuista de la direcció esportiva. Tècnic jove, 33 anys, a la casa des del 2017, portant diferents equips de la base i la secretaria tècnica i actual membre del cos tècnic de David Palma. A més, Arnella també ha estat assistent de la selecció espanyola júnior, amb la qual ha guanyat un or i dues plates en mundials i dos ors europeus. La primera plantilla que tindrà a la seva disposició comptarà amb algunes de les peces més cobejades del mercat. La més mediàtica, la de la portera Martina Tarré, considerada la millor del món a la seva posició. Del Sant Andreu també vindran la sabadellenca i ex del club Nona Pérez, des del 2023 a la Pere Serrat, i la boia madrilenya Paula Camus, totes tres, per cert, en dinàmica de selecció aquests dies i amb el bitllet a la butxaca per la superfinal de Sydney. Tres incorporacions que, si s'acaben concretant, també haurien de comportar la sortida de tres de les estrangeres de l'equip que ocupen aquestes demarcacions: la portera estatunidenca Isabel Williams, l'eslovaca nacionalitzada hongaresa Natasha Rybanska i la grega Athina Giannopoulou. Tot i això, s'esperen esperen més moviments en un estiu que es preveu mogut a Can Llong.
16: I en futbol, Espanyol i Girona es compliquen la salvació un cop acabada la jornada 34. Els blanquiblaus són a 3 punts a la zona de descens, mentre que els gironins la tenen a 2. Tot plegat després del triomf d'ahir del Sevilla per 1-0 contra la Reial Societat. Precisament els andalusos seran el rival dels pericos en la pròxima jornada. Pel que fa al Girona, s'enfrontarà al Rayo Vallecano.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
20: Sabies que...
21: Les octaves musicals tenen una relació matemàtica fascinant amb l'univers? A l'antiguitat, el filòsof grec Pitàgores va descobrir que els sons agradables a l'oïda, com els que produeixen les cordes d'un instrument, estan relacionades amb proporcions numèriques simples. Per exemple, si una corda vibra a una freqüència doble de l'altra, relació 2-1 es genera una vuitena perfecta, com de do a do. Aquesta proporció harmònica no només és a la música, sinó que també apareix a la natura i al cosmos. Els astrònoms moderns han trobat que les òrbites dels planetes en sistemes estel·lars de vegades segueixen patrons ressonants similars a aquestes proporcions musicals. Per exemple, al sistema TRAPPIST-1, els planetes tenen períodes orbitals que formen relacions gairebé exactes, com de 3-2 o 4-3, creant una simfonia còsmica. Pitàgores va anomenar això la música de les esferes, suggerint que l'univers sencer vibra en harmonia. Encara que no ho sentim, aquesta idea connecta art, ciència i matemàtiques d'una manera única. Així, cada cop que escoltes una melodia, estàs experimentant un ressò de les lleis que regeixen el cosmos.
4: Propostes en xarxa.
13: Si ara us parlo de panellets, potser us descol·loco una mica. Encara és primavera i la castanyada queda lluny, tot i que ja sabeu que el temps passa volant. Però alguns pobles del Bages estan celebrant actualment la Festa del Panellet. Per trobar l'origen de la Festa del Panellet, hem de tirar alguns segles enrere i situar-nos en l'època de grans epidèmies, com ara la de la Pesta Negra. La tradició veu dels antics rituals agraris, però també és una mostra d'agraïment per la protecció davant les pestes que ho arrasaven tot. S'anomena així perquè després d'una missa s'entrega un panet beneït a tots els assistents i cada poble la celebra un cap de setmana diferent. N'hi ha que vinculen la festa a Sant Marc i d'altres a Sant Miquel. En el cas de Marganell, per exemple, és el segon diumenge de maig, però la cita també és ben arrelada a Sant Salvador de Guardiola o a Castellgalí. Avui ens quedem a Marganell, on els infants arriben en processó a dalt d'un carruatge i acompanyats per una cobla. Després de la missa, fan el ball de la coca i es reparteix el pa. També hi trobareu sardanes, una rossada popular, paradistes amb productes locals, gegants i bastons. Del 8 al 10 de maig, Festa del Panellet a Marganell. Més informació a marganell.cat.
4: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística, amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
22: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur, en aquest volum de prop de 9.000 persones, com les dades d'afiliació que ens posen en màxims històrics.
1: És dimarts 5 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia per la guerra a l'Orient Mitjà, Sònia Kerr.
0: I preveu un augment d'un punt de la inflació. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb un fort impacte en el creixement econòmic.
1: El Consell de Ministres aprova una reforma que obligarà els jutges a escoltar tots els menors en els processos judicials.
0: I també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació aprovació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència.
1: Epidemiòlegs estudiaran el creuer afectat per un brot d'antivirus abans de decidir si atraca les Canàries.
0: Ho han acordat l'OMS i el Ministeri de Sanitat. La infecció ha causat 3 morts entre el passatge, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
1: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
0: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
1: Als esports, Berta Busquets penja les TIC, Jordi Cervantes.
16: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destaquen 5 lligues i 3 Champions.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats, que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Catalunya bat rècords històrics d'ocupació, amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, especialment per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara amb ara fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
22: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
23: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
24: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
23: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
1: Doncs una de calenta i una de freda pel que fa a l'economia, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, que és un punt més del previst inicialment. A més, l'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
5: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2%, i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
25: Tot i això, la cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
1: Mentrestant, justament, el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils, tant als Emirats Àrabs Units com al protectorat d'Oman.
0: Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
1: I avui, els detinguts en la primera flotilla Global Summit han declarat davant l'Audiència Nacional, i és que per aquells fets van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. És una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre també de la Freedom Flotilla.
0: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
6: Por ello es imprescindible que estas diligencias en Fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
0: En relació als detinguts la setmana passada, Sali Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Aboukeshek, ha denunciat que han patit tortures.
7: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
0: El Tribunal de Magistrats d'Escaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció de 2 activistes de la flotilla.
20: Notícies en xarxa.
1: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència, un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
10: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
8: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
1: 20 minuts i seran les 3. Tenim una última hora sobre el creuer amb un brot d'antivirus que està aturat davant de la costa de Cap Verd, a l'oest de l'Àfrica. L'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat han acordat que un equip d'epidemiòlegs revisin el vaixell abans de decidir si viatja o no cap a les Illes Canàries. El virus ha fet 3 morts a bord. També hi ha un malalt crític i 3 persones més possiblement infectades. I viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. A més, hi viatgen 9 persones més d'altres punts de l'estat. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
2: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
9: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
2: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots, i a més, fins fa poques hores que hem tingut contacte, i a més estan tranquils.
9: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: I no deixem la informació relativa a la salut perquè l'Hospital Joan 23 de Tarragona obre una setmana d'activitats coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial de la Higiene de Mans. L'objectiu és conscienciar els professionals sanitaris i també la societat en general de la importància de rentar-se les mans per evitar contagis. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Els professionals aprofiten el Dia Mundial de la Higiene de Mans per alertar que si no es fa o no es fa bé, el perill de propagar o adquirir contagis creix de manera exponencial. Una bona higiene de mans abans de menjar i després d'anar al bany és fonamental per defugir malalties contagioses, segons Toni García, referent en la higiene de mans a Joan 23.
12: Paguem amb diners, utilitzem moltíssim els nostres dispositius mòbils, els dispositius els compartim, els teclats, els ratolins, toquem les baranes del transport, aquells microorganismes que són invisibles, els emportem a nosaltres.
11: L'Hospital Joan 23 ha iniciat avui una programació que s'estendrà fins divendres adreçada als professionals sanitaris i a píndoles informatives i també tallers.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en plena política. El govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
0: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
14: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
0: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i també la policia local.
1: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà atenció al pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i ja a partir de dilluns facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament, així com més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
17: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hi hagi un accés i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
15: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
1: Front Comú de l'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats contra els discursos d'odi o discriminatoris a les xarxes socials. Avui han presentat diverses denúncies a la Fiscalia per l'activitat d'un perfil concret d'Instagram que llança missatges racistes i d'incitació a la violència. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
4: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. N'han parlat Zoe Daraki, soci de l'Ateneu Salvador Acatà, i Cristina Arana, sòcia de l'Ateneu 24 de juny.
13: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores i exposar-se a lo que és la violència oltra, la violència tant física com a moral.
16: El fet de tenir via lliure a totes les xarxes socials és un fet que estem denunciant, que és perillós que quedi impune.
4: També denuncien atacs per part de grups feixistes a les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Acatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
1: El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha invertit 4 milions d'euros en reparar els desperfectes derivats del temporal Harry del mes de gener a les seves instal·lacions. Un episodi que, recordem, va provocar 11 avaries en els sistemes de sanejament de l'Alt i el Baix Empordà. Girona FM, Pau Villafanyer.
18: A destacar la inundació completa de la depuradora de Palamós, que ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros. Miquel Nogués, el president de la Diputació de Girona.
19: Ens enfocalitzem en Palamós, que és greu i que és important, però que constantment en aquests sistemes d'aigua potable, neta o bruta, sempre hi ha avaries constantment, que a vegades poden posar en perill el sanejament o l'abastament d'algun municipi, però que es reparen amb tanta immediatesa que no hi ha temps, que no se n'enteri ni el mateix ciutadà, el mateix ajuntament sempre que li comuniquem.
18: Noguer calcula que a finals del mes de juny puguin estar solucionades totes les incidències i ha explicat que amb l'ACA seguiran fent analítiques per garantir la qualitat de l'aigua.
1: I el distintiu Peix de Llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de manera habitual matèria primera de la Llotja de Vilanova i la Geltrú. Una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten pel producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment econòmic del sector pesquer. Canal Blau, Carla Lanuza.
21: 14 restaurants penedesencs, 9 d'ells de Vilanova, llueixen des d'avui el nou distintiu Peix de Llotja, que reconeix els negocis de restauració que, durant el darrer any, han comprat un mínim de 12.000 euros de matèria primera a les llotges catalanes. Ho explica Xavier Socias, gerent del GALP Costa Central.
26: És una etiqueta que surt amb el peix quan va a les peixateries, però que en aquest cas el que hem volgut ha sigut donar-li una visió pel client final. Qui és el client final, no? El client final és aquella persona que va passar un dia fora de casa i que decideix anar a menjar en un restaurant. Quan tu vas a menjar en un restaurant, arribaràs a la porta i veuràs un distintiu que posa Peix de Llotja. Evidentment, voldrà dir que aquell restaurant treballa amb peix de les cofradies de Catalunya.
21: La iniciativa està impulsada pel grup d'acció local pesquer Costa Central, en col·laboració amb la resta de GALPs de Catalunya i el Departament de Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
1: I és moment per a la cultura. La docusèrie Hospital de Proximitat, que està coproduïda per Televisió de Mataró i per aquesta casa, per la xarxa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
27: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
28: Una producció local, però d'interès nacional.
3: perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui al centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
27: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de la xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
1: L'Orfeo Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat commemora el centenari amb un concert a l'Auditori de Barcelona el 16 de maig.
0: L'Orfeo acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. El mateix Guinovart ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeo Atlàntida.
5: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeo l'any passat, on cantaven algunes cançons meves, i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
1: I després de 1.500 quilòmetres recorreguts i una mobilització massiva, la flama del Correllengua arriba avui a l'Alguer, l'últim territori de parla catalana per on passarà aquesta iniciativa. Ara bé, aquí no s'acaba el trajecte de la flama.
0: No, perquè el dia 9 de maig els organitzadors la portaran fins a Brussel·les, davant del Parlament Europeu. Ho fan amb un únic objectiu, que és reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Així ho ha explicat a la xarxa Pau Emili Muñoz, que és portaveu del Correllengua Germanat 2026.
6: Els territoris de parla catalana, els països catalans, estan dins d'Europa, se parla una llengua que és el català i el català no és oficial a Europa. I això, però és que és una cosa que hem assumit com a normal i no ho és, perquè si és una llengua que se parla dins d'Europa hauria de ser oficial com tota la resta. Llavors, un reclam de l'oficialitat a Europa crec que és molt important perquè li dona una seguretat jurídica en el català que necessita.
0: Els organitzadors del Correllengua, de fet, insisteixen que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena.
1: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
7: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'Eli, totes a l'hoquei Lliga Femenina, amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets explica que ha viscut una etapa molt especial.
22: Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
7: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, a Portugal. La femenina, en format final a 4, s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El jugador culer Ignacio Alabart es mostra confiat amb la posada en escena que faran juntament amb els seus companys.
23: Te diría que es más motivación que presión. Ganar solo gana uno y muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces, es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista. Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella. Confiado y ilusionado de que el equipo estará a la altura y con la esperanza de que estaremos el sábado en las semifinales.
7: El Club Tenis Teula Ser l'Escala aposta per un projecte sostenible de proximitat liderat per Iker González per a la Divisió d'Honor. Aquest nou model vol capgirar la situació esportiva del club en el marc del 60è aniversari. Ràdio l'Escala, Ivan García.
2: La junta directiva del Club Tenis Taula Ser l'Escala, de cara a la pròxima temporada, la Divisió d'Honor apostarà per un projecte més sostenible i de proximitat. L'objectiu és competir al nivell del palista local, que en aquest cas és el d'Iker González. A la nova categoria només es permet disposar d'un jugador estranger, per la qual cosa no caldrà tenir-ne 6 com aquest curs. A diferència de la Superdivisió, el format de joc canvia. Cada palista haurà de jugar 2 partits individuals. A més, els 2 primers classificats de la Lliga regular hauran de disputar les promocions d'ascens amb equips dels altres grups. David González, delegat del CER.
8: Si aquest any tenim molts estrangers, la Divisió d'Honor canvia totalment. La necessitat és una altra. Vull dir, necessitem més a nivell jugadors de nacionals que no pas estrangers, perquè només en pot jugar un en aquesta categoria. Vull dir que tampoc cal que en tinguis, com ara n'hem tingut, 5 o 6.
2: El club espera capgirar la situació esportiva el curs vinent, una campanya que coincidirà precisament amb el 60è aniversari.
7: En bàsquet, ha mort José Picolín Ortiz als 62 anys. El jugador de Puerto Rico, que va jugar al Barça, al Madrid i altres equips europeus, ha traspassat després de lluitar contra el càncer. Membre del Saló de la Fama del Bàsquet Internacional, amb la samarreta blaugrana va guanyar una Copa del Rei. I en futbol, el Mollerús anuncia la renovació de Manel Cazorla, el seu entrenador, que va arribar a mig curs i que ha assolit la salvació del seu equip a la Tercera Federació.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
20: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Rècord històric d'ocupació a Catalunya el mes d'abril. Es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys, i un 3,4 inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Avui, precisament, que la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions del creixement de l'economia catalana per la guerra a l'Orient Mitjà. I estem pendents del creuer amb un brot d'antivirus que està aturat davant de la costa de Cap Verd, a l'oest d'Àfrica. L'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat han acordat que un equip d'epidemiòlegs revisin el vaixell abans de decidir si viatja o no a les Canàries. El virus ha fet 3 morts a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades més. I viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Tenim informació directa dels catalans, perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots, i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte i a més estan tranquils.
1: I el govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels 2 crims i diverses agressions registrades els últims dies. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i el pla contra la mort i reincidència donen fruits. I això la duu a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
3: Si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026... són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
1: I la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió Mataró i la xarxa, ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu precisament a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. La cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació tindrà lloc dimarts, dia 19 de maig, a Sabadell. I Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'Elits. Tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
3: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
2: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Gené-Gené, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
4: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
2: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la calavera de l'apòstol.
5: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
6: No ho dubteu, ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix, temporada 7, capítol 35.
7: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
2: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent

0: Substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
1: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
0: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Marta Giné Jané és llicenciada i doctora en Filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espart i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta.
1: El calaix, amb Mònica Socies.
2: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta Giné Jané, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta. Entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
3: Gràcies, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, de forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que al llarg del meu transcurs professional he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets. Al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
2: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria,

0: tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no? De com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
1: Sí, això és cert. I el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. I podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat, el pas de l'any dels anys ens ha demostrat doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això doncs, persisteix en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia, en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això, ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
0: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi 4 llavors bones que 0 llavors.
1: Sí, sí. Llavors
0: és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils. No? Cada protagonista té un perfil. Són personalitats. Bueno, la Tàssia, jo estic al·lucinada. No es podeu explicar, ho heu de llegir. Però la Tàssia és una de les que a mi m'ha impactat. Ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I n'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un camp hi ha llavors i males herbes?
1: Sí, ho podríem dir així. És a dir, són més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Si em deixa... T'ho explico amb un exemple, a veure si és més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual li he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, soc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat, l'estructura universitària. Amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes i de quina manera, en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser... el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles. En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal.
0: Realment. Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra... Perquè, clar, tu poses a la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
1: Sí.
0: Sí, professors, alumnes. Sí. Aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit. Sembla que com que és el temple del saber, ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que, a més, hi ha un fragment molt bonic que diu, ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada, més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
1: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder i en el poder de la forma més vil, podríem dir.
0: Ara has dit la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
1: Sí, ho podríem dir així, no? És el poder i com el poder és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques. Sí.
0: Aquella gran frase de saber nedar i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàcia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I hi ha una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber nedar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta.
1: Ho he intentat, he intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir, indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. m'indigna moltes coses i és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
0: Hi ha una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que Marta t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, i personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí hi ha, al darrere hi ha la passió. I tu i sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell. Bueno, Josep Plante de boníssimes.
1: Sí.
0: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Rocher Foucault, que diu l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un rotulador, amb una cartolina, i la vaig penjar, més dic, mira, m'encanta.
1: És que la Rocher Foucault és extraordinària. Aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número un. Sí, és... efectivament, sóc una persona apassionada, amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals, que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
0: Cites que, a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més molt actuals, mira, és que n'hi ha una d'en Pla, que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
1: El Josep Pla, per mi és extraordinari, per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? És un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius, és que realment té raó. Si les energies que dediquem a complicar les coses, les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
0: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tots cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
1: Exacte, seria això, eh?
0: Jo penso que
1: seria aquesta la finalitat del llibre, no? De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no? Diu, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però fem-les vives, malgrat tot, no? Aquestes causes perdues que deia ell.
0: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no caben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, amb un gran bagatge. I a més, hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
1: Sí, sí.
0: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alda Tanent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. En aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut.
1: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Ho estàveu esperant, jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'Espasa del Rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no ho has fet pas tan malament, això, Jaume?
3: Gràcies.
2: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt als lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Bé, la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
3: Exacte.
2: Sí, ha sigut una cosa superràpida.
3: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes, i així ha estat.
2: Sí, sí, arribar i moldre, i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot, tot. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa. Molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. De nostra, de quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial.
3: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc a l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos. I, per tant, una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I, per tant, una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
2: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant la puteta, una mica de denúncia també tenim, no? O reflexió.
3: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliver Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després hi ha una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el museu de l'exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
2: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho has dit, no?, a França.
3: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant És una història, de fet, amb els veïns és normal que, és a dir, els catalans ens cauen molt millor als suecs i als finlandesos perquè els tenim lluny. Si fossin els nostres veïns, no ens caurien tan bé, segurament. Però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva, sinó també sobre la dels altres, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I, per exemple, l'obelisc que hi ha a París, dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I, per tant, ho han sabut fer molt bé i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni i quan hi viatges es nota.
2: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu. No us ho explicarem nosaltres. Ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter, també, eh?
3: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcter és una cosa fantàstica.
2: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
3: Val.
2: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir, tensió sexual que hi ha entre sí. El Bernat i la Berta.
3: Sí. Clar, aquí jo tenia...
2: Pobre Berta.
3: Vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare, és a dir, sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I, per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat, perquè aquesta trilogia no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era, si ell és monjo de Montserrat, no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta, ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat, i l'he complert.
2: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo o com s'acaba la cosa.
3: Si és gallo o gallina, ja veurem.
2: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents, ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
3: És veritat. Hi ha dos bàndols, i per cert, una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal, diguem-ho, no?, representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes. És a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I, en canvi, els bons, el bé, la bondat... No juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions, més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no?, tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer, i a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades, a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. No? L'altre dia estava no lluny d'aquí, amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill que estava estudiant dret a Barcelona va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer. No? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat, és una cosa que m'agrada molt. No? I en aquest cas és ni més ni menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
2: No només viatgem a París, tornem a Acre, una altra vegada, com a l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt tots, molt, molt. Acre m'ha resultat un escenari preciós. I això que feina tenen, eh?
3: Sí.
2: Però m'ha agradat molt.
3: Això, he de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, La Germandat de l'Àngel Caigut, com a llibre sol, com a llibre únic, no estava prevista una trilogia, i va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, que ja es pot dir, reclòs o empresonat, d'alguna manera. Però aquell era el meu punt de partida i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient. I vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això. Però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera, i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode. I, de fet, d'alguna manera sempre hi ha gent que em diu, tens molta imaginació? Jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant o m'han anat explicant, o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de l'abat Oliva, existien uns catalans fent croades de Ressanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
2: Tot ho trobes. Ja no sé com ho fas, però tot ho trobes.
3: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó plaer. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
2: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
3: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, per mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina, i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? I, per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
2: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me'l ja de Monjo de Montserrat. Sí.
3: Això es diu un spin-off, no?
2: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
3: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes. Veus? Però ja veurem.
2: Bé, però qui manes tu?
3: Creu tu. Aquí com molt negociem.
2: Això demanar...
3: Això demanar tu.
2: Bueno, jo... Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
3: Bueno, però bastant.
2: Però sí, sí. Jo vaig estirant per si de cas.
3: Ben fet.
2: Jaume, el dimoni... aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt...
3: Sí.
2: És el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
3: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan encara avui, el mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu, Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I, de fet, si mires el planeta coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no?, al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiosa es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i en canvi l'altre ho veu sovint, no? I per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat perquè, com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
2: Absolutament, tenir fe, jo penso que salva moltes coses, no?
3: Sí,
2: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
3: Sí, jo, per exemple, sempre... Hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu, jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés. Jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domun, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, si no dels jesuïtes, de les Vedrunes... Tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen per cert bastant bé, i per tant me les aplico en termes generals.
2: Jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna. No? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior. És un equilibri. Hi ha mal, però hi ha bé. Si no hi hagués mal, no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
3: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites, i coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé, no? Una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte i tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú és, ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
2: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la. Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
3: Sí.
2: Perquè vaig dir que la segona havia sigut una bogeria de tensió. En aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu, sí, que és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major. Els sacrificis.
3: Home, i tant.
2: Valen la pena, segons quins sacrificis?
3: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no ho sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni? Primer, perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà... Si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit, i si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc sóc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I, per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho. No? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si a més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, t'has de d'estar a tu mateix sempre, de, a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible, jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
2: Bé, no anava per aquí la pregunta, el Jaume ja. És molt diplomàtic, no. Perquè no pensar, si explico masses coses, desvetllarem tot.
3: Digues per on anaves.
2: No, no, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet i totes les persones em diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo si no escric de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar a passar unes hores o un dia a l'infern perquè puguis veure i escriure una quarta novel·la.
3: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia fet unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no?, és com jo me l'imagino, potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no? No ho sé, em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molt, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar, s'hi han d'anar. I per tant, he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si ja hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls. Però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
2: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, mm-hmm, per quin motiu ho faries?
3: El faria ara mateix, uns quants. Tinc una llista de temes.
2: Llista de motius, i faries un pacte
3: i
2: amb el diable?
3: I a mi em sorprèn...
2: No,
3: zero. A mi, bueno, zero, no ho sé. A mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable...
2: Això sí, exactament.
3: El que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya. Jo hi ha una pila de coses, perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
2: Aquesta entrevista...
3: Bueno...
2: Oida, eh?
3: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
2: No ho sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
3: I tant que sé.
2: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
3: Home, som molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc... Intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Mm-hmm. Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva, vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig... dic, ja vaig nedar ahir, ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic, vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li, és a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem, bueno, m'importen poc, vull tenir un lloc on viure i ja està, diguem, però no ho sé, hi ha moltes coses que, feines que, d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo, i pues, em diuen, quan ens cobres? Dic, res, dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res, això, no? Crec que això no costa res de fer, No sóc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos. Jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja. I llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
2: Ah, sí. Viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
3: Si m'ofereixo un viatge interessant, vaig el que calgui, no?
2: Es deixaria temptar per un viatge?
3: Sí, i menjar.
2: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses, però reitero, és una absoluta aventura. Va ser molt frenètica la segona part, i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'Espasa del Rei, vosaltres decidirem.
1: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera.
3: A la plaça del Rei arriba la desena edició de la Fira Fòrum Binàrium, amb degustació de vins, caves, cervesa artesana i vermuts de diferents denominacions d'origen i tapes locals de comerços 100% tarragonins. Amb molta música, actuacions en directe i un ambient extraordinari, com cada edició. Fira Fòrum Binàrium, estrenem ubicació a la plaça del Rei de Tarragona. Apuntat la data, 9 i 10 de maig. Fòrum Binàrium, t'hi esperem, perquè la vida són ratets.

0: Gent de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 5 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu, la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambó, ens parlarà d'anàlisi d'estratègia portuària. Després passejarem pel camí de ronda que s'està fent ja a Tarragona. És dimarts i això vol dir que també ens toca parlar de medi ambient amb el nostre col·laborador, amb en Joan Ramon Mendo, i acabarem el programa d'avui menjant maduixes. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar al nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, i va vejant. Sí, perquè m'encanten les maduixes. Ah. I quan has dit, anem a menjar maduixes, se m'han posat els... Mira, els ulls com a plats. Ah. I dic, sí, sí. Però no, no.
1: Avui...
2: És només una entrevista.
1: Sí, sí.
2: No me'n convidaràs a menjar.
1: Ja te'n portaré, ara sabent això, ja te'n portaré, tranquil·la.
2: Soc de club de fans. A més, l'altre dia me va sortir la manera de que les puguis fer a casa.
1: Ah, o sigui, conrear-les.
2: Exacte, de la manera més fàcil, a més, eh?
1: Endavant, doncs.
2: Sí, ho dic.
1: No, que ho facis. Val. I després ho comprovem.
2: No, si vols, te dic la recepta.
1: La recepta, jo no la seguiré. A mi se'm moren fins i tot els cactus, o sigui que...
2: Però els poses, encara que sigui una miqueta d'aigua.
1: Home, però no se'ls ha,
2: no
1: se ha de fer cas, no? Els cactus, home, allò encara... ho viu tots.
2: No, que se'ls ha de parlar, se'ls... Ui.
1: Ja fatal.
2: Estaven deprimits, no?
1: I jo que portava una notícia per tu...
2: Vinga, va, quina?
1: Que el National, la revista del National Geographic,
2: sí?
1: Diu que el passeig d'Altafulla, el passeig marítim, és un dels més bonics de
2: Catalunya.
1: Sí.
2: M'encanta.
1: El que passa que un passeig que amb el canvi climàtic, doncs veurem, perquè clar, és un passeig que es va fer allí, posa sobre la taula, el que sempre parlem.
2: Sí, allò, la pujada de l'aigua, aquestes coses que arriben ja, com aquí que diu, a mitja rable i...
1: Sí, sí.
2: Bé, però sí, quan teniu l'oportunitat o quan està bé la mar, es pot passejar i déu-n'hi-do quin passeig,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, però que no hi vingueu, eh? No us convidem, que, no? Que després aquests llocs es massifiquen.
2: Llavors com ho poden saber, que el National Geographic...
1: No, mira, que ho posin a Google, posin passeig Altafulla, s'ho mirin...
2: I ja des de casa.
1: I ja des de casa, guapíssim.
2: Tot caríssim, no vingueu.
1: Guapíssim,
2: no vingueu.
1: I guapíssim, tu. National Geographic tenia raó, ja
2: gràcies,
1: està, ja continuar. Vinga, va, anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda, prop de bé. Jo, doncs, jo us he dit dues coses. He fet maduixes, perquè a casa en testos havia fet maduixes.
1: I se t'han mort o no?
3: A veure, no se morien, en vivien d'un any per l'altre i tot. I feien allò els estolons aquells que a vegades les podien anar de test en test i por ahí. Estava molt, molt guai. I per fer maduixes, ja que deia, no sé qui deia, de com fer-les o por ahí... A mi m'agrada molt amb suc de llimona, suc de taronja, sucre i una mica de moscatell, i les deixes, 12-24 hores i queden boníssimes.
2: Doncs afegeix-hi una miqueta de taronja en trossets i plàtan, i ja me diràs.
3: El plàtan...
2: Descobreix-lo! Descobreix-lo, de veritat, amb aquest rebombori, ja veuràs.
1: Us deixo el debat obert, però anem a saludar l'amo i senyor de les maduixes, l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
4: Hau, benvingut, soc l'amo i senyor de les maduixes. Bé. Una coseta. A veure, Sílvia, secret per fer maduixes? Comprar planter, plantar-les, regar-les, i quan estan vermelles, collir-les. Vull dir, tampoc quin secret has vist.
2: Home, he vist que es fan directament amb les pròpies maduixes, amb làmines de les pròpies maduixes.
4: Ah, vale, sense comprar planter. D'acord.
2: Tu agafes les maduixes que compres que no hagin passat per nevera, uh-huh, i les trosseixes i les poses amb molt poca sorra per sobre.
4: Clar.
2: Uh-huh. I ja està, i amb aigüeta, sí, sí. I ala, bona
4: perfecte
2: nit, amb un solet, i adéu, molt bones.
4: Però això sí, sempre, Sempre. Què? Maduixes
1: sí. Del Maresme.
4: Del Maresme han de ser.
2: Home, una caixeta cap a Tarragona Ràdio, què tal, Oriol?
4: Doncs mira, la busquem i la facturarem.
2: Vinga, va.
4: És que no tenen res a veure, ara, en sèrio, no tenen res a veure les maduixes d'aquí de la comarca amb les que es facin al sud d'Espanya, a la zona de Huelva, amb aquells hivernacles tan immensos que es veuen des de la lluna. Són maduixes iguals i físicament s'assemblen, però el fruit no és el mateix. Una maduixa d'aquí no té res a veure amb una maduixa d'allà baix. Això és un fet i no es pot rebatre.
2: Jo no dic res.
1: No, jo tampoc ho contradiré, perquè ja està. Està tot dit. Vinga, va. Després d'aquest fet, anem a començar el programa. Avui també hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat, la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que l'Escala recull 2.200 euros en la nedada solidària contra el càncer de mama. Sergi.
2: Doncs així és, Marina. La primera nedada solidària d'aigües obertes contra el càncer de mama triple negatiu ha tingut una bona acollida i ha recollit fins a 2.200 euros que aniran destinats concretament a la Fundació Oncolliga. La trobada, organitzada per Club Natació L'Escala Empúries, era oberta a tothom i va reunir una trentena de nedadors i nedadores. La sortida i arribada eren a la platja de les Barques i hi havia dos recorreguts per escollir. Un que era fer la volta al cargol i l'altre també fer la volta al cargol però arribar fins a la creu i després tornar cap a la sorra. La sortida va ser conjunta. Escoltem a Vanessa Olmos, que és la directora del Club de Natació L'Escala Empúries.
3: Patíem una mica per la meteo i ha estat molt bé la sortida. Sí que és veritat que la volta, quan donàvem la volta per darrere del cargol, hi havia una mica més d'onada, però molt bé, per al nivell dels nedadors era molt bo. A més, teníem els equips de seguretat, ens han recolzat la Creu Roja i la Guàrdia Civil, que des d'aquí també els vull dir les gràcies, perquè tota la col·laboració és molt bona. I amb els caiacs i a més hem anat acompanyant els nedadors i tot perfecte. Estem molt contents de la rebuda, la nedada solidària per la causa. Estan havent donatius, a més ara a la tarda doncs, continuem amb el Zumba, amb el concert i de més. O sigui que molt contents de la participació. És la primera i esperem que cada any doncs, es consolida aquesta nedada solidària.
2: Entre els participants hi havia edats diferents, homes, dones i no només gent de l'Escala. Per exemple, escoltem a la Bruna, que era d'una de les participants.
4: Doncs em dic Bruna i vinc de Torroella i avui és el primer cop que nedo a aigües obertes i ha sigut molt guai venir aquí a l'Escala perquè a sobre hem fet aquesta nedada solidària que recull doncs, aquests fons per poder ajudar sobre el càncer. I això és molt bo perquè, per exemple, jo tinc, també fem un equip i farem l'oncotriatló, que també és per ajudar, recaudar diners. Llavors doncs, ha sigut molt guai fer aquesta, tenir aquesta experiència.
2: Però l'esdeveniment no es va quedar...

0: climàtica i s'ha trencat l'aixeta després d'un hivern molt plujós.
1: Doncs així és, Marina. Els 16 graus i mig de mitjana del passat mes d'abril han situat aquesta dada com la més alta mai registrada a l'escala en aquest quart mes de l'any. Una efemèride climàtica compartida en 106 observatoris d'arreu de Catalunya. En el cas de l'escala, aquest valor s'enfila més de 2 graus per sobre la mitjana. L'anticicló ha dominat a gran part del mes i amb ell les situacions de cel clar i molta bonança. S'han arribat a fregar els 30 graus de màxima a l'interior de l'escala, un valor més aviat d'estiu que no pas de primavera. Aquesta bonança de temperatura també ha acompanyat de nits amb situacions de sud que han afavorit mínimes molt altes per les dates. Tret de les tramuntanes de la primera setmana de mes, han dominat les calmes. Aquestes calmes i l'augment de radiació solar també ha fet que la temperatura de l'aigua del mar d'aquest abril hagi escalat fins a valors de rècord, seguint el mateix camí que la temperatura en terra ferma. Més enllà de les dades de temperatura, a l'abril podríem dir que s'ha tancat l'aixeta de la pluja. Aquí l'escala no ha passat dels 15 litres per metre quadrat, un valor que s'ha quedat molt lluny de la mitjana.

0: anem ara cap a les costes del Garraf. El distintiu Peix de Llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de forma habitual matèria primera de la Llotja de Vilanova i la Geltrú. Una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten pel producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment econòmic del sector pesquer, Carla.
1: 14 restaurants penedesencs, 9 d'ells de Vilanova, llueixen des d'avui el nou distintiu Peix de Llotja, que reconeix els negocis de restauració que durant el darrer any han comprat un mínim de 12.000 euros de matèria primera a les llotges catalanes. Ho explica Xavier Socias, gerent del GALP Costa Central.
2: És una etiqueta que surt amb el peix quan va a les peixateries, però que en aquest cas el que hem volgut ha sigut donar-li una visió pel client final. Qui és el client final, no? El client final és aquella persona que va passar un dia fora de casa i que decideix anar a menjar en un restaurant. Quan tu vas a menjar en un restaurant, arribaràs a la porta i veuràs un distintiu que posa Peix de Llotja. Evidentment, voldrà dir que aquell restaurant treballa amb peix de les cofradies de Catalunya.
1: De moment han estat 14 els guardonats amb el distintiu, però s'espera que en la propera convocatòria es dupliqui el nombre de restaurants d'acord amb la bona recepció que diuen està tenint la iniciativa. Aquesta acció està impulsada pel grup d'acció local pesquer Costa Central, en col·laboració amb la resta de GALPs de Catalunya i el Departament de Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. També compta amb l'estreta col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova, la Confraria de Pescadors i el Gremi d'Hostaleria de Vilanova.
0: La Colla Vella dels Xiquets de Valls ja ha fet públic qui donarà enguany el premi Isidre Rabassó i recau a dos músics i investigadors de Vilanova i la Geltrú, la parella Paquita Roig i Xavier Urriols.
1: La historiadora i promotora teatral Paquita Roig Galceran i el luthier i estudiós de la cultura popular i tradicional vilanoví Xavier Urriol Cendra han estat els escollits pel jurat a l'hora d'atorgar el guardó del 13è Premi Isidre de Rabassó d'Identitat Castellera. Els dos músics vilanovins han estat els escollits per rebre aquest premi com un reconeixement a tota una vida dedicada a la gralla i a la cultura popular vinculada als castells. En l'edició anterior, el guardonat va ser el tarragoní Jordi Bertran, en reconeixement a les diferents facetes relacionades amb l'estudi, investigació, promoció i activitat en la cultura del nostre país i especialment al món casteller. Els premis d'aquest any es donaran el dissabte 23 de maig a Valls.
0: Fem aturada ara a les costes del Maresme. L'Ajuntament d'Arenys de Mar contempla diverses mesures per reduir el transport a la platja del Cavalló durant l'estiu. Actualment està pendent d'una autorització per naturalitzar la zona que permetria reduir l'aparcament i millorar la seva regularització. Una proposta que des de Costes de la Generalitat es veu amb bons ulls, però no recull el suport del Ministeri espanyol, Oriol.
3: Doncs sí, Marina, és com ho dius. La platja del Cavalló és l'única on es pot aparcar gratuïtament al Maresme, després que es tanqués l'accés a la platja de Cabrera de Mar. Aquest factor ha provocat un augment del volum de trànsit i cotxes que accedeixen a la tercera platja d'Arenys.

0: durant els mesos d'estiu aquí a Arenys de Mar. Per evitar aquesta situació, des de l'Ajuntament s'han reunit amb els agents implicats per buscar solucions més enllà de l'administració local. Unes opcions que són reduïdes, ja que Mossos d'Esquadra no veu viable ajudar amb el trànsit i Costes de l'Estat es mostra molt reticent a implementar qualsevol canvi a l'espai. Ho ha explicat l'alcalde Estanis Forç al ple del passat dimarts a preguntes d'Esquerra Republicana.
1: El cap de la policia ha parlat amb Mossos de Trànsit per veure si podíem regular des de la Nacional 2, perquè són els que tenen competència tant en el port com a la Nacional 2, i ens diuen que els caps de setmana de juliol i agost són molt complicats, que hi ha molts accidents i que només ens poden ajudar puntualment i, per tant, que no ens ho fan. Què és el que fa l'Ajuntament o la policia local? Posa uns cons en el moment que veu que hi ha molta gent. L'any passat va ser molt més fort el juliol, en canvi els caps de setmana d'agost no vam acabar d'estar mai prens, però sí que estem desbordats per tot aquest tema.
0: Ara mateix, la via més probable per reduir el volum de trànsit és una mesura que no està enfocada a aquest objectiu, però que ajudaria a millorar-ho, la naturalització de l'espai entre el Portinyol i el Rial de la Serp. Amb aquest projecte s'aplicarien un seguit de mesures que obligarien a reduir el volum de cotxes i, per tant, a regularitzar-ho, una sol·licitud que el Departament de la Generalitat no descarta.
1: De la Serp, que hi ha unes estaques, hi ha uns cordells, i hem naturalitzat més, això ens ho deixaríem fer a la part de darrere. Què significaria això? Reduir, és veritat, una mica l'aparcament, però està tot més regulat, cosa que ens facilitaria moltíssim la gestió del trànsit intern dins de la platja. I una mica menys de cotxes, no hi hauria aquells col·lapses que hi ha a dintre, però no solucionem el col·lapse que se'ns genera a la Nacional 2. Per tant, ja saben què és Costes. Costes diu que no hi han d'entrar i que si ens queixem ens posen una roca a l'entrada i allà no entra ningú.
0: En cas que l'Ajuntament aconsegueixi el permís, els canvis es produirien durant la tardor i no serien una realitat fins l'estiu de l'any que ve.
2: Detalls als grans protagonistes de les Santes 2026. La Festa Major de Mataró presenten en primícia la samarreta d'aquest any i és una de les meves. Hi ha quatre taules de surf representant els gegants de la família Robafaves i el rètol del cartell de Jou d'Art al darrere.
0: Sí, sí, així és, Marina. Sabia que t'agradaria, Ja et passaré per línia interna una foto d'aquesta samarreta, a veure si et convenç, perquè ara ja se sap com és aquesta samarreta. L'han presentat els Tallets, que actuaran el 27 de juliol al concert estrella de la festa. Han fet un vídeo especial exposant el disseny de la peça més buscada i col·leccionada, la samarreta de les Santes, i, com bé dius, aquest any és ben surfera. És clara, és de color clar i adapta en part, com és tradició, el cartell de les Santes d'aquest any, que és obra de Jou d'Art. Això es va presentar setmanes enrere. Les lletres del rètol pirotècnic dels focs, que centralitzen l'atenció del cartell, són protagonistes dobles del disseny. A l'esquena de la samarreta hi ha aquest cartell amb la llegenda Glòria a les Santes, de color granat, amb dues banyistes que estan com tirant-se a l'aigua. Al davant s'hi veuen quatre taules de surf, que estan ataviades i acolorides com si fossin els quatre gegants de la família Robafaves, el gegant Robafaves, la geganta, en Manoló i la Toneta. Les quatre taules, clavades a la sorra, remeten el disseny a l'ambient de platja, ben surfero, que és característic també del cartell. Les lletres de les Santes són les mateixes del rètol. Tota la resta de detalls, com la quantitat de samarretes que es faran, els models, el tallatge i altres productes de marxandatge i dates de venda en línia i física, ja es confirmaran dies més endavant.
2: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona ha tancat el primer trimestre de 2026 amb un increment del 3,9% respecte al mateix període de l'any anterior. El tràfic marítim acumulat entre gener i març ha assolit els 7,3 milions de tones. Aquest bon comportament trimestral s'ha vist reflectit en un gener i un febrer especialment actius amb increments del 5,8% i el 3,5% respectivament. El creixement d'aquest inici d'any se sustenta en gran mesura el dinamisme dels líquids a Doll i els sòlids a Lloure. Els líquids a Doll, pilar principal del port, han augmentat un 3,3%. Dins d'aquests grups destaca el gran impuls dels productes químics. Els sòlids a Lloure han experimentat un increment de 9,6% en l'acumulat, sumant un total de 2.330.141 tones. En aquest segment sobresurt el comportament dels productes energètics amb un creixement del 71,2% del mineral de ferro i que s'ha disparat a un 78,8% fins a les 416.396 tones. La càrrega general ha registrat 174.957 tones durant aquest últim mes, un 6,5% menys que al març del 2025. La mercaderia en contenidors ha disminuït un 7,2%, mentre que la transportada per altres mitjans ha estat un 6,4% inferior. En l'apartat de logística i moviments terrestres, el port ha registrat un increment del 3,2% en el moviment de vehicles per les seves instal·lacions durant el primer trimestre. Pel que fa a les escales, un total de 492 vaixells mercants han atracat els molls tarragonins des de principi d'any. I el Museu del Port ha organitzat una taula participativa sobre les entitats culturals del barri mariner del Serrallo a Tarragona. L'activitat es durà a terme aquest dijous 7 de maig a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'equipament i participaran representants de totes les entitats culturals serrallenques que es van crear o que es van reorganitzar a partir de la dècada dels 80. Mitjançant les seves experiències explicaran la història i activitats de cadascuna de les entitats i a la vegada mostraran l'evolució de l'associacionisme cultural al serrallenc des de l'inici de la democràcia fins als nostres dies. Aquesta taula participativa està inclosa en el programa de Memòria Democràtica de Tarragona, que enguany posa el focus en el tardofranquisme i els primers anys de la transició. L'activitat es planteja com un diàleg entre els representants de les entitats culturals del Serrallo, en el qual es podrà conèixer com van néixer o es van replantejar a partir de 1980, quin era el context del moment, les activitats de cadascuna de les entitats van començar a promoure, així com la seva evolució en el temps fins a arribar als nostres dies. Comptarà amb la participació de persones vinculades al Gremi de Marejans, l'Associació del Parc de la Presa de Jesús, la Coral del Serrallo, els Xiquets del Serrallo, els Gegants i els Nanos de l'Associació de Veïns del Serrallo i els Diables Vora Mar. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Una altra vegada el temps està sent més aviat tranquil a mar, però amb una miqueta de ressaca de maror, sobretot mar endins, que hem anat tenint al llarg de les últimes hores. De fet, aquest matí de dimarts s'ha despertat amb més vent de dalt a les comarques de la Costa Daurada i ja aquesta hora aquest vent que va girant cap a Xaloc o cap a sud, a molts indrets del litoral, amb algunes gotellades que han anat caient cap a la Costa Brava i barcelonina, i ja al llarg d'aquesta tarda i vespre algunes tempestes que afectaran sobretot al sud del Cap de Salou, també cap a la Costa Brava, amb vent que no ha de ser gaire intens, per tant, en aquest sentit, la mar més aviat plàcida, marejol, com dèiem, maró, si de cas. Pel que fa al dimecres, vents febles al matí, una altra vegada una mica de mestralet al voltant del Golf de Sant Jordi, però ja estarà bufant el vent del sud a la Costa Brava, i de fet, durant la tarda el vent anirà girant també cap a Garbí i cap a sud, a gran part del litoral, més de xaloc a la costa gironina, amb marejol en general. N'estem pendents a la xarxa.
2: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, la circulació va fent sense massa complicacions en general, tot i que sí, puntualment, alguna via presenta lentitud o aturades per algun motiu. En el cas, per exemple, de la C14, el trànsit es troba tallat a l'altura de Tàrrega, en els dos sentits de la marxa, en aquest cas per la retirada d'un vehicle. De moment, hi ha aturades puntuals en aquest tram de la via. A l'autopista AP7 ens queda intensitat a la zona del Papiol, on hi ha hagut un accident en sentit nord ja fa una estona, s'ha retirat tot i ha millorat força el trànsit en aquest tram de l'autopista. Si bé és cert que més amunt, entre Sant Cugat i Cerdanyola, hi ha trams amb latitud en sentit nord, també a la B23 al Papiol, per connectar amb l'autopista AP7. Més a prop de la capital catalana, destacar les dues rondes, on sobretot en sentit Trinitat queden diferents trams amb lentitud i encara alguna aturada puntual. És tot. Bona tarda.

En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Continuem parlant de mar, però ara canviem de tema, deixem l'economia i hem d'explicar que ja han començat les obres d'allò que ha de ser el camí de ronda entre la platja Rabassada de Tarragona i la platja Savinosa, també de la ciutat. Un camí que ha aixecat polèmica des del principi i on Sos Costa ja ha estat al damunt. En parlem amb un dels seus portaveus, el Lluís. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ara podem dir que després de temps i després d'anunciar-ho i després de modificar-ho i tornar-ho a anunciar i tornar-ho a modificar i per tots els estadis que ha passat aquest projecte, ja s'hi comencen les obres.
2: Sí, sí, van començar oficialment dilluns i dimecres va venir el secretari d'Estat de Costes des de Madrid i es va reunir doncs, per fer la inauguració de les a l'inici d'obres doncs, amb representants de la Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de Tarragona. En aquest cas, el senyor alcalde, que a part de ser alcalde de Tarragona, és vicepresident de la Diputació. I van fer els honors a l'inici de les obres.
1: Uh-huh. Per situar-ho, n'hem parlat ja en alguna ocasió, però per si algú va una miqueta perdut, és un camí que ha de portar des de la platja Rabassada de Tarragona fins a la platja Savinosa, i on actualment hi ha l'antic preventori, un edifici que està abandonat, podríem dir-ho pràcticament des de fa sí. molts anys, i hi ha diferents tanques que l'envolten.
2: Correcte. Ho has dit molt bé. Va estar abandonat a l'any 67. Estàvem en plena, encara no, als finals de la dictadura franquista. I, com dius tu, va funcionar com un preventori de malalts de tuberculosi fins a aquesta època. I als anys 70 el van reobrir per aixoplugar els damnificats d'una tempesta virulenta de Santa Tecla que vivien en xaboles a la llera del Francolí i els va aixoplugar. Després d'això ja mai més s'ha utilitzat per cap acte ni social ni ha servit per res més. I llavors la deixadesa de les administracions públiques, perquè no té altre nom que aquesta, doncs ha fet que un edifici que s'hagués pogut mantenir doncs se n'és deteriorant fins a l'estat d'abandonament que té avui en dia.
1: Uh-huh. En aquest sentit, vosaltres el que demanàveu és que en lloc de gastar diners i fer tot un camí, poguessin retirar aquestes tanques i que el camí ja existeix d'alguna manera.
2: Correcte. Mira, l'adjudicació final d'aquest, o sigui, es parlava inicialment amb IVA inclòs d'un milió d'euros. Al final s'ha adjudicat amb IVA inclòs per 955.000. Bé, una mica menys, perquè sempre hi ha baixes a l'hora de licitar. Llavors, clar, nosaltres el que dèiem era que l'essència del projecte que havia redactat entre Diputació i Costes de l'Estat era fer una nova pista, més que un camí de ronda. Nosaltres creiem que un camí amb menys d'un metre ja és suficient. Clar, aquí estem parlant de 5 metres, per tant, més que un camí és una pista. Ja n'hi ha una dintre, a la finca. I nosaltres el que sempre hem argumentat, i al final hem aconseguit diguéssim, amb dues terceres parts del recorregut, és aprofitar la pista existent. Per tant, no calia fer aquesta inversió tan gran de diners i aquests diners es poden destinar a altres llocs.
1: D'alguna manera, una part de les vostres reivindicacions sí que s'han recollit.
2: S'han recollit després de mobilitzacions, després d'una campanya pedagògica, de seductora, de sentit comú, d'estalvi i sobretot de protecció dels ecosistemes naturals, perquè no ens oblidem que el projecte inicial de Diputació de Tarragona i de Costes de l'Estat era passar pel vell mig d'un ecosistema litoral que tenim un endemisme que es diu Limonium giberti i que se'l carregava tot. Per tant, doncs, això era una vulnerabilitat d'una espècie que està catalogada com a vulnerable dintre del catàleg d'espècies amenaçades i protegides de la Generalitat de Catalunya. Per tant, no entenem aquestes incongruències i aquest no compliment de la normativa vigent.
1: Uh-huh. Està garantit, llavors, això, el que ara comentaves, la supervivència d'aquesta espècie?
2: A part de la supervivència d'aquesta espècie, estem contents perquè, ja ho he dit, no? Dos terceres parts. Dividim la finca en tres parts, que li direm ponent, centre i llevant. La part de ponent és la part que toca a la platja de la Rabassada i allà tenim una duna fòssil, un substracte sorrenc, on tenim espècies de duna i rere duna. Aquesta part se salva totalment i aquí sí que ens han fet cas perquè anirà la pista per allà la pista existent. Que si ara al final s'ha reduït a 4,4, no sé si la pista té entre 3 i 4,4 metres. Per tant, tota aquesta part l'hem salvada. i ens han fet cas, i per tant passen doncs, per aquesta pista interior, que hi ha una pineda molt bonica. Llavors, quan aquesta pista arriba a la part central, que digués, li diríem el roquissà o els penya-segats, nosaltres dèiem, llavors què fa la pista? Entra per dintre dels edificis. Aquí ens van dir que per entrar dintre dels edificis que no volíem. Doncs bé, aquí sí que fan un tram nou, però el fan a tocar dels últims edificis i, per tant, s'allunyen del penya-segat on viu el limònium. Per tant, aquí també es salva. No? Serien les dues terceres parts. Però la tercera part, que seria la part de llevant que toca la platja de la Sabinosa, aquí no ens fan cas i es fiquen al vell mig d'un ecosistema que és una màquia litoral, que bàsicament té margalló com a espècie més emblemàtica. Aquí vam tenir una reunió amb el senyor alcalde, allà a la sala dels tarragonins i tarragonines il·lustres, li van traslladar doncs, aquest malestar nostre o aquesta no conformitat de que allà no seguia el traçat existent. Ens van dir des de l'Ajuntament que ho traslladarien a costes i no hem tingut el retorn respecte a les nostres demandes. I hem vist doncs, com aquesta setmana pels mitjans de comunicació el traçat d'aquesta tercera part, diguéssim, que toca llevant, no va pel lloc que nosaltres havíem dit.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, com valoreu que finalment es facin aquestes obres i que d'alguna manera també us hagin recollit alguna part de les vostres reivindicacions i al final també deixaran que es passi per un tros d'aquest preventori de la Sabinosa?
2: És un sentiment agradolç, dolç, perquè, ostres, que Costes i Diputació de Tarragona i Ajuntament rectifiquin d'un projecte que ja estava aprovat, licitat i adjudicat, i amb un inici d'obres que, si ens en recordem, havien de ser a començaments de gener, doncs hem aconseguit que la societat civil, mobilitzada, argumentant-ho i posant sentit comú, ens facin cas. Ens dol que s'arribi en aquesta situació perquè, clar, no s'hauria d'haver arribat, perquè hem tingut taules de reunió i hem fet moltes propostes. Agra perquè no han tingut el 100% en consideració totes les nostres demandes. Però, tot i així, s'allibera molt espai que, d'altra manera, no s'hagués alliberat i hagués quedat dintre, diguéssim, d'una tanca en la qual hi hagués hagut la susceptibilitat de poder incrementar l'edificabilitat existent.
1: Ja per acabar, i de forma molt ràpida, ho has dit, les obres havien de començar al gener, han començat ara, al maig s'allargaran tot l'estiu, coincideix en plena temporada de platges, per dir-ho d'alguna manera.
2: Correcte. Bé, aquí el que pot afectar és els banyistes de les dues platges, també pot afectar, recordem-nos que la tortuga babagua ens ha visitat en els darrers estius, i bé, considerem que no és una època ajustada per fer les obres, però bé, al final, si no, s'hagués endarrerit molt perquè haguessin hagut de començar el gener.
1: Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Lluís, un altre cop per atendre'ns a Arran de Mar. Seguirem pendents de tot aquest projecte i de com avancen aquestes obres.
2: Moltes gràcies a vosaltres per visibilitzar-nos i donar-nos veu.

0: Gran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral de la Infància i Adolescència davant de la violència, un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
6: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia.
5: I Front Comú de l'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats contra els discursos d'odi o discriminatoris a les xarxes socials. Avui han presentat diverses denúncies a la Fiscalia per l'activitat d'un perfil concret a Instagram que llança missatges racistes i d'incitació a la violència. Les entitats consideren que la delinqüència és un problema estructural causat per molts factors diferents i que no es pot vincular a un origen cultural concret. Sawir Daraki, soci d'Ateneu Salvadora Català. Escoltem.
7: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores i exposar-se a el que és la violència ultra, la violència tant física com moral.
5: El Banc de Sabadell guanya a prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb l'any passat. La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i l'impacte dels costos, com els 55 milions d'euros, del nou pla de prejubilacions que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals a partir del 2027. I un motorista ha mort en un encalç amb un camió a l'AP7 al Papiol. Els fets han passat a 2:15 de la tarda per causes que encara s'estan investigant. Amb aquesta víctima són 35 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 16 són motoristes. I les companyies T de Teatre i La Calòrica han presentat avui un muntatge conjunt, Les dones Pinheiro, que es podrà veure al Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer de l'any vinent. Els dos col·lectius s'uneixen per primera vegada per portar al dalt de l'escenari una història sobre el paper silenciat de les dones en les lluites obreres i sindicals la dècada dels 80.
4: A la plaça del Rei arriba la desena edició de la Fira Fòrum Binàrium, amb degustació de vins, caves, cervesa artesana i vermuts de diferents denominacions d'origen i tapes locals de comerços 100% tarragonins. Amb molta música, actuacions en directe i un ambient extraordinari, com cada edició. Fira Fòrum Binàrium, estrenem ubicació a la plaça del Rei de Tarragona. Apuntat la data, 9 i 10 de maig. Fòrum Binàrium, t'hi esperem, perquè la vida són ratets.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on dedicarem bona part del programa a parlar de medi ambient i acabarem parlant de maduixes. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
2: Parlem de medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
1: És dimarts, toca parlar de medi ambient i per aquest motiu tenim amb nosaltres el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo, que avui ens ve a parlar de penya-segats mediterranis, però no ho farà sol. Joan Ramon.
3: Bona tarda. Efectivament, avui tenim com a convidada la Sònia García, de Sònia García, no sé si ho he de dir en català o en castellà, de l'Institut Botànic de Barcelona, que ja va estar amb nosaltres fa unes setmanes i tocarem un tema relacionat amb el que ja vam parlar de flora invasora, i avui en concret amb la Sònia, crec que ja la tenim connectada, la tenim
1: sí,
3: a línia.
1: Sí, la tenim aquí, a punt.
3: Bona tarda.
4: Sí, aquí estic.
3: Bona tarda, Sònia. Bona tarda. Doncs amb la Sònia parlarem d'un projecte LIFE que està desenvolupant l'Institut Botànic de Barcelona conjuntament amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i que ens donarà tots els detalls, lògicament, la Sònia, que és una de les investigadores, en aquest cas, de l'Institut Botànic, que estan duent a terme aquest LIFE, aquest projecte LIFE, que és un projecte amb una dotació econòmica, amb una sèrie de recursos, amb un personal molt competent, precisament per estudiar algunes de les espècies invasores que afecten específicament a un hàbitat que està protegit a nivell europeu, que és l'hàbitat dels penya-segats costaners amb presència d'ensopegueres endèmiques.
1: Hauràs d'explicar bé això, perquè jo, de moment, tot això ja he hagut parts que m'he perdut.
3: Molt bé, això ho explicarem amb la Sònia. Si de cas comencem, potser pel principi, Sònia, si et sembla, explicant així genèricament, ja em va parlar una mica l'altre dia, però potser torna a explicar què és aquest projecte LIFE, com neix aquest projecte LIFE i com s'ha conjugat aquestes dues entitats, una entitat de recerca, una entitat diguem-ne divulgativa o cultural, com és el Museu de Ciències Naturals. Com s'ha conjugat aquesta unió, no?, de dues entitats diferents per portar a terme, per dur a terme aquest projecte LIFE?
4: A veure, el projecte LIFE aquest, és a dir, les dues entitats a les que tu fa referència, que són el CSIC, que és el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, sí, i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, són les dues entitats que són un centre mixt en l'Institut Botànic de Barcelona. És a dir, l'Institut Botànic de Barcelona és un centre participat per aquestes dues entitats.
3: Molt bé.
4: D'acord?
3: Molt bé.
4: Ara bé, el projecte està coordinat per l'Institut Botànic de Barcelona, oficialment per la part CSIC, coordinat, però de facto per la part CSIC i la part museu, val? I a més del CSIC i del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, hi ha altres socis. Hi ha la Generalitat, de fet, la Generalitat és un soci del projecte, perquè part del projecte, com has dit, bueno, un projecte sobre penya-segats, que ara explicarem una miqueta, doncs gran part del projecte té lloc al Parc Natural de Cap de Creus, que és la zona on hi ha més penya-segats de tot Catalunya i possiblement de tot l'estat espanyol. Val?
3: Correcte.
4: I on hi ha més aquest hàbitat concret que ens interessa. També hi ha la Diputació de Girona, val, que porta molts anys fent accions contra plantes invasores en aquesta zona. I, de fet, ells van ser els instigadors de la idea d'aquest projecte. Després hi ha un altre soci, que es diu Flora Catalana, que és una organització així no governamental, de voluntaris, de gent que li agrada conèixer la flora de Catalunya. I aleshores és una organització que està molt bé, té la seva pàgina web i fan moltíssimes activitats, fan una revista, fan de tot. Aleshores, amb els voluntaris de Flora Catalana també treballem en aquest projecte. Un altre soci és la Federació d'Agricultors i Agricultors de Catalunya, que engloba les federacions de Barcelona, Girona i Tarragona. I aquest també és un actor molt important perquè part de... del problema una mica de les espècies de plantes invasores és que moltes d'elles inicialment eren plantes d'origen ornamental, no? Que es van arribar com a plantes ornamentals. Llavors, aquests són els socis del projecte. És a dir, som 6 socis, en realitat. Però l'Institut Botànic és un institut de sempre, no només per aquest projecte, sinó per tot, per aquests dos socis.
3: Molt bé.
4: I aleshores, com has anat apuntant, el que aspira és a gestionar d'una manera integrada les accions contra les espècies de plantes invasores que estan realment afectant molts ecosistemes. Per nosaltres ens interessa especialment l'ecosistema dels penya-segats mediterranis, amb ensopegueres, que és això que la companya no acaba... Ensopegueres és un tipus de planta que es diu limonium. Són unes plantes que en castellà es coneixen com a sempre vives, val? Són així com que es diuen sempre vives, perquè tenen un aspecte com sec, però sempre estan més o menys bé, no? Aleshores, en aquests penya-segats tenim algunes espècies que són pròpies de Catalunya o que estan molt poc... com diria, que tenen una distribució molt restringida, sí. I aleshores una de les amenaces que té aquest hàbitat dels penya-segats és precisament les espècies de plantes invasores, com, bueno, segurament els oients o alguns oients coneixeran l'ungla de gat o les figueres de moro.
3: Val, fem una cosa, Sònia, sí. Anem una mica a pams per poder-ho explicar amb cert detall, que avui doncs tenim una mica més de temps que l'altre dia, ens vam quedar una mica justos. En primer lloc, com neix el projecte Life Medcliffs? És a dir, com s'origina, quina és la iniciativa o quin és l'embrió que dona lloc? És a partir d'una línia de recerca o com sorgeix exactament?
4: Sí, a veure, el projecte Life quasi que va néixer paral·lel una mica a una línia de recerca que ja estava començant de forma no oficial a l'Institut Botànic, que és sobre recerca en plantes al·lòctones, que vol dir plantes que no són autòctones, no? Que són de fora. Les plantes al·lòctones poden ser plantes que, entre cometes, es comporten bé, o plantes que són una mica invasores, no? O molt invasores. Correcte. Aleshores, hi havia aquesta línia a l'Institut que era com una mica embrionària, no? I es volia potenciar també, doncs això, l'Institut en aquesta vessant de recerca, no? De plantes al·lòctones i invasores. Aleshores, va sorgir una idea de demanar un projecte LIFE. Ja et dic, inicialment, instigat per la Diputació de Girona, hi havia gent de la Diputació de Girona que ho havien intentat i ens van contactar i vam estudiar la idea i de com fer-ho, i a més ens va venir, entre cometes, ens va venir bé la pandèmia, perquè el projecte el vam estar redactant en ple confinament, que segurament va anar bé per concentrar-nos i tot. I un moment, perdó.
3: Sí, de fet, mira, aprofito per aquest incís per comentar, és una curiositat, sí. una ironia, que justament el que una diputació a Girona fa correctament, que és desenvolupar accions de recerca o accions de conservació sobre espècies amenaçades, a la Diputació de Tarragona passa justament al contrari. Tenim un cas molt concret, a més al municipi, a la ciutat de Tarragona, que és una zona de penya-segats que es coneix per la seva platja i també pel seu entorn, que és la Savinosa. De fet, la platja és ben coneguda, és una platja nudista, parcialment nudista, i després els morrots de la Savinosa són tot aquest conjunt de penya-segats, de roca, per entendre'ns, per qui no hi hagi estat, que tenen una certa alçada i que defineixen molt bé

0: Aquesta només està al Cap de Creus en tot el món.
1: O sigui, molt bé, doncs és un endemisme, d'acord? Que seria l'altre terme, no?, que podríem introduir.
0: Sí,
1: endemisme,
0: exacte.
1: És aquella planta que només es troba en un indret molt concret, molt localitzat, i que no té possibilitats d'expandir-se a altres ecosistemes propers. Després hi hauria també l'Alimium alimifolium, que també és una altra de les espècies d'aquesta zona de d'una rere d'una roquissà, que també és una espècie protegida, una espècie amenaçada i protegida, i d'altres que ja són més habituals, com el fulmin marí, etc., que també trobem, no? Doncs en aquesta franja entre el mar i la terra, on hi ha una certa salinitat, on hi ha una certa aridesa, on el terreny té pocs nutrients, i és on trobem aquestes espècies. Bé, només volia fer doncs això, una mica més d'explicació de què estem parlant i què estem protegint a través d'aquest projecte.
0: Sí, de fet aquest projecte, bueno, es va fer, perquè clar, no pots abastar amb els recursos que tens, personals i econòmics, tampoc pots abastar molt, no? Però aquest projecte realment es podia replicar per Tarragona, perquè bueno, jo quan vaig estar, bueno, una vegada que ens vam trobar, que van a buscar aquell calancó, i te'n recordes?
1: Correcte,
0: doncs,
1: sí.
0: Totes les espècies invasores dels penya-segats que hi ha al Cap de Creus estan quasi totes una rere l'altra per Tarragona, als penya, perquè també tenim aquest hàbitat d'interès comunitari.
1: Efectivament.
0: La
1: diferència, si em permets, la diferència, Sònia, és que aquí no tenim el nivell de protecció que hauríem de tenir. De fet, aquí hi ha un...
0: Bueno,
1: Hi ha una protecció genèrica, que és el de, a veure si ho en recordo, costes del Tarragonès o costes... costes centrals del Tarragonès, alguna cosa així, que crec que és un EIN, espai d'interès natural.
0: Sí.
1: D'acord? Però no té doncs, aquesta figura màxima de protecció, que seria la del parc natural, i que permet, a més a més, doncs, un major finançament, permet unes accions més efectives, no? Parlem d'accions, si vols, Sònia. Quines accions heu fet i quines es podrien fer a través d'aquest projecte?
0: Sí, a veure, aquest projecte va començar a l'octubre del 2021 i ara, al setembre del 2026, acabarà. Vull dir que ja sembla que no, però ja hem anat avant fent coses.
1: 5 anyets.
0: Aleshores, té 4 grans eixos d'actuacions, que es diuen l'eix de la prevenció, que aquest creiem que és molt important perquè, com ja apuntava al principi, prevenir és millor que curar, no? I evitar l'entrada d'espècies que poden tenir un comportament invasor, doncs seria el millor, no? Aleshores, amb aquesta esfera de prevenció hem estat treballant sobretot amb la Federació de Vivaristes de Catalunya per treballar en l'elaboració d'una sèrie de llistes de consens, de vigilància, sobre quines espècies no s'haurien de distribuir, no? Aleshores hem aconseguit posar-nos més o menys d'acord amb aquest sector i, a veure, ja hi ha algunes espècies que ja estan prohibides, no?, perquè estan al catàleg oficial d'invasores.
1: Podríem parlar... t'anava a dir, posem algun exemple. Jo estic pensant en el Carpobrotus, no sé si és una d'elles.
0: Exacte, Carpobrotus, la ungla de gat, aquesta espècie està prohibidíssima. Però és igual, és que ja no cal que se vengui, perquè està per tot arreu, ¿vale?
1: Sí, no, i se segueix plantant, eh? Hi ha alguns municipis que encara continuen.
0: I se segueix plantant, perquè la gent la troba bonica. I aquest és un altre dels problemes de les espècies invasores.
1: Clar.
0: Que, com que són espècies ornamentals, les ornamentals es trien pel seu atractiu, doncs, clar, la gent pot empatitzar més amb aquestes espècies, no?
1: Correcte.
0: I clar, no els agrada que les treguin. De fet, tinc una anècdota bastant graciosa que em va explicar el director del Parc Natural de Cap de Creus, aleshores, que era en Pons Feliu, que bé, amb una de les accions del projecte, però no només del projecte, sinó de les accions que ells fan de manteniment del parc, és treure precisament aquesta planta, no?, l'ungla de gat. I una vegada es va trobar una senyora gran que anava plantant, replantava els Carpobrotus, aquestes plantes.
1: Ai.
0: I aleshores li va dir, però què fa? I home, aquestes plantes que les heu tret, que són tan maques. I aquí és el tema, no? I jo crec que és el més important, no? Conscienciar la població.
1: Correcte.
0: I conscienciar també els que venen aquestes plantes. D'altra banda, també és un altre tema que jo porto, com que porto ja 4 o 5 anys pensant en aquest tema, ja he arribat a les meves conclusions també, i de vegades

0: Sí, per exemple, lluitar contra plantes com aquesta, com l'oncle de gat, o com, no sé, com l'ailant, per exemple, l'ailant que està en moltes ciutats.
1: I molt complicat d'eliminar, l'ailant.
0: És complicadíssim d'eliminar, sí, sí.
1: L'oncle de gat té un avantatge, i és que amb extracció manual és relativament senzill exterminar-la completament. En canvi, l'ailant té unes arrels molt potents, i a més un rebrot des de l'arrel molt potent, i requereix un tractament específic.
0: I no només arrels, també fa moltes llavors, eh?
1: També, també.
0: És que es reprodueix per totes les vies.
1: Sí.
0: L'ungla de gat també, però no és tan complicat com l'ailant. Però és igual, la meva reflexió és aquesta, que en plantes que estan tan esteses, penso, o pensem, vaja, que sí que és important fer accions en llocs que tenen un especial valor ecològic, no? Com per exemple el Cap de Creus, o llocs on creixen espècies que estan protegides o amenaçades, i on realment és una amenaça, però en zones més àmplies és perdre el temps i els diners per allargar, des del meu punt de vista, això personal, perquè tornaran. El que sí que és important, i aquí és on intentem amb bastant d'esforç i èxit parcial des del projecte, és intentar que espècies que sabem que són invasores però que encara no són tan agressives perquè no han tingut temps, no per falta de capacitat, sinó perquè no han tingut temps. En aquesta espècie sí que és important fer aquestes accions de conscienciació, sobretot del sector que produeix aquestes plantes, no? Per exemple, la Gazania rigens, que també la teniu a Tarragona, perquè quan vaig anar la vaig veure, és una espècie de la margarida, no?
1: Com la margarita del Cabo, que també és una altra de les...
0: Sí, aquesta és una altra, Sí, doncs la Gazania rigens, aquesta planta també, bueno, és una planta molt bastant bonica, molt fàcil de mantenir, perquè a nivell de necessitats hídriques en té molt poques, que es reprodueix amb molta facilitat, perquè té una producció de llavors enorme, i aleshores aquesta planta, doncs, en els darrers anys, te la trobes pràcticament a cada floristeria, val? I aquesta planta, clar, encara no és oficialment invasora, no? I aquest és el problema, que com que no és oficialment invasora, es pot vendre. I aquí és on crec que el nostre projecte té valor o vol tenir valor, no? Convencent de que hi ha altres plantes que aquesta no es vengui, que n'hi ha altres alternatives. I, de fet, una de les accions d'aquesta primera esfera de prevenció, veig que m'estic enrotllant molt, perquè n'hi ha quatre i només estic a la primera, d'aquesta primera esfera de prevenció, una cosa que ha anat venint com de manera natural, però que creiem que està molt bé, és, a part de fer aquestes llistes de plantes entre cometes prohibides o no recomanades, i un codi de conducta que també hem fet pel sector, no només pel sector de la producció de planta viva, sinó també per municipis, ajuntaments, els responsables de parcs i jardins, etc. Tot una sèrie de guies pràctiques per no plantar espècies invasores, bàsicament. A banda d'això, ha sorgit la idea de dir, molt bé, resulta que el gremi, no, la gent, els jardiners, els que venen planta viva, per exemple, doncs els hi va molt bé distribuir Gazania, no? Perquè, per això que deien, no? Perquè és bonica, és bona i és barata, no? Aleshores, vam pensar, bueno, doncs donem-li alternatives, val? Aleshores, aquestes llistes que hem elaborat amb el projecte, que ja estan publicades i en el consens, de cada una d'aquestes espècies que diem que no s'ha de plantar o que no s'ha de vendre, donem alternatives de plantes, ja siguin autòctones, preferentment autòctones, però també de vegades no pots trobar una autòctona similar, no? Alòctones, però alòctones que sapiguem que no poden tenir un comportament invasor, val? Doncs donar-les alternativa perquè no els deixem sense una cosa que ja entenem que, bueno, que els seus... la butxaca d'aquesta gent, de la gent que ven plantes, doncs també està afectada, no? Donar una alternativa. Aquesta és la primera esfera d'acció del projecte, de prevenció, i en això estem. Però costa una mica. Costa una mica.
1: Jo, si em permet, Sònia, jo crec que de vegades pequem de generosos o d'ingenus, Perquè quan a un ciutadà se li imposa una prohibició, per la raó que sigui, ja sigui de trànsit, ja sigui a nivell d'impostos, el que sigui, el ciutadà de peu ha de complir aquella prohibició. No, no se la pot saltar, no, no li donen alternatives. Llavors, clar, tampoc no m'assembla just del tot que haguem de pensar en el benefici econòmic d'un gremi particular. Per què? Perquè aquest gremi, si no pot comercialitzar una espècie, ja en buscarà una altra. No cal que li donem alternatives, m'entens?
0: Nosaltres hem fet amb aquesta, perquè saps què passa? Nosaltres no tenim la potestat de fer complir les lleis.
1: Bueno, però tot ajuda, Sònia. Tot ajuda, eh? Perquè és el que tu deies d'aquesta senyora, no? Que ella deia, no, però és que són molt boniques, per què les traieu? Aquí el que falta sempre, i ho diem molt sovint aquí en aquest programa, és l'educació ambiental per adults. Perquè si es fa educació ambiental per a criatures, amb una terminologia, amb uns grafismes que són totalment infantils, el ciutadà adult no hi presta atenció. Llavors, aquesta és la part, no?, interessant de que institucions com la vostra, l'Institut Botànic o el Museu de Ciències Naturals o altres puguin fer aquesta tasca divulgativa i al mateix temps de conscienciació, no? Perquè una de les amenaces, no sé si m'ha arribat a aquest punt, hem parlat de prevenció, hem parlat de divulgació, però hi hauria l'altra part, que són les amenaces, no?, d'aquesta zona litoral. Doncs la presència humana és l'amenaça més important que tenen aquests hàbitats, no? Llavors, potser aquest seria el següent pas, no? Doncs donar eines al ciutadà perquè conegui, precisament, com comentava la Marina, no?, que són les ensopegueres. Doncs, home, està bé que tinguéssim aquest coneixement des dels ajuntaments, des de les escoles, des dels àmbits de divulgació, no?, o d'educació, fins i tot.
0: Sí, estic completament d'acord. La divulgació és el més important i, de fet, al final de tot d'aquest projecte, no, bueno, que estem ja arribant cap al final, arribes a la conclusió que l'important és intentar que la gent canviï la mirada de com veu aquestes plantes. Clar. Saps? I jo, per exemple, l'he canviat molt. Des de que em dedico a això, és que ja no les puc veure boniques. No hi ha cap manera, no hi ha manera que ho vegi bé. Però, clar, jo entenc que algú que no s'hi dediqui, clar, i quan una cosa t'agrada, estèticament, fins i tot, doncs és difícil lluitar-hi.
1: Hi ha una visió, sí. Hi ha una visió que és complementària, que és, per exemple, doncs, la meva experiència, no? Jo potser fa 20 anys em coneixia perfectament el litoral del municipi de Tarragona. Jo he nascut a Tarragona, he viscut aquí pràcticament tota la vida. I em coneixia pam a pam el litoral tarragoní. Què passava? Que no coneixia les plantes que vivien en aquesta zona litoral. Llavors, clar, potser també és important, a part de la bellesa que puguin tenir les plantes ornamentals, és divulgar la bellesa de les plantes autòctones, que de vegades fan flors molt petites, són poc vistoses, però tenen una bellesa intrínseca i un valor de patrimoni, d'arrelament, de que han estat molt abans que les persones humanes visquen en aquesta zona litoral, no? Aquesta part també seria interessant divulgar-la.
0: Sí, aprendre a apreciar la nostra bellesa, la nostra biodiversitat, no?
1: Efectivament. Sí. Molt bé. Llavors, dins del que seria la recerca científica, quins serien els resultats més exitosos o més evidents que s'han aconseguit amb aquests 5 anys o gairebé 5 anys de projecte?
0: Bueno, primer haig de dir que els projectes LIFE no són específicament de recerca, sí, són més aviat de conservació o de gestió del medi ambient. Tot i així, sí que hi ha una petita part de recerca, i nosaltres, que som un centre de recerca, no, doncs també l'hem volgut implementar. Els resultats de recerca d'aquest projecte bàsicament es centren en el que es refereix a la modelització de la distribució de les espècies invasores. T'ho explico. És a dir, hem escollit una sèrie d'espècies que, per les característiques, creiem que són les més interessants de modelitzar, i amb aquestes dades de la distribució d'aquestes espècies, ja t'explicaré com hem aconseguit aquestes dades de distribució de les espècies, però amb aquestes dades el que estem aconseguint, estem fent una sèrie d'algoritmes per veure com serà l'augment o disminució de les poblacions d'aquestes espècies a diferents a punts temporals, no? A 10, 20, 50, 100 anys vista, no? Què passarà amb aquestes espècies? Amb aquesta mena de modelització, per tant, s'aconsegueix donar o poder donar la informació als gestors de biodiversitat, a la Generalitat, en aquest cas, sobretot a les espais naturals, perquè sigui una eina més per decidir quines espècies cal prioritzar la seva gestió. Val? Llavors, les dades. Com aconseguim aquesta distribució? Aquesta és una de les gràcies del projecte, des del meu punt de vista, també un dels punts positius, que és que mitjançant la ciència ciutadana hem aconseguit tenir a la gent de còmplices del projecte. I com ho hem fet? Doncs, no sé si a l'audiència, no sé com està familiaritzada amb temes de medi ambient i d'aplicacions, apps d'aquestes de natura, però hi ha una aplicació que es diu iNaturalist, és una aplicació que tu te la baixes en el mòbil, no? I aleshores tu vas pel camp i veus una foto, una planta catarada, fas una foto i si saps el nom doncs el dius i si no és igual que algú ja el posarà perquè és una aplicació col·laborativa, no? Amb aquesta aplicació, què fas? Doncs tu, per exemple, veig una ungla de gat, no? I li faig una foto i la pujo a l'aplicació. Amb aquesta aplicació que faig, estic localitzant un individu d'aquesta planta. Però molta gent localitzant molts individus de moltes plantes ens ajuden a dibuixar més bé la distribució d'aquestes espècies. D'acord?
1: Sí.
0: Bé. I aleshores això es fa servir com a font de dades, no només això, també dades pròpies també de la Generalitat, de l'Exocat, que és una base de dades de plantes exòtiques, i altres dades d'altres publicacions, però també aquestes dades per afinar la distribució d'aquestes espècies. I amb això aconseguim modelitzar la distribució.
1: Val.
0: I fer servir això com una eina de gestió en el futur.
1: D'acord, d'acord. Queda molt clar, doncs, quina seria la metodologia, o una d'elles, aquesta, en aquest cas, seria participativa, doncs, amb la ciutadania, amb voluntariat, etc.
0: Sí, exacte.
1: Hi ha una qüestió que per mi és fonamental en qualsevol acció que vulgui tenir com a resultat la protecció, la conservació d'una espècie, d'un hàbitat. I, concretament, amb les espècies, i aquí a Catalunya és un de les mancances més greus que tenim. De fet, vaig fer un article fa uns anys amb el Llorenç Sáez, que segurament coneixes, i vam remarcar en aquell article que feien falta plans de conservació de cadascuna de les espècies que estan en el catàleg de flora amenaçada. És a dir, que tenim una eina legal de protecció, que és aquest catàleg, que té un rang de decret acompanyat d'una llei de protecció de la natura, i que, per tant, qualsevol amenaça directa sobre una població d'aquestes espècies hauria d'estar acompanyada d'unes accions i fins i tot d'unes sancions, que a vegades és el que falta, no? La potestat de sancionar, doncs, quan es fa una obra mal feta, quan es fa una rompuda, quan es fa alguna actuació, fins i tot urbanitzar en passejos marítims. Aquest és la peça que per mi fa falta perquè funcioni bé l'engranatge. Perquè està bé tenir aquest mapa, com deies, aquesta modelització, però si no tenim unes eines potents per penalitzar les coses que es fan malament, doncs se seguiran fent coses malament, no?
0: I per gestionar, no?, un pla per a cadascuna d'aquestes espècies, això. Això, justament, fa poc he tingut una conversa amb gent del Departament de Flora de la Generalitat i em consta que ja estan treballant. El que passa que suposo que, bueno, que tothom té molta feina i tot és molt complicat, però ja estan treballant en plans de conservació i en moure una mica això d'aquests plans de conservació.
1: Home, ja toca.
0: Sé que porto molts anys.
1: Clar.
0: I ara com, arrel d'aquest projecte, doncs mira, tenim més contacte, no? I sé que s'hi està treballant. El que passa que, bé, és els recursos els que són i la gent som els que som i s'arriba, bueno, s'arriba al que es pot, suposo. Però sí que sé que s'hi està treballant i és possible que en relativament poc temps potser algunes coses de cara a la conservació d'algunes d'aquestes espècies millorin.
1: Bueno, aquí també parlaríem, Sònia, dels els plans de gestió dels parcs naturals, que no tots els parcs naturals tenen un pla de gestió o... Això, bueno, no sé en el cas concret del parc natural del Cap de Creus, crec que en aquest cas doncs, hi ha bastanta bona voluntat a nivell polític per, per protegir aquest espai, però en altres parts naturals, doncs, lamentablement, no ho tenim. A mi m'agradaria, Sònia, que, sí, tornant al projecte LIFE, al Metcliffs, ens expliquessis breument quins resultats tangibles s'han aconseguit, sí, en aquests anys de projecte.
0: Vale. Doncs mira, m'he deixat l'última esfera del projecte, però que és la que també, és la que és més tangible, sí, que és la de l'esfera d'erradicació, no? I aquesta esfera sobretot l'han desenvolupat des de la Diputació de Girona i la Generalitat a través del Parc Natural de Cap de Creus. Ara sí que s'han eliminat, no t'oferien hectàrees, però unes quantes hectàrees de carcobrotus i de les espècies que eren Diana, aquest projecte, eren l'ungla de gat, la figuera de moro, sí, i la Gazania rigens, també. I llavors, aquestes espècies sí que s'han fet plans i han donat resultats que, bueno, que hi ha zones que estan lliures ja d'aquestes plantes.
1: Això dins del parc? Dins del parc natural?
0: Sí, perquè les accions d'erradicació, com deia, són accions molt cares i s'han de fer com de manera una mica, diguem-ne, quirúrgica, no? Clar. En llocs que realment estan molt afectats i que tenen un interès de conservació important. Llavors, hi ha diverses zones que han millorat moltíssim la seva qualitat. Fins i tot amb l'Opuntia, amb la figuera de moro, s'ha aprovat el control biològic, perquè la figuera de moro té un paràsit natural.
1: Amb la cotxinilla,
0: no? Camarreta, sí. La cotxinilla, exacte. No és ben bé la cotxinilla del vermell, del rojo cotxinilla.
1: És un altre, vale? Parent.
0: Però també, sí, és molt, un parent molt proper. I aquest bitxo, doncs, es carrega la planta en 2 anys. I aleshores, realment, clar, és que t'imagines arrencar un cactus o treure el, o que el mati el bitxo, no? Pues és molt més fàcil. Llavors, amb aquest resultat, la veritat és que han estat superbons. També hem fet protocols de gestió de carpobrotus, d'ungla de gats, en vertical, cosa que no existia. Aquests protocols nous. Sí. Això seria també un producte del projecte.
1: En vertical, que seria en un penya-segat, per entendre'ns?
0: En un penya-segat, sí, sí. Sí, els protocols, amb mesures de seguretat molt importants, clar, i això. Després també s'ha provat amb la Gazania, aquesta que us deia, aquesta mena de margarida, sí, s'ha provat diversos protocols amb no gaire èxit, la veritat.
1: Bueno.
0: Torna. Fins i tot s'ha provat, i bueno, això és un resultat, diguem-ne, no sé si dir bo, però almenys pot estalviar feina, perquè s'ha provat amb dosis baixes d'un herbicida, el Roundup, o com, no sé com li diuen, jo conec el nom químic, no el nom comercial. Bueno, el cas
1: bueno, pots dir també, el glifosat, crec que és. És el glifosat, oi?
0: El glifosat, sí. Doncs el glifosat aquest, el que fa, o sigui, sí que mata la planta, però no mata el vermell de baix. Aleshores, no val la pena gastar glifosat.
1: Bueno, i a més, també val a dir que el glifosat és altament tòxic i que perjudica altres espècies.
0: Sí, tot i que estava fet en dosis molt, molt, molt diluïdes, eh? I fins i tot en dosis molt diluïdes sí que mata la planta, però no això. I sí, el glifosat és veritat que té molt mala premsa, el glifosat, sobretot perquè si passa la cadena alimentària humana, però bueno. En qualsevol cas, no val la pena gastar glifosat amb la Gazania.
1: Home,
0: jo
1: soc molt partidari de l'extracció manual, però sempre, sempre feta amb la supervisió d'una entitat que tingui, doncs, uns coneixements mínims,
0: clar,
1: per fer aquesta supervisió. Sí, sí. És a dir, pots anar tu...
0: La Diputació de Girona, que són superexperts en el tema i ja fa molt temps que ho porten. De fet, ells van fer saps la illa de Port Lligat, que està davant d'allà de la casa d'en Dalí, de Siuets?
1: Bueno, no conec la zona, potser la Marina...
0: Bueno, doncs hi ha una illa allà a Port Lligat i fa uns anys és que era completament rosa.
1: Ai.
0: Vol dir que era completament rosa de fulles de flors de carpobrotus. I aleshores això han controlat realment la presència d'aquesta planta a la illa en un entorn que té valor, ja té valor paisatgístic de per si, però també té valor, diguem-ne, històric, artístic, pel tema d'en Dalí. I això, després, com a resultats del projecte, també, bueno, tenim els mapes de risc per unes unes 15-17 espècies molt importants. Aquests mapes de risc ja estan disponibles.
1: Molt bé.
0: I ara estem treballant en implementar una aplicació per tal que els gestors de parcs i així el puguin utilitzar i això, decidir quines espècies han d'editar més. I bé, com a resultats, hem aconseguit que bastants municipis, amb algunes empreses de producció de plantes, tot i que encara ho estem treballant, però molts municipis o ens supramunicipals facin servir, o sigui, s'adhereixin al codi de conducta per la no distribució. I això, bueno, també un altre resultat seria xarxa voluntaris, la conscienciació ciutadana que hem fet, que són coses que quan acabi el projecte també hauran d'intentar mantenir en
1: el
0: temps.
1: Molt bé, i per finalitzar, que ens queda poc temps, sí. Sònia, sí. Jo crec que aquesta part que s'està fent, que esteu fent vosaltres a dins del Parc Natural del Cap de Creus, és una llavor, mai millor dit, per unes actuacions que s'haurien d'extendre molt més enllà del Parc Natural. I ho dic per una raó molt senzilla. Perquè si tenim focus de planta invasora al perímetre d'un parc natural, per molt bé que tu gestionis l'interior del parc natural, sempre acabaran aportant doncs, noves poblacions a dins del parc. No? Per tant, la lògica és, si tenim una espècie conflictiva, com pugui ser aquestes que esmentaves, carpobrotos o punties, etc., anem a fer una actuació a nivell de tot el litoral, de tota la costa de Catalunya. Ja sé que això no és competència ni de l'Institut Botànic, ni d'una diputació.
0: No, però la Generalitat, ja et dic que tenim bona sintonia i tenen bones intencions. L'altra cosa és que arribin a tot, també. Però sí que, per exemple, en el cas del codi de conducta, hi ha la idea de que aquest codi de conducta del projecte, és a dir, aquest codi per fer que la gent no es vengui plantes invasores, vamos,
1: sí.
0: Doncs simplement a nivell català. I sí, realment aquest projecte s'ha fet al Cap de Creus i a la Costa Brava, però és que es podria exportar a altres zones, com a Tarragona i així, però a moltes altres zones.
1: Sí, molt bé. Doncs esperem que així sigui, Sònia, perquè, com comentava fa una estona, la Diputació de Tarragona té un projecte que és un camí de ronda que passa per terrenys, són terrenys de la Diputació, és aquest preventori de la Sabinosa, que és un antic sanatori, un antic hospital que ja no fa molts anys que està enrunat, i ara hi volen fer un camí de ronda, i justament aquest camí de ronda, per on passa? Doncs justament on hi ha les espècies emblemàtiques, les espècies més interessants a nivell econòmic. Lògic, no? I és això el que s'hauria de també intentar, doncs, que les administracions tinguin tot el coneixement, tinguin tota aquesta informació i totes aquestes accions que vosaltres desenvolupeu, que arribin també des de la Diputació de Girona a la Diputació de Tarragona. Seria magnífic que hi hagués aquesta col·laboració.
0: Sí, estaria molt bé. Sí, jo pel que sé, a la realitat sí que són sensibles al tema, eh? De veritat, a més hi ha gent molt maca i que treballa molt bé, però clar, de vegades fan el que volen. Bueno, tots fem una mica el que podem, però...
1: Bueno, al final és una qüestió de
0: diners. La idea la tenen.
1: És una qüestió de diners, que no n'hem parlat, però ens pots dir ràpidament quina és la dotació d'aquest projecte LIFE? De quines quantitats de diners parlaria?
0: Aquest projecte LIFE, la dotació total és 1.400.000 euros. Tampoc és moltíssim, però... Però no són 1.400.000 euros que els puguis veure així en efectiu, eh?
1: Ja.
0: Perquè l'AIFE et cofinança els projectes, d'acord?
1: Ah, molt bé. Llavors,
0: tu, les altres institucions han de posar també recursos. I, per exemple, en el cas de la CSIC, en el cas de la majoria d'institucions, els recursos que posen són hores de feina, com per exemple les meves, no? Que he estat treballant aquí. Aleshores, en realitat, és a dir, globalment és 1.400.000 i pico, però, en realitat, un segon, si ho tinc aquí...
1: És molt més. És una quantitat, entenc, que és molt més gran.
0: És un finançament dels 5... O sigui, ens han donat, en euros, que puguis comptar, uns 800.000 euros. 840.000 euros.
1: Déu-n'hi-do. Bueno.
0: Per 5 anys. Però sí, clar, és cofinançat perquè, clar, volen també que també posis, no? I, bueno, és això que es diu el cofinançament.
1: Correcte, molt bé. Molt bé, jo crec que...
2: Ho hem de deixar aquí, efectivament.
1: Exacte, ha quedat molt ben explicat,
0: molt bé.
1: Sònia, moltes gràcies.
0: Vale,
2: moltes gràcies, Sònia, per atendre'ns un cop més, i moltes gràcies a tu una setmana més per venir aquí a Arran de Mar, Joan Ramon Mendt, doncs veiem la setmana que ve, no?
1: Molt bé, perfecte. Gràcies.

0: Encarem ara la recta final de la Ronda Mar d'avui i anem cap al Maresme perquè és temps de maduixes i ara segur que ens faran venir ganes de menjar-ne perquè tenim l'Oriol a punt de parlar amb una productora de maduixes d'Arenys de Mar per saber què és el que fa tan especial, úniques i exageradament més bones que les que fan al sud d'Espanya, Oriol.
1: Doncs, efectivament, Marina, ho deies bé, eh? Les maduixes del Maresme són úniques i avui en volem parlar aquí al programa Ram de Mar perquè això de cultivar-les al costat del mar segur que hi té la seva importància. Per parlar d'aquestes maduixes de la zona del Maresme, tenim amb nosaltres, a través del telèfon, la Rosa Maria Pruna, del Soc Pagès, d'aquí d'Arenys de Mar. Rosa Maria, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, ja les tenim aquí, eh? Ja estem en plena temporada de maduixes. Bé, de fet, ja fa dies que en podem menjar. D'aquestes maduixes d'aquí, eh? Maduixes del Maresme. Què tenen aquestes maduixes que no tenen la resta, Rosa Maria?
2: Doncs mira, jo la principal diferència la veig que l'avantatge que tenim al ser producte a quilòmetre zero el podem collir al punt òptim de maduració. I és quan les trobem més dolces i al no haver passat també per càmeres frigorífiques, doncs també les trobem més aromàtiques, o sigui, molt, molt més bones en tots els sentits.
1: Mm. I tant, com són les maduixes d'aquí del Maresme? És a dir, si les hem d'explicar a algú que no les ha tastat mai, com li diem que són?
2: Jo li diria que són toves, més toves que els fresons de Huelva, aromàtiques, i que la concentració de sucres és més intensa.
1: Mm-hmm. Per tant, per això les notem més dolces, eh?
2: Sí, no és que el fresó de Huelva sigui dolent, no, però és diferent. Jo diria, és diferent. S'ha de provar la del Maresme i quan proves la del Maresme ja, és que ja no vols de l'altra.
1: Sens dubte tenen alguna cosa especial, no tenen res a veure amb les cultivades en altres llocs.
2: No tenen res a veure. No, a més, vulguis o no, a Huelva ho fan tot molt industrialitzat, són amb hivernacles. Aquí, per exemple, hi ha molts pagesos que les fem a l'aire lliure. La brisa d'aquí, del Maresme, del mar, és que són molt punts a favor. A més, el que et comentava, al ser aquí producte a quilòmetre zero, pots collir el punt de maduració. Una maduixa de Huelva de transportar, l'han de collir més verda perquè aguanti. És que no té res a veure, són dos productes completament diferents. Mm. Són vermells, però completament diferents.
1: Sí, sí, físicament es poden assemblar una mica, evidentment s'assemblen, són maduixes,
2: sí.
1: Però no tenen res a veure.
2: No té res a veure. Potser si ho comparéssim amb un peix, és com comparar un peix del Mediterrani amb un peix de piscifactoria. Mm-hmm. Són peixos igual, però el sabor no té res a veure.
1: Sens dubte. Crec que amb aquest exemple queda claríssim el que volem explicar avui amb les maduixes. En teniu gaires de maduixes, vosaltres?
2: Doncs mira, fins fa 2-3 anys en sembràvem de 16.000 a 18.000 plantes,
1: uh-huh.
2: Però per coses de circumstàncies vam haver de deixar la finca que portàvem i ara la finca que tenim és més petita i només en tenim entre 2.500 i 3.000. Però n'havíem arribat a sembrar, el que et dic, 18.000 plantes.
1: Déu-n'hi-do.
2: Que són moltes tones de maduixes, sí, sí, sí.
1: Clar, això que anava a dir, no, ara no m'imagino quina extensió són 18.000 plantes de maduixes, ja imagino, 3.000 ja se'n fan, que també ha de ser bastant grosset, però clar,
2: sí,
1: evidentment són menys.
2: Sí, amb les 18.000, perquè m'entenguis, havia de collir maduixes matí i tarda, i collia una quarta part del camp, o sigui, era un constant.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I de quines varietats, Rosa Maria, quines són les varietats de maduixa? Perquè parlem de la maduixa del Maresme, però també hi ha varietats de la maduixa, no tot sí. És la mateixa.
2: Sí, aquesta és una altra. La gent el que no sap és que, per exemple, les plantes d'aquí al Maresme, totes són procedents de Califòrnia.
1: Uh-huh.
2: O sigui, allò que diuen varietat autòctona, no.
1: Uh-huh.
2: Són exportades de Califòrnia. A més, just tots els noms de les varietats són poblacions d'allà.
1: Ah, sí?
2: I sí, són poblacions d'allà. Sí, sí, d'allà, a la zona de Califòrnia. Tu busques per Google la ciutat de Pájaro, la ciutat de Gaviota, la ciutat de Sabrina, la ciutat d'Albion, la ciutat de Monterrey... Tots són poblacions d'allà, de Califòrnia. I llavors, aquí antigament se sembrava molt la Pájaro, uh-huh. I la Gaviota. Nosaltres sí. La gaviota la seguim fent, que és una maduixa que és molt fosca i se li noten molt els piquets aquests que tenen la maduixa. En comptes de ser negres, són més aviat groguets.
1: Sí.
2: I és una maduixa que si vols fer marmelada és boníssima. I llavors la Sabrina és una maduixa una mica més gran, que s'assemblaria al maduixot de Huelva, que a vegades la veu la gent i et diu, oi, no és d'aquí. No, que sí que és d'aquí. I quan la proves és més dura, és sucosa, és un gust espectacular. Si vols fer un pastís, si vols fer-les amb nata, que te quedi més ferma. Uh-huh. És el que et comentava, la diferència amb la gaviota. La gaviota és més tova, més dolceta, i la Sabrina seria un maduixot més consistent, uh-huh, més grandet, més semblant al de Huelva, però amb sabor de maduixa d'aquí.
1: Clar, perfecte. Ara deies això dels noms de les varietats. Clar, jo pensava, pàjaro, gaviota, clar, tot ho veia del regne animal, això, no pensava pas en cap moment en què fossin ciutats de Califòrnia, eh?
2: Sí, la gent que ens està escoltant, si té un moment i ho busca per Google, ja veurà. És que totes les varietats de maduixa que tenim són ciutats d'allà a Califòrnia. I també és veritat que també tenim alguna varietat francesa, com la Garriguet, que són unes maduixes més petitones i més aromàtiques.
1: Clar. En qualsevol, totes aquestes varietats, fetes al Maresme, són més bones, que sí?
2: Sí, el clima i el tracte que hi tenim. És que és un tracte directe, i el bo que tenim és que quasi tots els productes que tenim a la zona te les venen ells mateixos. Uh-huh. I què més bo hi ha que poder comprar un producte directament a la persona que el produeix. Uh-huh. És que és una confiança total.
1: Sí, sí, sens dubte. El fet de poder comprar això directament, sí, les maduixes al productor, acabades de collir, això no té preu.
2: Sí, a més, amb la confiança que vulguis o no en tema de productes químics i tot això, pues, que clar, també el no tenir transport, necessitar transport, no hi has de posar-hi tant producte. Per exemple, la de Huelva porta una capa, una pel·lícula per sobre, si t'has fixat que brillen molt,
1: sí,
2: perquè durin més les maduixes. La d'aquí, això, per exemple, no li posem.
1: Clar. Sí, sí. Recordo, Rosa Maria, quan parlàvem de pèsols, no fa pas gaires mesos, fa unes setmanetes parlàvem de pèsols, sí, i ens deies, amb les maduixes la gent d'aquí les aprecia molt, busca la maduixa d'aquí. En canvi, amb el pèsol, amb això no passa, deies.
2: No, perquè el pèsol és que és un producte que et surt car. Uh-huh. I la maduixa et surt més cara que comparada a Huelva, però és com allò de dir, val la pena.
1: Clar.
2: Saps què et vull dir?
1: Sí, sí.
2: Dura poc, també és veritat que, per exemple, fruita de temporada no tens per triar, uh-huh, llavors la maduixa té tirada, el pèsol doncs pots fer, jo què sé, bleda, mongeta tendra, col, és que vull dir,
1: clar,
2: hi ha mil altres verdures, mil altres alternatives, però és que la maduixa jo diria que és la reina, és com un tomàquet a l'estiu, uh-huh, qui no li agrada una manera de bon tomàquet a l'estiu?
1: Clar, no té comparació, és a dir, no la pots substituir amb gaires coses que siguin iguals.
2: No. La maduixa, bueno, és que la maduixa d'aquí és brutal. Mm. Amb una miqueta de vinagre que deixis anar el seu suc, una mica de sucre, i si tens una bona nata, doncs ja està. És que triomfa, si tens convidats a casa, maduixes. Si has d'anar, no sé, a casa d'uns amics de Barcelona, de Lleida, d'on sigui, porta'ls i maduixes de postres, és que triomfaràs.
1: Mm. A més, això que deies, que combinen amb tot, perquè ara deies aquesta, amb què les podem fer, deies amb nata, etc. També penso en xocolata, penso en suc de taronja, és a dir, hi ha tantes possibilitats.
2: Sí, és que si fas una fondue de xocolata, sí, és que les maduixes són... I avui en dia que pots fer marmelada i posar-la per sobre d'una carn o... Mm-hmm. És que mil vegaries, o l'amanida, no sé si l'has provat mai a l'amanida.
1: A l'amanida, per exemple.
2: Amb els contrastos de sabors, sí, sí, boníssimes.
1: I ara pensàvem una marmelada d'aquestes de maduixa, fins i tot amb algun formatge que hi lligui, també, perfecte.
2: Sí, exacte. Sí, sí, és que ja dic que són... És que és brutal, és com la maduixa d'aquí, és que no hi ha res, no hi ha res.
1: Jo crec que qui ens estigui escoltant, Rosa Maria, marxarà corrents ara mateix a buscar maduixes del Maresme on sigui, perquè de tan bé que n'estem parlant, jo crec que si algú es resisteix a anar-ne a comprar, no sé per què,
2: Sí, jo dic, i sobretot, si podeu, pregunteu les varietats i si us diuen que són gaviota, agafeu-les. Mm. Que no trobareu una maduixa igual.
1: Mm, sens dubte. També et volia preguntar, Rosa Maria, per altres fruites de temporada, altre producte de l'hort que sigui ara mateix temporada, a part de les maduixes, Si ara ens acostem doncs, a una agrobotiga, al Soc Pagès mateix, què és el que ens podeu oferir, a part d'aquestes maduixes tan bones que n'hem fet tanta propaganda?
2: Sí, mira, ara mateix és poqueta coseta, el que seria la temporada d'aquí a la zona. Per exemple, tens fruita de la península, com serien préssecs, albercocs, meló, síndria, les primeres cireres, però tot això ve de la zona d'Almeria i Múrcia perquè fa més caloreta. Clar. Llavors allà surten abans, es podria dir. Mm. Llavors d'aquí tindríem els primers nespres, les taronges encara són bones, les mandarines ja s'han acabat. Ara aviat tindrem les primeres cireres de Sant Climent de Llobregat, de la zona de Lleida, la pruna mirabolant, que és una pruna que només dura 15 dies, que és molt bona. I bàsicament seria això, la fruita que tindrien de temporada.
1: Poqueta, però vaja, ja augura que anem de cara al bon temps, que anem de cara a l'estiu, eh?
2: Sí, per exemple, aquesta setmana s'ha notat molt amb les síndries, perquè fins ara les síndries eren de la zona de Senegal i ara el ser de producte d'Espanya i fer aquesta calor que està fent aquests dies, la gent també està tirant per comprar ja síndria.
1: Sí, sí, perquè tenim uns dies ja que es nota la calor i ja sembla que estiguem a l'estiu, ja ens ve de gust del producte d'estiu ja.
2: Sí, perquè la veritat, les hores de sol fa molta calor i al matí al vespre fa fresqueta, vull dir, ja ve de gust la fruita, la veritat, sí. Mm.
1: I tant. Doncs una molt bona ocasió per menjar maduixes, eh? Ara que n'és temporada, maduixes del Maresme, evidentment, perquè ja no cal que n'expliquem res més, eh? Que ja ho hem fet sobradament.
2: Sí, em sembla que en 5 minuts hem explicat... És el que deies tu, que qui no li vingui de gust menjar maduixes avui, em sembla que poca gent, eh?
1: I tant, seguríssim, seguríssim. Doncs vinga, a comprar maduixes, a menjar maduixes del Maresme, que realment val molt la pena. Rosa Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i sort, sort a l'hort, sort amb les collites, que faci bon temps, que faci el temps que es necessiti perquè els horts tirin endavant, perquè tot això també és un món i els pagesos sempre heu de tenir un ull mirant cap al cel, per tant, que tot vagi bé i que sigui una molt bona temporada de tot el que cultiveu.
2: I gràcies a vosaltres per preocupar-vos dels productes d'aquí la zona i així ens ajudem entre tots.
1: Perfecte.
2: Merci, bona tarda.

així arribem al punt final del programa d'aquest dimarts 5 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Si vols tornar a ser tu, ja no faig el mort sempre
1: viscut, potser a la deriva, però mai de... Els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
7: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
6: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
7: Dilluns, dia de descans.
6: Telèfon 93 792 35 46.
7: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha proposat que els casos asimptomàtics d'antivirus i els contactes del risc del creuer afectat que es troba a Cap Verd siguin evacuats des del país africà sense fer escala a les Illes Canàries. Segons han apuntat fons al Ministeri de Sanitat, no es descartaria fer una aturada a les illes en cas que durant el trajecte de tornada apareguessin nous casos simptomàtics. Un equip d'epidemiòlegs revisarà aquesta tarda el creuer de luxe afectat per aquest brot d'antivirus per determinar la pròxima ruta del vaixell. El virus ha fet 3 morts a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades més. Hi viatgen 5 catalans que estan bé. Ho ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte i a més estan tranquils.
1: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. I sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
3: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
1: I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys a Tortosa el 19 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya i el 161è des que es van començar a recollir dades oficials el 2012. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a la UCI de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. El centre sanitari va alertar els Mossos i van obrir una investigació. Pallars Actiu impulsa la recuperació de cereals antics com l'espelta petita per produir una farina de qualitat i de proximitat, una iniciativa que vol reforçar el sector primari als Pallars i generar un valor afegit amb productes més sostenibles i diferenciats al mercat. Els primers resultats d'aquest estudi s'han allargat durant 3 anys i són positius i destaquen l'adaptació de l'espelta en condicions precisament de sequera. I la Fira de Videojocs Clàssics Retro Barcelona torna el 16 i el 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb una edició que comptarà amb 8.000 metres quadrats que permetran instal·lar més de 4.000 punts de joc originals entre arcades, consoles i ordinadors.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Bona tarda a tothom i benvinguts al tercer trimestre de Cinera FM.
1: Amb veus noves, però amb la mateixa energia de sempre.
0: I encantats de poder donar el tret de sortida del nostre tram de temporada.
1: Des del pati de l'escola!
0: Ni menys. Avui que tenim l'escola de Sala Família, estan vinguts a veure la mostra de la nostra setmana cultural.
1: Ja ho pots ben dir. Quin goig fa l'escola amb l'exposició de tots els treballs que, des dels més petits fins als més grans, hem fet al llarg d'aquesta setmana.
0: I nosaltres tenim el plaer de fer-ne la transmissió en directe.
1: Quin honor, Bruna!
0: Ja ho pots ben dir. Marcos, estic emocionadíssima.
1: Doncs no tenim temps per perdre, eh? Som-hi! Sí.

0: Tu saps per què ahir s'estaven regalant roses i llibres?
1: És que no saps res sobre la diada? No saps la història sobre la princesa, el cavaller i la malvada bèstia?
0: Quina bèstia? Em fa por com a nius.
1: Parlo sobre el drac de la llegenda de Sant Jordi.
0: Però què dius? És que és malvat.
1: Si és un drac... Esclar, drac... Dracs, criatures mitològiques reptilianes plenes d'escames i amales que representen el mal, el caos i la destrucció.
0: Has tret de Google, això.
1: Sí. Tu no et poses a memoritzar a casa tot el que llegeixes?
0: No, tu sí.
1: Sí.
0: Curiós.
1: En fi, per què t'estranya que pensi que un drac és dolent?
0: Doncs, per exemple, perquè a la cultura asiàtica els dracs representen la saviesa i la bona sort. Són adorats com déus. De fet, allà, els dracs són com una espècie de serps, que també volen, però no tenen ales.
1: Uala! Doncs aquesta descripció de drac em recorda a una llegenda catalana en la que el drac sí que és bo.
0: Quina llegenda?
1: La del drac de Banyoles.
0: Banyoles? Això no és un poble?
1: Exacte! Aquesta és la història d'un drac que...
0: Ara ve quan t'enralles, oi?
1: Em deixa d'explicar la llegenda o no?
0: Sí, però calma't, sisplau.
1: A veure, aquesta és la història d'un drac que vivia a l'estany de Banyoles durant l'època en la que va regnar l'emperador Carlemany i que atemoritzava tothom, persones i animals. Una vegada que l'emperador passava per allà, va decidir anar a matar el drac. I per sorpresa de tothom, el drac era tan fort que no el van poder vèncer ni amb les millors tropes. El drac semblava invencible fins que va arribar el monge Sant Mel. Aquell simple monge, només amb el poder de les paraules, va domar la bèstia. Aquell drac es va convertir en la seva mascota i quan el Sant va morir, es va quedar plorant al costat de la seva tomba, fins que va morir per deshidratació. Encara que hi ha qui diu que se'l pot veure a l'estany.
0: Quina història més bonica! O sigui, que el drac de Sant Jordi va acabar igual, oi?
1: Molt em temo que no.
0: Pel teu to de veu, sospito que el van matar, no?
1: Exacte.
0: Doncs, Amanda, estàs plorant?
1: Sí, és que ell només s'estava alimentant i m'agradaria haver-lo pogut investigar a fons.
0: Tu per la ciència tot,
1: Esclar, de fet, saps que hi ha uns animals que es diuen dracs i si sabem que existeixen?
0: Espera, ja sé de què parles. Dels dracs de Komodo.
1: O sigui que tu també domines una mica, eh? Vaja'm, què saps i si et deixes algun detall ja el diré jo.
0: Doncs mira, jo el que sé és que viuen a Komodo i que la seva saliva és com un verí que si et mosseguen et maten.
1: Bueno, et poden matar, sí. Però... Mira, també poden medir fins a 3 metres i pesar 90 quilos. Òbviament, són els rèptils més grans del món.
0: També en sé de dracs marins, el Leviatà, que forma part d'una llegenda molt antiga.
1: I ens en pots parlar?
0: Sí, el Leviatà és un drac marí que està al fons del mar, que deien que pels voltants del segle X matava animals i trencava vaixells.
1: Quina por! I després t'estranya que pensi que els dracs són malvats.
0: És que això no era un drac, era una bèstia, un monstre.
1: En fi, crec que ens hauríem d'anar acomiadant, que encara queden més seccions. Per exemple, d'aquí una estona, t'ho explica que t'ho dits, oi?
0: Ei, no facis spoiler.
1: Sorry!
2: Tan pobre però tan ric, que vist somiant que vist... All right.

0: Ràdio Arenys.
1: Si busques bona música, escolta'ns. Ràdio Arenys.
0: La primera.
2: Ara per fi estem sols.

0: espereu que estigui rendint escoltant aquest programa. A nosaltres ens fa molta il·lusió. Fer directe i més el dedicat a Sant Jordi, una festa que ens encanta. Oi, Coral?
1: Sí, ens encanta a tots i a totes els alumnes de l'escola
0: però noi, si no, ja, jo no deixo de tindre un dubte. Amèlia, me'l pots respondre?
2: Sí, esclar, Franco, jo respon qualsevol dubte que tinguis, però quin és el dubte?
0: Que em podries refrescar una mica la història del Sant Jordi? De debò, Franco, si fa anys que ens l'han explicat. Bé, no passa res, ja que estem l'explicarem per qui no les sàpiga. I tu, Franco, estigues ben atent.
2: Mira, la història de Sant Jordi va començar quan un poble de Catalunya es va adonar que hi vivia un drac a la vora del seu poble i sovint s'apropava a la vila per alimentar-se. I els habitants van començar a fer un sorteig per elegir el menjar del drac. Un dia li va tocar la princesa, la filla del rei, i quan el drac va agafar la princesa i se la va emportar a la seva cova, va aparèixer el gran cavaller Sant Jordi i la va salvar. Quan el cavaller va matar el drac, va sortir molta sang i de la sang va sorgir una preciosa rosa que el cavaller li va regalar a la princesa.
0: Ah, sí, ara ja me'n recordo.
2: Sabeu? L'altre dia
0: vaig veure per Google que durant l'edat mitjana la noblesa catalana celebrava el dia amb tornar a jugar.

0: ara per fi estem sols.
1: Vaig néixer en un lloc afortunat on la platja toca la muntanya.
2: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: som en Marcus i jo, l'Abdec, i nosaltres us explicarem què ha fet cada curs de l'Escola Cinera durant aquesta magnífica setmana cultural. Endavant, Marcus!
1: Gràcies pel torn de paraula, Abdec.
0: Doncs mira, començarem parlant sobre què han fet els més petits de l'escola. A Educació Infantil han estat treballant la llegenda de Sant Jordi mitjançant alguns tallers i concretament els dissenys n'han preparat una obra de teatre que van representar ahir a la tarda, mentre els mitjans, per la seva banda, han treballat rodolins de primer, endivinalles de segon i auques a tercer. I pel que fan els més grans de l'escola, a quart, han estat treballant microteatre sobre la prehistòria. A cinquè, han fet un curtmetratge basant en Rònia, el llibre que s'han estat llegint pel curs del gust per la lectura. I finalment, a sisè, han estat fent teatre als matins i periodista per la tarda.
1: Carai, tu, estem a tope!
0: Ja pots ben dir.
1: I ja que hi som, aprofitem una mica per allargar una mica la conversa, que m'està agradant això de parlar per la ràdio. I us anunciem que els alumnes de sisè estem preparant una superhora de teatre per participar a la mostra de teatre d'Arenys de Mar, que celebrarà els horaris. El dissabte 16 de maig actuaran els de sisè A i el dia 17 de maig els de sisè B. Totes dues representacions es faran al voltant de les 6 de la tarda.
0: Vinga, agafeu tots un llapis i un paper i anoteu. Dissabte 16 i diumenge 17 de maig a la tarda.
1: Us hi ha

0: tarda. Som en Farell, en Juan i jo, en Teo. I us donem la benvinguda a la secció més divertida del programa d'avui.
1: El Xapolís!
2: Comencem. Vinga, cadell, arranca.
3: Sabeu per què el cavall de Sant Jordi no volia apropar-se al drac? Perquè havia llegit a Wikipedia que el drac feia barbacoes. No volia ser el prop principal.
2: Aquesta és una impressió, però ara en Teo ens ho explicarà una altra.
0: A veure si aquest us agrada. Sabeu que el drac de Sant Jordi està en dieta?
2: Ah, sí? I què menja?
0: Només cavallers light i princeses desnatades.
3: Aquest m'ha agradat. A veure si en Juan en sap algun altre.
2: Doncs clar que sí, Fadell. Els meus acudits són els millors.
0: Sí, sí. A veure si el teu m'agrada.
2: Què li diu un llibre de mates a un llibre de poesia per Sant Jordi?
0: I què li diu?
2: Tinc tants problemes que no estic per romàgios.
0: Aquest a mi no m'ha agradat. Sabeu per què?
2: Segurament perquè no t'agraden les mates, oi?
0: Exacte, les mates a mi no m'agraden. Així que millor canviem de tema. Vinga, Juan, llancem un altre.
2: A veure si aquest us agrada. Sant Jordi treu l'espasa per matar el drac i el drac crida. Espera, espera, no em matis. Per què no? Pregunta el cavaller. Perquè si em mates, ja et faré el reportatge amb la princesa per penjar-ho a l'Instagram.
0: Ostres, aquest m'ha agradat molt. Jo també sé un acudit que us agradarà molt.
2: A veure si el teu és graciós.
0: Sant Jordi arriba a la cova i crida. Drac, surt si ets valent. He vingut a salvar la princesa. Que el drac respon des de dins. Ara no puc, que m'estic descarregant un llibre digital i aquí dins no tinc cobertura. Torna l'any que ve.
3: Oh, el teu ha sigut molt...

0: No, però jo no vull esperar l'any que ve. Però és un acudit que l'has oblidat. Ai, clar. Quan? Explica'n un altre, que els teus m'agraden. Sant Jordi li diu al seu cavall, perquè no vols galopar? I el cavall respon, perquè no tinc el xip del veterinari i hi ha un control dels Mossos a la sortida del poble. Ves la peu, que camina saludable.
1: Ostres, aquest m'ha agradat molt. Crec que hauríem de deixar aquí. Sempre és millor retirar-se quan estàs de dalt de tot.
0: Ben pensat, parell. Fins aviat.

0: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
1: Somriures de la meva gent.
2: El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit.
3: Bona tarda a tothom. Som la Laia i l'Amèlia i esperem que estigueu a dins tant com nosaltres amb el programa especial de Sant Jordi. I ara anem amb una nova secció. I de què parlarem en aquesta secció? Home, doncs continuem amb Sant Jordi, és clar. Mira, Laia, acabo de tenir una idea. Perquè aquesta secció sigui ben xula, podríem demanar a les diferents famílies que estan passant per aquí què és el que opinen sobre la Diada de Sant Jordi i la nostra mostra cultural. Sí, quina bona idea. Justament avui és el dia perfecte per entrevistar. L'escola està a petar. Ja veus, avui tindrem una bona feina. Doncs comencem? D'acord. Vinga, Amèlia. Allà en tenim uns. De qui sou família?
4: Hola, jo soc família del Teo i de l'Au Fradera.
3: Molt bé, ara la segona pregunta. Què és el que significa per vosaltres la Diada de Sant Jordi?
4: Ostres, així en general una diada per estar en família, per celebrar una llegenda extraordinària i per fer país, sobretot fer país.
3: I vosaltres creieu que la llegenda és certa?
4: Segur que no, però com diuen els italians, si no ne vera, ben trovato. Per tant, molt bé.
3: D'acord, moltes gràcies per respondre les nostres preguntes. Esperem que segueu així gaudint de la nostra fira cultural. Amèlia, no estàs gens malament, eh? Això és molt guai.
5: Tens tota la raó, Laia. Jo estava una mica nerviosa, però en realitat és molt xulo.
3: Ja veus, però hem de seguir. I ja tenim la segona família. Com us dieu i de qui sou família?
6: Hola, bona tarda. Jo sóc l'Aitor i sóc el pare d'en Bru Guirao i la Julieta Guirao.
3: Doncs ara, família Guirao, us farem unes preguntes de Sant Jordi, d'acord?
6: Perfecte.
3: Bé, doncs, primera pregunta. Us agrada celebrar la tradició de Sant Jordi? I si us celebreu, què és el que feu?
6: Sí, ens agrada molt celebrar-ho i des de que som nadons, ells els hem fet cada any una foto des que érem bebès i és algo que tenim molt arrelat.
3: Molt bé. Segona pregunta. Vosaltres regaleu llibres o roses?
6: Nosaltres regalem llibres i roses. Tant pels nens i per les nenes hi ha llibres i roses per igual.
3: I per acabar, l'última pregunta. Què us agrada més que us regalin, llibres o roses?
6: Doncs tant, eh? La veritat és que ens agraden totes dues coses. És molt guai, ens agrada molt.
3: Gràcies, esperem que seguiu gaudint tant com nosaltres a la fira.
5: Laia, a tu t'has regalat algun cop un llibre o una rosa al guant especial?
3: A mi només llibres, i ha sigut la meva família, però mai un noi, i a tu? A mi igual, i francament, si m'ho regalés un noi em faria molta vergonya. Ja em fa vergonya que m'ho regali la meva família, doncs imagina't.
5: Doncs aquí tenim una altra família.
3: Sí, la tercera família. Que us ve de gust contestar les nostres preguntes tan fantàstiques?
7: Hola, bona tarda i tant. Nosaltres som la família del Biel Rossell.
3: Doncs comencem per la primera. Vau fer alguna activitat especial per Sant Jordi?
7: Vam anar a veure la representació que feien davant de la plaça del Mercat a Sant Jordi.
3: Molt bé, seguim família. Què és el que més us agrada d'aquesta tradició?
7: Doncs ens agrada molt perquè és un dia molt bonic, és molt especial. Els carrers s'omplen de roses, de llibres, de gent doncs, passejant amb la família, amb els amics, gaudint del dia.
3: Que bé que ho esteu fent, nois. Aquesta pregunta és important. Quins llibres heu regalat o us agradaria que regalessin?
7: Nosaltres hem regalat un de la Miriam Tirado, i un altre també, que és així de futbol.
3: Doncs moltes gràcies per respondre a les nostres preguntes.
5: Laia, crec que ha arribat l'hora que tu ja saps.
3: Quina hora?
5: Doncs de passada sessió. Sembla que ja hem començat amb les recomanacions.
3: Sí, bona idea. Seguim amb més recomanacions després d'aquesta cançó.

0: continuem amb les recomanacions literàries.
1: Sí, i per això tenim aquí a la Berna, que és una de les encarregades d'estar a la biblioteca de l'escola, perquè ens faci unes quantes recomanacions de llibres per tots els cursos.
0: Exacte, Laia, molt bé. Però abans de començar amb les recomanacions literàries, Berna, a tu t'agrada la tradició de Sant Jordi?
2: A mi m'encanten les tradicions, la de Sant Jordi per descomptat també, i més un cop vist passat el dia de Sant Jordi, que vam tenir ahir un dia fantàstic, tot ple de gent a la Riera. És el dia dels enamorats, però amb majúscules. No hi ha res com que et regalin una rosa i et mirin els ulls i llavors tu els expliquis, els regalis un llibre, doncs què més es pot demanar?
1: Aquest any t'han regalat o has regalat algun llibre aquesta diada?
2: Sí, me n'han regalat un que es diu El Germanet i jo n'he regalat un altre que no me'n recordo com se diu, però que és d'aquest creixement personal.
0: I ara, què et sembla si et recomanes uns llibres pels més petits de l'escola? Tu que en saps tant?
2: Mira, exactament no seran les recomanacions, però com que tenim la Llúcia que sempre va congeniada amb l'Èlia de la Fosforera, hem fet una cosa superxula, que és ens ha presentat tres propostes i els nens se'ls ha explicat i tot, i ells mateixos han triat el que triaven, val? I llavors ens han sortit coses tan boniques com un llibre pels petits que es diu Eure, o un altre que és més gran que es diu Gata Rebel, sí? I després també un així més de cicle superior, que hi ha coses de natura i de conèixer l'entorn, no? Qui coneix l'entorn se'l pot estimar, doncs és un que es diu de Memòries del Bosc. Vale? Però llavors també tenim la sort que l'Èlia ens recomana molts llibres de coneixement. Els llibres de coneixement tenen la idiosincràsia, que no són com una pantalla que es va actualitzant en tot moment, però sí que són palpables i, per tant, els llibres de coneixement que ens aporten coneixement estàtic s'han d'anar renovant cada 2x3. I un dels que ens ha recomanat és el llibre de les muntanyes catalanes, perquè això de fer excursions i ara que tenim la primavera tan fantàstica per visitar, doncs ens fa unes recomanacions del nostre entorn que segurament moltes vegades no coneixem i en canvi ens ho fa molt més proper pels nens. Són llibres tots infantils, eh?
0: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Moltes gràcies a vosaltres i molt bona feina a tots.
1: Sí, moltes gràcies, Berna.
0: Laia, ja és hora de plegar.
1: Ja, a mi també m'ho sembla, però ha estat molt guai.
0: Sí, ens hem passat...
1: Genial! I fins aviat!

0: dorms, però com pot ser?
1: Ahir em vaig passar tota la tarda passejant i mirant paradetes i estic rebentada.
0: Vinga, desperta, que ja he dit que avui tenim una visita molt important.
1: Ui, sí, és veritat que s'entrevistarem a la Caputxeta Vermella.
0: A la Caputxeta Vermella? I per què no m'ho dic?
1: Jo pensava que ho sabia.
0: Sabia que era algo important, però no que fes la Caputxeta. Quins nervis.
1: Oh, ara ja ho saps.
0: Bé, doncs, anem amb la Caputxeta Vermella. Hola, com esteu? Estic super encantada de veure-us.
2: Nosaltres també, quina il·lusió. Sí, però, escolta, Naya, què té a veure la Caputxeta amb Sant Jordi?
1: No tinc massa clar, però m'han xivat que tenien alguna història en comú i per això l'hem convidada.
0: Home, com que no ho sabeu, tots anaven a la mateixa classe. De fet, jo era la millor amiga de la princesa.
3: De veritat?
0: Esclar que sí, i la nostra professora era la madrastra de la Blancaneu.
3: Què dius, Sara? Que fort!
0: I tu saps com es va enamorar Sant Jordi la princesa? Oh, i tant!
3: Doncs, explica, explica!
0: La veritat és que Sant Jordi estava canjat per la princesa des d'ahir 3. Però la princesa no tenia massa clar, malgrat que en Jordi sempre li regalava roses.
2: I la princesa li acceptava les roses o no?
0: Sí, sí. Durant la primària van ser nòvios oficials. Però després, quan vam anar a l'institut, va aparèixer el príncep blau i al Sant Jordi li va sortir competència.
3: Que dius ara?
0: Sí, sí, com ho sentiu.
2: I van tallar? No m'ho puc ni creure.
1: I com s'ho va fer Sant Jordi per recuperar la princesa?
0: Mira, doncs es va complotar amb el drac que a muntar un tot el drama de que se la volia menjar i tal, per així poder-se fer l'heroi i salvar-la.
1: Que dius ara?
2: Així que tota la història del drac era una farsa.
0: Com ho sents? En el fons, el drac és un bon tio, però n'hi devia una en Sant Jordi i li va fer el favor.
1: Mare meva, estic flipant.
2: Jo estic igual.
0: Ei, però guardeu el secret, noies? Que ni la princesa ho sap tot això i em sabria greu trencar-li el cor a ella i desil·lusionar-la a milers de catalans.
1: Tranquil·la, tranquil·la.
0: No ho explicarem a ningú. Bé, doncs, me'n vaig, que he quedat amb el lloc per anar a fer un cafè.
2: Però que no éreu un amic vosaltres?
1: No ens diguis que també és mentida tot això.
0: Em sap greu de decebre-ho. Noies, em sembla que serà millor que me'n vagi. Per avui ja he parlat prou. Adeu, noies!
3: Adeu, Caputxeta!
2: Déu-n'hi-do amb la Caputxeta, oi, Naya?
1: Ja ho pots ben dir. M'ha quedat una mica xop i tot.
2: Doncs vinga, que no va caigui la festa. Endavant amb una mica de música.

0: Comparteix la música de Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: aquesta setmana. A mi m'ha semblat espectacular.
1: No sé, eh? A mi se m'ha fet una mica llarga.
2: Apa, no diguis això, que t'he vist riure dos dies.
1: Això és veritat.
0: Ah, te m'ha enxampat.
2: Doncs a mi m'ha semblat molt divertida. I la setmana cultural.
0: I a mi m'ho he passat super. I han fet coses superinteressants. Em sap greu que s'acabi.
1: Tot el bo s'acaba, Naya. Però encara ens queden algunes experiències per viure plegats abans que arribi l'estiu.
0: Tens raó.
2: Com per exemple, la ràdio.
0: Sí.
2: Aquí s'acaba el programa d'avui. Però us recordem que ens podeu seguir escoltant tots els dimarts a les 6 de la tarda a Ràdio Arenys de Mar.
1: I si no, no ens podeu sentir en directe, ho podeu fer a través de la web cercant el nostre programa.
3: Cinera FM!
0: A reure! I fins una altra!
3: Adéu!

0: Ràdio Arenys.
1: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda, màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys.
7: Bona tarda, són les 7.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
7: A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers. Jordi Fortià.
8: Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes. Ho ha confirmat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
9: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
7: El govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada.
8: El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Cira Riego és la ministra de Joventut i Infància.
10: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece.
7: Catalunya bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
8: Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Amb tot, però, han augmentat els ERO davant la crisi per la guerra de l'Iran. Òscar Riu és el delegat de l'UGT.
11: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
7: Les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya.
8: En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. El festival serà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues.
7: Ràdio Ponent Mollerussa, Julien Andrés.
12: En parla el director artístic del Festival Veus, Ramon Botxaca.
13: Aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutin dificultar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Són, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
7: En esports, Janire Gallut, Berta Busquets, penja l'estic.
14: La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 mundials i 3 europeus amb la selecció espanyola.
15: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació completament primaveral que porta en aquests moments tempestes fortes en alguns indrets del país. Atenció al prelitoral barceloní, entre els dos Vallesos, sobretot a les muntanyes, també al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Mollanès, arribant ja d'aquí a poca estona cap a la Selva, a Osona. Aquestes tempestes, en algun cas, amb calamar-se i amb ventades destacables. També aniran caient alguns xàfecs a gran part de les comarques de Tarragona, de la resta de Barcelona i cap al Pirineu, o més entre la Cerdanya i l'Alt Urgell, i algun ruixat molt fugaç va entrant per les comarques de Ponent. Podem dir que al llarg d'aquesta nit aquestes tempestes marxaran i el dimecres al matí despertarem amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que hi haurà algunes boires cap a la Catalunya central o les valls del Pirineu, i durant la tarda, la del dimecres, tornarem a tenir algun xàfec, però molt local, per una banda al sud de l'Ebre i per una altra a rapats a la Catalunya nord, a l'Empordà i a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, encara amb algunes complicacions, sobretot a l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit de Tarragona, i queda encara un carril tallat, tot i que van millorant les coses, hi ha hagut molta cua. Ara el que queda és l'antídot amb aturades d'una banda més amunt, a la zona de Santa Perpètua, o que mentre Santa Perpètua i Barberà, i més avall també a la zona de Cerdanyola fins a Bellaterra, en aquesta direcció, en sentit Tarragona. També hem de dir que, en el cas de l'autovia 2, a l'altura del Bruc, hi ha hagut un accident en sentit Lleida, un carril tallat, i aquí un quilòmetre de retencions. I ja per volum de trànsit, altres vies que aquesta hora van carregades són la C58 a Terrassa, en sentit nord, també la C59, a l'altura de Palau-solità i Plegamans, en sentit nord, o també les dues rondes de Barcelona, encara en sentit Trinitat. Hi ha molt de moviment, especialment a la ronda de dalt entre Diagonal i Sant Gervasi. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers. Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes.
4: El creuer Ondius continua fondejant la costa de Cap Verd a l'espera de rebre llum verda per retornar a Holanda o bé atracar les Illes Canàries. De moment, però, ni el govern espanyol ni el canari aposten per deixar atracar el vaixell fins a rebre més informació. La proposta de l'executiu espanyol, que està en permanent contacte amb l'OMS, és que els passatgers amb símptomes i els contactes estrets siguin evacuats sense fer escala. El Ministeri de Sanitat no descarta, però, fer una aturada a les Canàries si en el viatge de tornada cap a Holanda apareguessin nous casos simptomàtics.
0: Per ara, recordem, s'han registrat 3 morts i un malalt crític, Maite Polo.
5: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva de rosegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
6: Pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt. Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
5: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
6: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
5: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada. El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino.
7: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
8: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
7: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, en formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: Més en la plana social, el 100% dels arrelaments pendents a Catalunya pel procés de la regularització de migrants quedaran resolts en 5 o 6 dies. És el compromís del delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, després d'una reunió amb representants d'institucions, entitats, el tercer sector i sindicats. La xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000. Judit Vallès.
9: Prieto ha afirmat que el ritme de tramitació del procés de regularització és molt bo, tot i admetre la tensió de les primeres setmanes. Ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat, explicant que s'espera que els pròxims dies s'ampliïn les 56 oficines que ofereixen cita per a la regularització. A més, el delegat del govern ha destacat que durant aquestes setmanes preveuen resoldre tots els arrelaments pendents a Catalunya.
10: I dic que les oficines d'estrangeria a Catalunya estan resolent tots els arrelaments que tenien pendents. Les oficines d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels arrelaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arrelaments que teníem pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
9: La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha posat Catalunya com a exemple per a la resta d'Espanya i ha calculat que la xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000.
0: Mentrestant, Barcelona obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana duraran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Esther Minguell.
11: Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
12: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi una i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació i creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
11: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
0: En clau econòmica, Catalunya ha bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
4: Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%.
0: Carina Bellbé.
13: A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
14: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
13: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
15: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
13: Amb més de 314.000

0: més. L'entitat alerta, a més, que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro.
1: En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4%.
2: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
1: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
0: I encara en economia, el Banc Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb l'any passat.
3: La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i l'impacte de costos, com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals, però a partir del 2027.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana internacional puja la tensió a l'estret d'Hormuz mentre s'han registrat atacs de l'Iran contra objectius civils als Emirats Àrabs Units i Oman.
3: Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
0: I justament avui els detinguts en la primera flotilla han declarat davant l'Audiència Nacional per aquells fets, van posar una denúncia davant la Fiscalia perquè obrís diligències. És una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre de la Freedom Flotilla.
3: Ada Colau ha denunciat l'Estat Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
5: Por ello es imprescindible que estas diligencias en Fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
3: En relació als detinguts de la setmana passada, Sali Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí Saif Aboukashek, ha denunciat que han patit tortures.
6: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
3: El Tribunal de Magistrats d'Escaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla.
0: En successos, el govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels 2 crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
3: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques, el transport públic i l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits, i això la du a assegurar que Catalunya és més segura que ara fa un any.
7: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
3: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
0: Doncs bé, sobre aquest crim, el jutge ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut per l'assassinat de la jove d'Esplugues.
3: La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi en temptativa, lesions, amenaces greus i danys. L'home ha declarat aquest dimarts al matí davant del jutge i només ha contestat les preguntes al seu advocat.
0: Encara en successos, l'home mort a Salt, presumptament abans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
3: La víctima i l'agressora ocupaven el traster d'un garatge sense llum

0: Des de fa uns mesos, a dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable es va entregar ahir a la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
1: I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
0: El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en la seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills.
1: En cultura, les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i un objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. El festival serà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Fins a 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental, a banda de seccions paral·leles, faran que en total es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar. En parla el director artístic del festival Veus, Ramon Botxaca.
3: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
2: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb escoles. Les inscripcions ja estan obertes. A més, la capital de les Garrigues a mitjans dels anys 90 es va quedar sense una sala de cinema estable i es busca revertir la situació.
1: I la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió de Mataró i La Xarxa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
4: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
5: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
4: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de La Xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
7: Bona tarda. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets ha anunciat d'aquesta manera la seva retirada.
8: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport. És la meva manera d'entendre'l i vull gaudir-lo així fins al final.
7: I aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vila-sana, que és l'únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El tècnic culer, Ricard Ares, reivindica la grandesa del club.
9: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. És un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3. En aquest cas, encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa i nosaltres hem d'afrontar la competició per intentar guanyar-la, és evident.
7: I pel que fa al waterpolo, l'Astralpunt Natació Sabadell ja té traçades les línies mestres del projecte de la temporada que ve. D'entrada, Enric Arnella serà el nou entrenador del sènior femení de waterpolo del club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
10: Aposta continuista de la direcció esportiva. Tècnic jove, 33 anys, a la casa des del 2017, portant diferents equips de la base i la secretaria tècnica i actual membre del cos tècnic de David Palma. A més, Arnella també ha estat assistent de la selecció espanyola júnior, amb la qual ha guanyat un or i dues plates en mundials i dos ors europeus. La primera plantilla que tindrà a la seva disposició comptarà amb algunes de les peces més cobejades del mercat. La més mediàtica, la de la portera Martina Tarré, considerada la millor del món a la seva posició. Del Sant Andreu també vindran la sabadellenca i ex del club Nona Pérez, des del 2023 a la Pere Serrat, i la boia madrilenya Paula Camus, totes tres, per cert, en dinàmica de selecció aquests dies i amb el bitllet a la butxaca per la superfinal de Sydney. Tres incorporacions que, si s'acaben concretant, també haurien de comportar la sortida de tres de les estrangeres de l'equip que ocupen aquestes demarcacions: la portera estatunidenca Isabel Williams, l'eslovaca nacionalitzada hongaresa Natasha Rybanska i la grega Athina Giannopoulou. Tot i això, s'esperen més moviments en un estiu que es preveu mogut a Canllong.
7: I quan falta només setmana i mitja pel Gran Premi de Catalunya de MotoGP, aquesta tarda s'ha presentat al recinte modernista de Sant Pau. Un Gran Premi que se celebra del 15 al 17 de maig, volíem dir, al circuit de Barcelona-Catalunya, amb curses de MotoGP, Moto2 i Moto3. L'esdeveniment estrena novetats, com un centre mèdic i millores en les mesures de seguretat del circuit, així com un fan fest a la plaça Catalunya els dies 13 i 14.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
11: Notícies en Xarxa, edició vespre.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
14: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
15: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
14: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
15: Dilluns, dia de descans.
14: Telèfon 93 792 35 46.
15: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
14: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
15: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
14: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
15: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
14: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
15: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
16: Finques Blaumar.
15: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
16: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
17: 93 792 0440.
16: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
17: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
18: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
19: Segueix-nos a les xarxes socials.
20: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
1: Bona tarda, són 8:15.
13: Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
1: A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers contagiats. Jordi Fortià.
0: Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes. Ho ha confirmat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
21: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
1: El govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada.
0: El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Sira Riego és la ministra de Joventut i Infància.
22: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece.
1: Catalunya ha bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
0: Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Amb tot, però, ha augmentat els ERUs davant la crisi per la guerra de l'Iran. Òscar Riu és delegat de l'UGT.
23: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
1: En cultura, les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya.
0: En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i on l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. El festival serà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues.
1: Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: En parla el director artístic del Festival Veus, Ramon Botxaca.
3: Té aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Són, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
1: I en esport, Janire Gallut, Berta Busquets, penja l'estic.
7: La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà natural de Palau. Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 mundials i 3 europeus amb la selecció espanyola.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
24: Bona tarda. Una situació completament primaveral que porta en aquests moments tempestes fortes en alguns indrets del país. Atenció al prelitoral barceloní, entre els dos Vallesos, sobretot a les muntanyes, també al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Moianès, arribant ja d'aquí a poca estona cap a la Selva, Osona, aquestes tempestes, en algun cas, amb calamar-se i amb ventades destacables. També aniran caient alguns xàfecs a gran part de les comarques de Tarragona, de la resta de Barcelona i cap al Pirineu, o més entre la Cerdanya i l'Alt Urgell, i algun ruixat molt fugaç va entrant per les comarques de Ponent. Podem dir que al llarg d'aquesta nit aquestes tempestes marxaran i el dimecres al matí despertarem amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que hi haurà algunes boires cap a la Catalunya central o les valls del Pirineu, i durant la tarda, la del dimecres, tornarem a tenir algun xàfec, però molt local, per una banda al sud de l'Ebre i per una altra arrapats a la Catalunya nord, a l'Empordà i a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ara ja ha millorat. Després d'una tarda, en alguns punts, una mica complicada. Ens estem referint sobretot a l'autopista AP7, on hi ha hagut un parell d'accidents que ha complicat la tarda. L'últim ha estat a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit Tarragona, una topada entre dos turismes. A poc ja ha anat estirant el trànsit, s'ha anat obrint carrils i retirant els vehicles, i ara podíem dir ja pràcticament que la circulació està ja resolta en aquest tram de l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. En general és la tendència a la majoria de trams i de vies de la xarxa viària. Això sí, ens queda un tram de retencions d'un quilòmetre a l'autovia 2, això sí, de cues en aquest punt del Bruc, on també hi ha hagut un accident en sentit Lleida, i queda un sol carril obert per passar en aquest punt de l'autovia de Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers contagiats. Els 5 residents a Catalunya es troben bé i, de moment, no mostren símptomes.
0: El creuer Ondius continua fondejant la costa de Cap Verd a l'espera de rebre llum verda per retornar a Holanda o bé atracar a les Illes Canàries. De moment, però, ni el govern espanyol ni el canari aposten per deixar atracar el vaixell fins a rebre més informació. La proposta de l'executiu espanyol, que està en permanent contacte amb l'OMS, és que els passatgers amb símptomes i els contactes estrets siguin evacuats sense fer escala. El Ministeri de Sanitat no descarta, però, fer una aturada a les Canàries si en el viatge de tornada cap a Holanda apareix haguessin nous casos simptomàtics.
1: Per ara, recordem, s'han registrat 3 morts i un malalt crític. Maite Polo.
5: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
6: Pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt. Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
5: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
6: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van comptar. Van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
5: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Més titulars de la jornada, el govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada. El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino.
8: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
22: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece, ni de una supuesta madurez suficiente.
8: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
9: El 100% dels arrelaments pendents a Catalunya pel procés de la regularització de migrants quedaran resolts en 5 o 6 dies. És el compromís del delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, després d'una reunió amb representants d'institucions, entitats, el tercer sector i sindicats. La xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000. Judit Vallès.
10: Prieto ha afirmat que el ritme de tramitació del procés de regularització és molt bo, tot i admetre la tensió de les primeres setmanes. Ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat, explicant que s'espera que els pròxims dies s'ampliïn les 56 oficines que ofereixen cita per a la regularització. A més, el delegat del govern ha destacat que durant aquestes setmanes preveuen resoldre tots els arrelaments pendents a Catalunya.
14: Dic que les oficines d'estrangeria a Catalunya estan resolent tots els arrelaments que tenien pendents. Les oficines d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels arreglaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arreglaments que tenien pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
10: La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha posat Catalunya com a exemple per a la resta d'Espanya i ha calculat que la xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000.
9: I mentrestant, Barcelona obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donen cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Esther Minguell.
15: Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
16: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi una i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
15: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
9: En clau econòmica, Catalunya bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril, amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
0: Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%.
9: Carina Bellver.
25: A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
26: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
25: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
23: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada,
2: temporada ens pot afectar aquest augment de l'atur.
25: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
1: Ara bé, la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, un punt més. L'entitat alerta a més que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro.
13: En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4%.
17: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
13: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En l'àmbit local, inquietud a la capital d'Osona després que la formació Ara Vic hagi perdut la confiança en una dels seus dos regidors de govern. La decisió s'ha pres arran dels rumors que apunten a un possible vincle amb Aliança Catalana o Convergents Vic. El 9FM, Marcel Puig.
18: Els membres d'Ara Vic esperaven avui la presència de la gent de carrera a la roda de premsa que han convocat a l'Ajuntament de Vic per desmentir públicament el rumor segons els quals seria la candidata d'Aliança Catalana o de Convergents Vic a les properes eleccions municipals. Ella, però, no s'hi ha presentat, una decisió que els companys de partit han conegut al mateix moment. Xavier Ferrés és portaveu d'Ara Vic i tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Vic.
19: Estava convocada per ser aquí avui. Justament, encara que sigui paradoxal, per donar-li aquesta oportunitat d'or de dir, escolta, estem amb els mitjans i tu dius que no, no passa res. I a partir d'aquí ens fem una foto i ets de les nostres. Ella volíem que estés aquí, ella no està aquí. Vostès poden interpretar una mica què vol dir que no sigui aquí. En cap moment ens ha dit res ni a nosaltres ni a ningú del partit. Llavors ella va negar-ho tot. Bueno, si tu negues, doncs bueno, ens ho creiem.
18: Després de setmanes de converses li donen uns dies de marge. Si no, el cas passarà a Direcció Nacional del Pacte Local, que decidirà sobre una possible expulsió. Carrera podria passar a ser regidora no adscrita, sense responsabilitats de govern.
1: I aquest matí el regidor de Granollers, Martí Pujades, i tres membres de l'entitat Blaus han hagut de declarar pel cas del taller de còctels Molotov de la Festa Major de Granollers de 2024.
0: Han estat citats perquè la Fiscalia els atribueix delictes d'injúries a la policia i provocació de desordre públic agreujat. Pujades, que en aquell moment era regidor de Cultura, ha assegurat en declaracions a BOTV que han respost totes les preguntes que se'ls han formulat i que continuen defensant la posició que van adoptar des d'un primer moment.
20: Nosaltres ens hem reformat amb el discurs que havíem fet prèviament, donant les explicacions de, sobretot de donar context que és la Festa Major, quin tipus d'acte és, la informació que teníem i el detall sobre l'acte, i no sortir, diguéssim, d'aquest guió, que no és que sigui un guió, sinó el que creiem i defensem, que és el model de festa, que dins de tots els actes de Festa Major hi ha aquest component de sàtira, que hi ha algú que pugui sentir que és excessiva. Nosaltres vam demanar les disculpes com a equip de govern en el seu moment per si algú havia mal interpretat l'acte i, per tant, diguéssim, ens hem reformat en aquesta declaració.
0: Segons ha afirmat, han explicat el model de Festa Major que hi ha a la ciutat, el coneixement que tenien del contingut del taller i han reconegut novament la sàtira d'aquest, que ha pogut interpretar de manera negativa. Ara els advocats han d'analitzar com ha anat la declaració i valorar si es demana un arxivament directe o encara es fa alguna consulta prèvia. Des de l'Ajuntament continuen mostrant tranquil·litat.
1: El govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
0: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques, el transport públic i l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
3: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
0: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
1: Doncs bé, sobre aquest crim, el jutge ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut per l'assassinat de la jove d'Esplugues.
0: La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi en temptativa, lesions, amenaces greus i danys. L'home ha declarat aquest dimarts al matí davant del jutge i només ha contestat les preguntes del seu advocat.
1: Encara en successos, l'home mort a Salt presumptament a mans de la seva parella es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
0: La víctima i l'agressora ocupaven el traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable es va entregar ahir a la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
1: I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
0: El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills.
1: Més coses, el govern obre la licitació de 59 solars a 40 municipis amb capacitat per gairebé 800 habitatges protegits. Simplificarà també els tràmits per afavorir empreses petites, cooperatives d'habitatge i l'autopromoció. Forma part del pla de 50.000 per ampliar el parc públic fins a l'any 2030. Mont Carvajal.
4: Són 59 solars petits amb capacitat per 20 pisos o menys i estan repartits en 40 municipis, també petits i amb pocs recursos tècnics. Per exemple, Colera, l'Alt Empordà, Alcover, l'Alt Camp o Taradell, a Osona. Com que als grans promotors no els interessarà, el govern ha buscat fórmules flexibles, segons ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
3: Quan un promotor tingui interès per un d'aquests solars concretament, s'obri un període d'un mes perquè quedi obert a l'interès d'altres promotors. Si no hi hagués interès de més promotors, seria un adjudicat adjudicació directa. Per tant, és una manera molt més àgil d'activar aquests solars de menys de 20 habitatges.
4: Les bases del concurs premien projectes de cooperatives i fins i tot hi ha la possibilitat que grups d'amics o familiars facin una oferta conjunta per ser adjudicataris i construeixin els pisos. Llavors tindrien casa per 75 anys. Després passaria a ser dels ajuntaments.
1: Doncs paral·lelament avui s'ha executat el desnonament d'una família vulnerable a Terrassa. Amb aquestes ja són 3 les famílies amb fills de l'escola Pau Vila que han estat desallotjades. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
6: Aquest matí s'exhauria el termini perquè la família de la Finep, una alumna de 3 anys de l'escola Pau Vila, abandonés el seu habitatge a Campalet. Els antidisturbis s'han personat a l'execució del llançament de la comitiva judicial després de 6 avisos del jutjat. L'empresa propietària ha rebutjat en diverses ocasions negociar el lloguer social per a famílies vulnerables. La Paqui García, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, denuncia que l'administració no dona alternatives habitacionals ni que es tinguin menors a càrrec.
7: Que los desahucios cada vez están más complicados. Y no hay alternativa de vivienda, porque no tenemos vivienda en Terrassa para familias que son desahuciadas.
6: Els serveis socials busquen ara una solució per reallotjar la família de forma temporal. Els serrallers i l'empresa de seguretat han entrat al pis un cop la família de la Cinep ha recollit les pertinences i deixat el seu habitatge.
1: I en cultura, les Borges Blanques acollirà del 26 al 29 de novembre el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i on l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta.
0: En parla el director artístic del festival, Ramon Butxaca.
11: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Berta Busquets ha penjat l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei Lliga Femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. L'encara jugadora del Palau explica que ha viscut una etapa molt especial.
3: Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
2: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vila-sana, l'únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit de dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però amb la intenció de guanyar el títol a l'horitzó. El jugador culer Ignacio Labart es mostra confiat amb la posada en escena que faran juntament amb els seus companys.
4: Te diría que es más motivación que presión. Ganar solo gana uno y muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces, es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista. Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella.
2: I en bàsquet ha mort José Piculín Ortiz, als 62 anys. El jugador de Puerto Rico, que va jugar al Barça, al Madrid i altres equips europeus, ha traspassat després de lluitar contra el càncer. Membre del Saló de la Fama del Bàsquet Internacional, amb la samarreta blaugrana, va guanyar una Copa del Rei. I acabarem amb ciclisme perquè el Tour modificarà el recorregut a Catalunya per la pesta porcina. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona, que havia de travessar Collserola, està prevista en plena zona d'alt risc de brot. Finalment, tal com ha oficialitzat aquest dimarts la portaveu Sílvia Pan, que la Generalitat ha fet la petició formal a l'organització del Tour de canviar el recorregut. El canvi, que afecta un total de 12 quilòmetres, ja ha estat acceptat, segons el que ha confirmat la mateixa consellera de Territori.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
8: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
7: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
9: Nou Confort, lampisteria general.
10: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
9: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
10: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
9: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
10: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
11: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha proposat que els casos simptomàtics d'antivirus i els contactes del risc del creuer afectat que es troba a Cap Verd siguin evacuats des del país africà sense fer escala a les Illes Canàries. Segons han apuntat fons del Ministeri de Sanitat, no es descartaria fer una aturada a les illes en cas que durant el trajecte de tornada apareguessin nous casos simptomàtics. Un equip d'epidemiòlegs revisarà aquesta tarda el creuer de luxe afectat per un brot d'antivirus per determinar la ruta del vaixell. El virus ha fet 3 persones mortes a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades. Hi ha al grup 5 catalans que es troben bé. I no deixem l'àmbit de la salut. 6 de cada 10 persones amb asma greu no controla la malaltia i això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida, tant en les activitats del dia a dia com a la feina. De fet, un alt percentatge d'afectats fan una baixa laboral almenys un cop a l'any. Per això, el Dia Mundial d'aquesta malaltia, els especialistes fan una crida a seguir els tractaments i a les administracions per protegir els més vulnerables amb la contaminació de l'aire. A Catalunya hi ha 40.000 persones que tenen asma greu i moltes, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Escoltem Anna Sogo, de la Societat Catalana de Pneumologia.
5: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica. El asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
4: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Ho ha avançat el periòdico. Els fets van passar dissabte a les 11:50 minuts de la nit. La unitat d'investigació del districte de Sant Martí s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. La FECAC, la Federació d'Unitats Culturals Andaluses a Catalunya, que organitza l'esdeveniment, ha condemnat els fets. El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona inverteix 4 milions d'euros en reparar els desperfectes derivats del temporal Harry a les seves instal·lacions. Un episodi que va provocar 11 avaries en els sistemes de sanejament de l'Alt i el Baix Empordà. I el distintiu peix de Llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de manera habitual matèria prima de la Llotja de Vilanova i la Geltrú, una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten per un producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment d'aquest sector econòmic.
3: Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general.
6: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
3: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
6: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
3: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
6: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
1: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

0: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa El Punt de l'Interrogant una setmana més. Gràcies per obrir-nos i sintonitzar en el 91.2 de la freqüència modulada. Avui, l'interrogant que ens plantegem, diem, som materials o espirituals? Ens preguntem això. I avui l'interrogant és prou interessant com perquè la nostra taula està molt diversificada. Primer de tot, presentar-vos el Nikita Bonanov, que ell és ucraïnès i ve de Camprodon avui. Què tal?
1: Buenas tardes. Tot bé, moltes gràcies.
0: Perfecte, bona tarda i bona nit i bon dia. Aquí s'hi val de tot, eh? Sí. Gràcies. També està amb nosaltres la Iolanda Montero. Què tal, Iolanda?
2: Molt feliç d'estar aquí amb vosaltres.
0: I que ella ve de la Granada.
2: Sí, sóc una mataronina que està fincada al Penedès. Sí.
3: Haver sobreviscut al guió.
0: També ha vingut en Jordi Mora. Què tal, Jordi?
4: Hola, molt bé. I encantat d'estar aquí amb tots vosaltres.
0: També ve ell d'Arenys de Munt. El Vicenç Ibáñez, que també ve d'Arenys de Munt. Què tal?
5: Oh, molt bé.
0: Perfecte. L'Octavi García també ve d'Arenys de Munt.
3: Hola, què tal?
0: Gràcies. I el Jordi Saragossa, que ell és d'Arenys. És una TV.
6: Bona tarda.
0: I bona nit.
6: I bona nit.
0: I bon dia.
6: I bon dia.
5: Bon dia tot el dia.
0: Qui us parla, el Francesc Colli en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Falten dues persones que quan arribin, doncs, estan de camí, i quan arribin, doncs, ja us els presentaré. Com
3: sí,
0: us deia...
3: Utilitzar el mateix microfon.
0: Sí? Com us deia, amics oients, avui parlem de som materials o espirituals. Ens presenta el guió la Iolanda. Com vulguis, Iolanda.
2: Us comparteixo que el guió que us presento d'aquest gran interrogant m'ha suposat provar de posar l'oceà a un petit forat a la sorra de la platja. Si tenim en compte l'etimologia, l'origen de la paraula esperit prové del llatí spiritus, hàlit, alè animador, respiració que dona vida a tota la realitat. Tradueix en la tradició filosòfica del grec amb pneuma, sent equivalent al terme hindú prana. En un ampli sentit de la paraula, és l'immaterial. Si pensem de què està fet l'humà, hem de pensar en ossos, muscles, òrgans, cèl·lules, proteïnes, aminoàcids, àtoms, electrons, protons, neutrons, i vet aquí que tenim la partícula i l'ona, l'immaterial. Per a continuar cercant i reflexionant, comparteixo amb vosaltres que hi ha una propietat coneguda en física, la dualitat de la matèria. És a dir, una partícula és alhora corpuscular, és un cos, i ondulatòria, és energia. Som alhora cos i energia, com afirma Jean-Pierre Garnier-Mallet, doctor en física especialitzat en la mecànica dels fluids. Ell mateix ens explica que el somni paradoxal o fase REM, quan estem més profundament adormits i tenim un ràpid moviment d'ulls, d'aquí el nom REM en les seves sigles en anglès, tenim la nostra màxima activitat cerebral. Explica que en aquest moment es dona l'intercanvi entre el cos energètic i el cos corpuscular, que és el que es realitza mitjançant l'aigua del cos, i que aquest intercanvi d'informació permanent és el que crea l'instint de supervivència i la intuïció. Sembla màgia, tot i que és física. Ens estem aproximant a l'esperit. Si disposem d'un cos i el cos està, però la vida marxa, què ha marxat? Confirma això, aquesta dualitat de la que ens parla el doctor en física. Som consciència, perquè en tenim cadascú a la seva manera. Som cos, som energia, som doncs també esperit. Quan estem fent alguna cosa que realment ens apassiona i se'ns omple el cor d'alegria, és això l'expressió de l'esperit? Quan estimem de veritat, sense possessions i desitjant el major bé per qui estimem, formem part de la seva vida o no? És això un altre gest de l'esperit? El llegat espiritual dels pobles originaris al Nord-Amèrica ens diu que per a comprendre l'esperit calen tres etapes: purificació, perfecció i expansió o unió, que és el mateix. Expandir-se tant que acabes entenent que tots formem part de la unicitat, la única creació. Des d'aquesta mirada, tot allò que som en profunditat, més enllà del físic, del caràcter, de les respostes automàtiques, dels patrons de conducta, nets de tot això que ens condiciona, la certesa sense arguments, intuïcions com s'explicava des de la física, trobar-te algú per primera vegada i reconèixer-lo i sentir-lo com si el coneguéssim de tota la vida, és això expressió de la nostra part espiritual? la meravella de la vida, el sol, el firmament, el mar, les muntanyes, la creació sencera, i nosaltres també com part d'aquesta creació i alhora creadors del nostre dia a dia. És esperit, tot això? Alguna cosa em diu que la comprensió de si som materials o espirituals, o les dues coses, no arriba pas pel cap, sinó que ha de venir del cor.
0: Perfecte, moltes gràcies a Iolanda per aquest guió. I com en tots els programes preguntarem primer al Vicenç. Aquesta pregunta que fem durant tots els programes, que és què destacaries i què afegiries en aquest guió.
5: Doncs destacaria que la Iolanda ens ha portat el debat que ens ha tingut entretinguts durant mil·lennis a l'ésser humà, no? Està bé que comenci amb l'observació etimològica que d'alguna manera apuntava suposo que els nostres ancestres parlaven d'allò que és tangible i allò que no és intangible. Si hi ha temps, perquè com que serem molts, no sé si donarà temps d'entrada, un malentès amb el moment en què se li dona un predomini, un protagonisme major a l'esperit que a la matèria, no? Comencem ja a divagar des del punt de vista de que la matèria és inert, no? I que el que importa és l'esperit. Això és la visió espiritualista. Després vindran els materialistes que diran que no, que tot només el que es pot mesurar i tot és l'única cosa que existeix, no? Estarem entrant en aquest debat amb una dicotomia que ens porta molt entretinguts i molt, molt errats. Jo què aportaria, o què m'agradaria que també ho comentéssim, si no va sent ja temps de que deixem de parlar de matèria i d'esperit, perquè no són dues coses. I tots els apunts que estan assenyalant la mateixa ciència, més que verificar, o hi ha qui intenta buscar-hi explicació, que justificacions en la ciència per trobar que hi ha alguna cosa més, no? Si tot està aquí, no? Tot està aquí. I ells mateixos, precisament, la ciència el que ha desmuntat és el concepte de matèria, no? Perquè no existeix com una cosa absoluta. Per tant, no té existència per ser. És energia amb diferents graus de solidesa, com també ho pot ser les nostres emocions, els nostres pensaments, les nostres vivències. A més, és el que m'agradaria parlar-ne.
0: Molt bé. Jordi Mora, què destacaries i què afegiries?
4: Destacar tot el guió. Per mi és molt important i estic d'acord amb el Vicenç, el que diu, som una unitat. Resulta que hi ha hagut estudis que demostren, fefentment, que quan una persona deixa el seu cos carnal, minva de pes. És curiós, perd pes. D'on surt aquest pes que perd? Som una unitat, som energia condensada, com molt bé apuntava el Vicenç, i també som esperit, jo hi crec fermament, però no podem dissociar un de l'altre. Mm-hmm. Estan integrats un amb l'altre. Cada cèl·lula és la imatge, cada cèl·lula conté el nostre esperit, cada cèl·lula del cos humà, és així. Podrem afegir moltes coses durant el debat, mentre anem parlant i tal, no?
0: Perfecte.
4: Cadascú des del seu punt de vista.
0: Molt bé, Jordi. Jordi Saragossa, què destacaries d'aquest guió?

0: en quan en tenim molta de matèria. Vull dir, hi ha molta matèria en general, diguéssim, inerte, que per la raó que sigui, doncs és, no sabem si té o si no té, diguéssim, aquesta part d'esprit, que potser té unes ondes molt llargues, i per tant, diguéssim, la seva resposta és molt llarga en el temps, però realment és viva en el temps. I jo també dic amb una certa incomoditat que estem barrejant una mica la física, la dualitat una partícula, jo penso que la barregem, amb l'espiritualitat. I correm el risc de voler demostrar amb ciència allò que potser pertany a un altre àmbit. I aquí, més que ajudar, potser ens confonem. Perquè, eminentment, som matèria. Això és indiscutible. Una matèria en moviment ve dintre del cos, ve fora del cos, però també som consciència, experiència, principalment, capacitat de donar sentit al que vivim, i això potser és el que en diríem esperit. I això no és tan fàcil de pesar, ni de mesurar, ni d'explicar només amb àtoms. I potser fins i tot arribaríem a una conclusió, o potser arribarem a la conclusió, que no ens interessa que això sigui medible, perquè en un espai finit, en un temps finit i en un moment finit, potser l'esperit no té, pot ser finit, perquè si sigués finit, el creixement no existiria. Llavors, potser necessitem una part d'aquest tot, que no depengui ni del temps, ni del volum, ni de la massa, ni de la matèria, ni de res.
1: Molt bé.
0: Potser, per això la pregunta, estic d'acord amb el Vicenç, no és tant si és matèria o espiritualitat, o i-espiritualitat. Jo diria que aquesta separació no té sentit. O sigui, el que ha fet el títol del programa, jo li diria que és una sola cosa, el que passa que potser nosaltres no sabem descriure del tot el que és. I hem de reconèixer que hi ha dimensions de l'experiència humana que ens desborden.
1: Molt bé. Continuarem. Els títols, sempre les preguntes les fa l'equip del prong de l'interrogant, i a vegades hem de reformular preguntes per unificar precisament la pregunta que després serà el programa. Nikita, què destacaries i què afegiries d'aquest guió que ens hem llegit?
2: La pregunta sobre la vida espiritual o la vida material podemos responder no es unívoco. ¿Por qué? Vamos a recordar sobre la vida de los indígenas americanos antes de Colón. Ellos separaban muy claro la vida biófila, la vida necrófila. Si la vida material lleva la vida necrófila, ella no debe estar en la tierra. Si lleva, trae la vida biófila, podemos usar. Lo mismo la vida espiritual. Si la vida espiritual trae la vida necrófila, no debe estar en la tierra. Si lleva la vida biófila, debe multiplicarse en la tierra. Vamos a ver ahora a España. España tiene el primer sitio sobre suicidios entre las personas jóvenes. En materialismo ellos tienen todo. Pero si miramos al corazón, un desierto, la sahara.
1: Ya un abuido, sí.
2: Sí, la sahara. No tiene nada. Cuando he hablado con personas jóvenes, ellos me dijeron, ¿qué amor es posible el siglo XXI? Solo materialismo, dinero, etc. Eso significa que es una gran degradación. Ahora miramos a la vida, no, por ejemplo, ahora por todo el mundo. Todo el mundo tiene una crisis muy fuerte. Esta crisis no solo de político. Esta crisis y de económica, y de arte, y de la cultura, y de educación, y de familia. En todas esferas hay una gran crisis. ¿Por qué? Porque hemos perdido algo muy importante. Vamos a ver la historia de Cataluña. Desde el siglo XIII

0: Каталунія, Окситанія, там є Суль де Франції, і Каталунія, ста Валенція, бріяба кому ль соль де ла бондат, вахенте де херн. Ноестро обхітіва де ла віда ес мультиплікасьон де ла бондат суперіор. І отривес де есо, тенія бенас ревасьйонес.
1: Вибрасьйонес.
0: Тенієс бенас фамілієс. Вахенте вен кон уна фамілія, но тенія батай ентре мохерес і омбрес. І в цей періоду Іспанія, Каталунія, бріяба кому ль соль де ла бондат супрема. І мучас персонес де Британія, де Інгватера, де Аліманія висітабан алос Кастіос, де вивірн, вивіан buena gente. Por ejemplo, un castillo es cerca de Figueras, San Salvador Verdadero. Y hay muchos castillos en España. Hemos perdido вот este tesoro y sin la bondad se multiplica el mal. Entonces, hay una ley. Si disminuye el bien, se multiplica el mal. Y al revés. Si sube el bien, se disminuye el mal. Ahora tanto mal en la tierra, ¿por qué ahora hay guerra entre Rusia, Ucrania, там, Israel, там, Palestina, там, y otros países? Porque el cáliz del mal está llenísimo y solo la bondad suprema vence al mal. Por eso tan importante multiplicar el bien. Esta es la espiritualidad.
2: D'acord, molt bé. S'acaben d'afegir al programa la Maria Lluïsa Bejarano i la Nikita Bonamov.
3: Maria Samantha Ivanova.
2: Molt bé, sí. Maria Samantha Ivanova. Sí. Molt bé, perfecte. Doncs benvingudes al programa i heu escoltat el guió per la ràdio, el millor?
4: Molt difícil, pluïa molt.
2: Ah,
4: sí.
2: Val.
4: Sí.
2: Estem fent una mica d'anàlisi del guió, després us pregunto. Mm-hmm. Octavi, què afegiries, què destacaries d'aquest guió?
5: Bueno, que estar al puesto de la Yolanda segur que és complicat perquè és un xarco de tema. És un xarco de tema perquè no és un tema, a la meva manera de parlar. O sigui, aviam si ens entenem. Ho diré molt ràpid i que se m'entengui i admeto totes les crítiques. No són conceptes antitètics. Per a nada. Es parteix del supòsit en el títol que són aspectes diferents. Cuidado, que aquest esperit no és l'ànima, Cuidado, que hi ha algú que pot estar equivocat. L'Església distingeix molt bé l'esperit... No són conceptes antitètics? Mireu, jo seré molt més ràpid que tu. Esperit d'equip. Esperit inquiet. Esperit de lluita. Esperit solidari. Esperit emprenedor. Esperit aventurer. Totes les tesis doctorals i tots els estudis d'investigació tenen al principi unes lletres i les lleis, no els decrets lleis ni les ordres, les lleis tenen unes línies on s'explica l'esperit del desenvolupament del text que vindrà després per aclarir possibles conceptes. És l'esperit del text on està el problema, on està la màgia. No hi ha màgia. L'esperit és un concepte que té una categoria similar als valors. Quan una persona va pel carrer, i acabo així, compenso amb ell, quan una persona va pel carrer i veu un pobre i dona les monedes, està desenvolupant operacionalment el seu esperit solidari. El seu esperit solidari l'està operacionalitzant. A sota dels esperits hi ha les conductes. Hi ha els valors. Les conductes, els valors són l'operacionalització en part de l'esperit de les coses. Per tant, no sé on està el problema. És una part normal del nostre pensament i de la nostra concepció mental, l'esperit.
2: Molt bé, gràcies, Octavi. Lluïsa, què destacaries del guió i què hi afegiries?
4: Doncs jo afegiria que és molt important que l'ésser humà ha de tornar a recuperar el seu esperit, però el seu esperit de la bondat. Mm-hmm. Aquest esperit que està més intrínsec en l'ànima, més ocult, i podríem dir fins i tot que està més dormit. I per això creiem que el fundament de l'ésser humà és tornar a despertar el seu arquetip, que és la vida espiritual, la vida espiritual sense el mal, i tornar a recuperar els seus valors. La vida a la Terra està fundada en valors universals de moltes espiritualitats que han viscut a la Terra sense el mal, i sobretot amb el valor més alt de la vida, que és la bondat.
2: D'acord.
4: I per això jo solament diria una cosa sobre, que m'ha semblat molt interessant, que és que tot això, que és el final del guió, no es pot amb la ment sinó amb el cor. I és real, perquè el cor, el ser humà no solament té un cor físic, també té un cor espiritual, i això està regit amb el bon univers. Per això estem units amb la Terra, però també amb el bon univers i amb els valors del bon univers.
2: Perfecte. Després farem més debat, eh? Perdona, és que abans...
3: Maria Samantha.
2: Maria Samantha, sí, sí, jo ho tinc ben apuntat, eh? Que la Lluïsa m'ha donat... Sí. Tant la Maria Samantha com la Maria Lluïsa venen també de Camprodon.
3: Sí.
2: Han vingut d'allà, es percebeu per el programa d'avui.
5: Deu ser com que un nom és rus, no?
3: Sí, sí, Chapo. De Bulgària.
2: Sí. Doncs, Maria Samantha, què destacaries del guió i què hi afegiries?
3: Sí, doncs m'ha agradat llegir que el llegat espiritual dels pobles originaris de Nord-Amèrica ens diu que per comprendre l'esperit calen tres etapes: purificació, perfecció i expansió. Per a la nostra espiritualitat és molt important respectar les cultures antigues, com per exemple els celtes, els ibers, els natius americans, els maies. Eren cultures pures que vivien en connexió amb la natura i amb gran responsabilitat. I nosaltres, ara, la nostra responsabilitat és recuperar la seva força per poder enfrontar les dificultats que tenim en el dia d'avui. I ells vivien en unió, vivien en harmonia, justament perquè confiaven els uns amb els altres. I la nostra força ara precisament és recuperar el seu esperit. Ells tenien una saviesa molt gran justament per aquesta purificació que tenien de viure en concili. I tenien la tradició de la teoantroponaturogàmia, que és la unió de la terra, de les persones, dels bons animals i de les bones plantes. I és molt important avui en dia, més del que ens podem arribar a imaginar amb la ment, aprendre a viure amb aquesta harmonia. I com deia la Lluïsa i Nikita, els meus companys, hi han coses de veritat que nosaltres no podem entendre amb el cap. Només el cor, quan escolta, rep una senyal de que allò és veritable. I antigament es regien per aquesta senyal, la senyal del cor, que era la que donava la guia. Avui en dia el que dona la guia és la nostra consciència, la nostra racionalitat. És important el pensament, però ens hem oblidat de la importància d'aquesta consciència, d'aquest cor, que té un poder molt més gran del que podem arribar a imaginar.
2: Perfecte. Jo, per la meva part, Iolanda, també vull destacar el que tu, Samantha, has també ressaltat. Per comprendre l'esperit calen tres etapes. I tu les dius molt bé: purificació, perfecció i expansió, o unió, que és el mateix, no? I afegiria que ens falta molt per aprendre aquesta purificació, aquesta perfecció i aquesta expansió. O sigui, a l'home modern, s'ha dit a la taula, no està per aquestes cançons. O sigui, en Nikita, per exemple, ha expressat molt bé que hi ha molts de suïcidis, la nostra societat prefereix més la qüestió més material que ser espiritual. L'espiritualitat sembla com si estigués tapada, ennubilada, que la gent no hi vol entrar-hi, i aquesta buidor en la nostra societat es nota molt. I, per tant, es va materialitzant, i com que no hi ha una resposta en la matèria, perquè la matèria ja veiem que es destrueix en si, quan ens morim, doncs ja no hi és. I, en canvi, la part espiritual, que és la que persisteix, la que continua, la que molt probablement doncs, hi ha un més allà, o si és tot més elèctric, no? Diguem, per entendre's, no? Que l'energia no es destrueix, doncs, en aquest sentit, s'hauria de treballar aquest aspecte. Iolanda, que has apuntat molt, eh?
4: Déu-n'hi-do. Jo he anat recollint una miqueta les idees claus que, sí, que heu anat aportant tots, no? I si haig de destacar alguna cosa, jo destacaria que també comparteixo, que és aquesta, anava a dir mania, però no és mania, per mi és una programació, en la separació del que és cos i del que és esperit, la separació i la dualitat, aquesta dualitat que no pertany a la nostra natura, és una dualitat imposada per un moviment absolutament social i cultural. La dualitat, de fet, no hi és. Nosaltres som part d'aquesta creació. I jo he tractat d'explicar-ho des d'aquesta part física que m'ha costat Déu i ajuda, perquè volia fonamentar des d'una part totalment escèptica, sense implicar-me, que veritablement no existeix aquesta dualitat. Som ona, som energia, som cos, som esperit. I en aquest esperit nosaltres hi afegim la consciència. I a part doncs, hi haurà els valors que apuntava l'Octavi. Però sí que haig de destacar és això, que en realitat aquesta desconnexió màxima a la que s'ha arribat, que per fi ja és la màxima, a partir d'aquí no n'hi ha més, ara torna a recuperar el camí que apuntava la Maria Samantha i la Lluïsa, junt amb el Nikita, no? Ara ens toca fer aquesta reconnexió d'aquesta separació que ens han fet des de la part cognitiva, i aquí ve aquest hemisferi esquerre que està abogant sempre per la part material, i com més aboga per la part material, menys se separem de la consciència d'esperit. Aquí estaria d'acord.
2: Maria Samantha, vols afegir? Vols afegir?
3: Sí, doncs sí. És com deia la Iolanda, és molt important la nostra reconnexió amb l'esperit. Més enllà dels programes que tenim ara, cadascú, no? Ens identifiquem amb la nostra professió, amb les nostres labors, inclús amb la nostra família. És important, però també és igual d'important recuperar la connexió amb aquesta part que tots hem oblidat. I tenim tantes distraccions al nostre voltant que hem de veritat deixat de banda aquesta necessitat de recuperar, com els antics azteques deien, els antics maies, com dèiem abans, per ells una part molt important de la seva vida era preparar-se, per exemple, preparar-se, passar tota la vida per augmentar saviesa, per deixar aquest llegat als que venien darrere. Mm-hmm. I era per ells la seva missió de la seva vida. I nosaltres, doncs, també. És veritat que ara són uns altres temps, però és principal també nosaltres acumular aquesta saviesa per poder deixar-la. Mm-hmm.
2: Perfecte. Vicenç, que veig ansiós aquí per participar també.
1: No ho sé. La veritat és que no m'hi sento gaire còmode. No m'hi sento gaire còmode perquè volia assenyalar de bon principi. Clar, no ho he escoltat el meu comentari. El meu primer comentari. D'entrada és que seguim marejant la perdiu o emprenyant la gata, que diem en català, no? Doncs amb els conceptes de matèria i d'esperit. No, Jordi, no és evident que siguem matèria. Li hem posat el nom. Li hem posat... Ara s'està dient que no hi ha una matèria, que ara és més densa, està solidificada i ja està. Sí, no, ha sigut el comentari que és evident que són matèria. Bueno, ja donem per suposat una cosa. Mm, ja donem per suposat aquesta dicotomia que hi ha un esperit i hi ha una matèria. Segur, perquè, clar, ve d'un error de molt antic, perquè les cultures antigues, fins i tot abans de ser civilitzacions, no? És normal que l'ésser humà se n'adonés, doncs, que efectivament aquest ésser que he estimat perquè ha sigut el meu company, la meva companya, de cop i volta, pum, m'ha caigut i ja no s'aixeca, no? Doncs sembla que lo lògic és pensar, dic, bueno, hi ha algú, doncs, que ha deixat d'estar-hi, no? Els budistes diuen, corregeix-me, Jordi, no? Els budistes diuen que no som més que la circumstància de que determinats components físics, densos o no tan densos, físics, energètics, com vulgueu dir-li, s'han agrupat i estan treballant coordinadament per formar una forma de vida. Perquè l'única cosa que hi ha, clar, si seguim dient-li esperit, continuarem parlant, no?, de que hi ha una cosa separada, que és l'esperit, i una cosa separada, que és el món. I començarem i continuarem amb les dicotomies, amb les dualitats de lo que està bé i lo que està malament.
2: Del que
1: si ens hem de regir només per uns valors o per uns altres. I el que es tracta és de viure. I la vida no entén del que és bo ni dolent. No entén d'esperit ni de matèria.
2: Jordi.
6: Sí, Vicenç, aquesta dualitat penso que ha estat imposada a través de les cultures de les diferents civilitzacions. Ha estat imposada, ha estat programada. De fet, són pols d'estrelles. Els mateixos àtoms que conformen un ésser humà, com puguin ser el ferro, el calç i diversos metalls, els diversos components estan en una estrella, en el sol mateix. M'entens? Sí, sí, som un conglomerat de coses.
1: És que se m'escapa el riure perquè anava a dir que les estrelles són pols humanes.
6: Pols humanes. Sí, li donem la volta. No, són pols humanes, són grans humans, grans éssers que hi ha. Que tot està lligat. M'agradaria puntualitzar a l'Octavi, que parlava de l'esperit de superació, de l'esperit d'equip, de l'esperit... Però per sobre d'aquest esperit, que es pot quantificar, i s'ha intentat, almenys que jo sàpiga i tingui coneixement, quantificar aquest més per sobre de l'esperit que diuen de competició, de desenvolupament, de tot aquest esperit que el pots... És tangible. Aquest esperit és tangible. És l'esperit que has dit, Octavi, portat a l'acció. Correcte, correcte. Però per sobre d'això, què més? Aquí ho deixo anar.
2: Val. A Nikita, que té ganes de dir, també.
0: Cada vida debe tener un gran objetivo. La vida espiritual debe tener el objetivo que yo quiero. La vida espiritual auténtica debe abrir un gran potencial del bien. Cada persona tiene su gran corazón espiritual y dentro de este corazón espiritual hay un gran potencial del mal y un gran potencial del bien. ¿Qué potencial abre una persona durante de su vida? Hitler, Franco, Stalin abrió potencial del mal. Raymond Lull, Miguel Cervantes, Guillem Belibasto abrió potencial del bien.
2: Sí, Nikita, però és que llavors ens caiem amb el que en Vicenç diu. El dualisme l'hem d'evitar, perquè... Per lo que una persona, una cosa pot ser dolenta, per l'altra pot ser bona, i lo que una cosa fa una persona pensant-se que fa el bé, també pot a l'altra interpretar que fa el mal. O sigui, el dualisme en aquest espai l'hem d'evitar perquè l'hem d'anul·lar. No hi ha de ser el dualisme. És
1: adonar-nos que no existeix.
2: Ens perjudica tenir una mirada, dualista. No hi ha la dualitat. Per què? Perquè si ens mirem des de la unitat de cada persona actua segons allò que veu. I per el que veu i actua, tu pots interpretar que allò és dolent, però per ell està actuant per bé, saps? La part dual és una mica falsejar la realitat.
0: Mi respuesta es no es unívoco. Vamos a ver muy claro. Antes la gente comprendieron como está el Dios, lo mismo está el ser humano. Y dijeron, padre del puro amor es ajeno del mal. Pero 7500 años atrás, con la historia, entró un pastor que dijo, yo hago el bien y hago mal, hago el catástrofes y calamidades. Si tú luchas contra el mal, si tú luchas contra Dios. Y esta mezcla, tal es una gran mezcla de todas formas de la vida. Y la gente todavía vive con esta mezcla y no tienen salida de esto.
2: Claro. Lluïsa, Lluïsa sí. I després en Jordi, eh? I després l'Octàvia.
4: Sobre lo que estaba diciendo, sobre lo que estaba dient Nikita, és molt important. És cert, el ser humà ha vingut a la Terra i per adaptar-se a aquesta Terra ha patit un remodelat. Mm. I això és molt important. I no té res a veure amb la dualitat. Mm. És algo que etèricament ha patit l'ànima per poder adaptar-se a la forma de vida d'aquest món, perquè si l'ànima és divina i pertany a un altre Déu, a una altra mare, bondadosos i són divinitats, nosaltres som potencialment divins. I per això l'ànima, per vindre a la Terra, s'ha tingut d'adaptar amb un remodelat. Si no, no s'hagués pogut adaptar a la Terra. Per això som persones espirituals, perquè n'hi ha una lluita interior. I no té res a veure amb la dualitat. Nosaltres ho podem veure manifestat amb nosaltres.
2: Sí,
4: i ho veiem manifestat a la Terra.
2: Sí, perquè si entrem a dintre d'una dualitat ens convertim en jutges d'una cosa que a lo millor a nosaltres no ens pertoca jutjar, sinó que ens toca viure aquesta realitat que ara estem aquí, per exemple, estem reunits i aquí no estem fent ni el bé ni el mal, estem fent un discerniment sobre la qüestió de si som materials o espirituals. I aquest, en aquest aspecte es tracta de dir som una cosa o una altra. Tampoc. O sigui, val la pena fer aquesta valoració. És veritat el que acabes de dir, Lluïsa, estem en un ens, que és aquesta Terra, i que som físics. Nosaltres ens toca viure una realitat que sí que és... Som físics, ens veiem físicament, perquè si ens veiéssim
1: li
2: només...
1: Li diem físicament.
2: Clar, li diem, per entendre'ns, perquè si només fóssim espirituals, no ens veuríem.
4: No, clar.
2: Saps?
4: Però
2: o sigui,
4: per poder moure'ns en aquesta Terra, necessitem un cos físic.
2: Per entendre'ns, O sigui, la qüestió física és per entendre'ns. Perquè si no, imagina't tu ara... espiritualment, si vols parlar, no ens entenem. Per això necessitem la part física.
4: Però no podem dir pas que som perfectament bondadosos. Llavors és que n'hi ha algú dintre que ens ho impedeix.
2: No estem aprenent, és clar. Jordi i Octavi, he dit.
7: Octavi.
2: Va.
7: Si no us agafo
5: jo,
7: em queda molt
5: més. Ànim,
4: no
5: estic en acord ni en desacord amb el que dieu, però jo no puc dormir perquè estem fotent un melange aquí de 50.000 temes que no sóc capaç d'abarcar-lo. Jo només volia insistir en una cosa que m'han ensenyat a la universitat, que és que la persona conforma la seva consciència a través de la seva experiència de la seva vida. Aquesta consciència que conforma es basa en principis, valors i conceptes espirituals. No te'ls foteu un lío. No ens fotem un lío. Per què ens fotem un lío tan gran? Si és un fenomen natural de l'espècie humana, és un producte del seu cervell, a l'esperit de la gent, s'ha conformat en el cervell de cada persona. Per què ens fotem aquest lío tan gran? Primera, segona. Però és que, a més, jo és que estic al·lucinant perquè, primer el cos i lo material venen els creients, els quals no formo part jo i respecto, i inventen per mi una part espiritual no material, que és l'ànima, i no material, que l'estem confonent contínuament aquí, l'esperit amb l'ànima, però contínuament. I ara resulta que en l'any 2024 jo em trobo en que ja no hi ha material, ja. Ara ja tots som espiritual. Jo estic al·lucinant. Jo torno a dir, baix el que a mi m'han ensenyat alguns senyors de fa molts anys i moltes hores i molts caps de setmana, que l'espiritualitat és una característica de la personalitat normal i corrent de les persones normals i corrents. Un fruit del pensament humà, una característica de personalitat. L'espiritualitat és una agrupació de pensaments que configura les nostres operacions. Les nostres operacions, les operacions de cada dia, el que fem, conduir, parlar, ensenyar, no sé què, està conformat per un esperit i uns valors que naveguen sobretot. És un estadi superior, un estadi del pensament, però del pensament, no de les estrelles còsmiques, del pensament. Per tant, jo crec que simplifiquem-ho, per favor, simplifiquem el cor, tot això del cor i totes aquestes coses. El cor no pensa. Aviam si ens entenem. El cor no pensa.
2: El cor és la consciència.
5: No, no. Aquí es parla de cor. Sí. La consciència és una altra cosa. El cor és un òrgan que no té capacitat de pensament. No té neurones de pensament. No té neurones decodificadores, com el fetge. El fetge pensa? No. Doncs el cor tampoc. L'únic que fa el cor és enviar impulsos a la pressió i la circulació de la sang. Per tant, no ens fotem un lío. Senzill. L'espiritualitat és un fenomen completament natural de l'espècie humana, per mi.
2: Va, Jordi... Dic algo? Sí, jo abans de donar la paraula...
8: Però és que volia sentir l'octavi.
2: Val, digues.
8: No, jo volia dir una cosa. Una, no confondre, com dieu, en matèria és una cosa, el materialisme és una altra. Són dues coses. Que, a més, es diu en aquesta taula, confonen els que ens escolten, i penso que és molt gros confondre una cosa amb l'altra. L'altra cosa també penso que és important. Tu tens un complexe, que és la persona, i aquesta persona no és ni bona ni dolenta, ni mig bona ni mig dolenta. O sigui, no fem apologia aquí que tots hem de ser bons. No diguem que fa 7.000 anys tothom som bons. Mai hem sigut bons. Mai hem sigut dolents. Tothom ha anat a subsistir. I si per subsistir, el que jo, d'una forma o altra, entenc com un lligam que tinc, el que sigui, el de sang, el de simpatia, el d'empatia, el que vulguis, jo, en aquest senyor, li he de fumar un espent i li he de fumar d'altre baix del barranc, no li fumaré perquè jo pugui menjar. Mm. I això no vol dir que ni que sigui bon ni que sigui dolent. Hi ha una qüestió que és la supervivència. Dos plantes que tenen matèria i tenen l'esperit i tenen el que vulgueu. Una, aquella que és aquest, diem, les plantes aquestes que són dolentes, les herbes, fan el que poden perquè l'altre doncs desapareixi. Els sapròfits, els que són una sobre de l'altra, fa exactament el mateix. La naturalesa ens mostra que el que pretén és viure. No vulguem donar-li un missatge a la gent amb el sentit de que nosaltres hem de fer unes coses concretes que feien uns senyors que fot 7.000 o 4.000 o 400 milions d'anys que existien. Estem al segle XXI, estem a l'any 26 del 2000, fem el que ens toca fer ara. No són incrèduls la gent, no és tan tonta la gent, m'entens? No és tan tonta.
2: Val. Yolanda.
4: Jo afegiria especialment seguint la conversa amb l'Octavi i el Jordi Saragossa, no? Que i amb tots, no? Aquí cadascú tenim la nostra pròpia mirada i experiència i això és sagrat, sí? Mm. Llavors, a partir d'aquí, doncs hi han neurones al cor, ja ho sabem, igual que n'hi han a l'intestí.
2: I en el fetge.
4: Cadascú té la seva finalitat. Vale? Mm. Llavors, la part material ho som, òbviament que ho som, però aquestes cultures que feien referència abans la Maria Samantha, la Lluïsa, la Nikita, no és una qüestió de quin segle ens trobem, per mi. És la qüestió de que els de fa 7.000 i els que som avui som tots humans, amb la mateixa configuració. Els anteriors tenien un coneixement i una unió que nosaltres hem perdut. I jo em reitero en que és una qüestió cultural de desconnexió, perquè si nosaltres, i ara entra la meva part personal, totalment debatible, si nosaltres siguéssim capaços de connectar amb el nostre ser intern, que va molt més enllà de tota la normativa i paradigma que ens han transmès a nivell cultural, seríem tan poderosos que al·lucinaríem. I és per això que hi ha aquesta desconnexió.
5: Perdó, vols dir que l'home primitiu era millor que l'home modern? Això és el que estàs dient?
1: No.
2: Estem evolucionant, sempre estem evolucionant.
8: No s'aguanta enlloc,
2: això. Som materials o espirituals? Aquest és l'interrogant que avui ens formulem en el programa. Estem fent possible avui aquest programa, el Nikita Bonamov, la Yolanda Montero, el Jordi Mora, la Lluïsa Bejarano, la Maria Samantha Ivanova, en Jordi Ibáñez, l'Octavi García, el Jordi Saragossa. Aquí us parla el Francesc Coll i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Anem a escoltar la cançó que ens has preparat, Yolanda.
9: Sí,
2: quina ens has preparat avui?
9: Molt divertida. Doncs una cançó que es diu L'Esperit, del Dan Peralbo i el Comboi. És molt, molt maca i molt divertida. Espero que us agradi.
2: Vale.
9: Trobo que és molt adient.
2: Després ens diràs per què l'has escollit. Sí. Ara escoltem.
10: Jo

0: Som materials o espirituals? Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem en el programa El punt de l'interrogant, i que avui ja, amics oients, ja veieu que és molt dens, perquè hi ha força invitats. Som materials, en principi, perquè aquí tots ens hem materialitzat d'una manera o una altra. Fem possible aquest programa avui el Nikita Bonanov, la Yolanda Montero, el Jordi Mora, la Maria Lluïsa Bejarano, la Maria Samantha Ivanova, el Vicenç Ibáñez, l'Octavi García, el Jordi Saragossa, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. És veritat, a vegades costa aquest discerniment. Estem, sí, molt bé, en el segle XXI, en l'any 2026, però aquest tema molta gent no el té clar, si és material o és espiritual, o si és les dues coses. Al començament hem apuntat bastant entre tots que som unitat. És veritat, nosaltres som unitat, som una unitat, som una ànima, són una ànima, els grecs, els filòsofs grecs, Plató, Aristòtel, tots aquests apuntaven que cada persona té una ànima, té una ànima, i aleshores aquesta ànima es desenvolupa i es manifesta en el cos, que és la part física, i d'un t'aixupa, d'un tamam, aquesta ànima, pues, de l'esperit, que és el tot. Jo sempre ho comparo que és com la llum. La llum està allà, no la veiem, no la podem tocar ni agafar, però aquesta llum sí que ens projecta tots plegats i ens podem veure. I com ens podem veure? Pues perquè al nostre interior, aquesta ànima que tenim, ens fa dir que tu ets el Vicenç, que tu ets el Jordi, que tu ets la Maria Lluïsa, que tu ets el Nikita, que tu ets la Yolanda, m'enteneu? L'esperit ens fa veure en cadascú de nosaltres per mitjà de la nostra ànima, i aleshores ens fa definir qui som, qui som. Materialment, pues, és el que abans dèiem amb el Vicenç, materialment, perquè d'una manera o una altra, per entendre'ns, ens hem de definir. Maria Samantha.
1: Sí. Van haver-hi camps de concentració a Rússia, a la zona de Solovki, i allà es van reportar molts registres de situacions que no poden ser explicades, on la divinitat, aquest esperit, va intercedir i va actuar en favor de la humanitat. Hi han moltes històries, ara no m'hi dedicaré a posar més exemples, que han demostrat que la força d'aquest esperit del bé, durant el llarg de la història, en moltes ocasions ha fet i ha ensalçat a la humanitat, cosa que, com deia abans Nikita, no han fet altres, com Hitler, com Stalin. Llavors hi ha molts exemples de que aquest esperit està present i és el que, en situacions on tot es derrumba, posa els pilars per una nova època i per un nou vèncer per la humanitat, i aposta per la humanitat. I nosaltres apostem per la humanitat.
0: És veritat que hi ha ànimes que acullen més, xupen més d'un cantó que d'un altre, això és veritat. Yolanda.
2: Sí. Ui, doncs no m'esperava que em toqués per part meva.
0: No, perquè... Ja.
2: Sí que, bueno, la meva part personal, hi ha un intercanvi, que això es dona, ho vulguem o no, siguem conscients o no. Hi ha un intercanvi, per mi, d'informació. I aquesta informació, la font d'on ve aquesta informació, per mi, és l'esperit màxim, la fuente una, per dir alguna cosa, ¿vale? És la unitat. I aquesta font, per mi, és l'amor. I la manera d'expressar-ho és des d'aquesta bondat i l'amor a un mateix i als altres. És important no fer, per mi, aquesta separació. No pregar amb un ens de fora, sinó obrir cadascú aquesta força vital que tenim a dins. Li podem dir com vulgueu, però que per mi hi és segur.
0: Molt bé. Octavi, Jordi, sí, queda molt poc temps,
3: A mi em toca?
0: Sí, sí. Bueno, no, qui vulgui parlar.
4: Sí.
3: Bé, ja he dit al principi, doncs, que mentre continuem parlant de matèria, mentre continuem parlant d'esperit, continuem parlant de consciència, continuem parlant de propòsit, continuem parlant de sentit, tot això ens porta pel pedregar. Val? Som el que som. Som a mi m'agrada més que dir, convindria, si li dir, parlem d'esperit, li estem parlant de la naturalesa d'allò que és, la naturalesa d'allò que és, entenc que aquesta naturalesa la tenim tots i cadascun de nosaltres, i efectivament és la via del cor la que et contactarà amb ella. No necessàriament per un cor excessivament, perquè de l'amor també en podríem parlar molt bé. L'amor també, sempre poso el mateix exemple cruel, no? Quan el lleó es menja una zebra, també és un acte d'amor, perquè forma part de la pròpia vida. Val? Mentre continuem buscant, necessitant un sentit, un consol, un propòsit a la vida, se'ns escaparà de les mans.
0: Escolteu, us deixo 20 segons perquè em dieu escuetament què se us ha quedat per dir. Nikita, què se t'ha quedat per dir?
4: Yo quiero explicar una cosa interesante.
0: 20 segons, 20 segons. No te doy más. Va, 20 segundos.
4: Vale. Yo quiero explicar tal. La vida material debe seguir por el camino del bien. Si sigue por el camino del mal, todo se destruye. Por eso la espiritualidad debe abrir el camino de la bondad suprema sin límite.
0: Molt bé.
3: 20 segons.
0: Jordi.
5: Dues coses. Primera, som uns. Segona, som amor. L'amor és el motor de l'univers. I tercera, els indis americans tenien una frase que deia sempre creix el llop el que alimentes. Si alimentes el bé, creix el bé.
0: Va. Lluïsa.
6: Sí, 20 segons. Jo vull dir que l'ésser humà és la font inagotable del bé. Per això està unit sempre amb aquells que multipliquen el bé. I això hem de fer, multiplicar el bé i la bondat.
0: Perfecte. Maria Samantha.
1: Sí. Com diuen els nostres companys, nosaltres som una font inagotable. I aquesta font raja només quan nosaltres ens unim a aquesta bondat. I és molt més important del que podem imaginar.
0: Perfecte, Jordi.
3: Vicenç. Fixa't tu si som la font, que som la pròpia vida. Som el propi tot.
0: Mm. Octavi.
7: Bueno, jo suposo que quan anem aprenent a la vida, quan anem creixent, ens anem fent grans, anem aprenent, agafem experiències positives i experiències negatives i així configurem la nostra personalitat.
0: Jordi.
8: Sant Francesc va dir, a un home amb l'estómac ple, fins i tot de Déu li pots parlar. Per tant, pensem
6: a on te va l'estómac
8: relacionat amb què va.
6: Ja està. L'ésser humà no té dret a matar a qualsevol persona. No té dret.
0: Ja està. No. Sí, ja està. Ja ha acabat el programa. Amics oients, bona nit i fins a la propera. Adéu-siau.
9: Els dos membres que continuen retinguts són el català no palestí Saif Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila. La mobilització s'ha convocat com a reacció a la decisió del Tribunal Israelià d'allargar 6 dies més la seva detenció. La protesta s'ha fet també a Madrid i a d'altres ciutats de l'Estat. I el regidor de Granollers, Martí Pujades, i 3 membres de Blaus han hagut de declarar aquest matí pel cas del taller Blau Cops a la Festa Major de Granollers 2024. Un taller de tècniques aplicades de guerrilla urbana que la Colla dels Blaus va organitzar durant la Festa Major d'aquell mes d'agost de 2024 i que el sindicat policial USPAC va portar a la Fiscalia. El taller, inclòs el programa oficial de la festa, simulava, entre d'altres, la fabricació d'un còctel Molotov i com llançar-lo a la policia o com fer una barricada en contenidors. Pujades era en aquell moment regidor de Cultura.
10: El que creiem i defensem, que és el model de festa, que dins de tots els actes de Festa Major hi ha aquest component de sàtira, que hi ha algú que pugui sentir que és excessiva. Nosaltres vam demanar les disculpes com a equip de govern en el seu moment per si algú havia mal interpretat l'acte i, per tant, diguéssim, ens hem reformat en aquesta declaració.
9: L'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità reunida aquest dimarts a Mataró ha celebrat l'enduriment de les penes amb els multidelinqüents aprovada al Congrés de Diputats. Tot i això, avisen que aquesta reforma legal només serà efectiva si el desplegament és immediat i coordinat. Els ajuntaments de la segona corona metropolitana demanen que s'estableixin les pautes a seguir a l'hora de personar-se com a acusació en les causes judicials. I l'Hospital Joan 23 obre una setmana d'activitats tot coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial de la Higiene de Mans. L'objectiu és conscienciar els professionals sanitaris i a la societat en general també de la importància de rentar-se les mans per evitar contagis. Si bé entre els sanitaris que més usen alcohol la formació continuada és clau, els pacients de l'hospital, els familiars i la societat ha de ser conscient de la importància d'adquirir aquest hàbit. I el Saló de Robòtica i Automatització Industrial ha arrencat aquest dimarts a la Fira Gran Via amb més de 750 expositors, 420 experts internacionals i un impacte econòmic previst de 91 milions d'euros. La previsió és superar els 33.000 visitants.
11: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys, la primera en informació.
12: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
13: Buena onda, Frankfurt!
12: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
13: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
12: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
13: vermut de 12 a 14:30.
12: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
13: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
14: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
15: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
16: Vols anunciar el teu establiment o servei?
15: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
16: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
15: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
17: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge, 10 de maig, a les 7 de la tarda, màgia, amb el mag Guiu. Entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre, fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
11: Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. Imperfectes. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.

0: les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami.
1: Podria ser tal com a tot molaria que fos. Podria no haver de somiar aquests amics...
2: Imperfectes.

0: Benvingudes, avui és dimarts, passen 7, gairebé 8 minuts de les 9 del vespre i esteu escoltant Ràdio Arenys. Com que és aquesta hora, aquest dia de la setmana, i sentiu aquesta veu que sempre comença igual, vol dir que és el moment de començar les imperfectes que estem a punt per acompanyar-vos des d'ara i que, fins que siguin les 10 de la nit. Comencem presentant aquestes imperfectes que avui omplen aquest locutori de Ràdio Arenys, la Sílvia Relats, benvinguda, la Judit Puig, la Cristina Soler, la Marta Manzans, Esther Comí, benvinguda, una servidora, la Marta del Castillo, i a l'altra banda d'aquest vidre que tenim aquí davant i que fa possible que ens estigueu escoltant a casa vostra a través del 91.2 o bé veient-nos a través de les xarxes socials, de totes aquestes xarxes socials que totes, oi? Joan, en Joan Bosch, un aplaudiment. Autoposa't un aplaudiment, Joan Bosch. Sisplau, clar.
1: Va, que ara... Us el posaré, però per tots. Per totes. Perquè sense vosaltres aquest programa no seria el mateix.
0: No sé, sí, clar.
2: No seria perfecte.
0: No seria perfecte. Mira, vinga, l'aplaudiment per en Joan, vinga, per les imperfectes. I per vosaltres, que ens esteu escoltant des de casa. Quan dèiem les xarxes, ajuda'm a recordar les xarxes, perquè sóc incapaç.
1: Vinga, les xarxes són... Facebook. Sortim per Facebook de la ràdio, pel Facebook de
0: les imperfectes.
1: Sortim per el YouTube de Ràdio Arenys, pel YouTube de les imperfectes. Sortim per Twitch de Ràdio Arenys i sortim per Instagram de Ràdio Arenys.
0: Molt bé, doncs sí, moltíssimes gràcies. Ara volem TikTok, eh? Crec que t'has deixat el TikTok.
1: Que ens falta. Estem on en ell, això s'ha de... I un aplaudiment per tot.
0: I un aplaudiment, vinga, per totes les xarxes.
1: Mira, ahir va venir, us explicaré un cotilleo. Va venir una noia que vindrà a fer pràctiques aquí a la ràdio.
0: Mira, han sentit cotilleo. Sí. Ja tots els corrents a posar-se els auriculars, cosa que no fan mai.
1: Doncs aquí tenim estudiants en pràctiques i el primer dia sempre els hi faig un repàs de la graella de la ràdio perquè sàpiguen el que hi ha, no? I els vaig dir, mira, aquí hi ha un programa que es diu Les Imperfectes. I em pregunta, que és una noia jove, em diu, i aquest programa de què va? Dic, mira, aquest programa és imprevisible total. I és la gràcia d'aquest programa. I li va encantar. Dic, tots són dones allà. Tots
0: doncs digue-li que vingui un dia.
1: Ja li diré a l'Helena que vingui.
0: Clar, que vingui i ens expliqui a veure com ho veu tot plegat. Que nosaltres
2: és que estava a Sant Jordi.
1: No, la Mar ara ha acabat la seva estada, que em va escriure i que ens trobava a faltar. Però ara ja va acabar el seu període de pràctiques i ara tindrem a l'Helena, que és una estudiant en pràctiques també del Tecnocampus.
0: Doncs a veure si la veurem.
2: Que és la que estava per Sant Jordi, a la placeta.
1: No, és una altra. Vale. La Mar va acabar just aquell dia.
2: Val.
1: El dia
2: pobreta.
1: De Sant Jordi per tot l'alto.
0: No, home, pobreta, no? Que acaben les pràctiques. Ja, que bé, no l'han fet fora de la feina, acaben les pràctiques.
1: No, ja ha estat contenta, s'ha estat molt bé i ara, doncs, a seguir formant-se i a buscar feina, també.
0: Molt bé.
1: A seguir fent cosetes.
0: Doncs una salutació per la Mar i, a veure, amb ganes de conèixer doncs, aquesta nova...
1: Aviat la coneixereu.
0: Aquest nou fitxatge de Ràdio Arenys. I escolta, és que saps què passa? Que quan només era ràdio i no ens veia ningú, realment podies anar mantenint una mica aquella cosa de qui hi havia a l'estudi, però clar, qui ens està veient, diu, però aquí n'hi ha una que no l'han presentada. I és la nostra convidada d'avui, que és l'Èrica Castillo. Èrica, benvinguda.
3: Hola, gràcies.
0: Per tant, l'Èrica també avui passarà per aquí, per als sedars de les imperfectes, perquè volem parlar amb ella, a veure si us agradarà, que jo crec que sí, de viatjar, de viatges, i sobretot ho farem perquè potser l'heu vist per Sant Jordi o l'heu vist durant el Festival de les Set Ciències que vam tenir ara fa un parell de setmanes, perquè l'Èrica ha escrit un llibre que es diu Viajar sola empieza aquí, i és un llibre que parla de viatges i suposo que com descriu el mateix títol, de viatjar sola. Però sí que he vist un subtítol que me cridava l'atenció, no? Que és com el que m'hauria agradat saber abans de recórrer el món jo sola. És a dir, que a banda de les teves experiències personals, ara ens ho explicaràs, suposo que també hi ha com aquells consells de coses que cal saber en cas que vulguis emprendre un viatge en solitari. Èrica, benvinguda i comencem. Primera pregunta obligada, suposo que t'agrada molt viatjar.
3: M'encanta. En realitat crec que és com una mica una filosofia, saps? O sigui, quan ho proves, sobretot el tema de viatge sola, a mi m'ha canviat la vida i soc molt pesada amb això. I tothom li dic que és que ho has de fer un cop almenys a la vida, de veritat.
2: Ui, jo no podria.
4: Mira, abans de venir ho haig de dir. Jo he dit que jo crec que un cop a la vida ho faré. De viatge sola.
2: Jo no.
4: I elles em deien que no, que mai, que quina por.
3: No,
4: que...
3: sí.
5: Jo... Jo he viatjat sola, però bueno, no sé, a Roma, per exemple, a Granada, i clar, també vaig molt a la muntanya sola, però no és viatjar. Però
2: tu
5: així,
2: també, tu
5: viatges,
2: també series
5: no.
2: Aquestes que
5: jo sí,
2: viatjaria
5: jo
2: ja, sola.
5: Jo ja tinc al cap un viatge sola, sí. Però sempre per Europa, no sé si fas... Deus fer viatges més grans, clar.
3: Ah, bueno, clar.
6: Bueno, ara ens expliques, perquè que... ara ens dirà, no, m'he anat un mes a no sé on.
3: Bueno, jo com viatjo... Sí, tal qual, jo com viatjo, sí, si em veieu pel poble és com, ui, no estàs viatjant, però com viatjo, viatjo mesos. Un mes, el mínim que faig són 10 dies, però he estat 6 mesos fora. I en el llibre explico, doncs jo vaig començar a viatjar sola realment quan tenia 16, 17
2: ai,
3: anys.
2: Ai, mare meva!
3: I li vaig dir a mi mare un dia, estava mirant la típica pel·lícula que hi ha d'Antena 3, i jo, mama, hem de parlar. I no, o sigui, realment sentia que volia començar a veure món, vaig començar a buscar coses tipus per anar-me en doper, perquè clar, era menor d'edat, saps? Tampoc podia fer grans virgueries, però sempre m'ha agradat el tema de viatjar. I un dia vaig anar a la biblioteca, just vaig trobar un llibre d'una noia que sortia allà a l'Amazones i pensava, aquesta tia? I jo, ui, sí, com ella. I realment, clar, en aquell moment, jo soc del 92, ara les coses han avançat molt, però en aquell moment jo tampoc sabia qui preguntar-li, saps? De, me'n vull anar sola. Tu què creus? I deien, bueno, és que et mataran, et violaran, et passarà de tot, no? I llavors va ser com, ostres, jo vull fer-ho. I clar, de tota l'experiència, després de tants anys fent-ho, vaig dir, després de l'últim viatge, vaig estar 6 mesos a Sud-amèrica, va ser com...
4: Què et va ser el primer? Què et va ser el primer viatge sola?
3: El primer viatge sola... Bueno, vaig fer d'au-pair, però això tampoc com... Ho explico el llibre, no és un viatge com a tal, però allà vaig començar a veure el que era viatge sola, perquè el cap de setmana feia el que volia, però el primer va ser Bèlgica. I clar, després de Bèlgica va ser algun per a Europa, després em vaig muntar una ruta per Grècia de 10 dies, després...

0: 6 mesos.
1: I aquests 6 mesos vas estar fent ruta, per tant, sí, entenc que és viatge, sí, que no és...
2: Vaig fer des de Guatemala, vaig baixar fins a Xile. I vaig planificar la primera setmana, però jo vaig agafar un mapa, el vaig imprimir, tipus Google, saps? Allò, tal. I vaig dir, mama, mira, jo faré això. Vale, però on estaràs? No ho sé. Les 3 primeres nits estaré aquí, ja, ja veurem. Però clar, això...
3: I te'n vas així, eh? Amb 3 dies...
2: Sí, jo tenia 3 dies reservats.
3: Jo mesos, oi?
0: Planifiques 3 dies.
2: Jo m'havia fet un estudi de tot el que volia fer i tot el que volia veure, però jo no sabia quan hi arribaria.
4: Clar.
2: Jo en plan, bueno, 3 dies aquí en aquest hostal, si m'agrada, doncs em quedo més dies, si no, doncs marxo, i així vaig fent. Llavors, jo tampoc tenia bitllet de tornada. És a dir, clar, tot això és com molt... Us dic així, però darrere d'això hi havia una planificació tant de viatge... Encara que no estigués tot planificat, però vull dir, jo sabia quin era... Vale, doncs mira, faré Guatemala, però de Guatemala on vaig després, no? Sabia les ciutats que volia fer, les zones que no havia d'anar, les zones que sí, i també tenia una planificació financera.
0: Clar.
2: I m'havia preparat mentalment de, bueno, doncs, coses, no?, que també et poden passar i de gestionar-te tu mateixa, que al final és el que m'ha portat al viatge sola, un coneixement... molt heavy de mi mateixa, que he vist les meves llums, les meves ombres, que m'he hagut de suportar moltes vegades, perquè dic, és que ets molt pesada, saps? O sigui, de veritat, que a vegades no som conscients d'això, i també de superar els teus límits, de descobrir que no ets a vegades qui et penses que ets, no? Que també per això el meu nom de libre mochilera, de que tu neixes lliure, no? Com qualsevol bebé neixes lliure, i vas creixent i els teus pares et diuen pues és que ets un desastre amb això o la profe et diu tal i tu et vas pensant coses que quan surts dius, hòstia, però si sóc la canya, saps? O potser no m'ubico amb això, però el viatge com que t'ajuda a desaprendre moltes coses de tu que tu penses que les saps i com que arriba un moment que dius és que crec que això no em serveix, no m'identifica, buido la motxilla d'aquestes coses.

0: aprenent, i penso que això és meravellós, i tot això és el que explico en el llibre. Sí.
1: Que fort. Molt guai.
2: Per tant, has dit que des de l'any 92 farem uns càlculs.
0: Del 92, tinc 34.
2: I per tant, quants anys fa que estàs viatjant? Has dit que en tenies 16, pues, pues gairebé...
0: Pues soc fatal en matemàtiques, però no, bueno, 14, quasi 20, no, sí. No sé, així.
2: No, quasi 20 anys, no?
0: No, no, 20 anys, no, tampoc, no, no, no.
2: Ah, no, en tens 30?
0: 34.
2: Bueno, i a 16 vas viatjar, 18, no? Sí. O sigui, fa molts anys que estàs ja amb això. I què et porta a pensar que has d'escriure aquest llibre?
0: Doncs mira, jo quan vaig començar, quan vaig fer aquest viatge, que va ser el 2024, jo vinc del món del turisme i en aquell moment pensava que tenia la vida ideal, que surts molt ara a Instagram, això de... tenir la feina en remot i treballar des d'on vulguis i no sé què, meravellós. Jo tenia la feina en remot i jo vaig dir, pues me'n vaig. El meu gran somni d'anar-me'n a Sud-amèrica. I un dia, un diumenge a la tarda, me'n recordaré tota la vida, estava en un hostel a Lima, que veia el cel tot estrellat i pensant, joder, vaya merda, demà és dilluns, saps? Demà tinc que treballar, estic aquí al paraís, però realment tinc que treballar igual, no? I com que em vaig començar a plantejar coses i a partir d'allà va ser com he de buscar alguna cosa que a mi em faci il·lusió, m'he d'aixecar cada dia pensant en una il·lusió, perquè al final el que ens venen és que viatjar por ahí és molt guai, però també un viatge és una part d'una escapatòria, de que les coses pues, no t'agraden, no? Potser del teu dia a dia. Llavors a partir d'aquell moment vaig començar a pensar que havia de fer alguna cosa, havia de portar alguna cosa a la societat del que jo havia viscut. I al final del viatge, que va ser com... Bueno, a dintre meu va ser com una ruptura. Jo no tenia bitllet de tornada, però dins teu jo sabia que jo tenia que tornar. Que ja el que havia de fer, ja ho havia fet. Ja havia fet Guatemala, m'havia pujat als volcans, havia dormit a la selva, havia dormit al terra, o sigui, havia fet de tot i va ser com... És hora de tornar a casa. I en aquell moment va ser com una catarsis, a dir, és que jo he d'escriure tot el que he viscut. Era com una sanació, no sé com explicar-ho, era com necessito vomitar tot això, el que he viscut i ajudar altres persones, altres dones, perquè va passar una cosa que em va fer que pensar molt. Estava a Guatemala, la típica zona super... Bueno, és que ningú coneix Guatemala, en veritat, però era un llac supermaco, però no hi havia ni Déu. I estava jo, vaig pensar, bueno, aquí, no sé, què em passarà. I em vaig posar i va venir un grupet de nens i es van posar allà a l'aigua. Doncs en aquests nens on estan? I van venir les seves mares, que tenien menys de la meva edat. I van preguntar que on estava el meu marit i on estaven els meus fills. I em vaig quedar com... Què? I allà em vaig adonar que per mi viatjar sola era pues, una elecció, però que elles ni s'ho plantejaven, no? Ni s'atrevien tampoc a somiar-ho, o potser és que no pensaven que era possible. I tot això va ser com, hòstia, jo he d'escriure un llibre, i a més l'escriu en castellà, perquè tant de bo aquella nena que jo em vaig trobar allà, la generació més petita, puguin entendre que hi ha altres països, o elles mateixes, que potser no poden sortir del país perquè l'economia és la que és, però que s'atreveixin a no dependre de ningú i que puguin viure pues, la vida dels seus somnis i que puguin viatjar de forma segura i tranquil·les com ho faig jo. I per això vaig escriure el llibre. Perquè realment, no sé, per mi és com... M'hagués agradat que en aquell moment que jo vaig decidir que algú em digués, tranquil·la, saps? Vés-te'n. Però jo no tenia ningú que preguntar-li. Llavors jo com, pues, vull fer alguna cosa per les altres persones. I ja està, és la història del llibre.
3: I Erika, si ara nosaltres ens estem plantejant, no? Fer un viatge soles.
0: Nosaltres no, tu.
3: Jo o algú que ens escolti, no? Sí. Per on hem de començar? O sigui, per on... Entenc que, vale, escollir el país, però potser hem de començar per eliminar països o bueno, no sé, què ens dius? A veure,
0: jo el que faig normalment, i clar, jo acompanyo a dones a través, pues, amb assessories, no? Només el llibre, a vegades em coneixen pel llibre o per la web i això i tal. Jo penso que el planificar un viatge no només és sentar-se i veure quin país fer, sinó també fer un exercici de quins són els teus límits, quins són els teus valors i quina és la teva zona de confort que vulguis fer o no. O sigui, òbviament, una persona que no ha viatjat mai, jo li diré, comença pues, per Espanya o per Europa, però no te'n vagis a Marroc, per exemple, perquè encara que és a prop, culturalment, és molt diferent a nosaltres, no? Llavors, s'ha de veure una mica en quina situació que està aquella persona, què és el que necessita, i que ella sigui conscient de lo que vol viure també, perquè clar, des de fora hi ha destins que estan molt de moda, però és que potser tu aquell destí no et va bé. Llavors crec que és important tenir clar, i això és important, de dir, bueno, què vols gastar-te, què t'agradaria fer, què t'agradaria viure, però també ser conscient del que tu, del teu moment, no? I dels límits i els valors que tu tinguis. Jo crec que això és important, perquè a part d'això, quan tu vas a una agència de viatges i tal, no et pregunten res d'això, et venen el viatge i ja està, no? Però va molt més enllà de triar un destí, sinó de l'objectiu del viatge que tu tinguis. I més sent el teu primer viatge a sola, no? Que també, sobretot, m'he donat compte que, clar, jo tinc 34, però les dones que són una miqueta més grans, em noto molt això, no? De que no volen viatjar o no els interessa perquè estan, doncs, en parella, amb fills, i moltes senten culpables perquè, no, és que deixo els meus fills, però a part, com que l'economia tampoc és molt abundant, els diners que dediquem a la família per les vacances, jo, què, m'he d'emportar la meitat perquè me'n vull anar de finde? Saps? Llavors, darrere de tot això també hi ha un treball, no?, de dedicar-se, igual que et dediques els diners a fer-te un spa o les ungles o el tint, no? Al final també és com dedicar-se a un temps, i crec que el mercat en general espanyol no està preparat per això ara mateix també. Llavors, la tendència és que hi ha moltes més dones que homes que viatgen soles, tot i que diuen que és molt perillós i totes aquestes coses, però econòmicament, bueno, pues, la realitat de cada casa també la sap cadascú, no? Llavors crec que això també és important.
2: Fem un moment un parèntesi, perquè ens has dit que quan ens has explicat aquest viatge de que vas fer a Amèrica del Sud al 2024, deies tenia la possibilitat de teletreballar, bueno, de treball remot, en dius. Ara també dius que assessores, o sigui, professionalment, o sigui, d'això n'has fet una professió, entenc. O sigui, de la teva, de les teves ganes de conèixer món, de la teva experiència viatjant, ha acabat sent el teu modus vivendi, doncs, també.
0: No del tot. O sigui, jo vaig començar amb aquest projecte i això potser algú m'escolta i dirà, ala, crec que a xarxes hi ha molta gent que intenta com emprendre i es veu com que tot és meravellós i que tot va molt bé. Però un projecte així, que no només és vendre viatges, sinó que és donar eines a dones i tal, amb un mercat que no està preparat, té la seva fase de maduració. Llavors, jo ara mateix, jo no visc d'això. Vull dir, crec que és important també dir-ho, per si algú m'escolta i diu, ala, que guai, jo vull fer una cosa així. No, és una feina, hi ha molta difusió, molta, doncs, picar pedra, no? Però jo realment crec que és una tendència, i de fet als Estats Units això sí que existeix, la figura d'un travel coach, no? El que passa que aquí hi ha molt la mentalitat de, bueno, si és que està tota d'internet, jo perquè tinc que pagar perquè una persona m'assessori o m'ajudi, no? Llavors és una fase com molt inicial de tot això. Però sí, clar, m'agradaria dedicar-me a això només, no? Però ara mateix, doncs, em dedico també a altres coses relacionades amb el turisme.
2: Però sí, relacionades amb el turisme.
0: Sí, sí, sempre. Això
2: sempre. Sí.
0: Sí.
2: Sempre.
4: No sé si voleu preguntar... Jo tinc una cosa al cap, però va. És que no sé si obrirà el meló de que em parlis de les pors.
0: Vale.
4: Perquè...
2: No, la por tenim aquí, mira, majúscula.
4: Sí,
2: la por.
4: Vinga. Mm-hmm. No, vull dir, com gestiones tu? Suposo que t'has trobat... perquè al final et trobes amb decisions que has de prendre tu sola. A vegades dius, em trobo en una situació que si tingués algú aquí perquè pogués consensuar, no?, a vegades. I llavors és això, com gestiones tu aquestes decisions que davant de situacions una mica puguin ser perilloses, i bàsicament la por aquesta, no?, de que pugui passar alguna cosa.
0: Jo crec que, o sigui, hi ha una cosa que és la por i l'altra és el respecte. Tu pots tenir respecte per una situació, de dir-te, bueno, doncs és que estaré, no sé, m'invento, a Mèxic sola i em fa cosa que em passi alguna cosa. I l'altra és la por que sents de dintre, és com una alarma que et diu, corre. Llavors, a la meva experiència, no diré que tot ha sigut flors i violes, perquè, òbviament, passen coses. Però penso que és superimportant treballar l'autoconeixement i la intuïció. O sigui, jo ja en algun moment que he pensat, és que no sé què estàs fotent aquí, corre, saps? Però com que jo m'ho ensumava i pensava, no passa res. Però després et poses a la situació i dius, és que ets tontíssima. Però és que jo ja ho sabia, perquè jo... És com que tu ja ho saps, no? O sigui, una cosa és tot el que et diuen des de fora, de és que vigila això, vigila l'altre, però penso que s'ha perdut com molt la part humana, no? De que se t'acosta algú i ja penses que et vol fer alguna cosa dolent. I és com, sent una mica la vibració d'aquella persona, penses realment que et vol fer alguna cosa, no? Òbviament, hi ha les precaucions dels homes, de, escolta, tu, a mitja, quan caigui el sol, no surtis. Hi ha zones i zones. Entens? O sigui, si estàs a Arenys de Mar, potser no. Però si te'n vas a una zona així que no hi ha gent, pues jo no sortiria. Però són coses de com de sentit comú. Òbviament, els primers viatges, alguns sustos vaig tenir, però perquè era molt innocent també, però bueno, ja vas guanyant, no?, una mica les coses. I a vegades passen coses a plena llum del dia i a vegades és a la nit, vull dir que poden passar les coses aquí també. Crec que l'important és tenir una part de precaució, que són normes generals, però també la part de saber tu quines situacions et posen més nerviosa i no posar-t'hi. En el sentit de que jo, per exemple, m'agrada una mica anar a zones on la gent no va. Llavors jo sé que poden passar coses. Llavors és com, bueno, pues, ves amb algú de confiança o busca informació, contrasta, i escoltar-me molt també. Va passar una vegada quan estava a Guatemala que un senyor em va venir amb la moto per darrere i em va dir una barbaritat. I a dintre meu em va sortir com una ràbia que el vaig enviar a la merda, però em vaig sorprendre a mi mateixa i dic, hòstia, dic, no he tingut gens de por, i em vaig quedar tan ample. O sigui, en aquell moment em vaig espantar, però va ser com, bueno, ja està, no passa res, i no perquè hi hagi aquest tipus de gent, que la majoria de gent que m'he trobat és bona, no deixaré tampoc de viatjar, però ve una mica de l'autoconeixement i d'informar-se les coses. A vegades tenim por perquè tampoc tenim suficient informació de les coses, i moltes vegades les notícies o els mitjans de comunicació no realment concorden la informació amb el que hi ha quan estàs allà.
4: Però tu també has après, no?, de la teva por. O sigui, hi ha situacions que en algun moment et van donar, i que llavors quan vas a un altre viatge te'n recordes d'aquell moment i ja ho gestiones diferent, no?, suposo. O sigui, és amb els anys, suposo que has anat a...
0: Sí, clar, vas evolucionant.
4: Amb emoció, no?
0: Sí, o sigui, per exemple, a mi m'agrada molt anar sola, però hi ha moments que m'he sentit molt sola i que he pensat, és que m'he agobiat d'estar amb mi, no? I llavors, com que són situacions que també et passen aquí, o no sé, digue'm tu una por que tu puguis tenir. No sé.
2: Ella cap.
0: Clar, és que són molt personals,
4: no
0: sóc
4: gaire poruga, la veritat.
0: O alguna de vosaltres que us faci por?
2: A mi em fa por tot.
3: Jo
2: no sé,
3: tot,
2: que et puguis trobar malament, no? Estàs sola i cada cop et ve un atac de cor. Una cosa d'aquestes.
0: Un atac de cor.
2: No sé, no m'ha vingut al cap. Mira, per exemple, no tira un accident, una cosa, vull dir que estàs allà mig any i de cop, no?
0: Vaig tenir un problema, realment.
3: Una gastroenteritis, posem-ho en una sí, que has begut aigua, d'on no tocava i... No,
2: home, ja no te l'extrem, però per la dir una por, una gastroenteritis,
0: bueno,
2: doncs no sé, ja vas fent, no?
0: Mira, abans de marxar...
2: O t'ofegues, jo què sé, no sé, una cosa que diguis és que... Em moro. És que estic, clar, o sigui, necessito estic algú. Sola i em clar. Moro en una habitació d'hotel i no em trobaran fins demà al matí.
0: Ja. Abans de marxar...
5: Fer un castell.
0: Clar.
2: Sí, però
3: no,
2: ja
3: no, demana que imagineu.
2: Ho entenc. Ja demana que imagineu.
6: Però una por més de, jo què sé, una tormenta.
2: No,
6: a mi em fa por. Estic jo allà sola.
4: No, perdona,
6: dormir,
4: però si estàs a la muntanya, una tormenta és una moguda.
3: Doncs aquell dia dorms amb un hostal.
2: Clar,
3: no? Si has fet una previsió, una bona previsió, que ja deu aconsellar en el llibre, de mirar el temps, no?
0: A veure, mira, jo abans de marxar m'havien de treure el queixal del seny. I em van trucar just la setmana abans. Dic, hòstia, no em ve bé. No em ve bé, i vaig estar 2 mesos passant de tot, fins que un dia, quan estava a Perú, em va agafar un atac i vaig dir, em moro aquí. Llavors vaig trucar al seguro i vaig dir, tinc aquesta situació. I vaig pensar, o tornes a Barcelona o t'operen aquí.
6: T'arrisques a...
0: I vaig pensar, pues és lo que hay. Jo, mama, em trobaran el queixal del seny. I estàs bé? Dic, pues no ho sé. I vaig anar a l'hostal i li vaig dir a la gent, mira, tinc aquesta situació, em trobaran el queixal del seny, jo no sé com em trobaré, necessito saber si em podeu donar un cop de mà en el cas que em trobi malament. Gent que jo no coneixia de res, absolutament. Vale, tranquil·la. Van portar, bueno, no, el seguro em va gestionar un hospital, bueno, no era un hospital, era una consulta, La doctora molt maca, però a mi em va sentar fatal. Vaig estar una setmana tirada al llit. Tenia un pa de pagès, em congelava el pa i em posava les llesques a la cara perquè no tenia valor d'aixecar-me. I clar, com em sentia tan tonta, perquè no podia... És que no tenia força les cames ni res, vinga a plorar. I clar, tampoc jo volia trucar a la meva mare perquè...
4: Encara
0: en perdria més. Exacte, saps? Llavors va ser com la gent de l'hostal es preocupava per mi, perquè entre la gent que estàs fora de casa és com que fas germanor, saps? I no em vaig sentir sola. I vaig entendre que la vida em deia, tio, és que t'has d'esperar i punto, saps? I la veritat és que vaig aprendre de gestionar aquell malestar jo sola. Gastroenteritis també em va passar a Bolívia una setmana que m'anava sentant als bancs del carrer perquè no arribava als bares. Fatal, però és com... Vale, jo sé que em pot passar això. Bueno, pues, què? Gatorades, hidratar-me...
2: Portar-te.
0: I saber que passarà. Sí, i saber que passarà.
2: Medicament.
0: I ja està. I si et passa una setmana i tens aquella setmana de vacances, pues és una merda, però és que també pot passar aquí.
2: I tant.
0: O sigui, al final és com aprendre't estimar-te i acceptar-te amb totes les teves versions i aguantar-te també amb tu mateixa, perquè des d'allà, des d'aquest lloc et relacionaràs amb persones perquè tu vols, que moltes vegades les relacions estan de dependència. No, jo em relaciono amb tu i estic amb tu perquè em ve de gust, però no et necessito, o sigui, m'agrada estar amb tu, doncs és el mateix. Com que a vegades fem moltes coses perquè no ens agrada estar amb nosaltres, i és una realitat, a vegades hi ha tantes addiccions i coses d'aquestes, però és perquè té un dia de merda, no m'aguanto, no sé què, ho explico així una mica, no? Però que tens tant de temps per pensar, que són conclusions que he anat gestionant i al final pues, són processos de la vida, posar-se malalt i no passa res, i sempre hi haurà algú a qui li puguis demanar ajuda.
3: I el temps lliure, Erika? Perquè clar, quan viatges sola entenc que no, si fas un trajecte amb transport públic pots llegir una estona o pots escoltar música o allò, però hi ha un moment del dia, no?, que també has de... Que quan viatgem amb parella o amb família o així, tens el contacte, no?, dels teus, no? Però clar, quan estàs sola, no? Suposo que també ha de ser difícil, o també ha de ser com... conèixer, no?, això que tu dius d'un autoconeixement, de saber què he fet aquestes hores mortes, diríem.
0: Ja, és que saps què passa? Que clar, quan tu, sobretot quan viatges mesos, es crea una mica de Matrix, perquè clar, tu tens la teva vida motxilera a tope, la teva família fa la seva, la vida és tot normal, els teus amics d'aquí també fa tot normal, llavors a vegades et sents com que vols compartir coses però que no hi ha ningú disponible, encara que tinguis molta gent, no? Perquè a vegades passa. Llavors tens l'opció de, bueno, doncs parlo amb la gent de l'hostal, perquè sempre vaig a hostals, també em sento més segura que estan en una habitació d'hotel o en un Airbnb, perquè llavors, jo què sé, si em ve algú, no? Que per cert, si alguna vegada esteu en un hotel i tal, també li podeu dir al recepcionista, jo no espero a ningú, que no pugi ningú a la meva habitació, perquè, bueno, també passen coses, i agafar pisos que no mai siguin planta baixa, si poden ser la segona o tercera, perquè la planta baixa es pot colar algú a l'habitació, la primera poden saltar pel balcó, la segona està bé, però si són més altes i hi ha un problema tipus incendi, has de baixar molts pisos per baixar baix. Llavors estàs res més en
7: escala. Controlat, eh?
0: Tinc controladíssim.
3: Llavors... Però aquest consell és tant si vas en grup com si vas amb l'any sol,
0: sí,
3: no?
0: Però em referia que... Bueno, sí, que si estàs sola és com un blanc més fàcil, saps? Però bueno, la teva resposta és que bueno, pues és que al final hi ha molta gent també com tu, hi ha molta gent que se sent sola estant de viatge i que volen connectar. No tothom és bo connectant, però la gent sí que parla amb tu. I si no, també hi ha gent que es queda mirant una pel·li, vull dir que al final és com cadascú ho gestiona. A vegades jo no tinc ganes de parlar amb ningú, però vull dir, anar sola no és estar aïllada i no parlar amb ningú, és decidir també com vols i com no vols. I llavors això també crec que també és bo, perquè a vegades estàs amb un amic o alguna cosa i vols desconnectar i no saps com dir-li, no? Bueno, vés-te'n un rato.
2: Com estàs sola.
0: Sí. I llavors té les seves parts bones i les seves dolentes. Que ho has de decidir tot tu? Sí. Que és cansat? Agotador. Però a mi, la veritat, que a mi m'agrada. O sigui, crec que...
4: La llibertat que dona.
0: Sí.
2: I no t'ho dic que dona explicacions a ningú.
0: Clar. És que, per exemple,
4: no és que sigui dolent consensuar, però el fet de no haver-ho de fer...
2: Exacte.
4: pues et, jo penso que també està guai, saps? O sigui, no sé.
0: Sí, saps com a vegades et diuen què vols fer? El que vulguis. I tu penses, no, no, no, yeah, fem el que jo vulgui. Pues és així. Però té les seves parts bones i les seves parts dolentes, com tot. El que passa que, bueno, crec que és una experiència.
2: I quin altre tipus de consells trobaríem en aquest llibre?
0: Bueno, hi ha molts consells també a nivell, pues, això, de seguretat. Hi ha consells també de fer una planificació de com estalviar, com organitzar un viatge i també de com gestionar, pues, tot aquest tipus de relacions i la soledat amb tu mateixa, que crec que és potser una mica com més psicològic, però crec que és molt interessant perquè al final és un procés d'autoconeixement que fas amb tu, però és bàsicament de planificació. Sí que poso moltes coses també meves, perquè clar, al final he escrit jo, no?, el llibre, però és per tota la cadena de com, des de com prendre una decisió de viatjar fins que tornes a casa.
8: I suposo que de cada lloc on has anat has fet alguna amistat que puguis, o no, sí, sé, o no sé si encara estàs en contacte amb algú,
0: sí,
8: que hagis,
0: sí,
8: conegut,
0: sí,
8: els viatges.
0: I tant. De fet, va venir un amic fa poc, que ens vam conèixer a Xile, i viu a França, i va venir a veure'm. És molt guai, perquè hi ha una unitat de les coses que has viscut amb aquella persona i són, normalment són amistats que duren per sempre. Vull dir, potser no hi parles cada dia ni cada any, no? Però que sempre hi ha una alegria, no?, quan ets d'aquella persona, i ara que tot és molt fàcil, que hi ha les connexions són molt fàcils, és molt guai.
8: Bueno, perquè et fa recordar també els moments viscuts, no?
0: Sí, potser no sou molt diferents, però tens aquelles memòries juntes i la veritat és que és molt maco. És una amistat molt diferent a la que tens en el teu dia a dia. I quan vas, doncs, de viatge, sento que t'obres més a les persones, que no hi ha tant de judici, no? Que al final cadascú s'acaba explicant els seus problemes i hi ha potser com més sinceritat que amb una persona que comparteixes el dia a dia, perquè com dius, bueno, no em coneix, doncs li explico i ja està, no? I no sé, jo la veritat és que m'he trobat amb molt bones persones. Sí.
4: I viatges en companyia? Alguna vegada?
0: Viatges en companyia també n'he fet. De fet, amb aquest projecte de llibre i motxillera vaig muntar un viatge per Turquia. Perquè vaig estar a Turquia l'any passat i me'l vaig recórrer tot fins a Síria. Vaig dir, faré un grup, no?, amb dones que vulguin anar amb mi. I al final, bueno, no va sortir per tema de costos, però també n'he fet de viatge i també acompanyo a grups quan van de viatge que necessiten una persona d'intèrprete, una persona que tingui com més soltura, també els faig. Però sí que és veritat que a vegades és més difícil de coincidir amb amics i tot això de les dates, saps? Llavors viatjo amb més gent per
4: sí,
0: feina.
4: Sabem.
0: Però per anar amb amics això no.
8: Ara que t'expliqui per què riuen.
0: Perquè no coincidiu, no?
8: Amb un cap de setmana.
4: Sí, però clar, és escapadeta que... de dos dies.
2: Quasi aconseguim marxar un cap de setmana a l'any. Gairebé, gairebé.
0: Però també és normal. Jo és que, per exemple, com m'he dedicat sempre al turisme, jo no sé el que són els caps de setmana ni els festius. Jo no tinc els ponts ni res. Llavors, clar, jo viatjo fora de temporada. Qui trobes que viatgi fora de temporada? Gent del teu sector, perquè l'altra gent, pues,
4: treballa.
0: Llavors és normal no trobar gent. I potser per això també hi ha més gent que viatja sola, no? De dir, bueno, pues adéu. Però ja ho entenc, que és difícil quadrar les agendes.
8: Ui, a nosaltres.
0: Així.
2: Abans has parlat de diners. És més car viatjar sola?
0: Sí. És més car. Sola o sol, eh? O sigui, en realitat, clar, hi ha una sèrie de gastos fixos, que són, doncs, per exemple, un hotel, no és el mateix pagar a una persona que dos. I si us hi fixeu moltes vegades, quan feu un viatge en grup, o passant allò de suplement individual i tal, realment, quan tu pagues una habitació, o sigui, has de cobrir, si tu vas sola has de cobrir com el següent lloc, no?, de l'altra persona, i clar, és més car. I també el menjar. Hi ha països que et posen unes racions que són tan grans que estàs 3 dies menjant allò perquè realment no m'ho puc acabar. Llavors, si hi ha una altra persona, pues divideixes tot això. Llavors, sí que és més car. Sí que ho és. Però, bueno, fas i desfas. Hi ha coses que pots aprofitar més i altres menys. Per exemple, els avions, els trens i tot això, sí que pagues el preu unitari. Però l'allotjament, el menjar... tot això, o per exemple, fer la bugada també és més car si ho fas sola, bueno, perquè no tens tanta roba, no?
4: Clar,
0: però sí. Però, en fi, no et sabria dir el percentatge, però sí, és més car.
2: Però val la pena.
0: Jo crec que sí. Ho heu de provar, és que ho heu de provar.
4: Abans, quan viatges, dius que vas amb una motxilla, amb què portes a sobre?
0: Doncs mira, imprescindibles. Imprescindibles, sempre porto 3 sabates. les bambes, les més atrotinades que tingui, perquè, clar, si t'han d'atracar, les bambes no te les robaran. Llavors, jo sempre porto un bitllet allà sota de les plantilles de les sabates, i per si em roben, esto es lo que hay, saps?
4: Vinga, bon consell.
0: Llavors, porto unes sandàlies tipus d'aquestes de senderisme.
7: Aquestes de tires, sí.
0: De tires, i unes xancletes.
4: Per les dutxes.
0: Però, sí, però si és a l'hivern, en comptes de les sandàlies, porto unes altres bambes, perquè, clar, si plou i tens els peus mullats, ja l'has cagat. Ah, llavors, a l'hivern, texans, mai, perquè triguen molt a ensecar, llavors no se m'assecarà. A l'estiu, encara. Unes malles, sempre. Perquè, a part, les pots posar, pues, de sortir al carrer, de pijama, les poses de bufanda, també. És que és per tot.
6: Ocupen poc.
0: Ocupen poc. I si estan d'això, les tires. Llavors, un pareo, sempre. Perquè, clar, el pots fer servir de manteta. De manteta de pícnic. De porta per fer pipi, o sigui, de tot. De cortineta, de tot. I llavors sempre porto algun tipus de sostén d'esport per posar-hi també diners. No porto coses que ocupin massa, i si sóc sincera, moltes coses que dic, això ho llançaré, pues també m'ho emporto, perquè després ni ho rento, ho tiro, i clar, tinc més lloc per posar coses. Però crec que els bàsics són això. Llavors, tema de maquillatge i tot això, lo mínim. Lo mínim, perquè vull dir, no sé, si me'n vaig...
4: Crema solar, sí.
0: Clar, crema solar, sí.
6: El
0: crema
6: secador, solar, sí. El secador i la planxa...
0: No, això no. I menys ara, que és més car comprar per equipatge que el propi bitllet. O sigui, jo crec que la pròxima inversió que faré serà aquestes jaquetes que li poses la roba, sí, perquè és supercar. Llavors, porto, doncs, bàsicament això, si és hivern poso tèrmiques i roba d'abric, i poca cosa.
7: Vull dir, roba interior, quants packs t'emportes?
0: Vale, el tema de roba interior, o sigui, aquí hi ha una regla, que mira, ara m'he recordat una cosa. La roba interior, jo personalment em porto 10, una cosa així, perquè prefereixo que, bueno, és que clar, depèn de quants dies, vale? Però si estem parlant...
7: 10, em sembla perfecte, eh?
0: 10. Llavors, si voleu fer una maleta així, és ideal, doncs feu 3 pantalons, 3 samarretes, 3 jerseis. Així tens com combinacions vàries, no? Sí. I ja està, vull dir, al final, el que necessitis, però molt minimalista. I si tinc dubte, doncs penso... si no ho porto, què passa? I si la resposta és em pelo de fred, doncs m'ho agafo. I sempre porto també una capelina, sempre.
8: Clar, i també les calcetes i els mitjons se'ls pots posar dintre de les bambes si t'ocupa menys.
0: Exacte, això és el que faig. Sí, sí.
8: I t'ocupa menys.
0: Però al final
8: pots posar una altra samarreta.
4: Mira, però el tema és el pes, també. Exacte, perquè, clar.
0: Pots anar bruta de samarreta, però la roba interior no.
8: Sí, exacte.
0: No, saps, no. I ja està, vull dir, al final crec que cadascú sap el que és important per ella o per ell, no?, de posar-se, però menys és més. Òbviament, t'has de sentir mona i t'has de sentir guapa, no?, perquè clar, vas de viatge i no, i vols les fotos i tal, però, hòstia, no sé, jo veig maletotes i penso, on vas? On vas? Perquè clar, depèn d'on vagis, per exemple, vaig estar a Dubrovnik, i menys mal que vaig anar amb la maleta, perquè és que aquelles escales matadores... Sabia com pujar allò i veia la gent patir, saps? Feien així i esperaven 10 escalons i jo pensant, però saps? I llavors, bueno, tens la més llibertat de també anar amb motxilla, no?, i de moure't més ràpid també. A part de que us diré un altre consell. Si aneu amb autobusos, poseu-vos sempre a la finestra on es vegi el maletero. Perquè clar, si hi ha parades en el camí, si tu veus que et foten la maleta, doncs el veus des de la finestra.
8: Però et dona temps de sortir?
0: Bueno, però pots cridar.
7: Pots cridar.
0: I tot el que sigui, pues, ho poseu a sobre en el maletí.
4: Les coses importants.
0: Sí, les coses importants. I una motxilla. O sigui, a part d'una motxilla, una altra motxilla.
8: Més petita.
0: Sí,
4: millor la motxilla que la maleta, sempre, no?
0: Sí, perquè la motxilla petita, si passa alguna cosa corrents amb una motxilla, l'altra la deixes.
8: Ja.
0: Que no passi.
7: És que això, d'haver-hi un kit de supervivència, o digue-li com vulguis, que sempre ha d'anar amb tu. Que això, tant exacte, per tu com abans. O sigui, jo quan viatjo, també sempre dic, o sigui, una muda o un no sé què, sempre amb mi, perquè si em perden la maleta...
0: Sí, jo la muda me la jugo més, la veritat.
7: Els diners o...
0: Però els diners.
4: La documentació, no?
7: Sí, bueno, això evidentment.
0: I en el llibre també parlo de les targetes sense comissions, de com escollir un seguro, de trucos de... Vaig fer un reel que va tenir molt d'èxit, que era la hutxa compresa. que és bàsicament agafar una compresa d'aquestes gordites de la nit, li feu un tall, amagueu els diners, ho cosiu i poseu una mica de pintar llavis a sobre i te la poses.
8: Hòstia.
0: Sí, això va molt bé. Te la poses, o sigui...
8: Com si tinguessis la regla.
0: Sí,
8: si tinguessis la regla.
0: Això és una doble protecció, ¿vale? Perquè jo això ho vaig pensar quan estava creuant Mèxic de nit amb autobusos i, clar, vam parar en una àrea d'estació i em vaig cagar les calces, la veritat. Vaig pensar, però això què és?
8: Falta la compresa.
0: No, no. No, és que no hi havia llum i jo pensant... Clar, bueno, el que diuen Mèxic, que té la fama pues, dels narcos i tot això. I li vaig dir al conductor, dic escolti, dic aquí, aquesta zona és segura, tot bé. Clar, a les 5 del matí. I em diu sí, però amb la naturalitat, perquè potser va pensar, m'ho diu tan natural que jo també. Diu sí, però fa anys, pues, clar, aquí era zona de narcos, llavors tallaven els arbres, i clar, tallaven la carretera, i va haver-hi una ocasió que va haver-hi pues una violació en l'autobús amb unes japoneses. El govern de Japó va deixar de fer activitats amb nosaltres i tal i qual. I a mi se'm va encendre la bombeta, dic, a mi això no em pot passar. Llavors vaig pensar, això no sé com es prendrà la gent, però dic, si em poso una compresa així, si pensen que tinc la regla, els faré fàstic i no em tocaran. Saps el que et vull dir? I ja tinc qui tinc els diners i ningú buscarà diners amb una compresa. Clar, jo no tenia efectiu, o sigui, tot el que tenia era jo. I escolta tu, a mi... en una situació així de socorro, pues pots fer.
3: Quin país no tornaries o quin país no recomanaries per viatjar sola?
0: Mira, a mi on m'he sentit més malament i m'ha passat coses ha sigut Marroc. O sigui, per dir-te. A mi Marroc...
4: Anirà de vacances aquest estiu.
3: Ah, bueno, però en família.
4: Sola no.
0: Mira, jo no sé, jo tinc una mala experiència. I llavors jo...
7: Home, anar sola al Marroc, també,
4: és el mateix. És veritat, és un país...
0: Però és que inclús no vaig anar sola. O sigui, vaig anar-hi amb algú d'aquí al poble que em va convidar al seu casament. I allà em va passar coses anant, no acompanyar, no sola, però tampoc no anava, o sigui, no anava amb una agència, però anava pues, amb gent que jo coneixia. I no, i després hi vaig tornar a anar amb una altra amiga i també vam tenir un susto, vaig ser com, mira, no. I he estat pues, a Sud-amèrica, quasi tot, he estat també a Turquia, he estat a Iraq, he estat a molts llocs i realment, no sé com dir-te, a Montenegro tampoc em vaig sentir gaire segura, perquè... No sé, sortia al carrer i tot eren restaurants plens de gats i homes. I pensava, no estan les dones. I també els hi feia gràcia veure'm a mi sola i pues un se'm va posar en un callejón a espantar-me. Dic, és tonto, què li passa? Saps? Vull dir que no em va agradar la mentalitat. Vale. Però després, per exemple, a Iraq em vaig sentir ignoradíssima. Vull dir, van passar de mi total, saps? I jo què sé, hi ha llocs que pues, sincerament la vibra no m'ha agradat i ja està, i no hi tornaria. Que no vol dir que no hi torni a Marroc, però sola no. No em ve de gust.
4: I ara estic pensant, portes alguna cosa de gas pimienta?
0: No, la veritat que no. Miro reels de defensa personal, però no. No, porto...
8: Clar, això pots portar-ho en viatges amb avió i això? T'ho deixen
0: portar? No, jo crec que no, però... A veure, també pots portar el desodorant, no? I fas així els ulls i ja està. Però no, realment no. No hi ha... És que, diré una cosa, tinc tanta confiança en que no em passarà res, que no...
8: Quina sort.
7: Ja veus...
0: però sóc una mica motivada, ja. perquè...
7: No, però està bé, està molt bé.
4: És que és així, que si no sortiria.
8: Clar, exacte.
0: Sí, però no, perquè després dius, mira, us explicaré una història.
8: Això passa per això.
0: No sé si tinc temps, però us explico.
4: Sí.
0: Vaig conèixer un noi a Mèxic que va ser un crush, m'agradava aquell noi, va ser com... I ens vam tornar a veure a Ciudad de México, i em va dir, diu, jo faig tatuatges i me'n vull anar al Mercado de Sonora, em sembla que va dir, diu, que hi ha una zona de màgia negra i venen cranis d'animals i no sé què, i on vull tenir. I jo, que soc callejeros viajeros, tothom em dic, pa'lante, tu anem. I anem amb la motxilla del quechua, que a sobre, a veure, quechua, perquè clar, quechua allà no n'hi ha, vull dir, saben que no ets d'allà. I ja portàvem la gorra, no sé què. Anem caminant, no sé què, i va haver un moment que jo vaig pensar, això pinta malament, perquè l'ambient era turbi, era cosa xunga. Jo vaig pensar, pa'lante, vaig amb ell pa'lante. I vaig pensar, no hi volta atrás. Llavors entrem al mercat i veig piles de fruites, no sé què, dic, relaxa't, aquí no passa res, però és que no era aquell el passillo xungo. Llavors vam creuar de passillo i em porta un passillo que eren no sé, primer eren gossets tipus còtex, ratetes, hàmsters, però que després veia com fotien animals en caixes. Clar, la meva cara era un poema. I li vaig dir, treu-me d'aquí ja. Però clar, és que la gent també em veia a mi.
8: Clar.
0: Després me'n vaig adonar... Bueno, vam arribar a la zona aquesta final de la màgia negra. Hi ha tot muñequitos de vudú i coses així xungues, però jo estava així, flipant. I em diu, tu ets molt despistada, no? Dic, no sé per què. Diu, no, perquè el noi del darrere estava parlant per telèfon de que havien robat no sé què i que havien de netejar el cotxe allà perquè... Dic, què m'estàs contando? Diu, sí, sí, aquella et vol robar el mòbil, així que marxem. Jo, vale, vale, marxem.
8: Doncs sí, és el que t'estava dient, no?
0: Clar, i llavors em va dir, diu, és que aquí... és la continuació d'un mercat molt gran que és de tràfic d'òrgans. Jo, carinyo, però per què no m'ho has dit, això? Però és que jo ja hagués anat igual. Vull dir-te que, a veure, saps?
3: Clar, que passa que això tampoc ho trobes explicat a Lonely Planet, no?
0: No.
3: Tu vas a Mèxic de vacances i et prepares el viatge, tampoc ho deuen... No, busques potser per internet alguna plana o algun...
0: Però jo sabia que hi havia coses xungues i jo vaig anar-hi, però perquè jo sóc així. Sóc així. Però després però penso, em podria haver passat alguna cosa.
7: O ella et va portar... O sigui,
0: no, no, ella em va...
7: Amb ella confiança ella, o una vegada allà...
0: No, no, no, de superconfiança. Després em va estar explicant, clar, pues, tot el rotllo que hi havia al darrere de la Santa Mort. Clar, em va explicar coses culturals que no surt al Lonely Planet. Però a mi em va encantar, em va fascinar. Vaig pensar, pues, podria haver ser xungo, però aquí estem, no? I clar, a mi aquestes coses és el que em dona vidilla i el que m'agrada...
3: Clar, aquests reportatges que veiem de viajeros...
0: Que com hi ha un contracte, doncs vaig jo, però que després dius, podia haver passat algú, sí, però no sí, em va passar, totalment. Perquè tinc aquesta confiança de que hi ha algú que em protegeix i que no... A veure, que em segueixi no passant res, no? Però...
8: Ole, tu.
0: No tinc aquesta por de què em passarà, és que penso que no em pot passar.
8: No? Hem estat parlant sempre de dones. Entenc que el llibre i tots els teus consells sempre van dirigits a dones.
0: Bueno... Jo l'he escrit per dones, perquè sóc una dona i per el que us he explicat, però també m'ha encombrat el llibre homes i m'encanta perquè, clar, per les noves generacions i perquè també les dones que vulguin viatjar soles i que tinguin parella doncs, també puguin entendre no, tot el que hi ha darrere, però realment hi ha uns consells que sí que són específics per seguretat de dones, però el tema de planificació a un home també li pot servir.
3: I el proper... Ai, perdona, sí. No, el proper viatge...
8: Que ens queden aquests 5 minutets. Vinga.
3: Tens un viatge, viatge planificat?
0: No, planificat no, encara no, però m'encantaria anar a Mongòlia, Turkmenistan i aquesta zona, i Geòrgia. No sé, he de fer recerca.
8: M'encantaria que hi vagis, perquè sabem que hi aniràs. Quant temps pot passar ara?
0: No, ara mateix un any, però passarà, en algun moment passarà. És complicat ara perquè, clar, també amb el tema de la guerra i de més, però sí que m'agradaria fer-ho. Sí, sí, sí. Ja ho veureu.
8: I aquest també haurà de ser llarg, no? Entenc?
0: Bueno, aquest no serà tant. No serà tant. Perquè tinc altres plans també, llavors no puc fer 3 mesos a la locura. Però, bueno, ja arribarà. També és que he cremat una etapa molt gran de fer viatges molt llargs i econòmicament també pues, és una viabilitat, no? Pues ara tinc altres projectes també, però ja ho penjaré tot a xarxes i ho podreu veure.
8: A xarxes?
0: Ho manifesto, eh?
8: A xarxes. Trobem a l'Instagram, segur?
0: Sí, a l'Instagram.
8: Però fas alguna altra xarxa? Ets activa en alguna altra xarxa? Llibre i motxillera, eh?
0: Llibre i motxillera en castellà l'està escrit. No, de fet, tenia TikTok, però és que realment em consumeixen molt les xarxes. Uh-huh. I llavors és com, no, faig una i ja està. Allà a Instagram.
8: Doncs sí. A Instagram, Llibre i motxillera i... si voleu comprar el llibre, Viajar sola empieza aquí, on el podem trobar? Doncs
0: pues em poden escriure per Instagram, perquè així també el dedico i el dono, i si no, també està a Amazon. També està la versió Kindle. Sí.
8: També.
0: Bueno, i a la fosforera també hi és.
8: I aquí dins a la llibreria també la podem trobar.
0: Sí.
8: Doncs escolta, jo crec que amb tot el que ens has explicat hi haurà molta gent que ens ha sentit i que tindrà ganes de...
0: Jo m'he passat molt bé.
8: D'allò, sí?
0: Que bé. Fantàstic. M'ha encantat.
8: Què dius?
9: No, que abans de marxar volia dir unes coses.
8: Un momentet, només saludar, que ens han saludat des del Sàhara. Han saludat l'Eduard González i en Ramon Puigverd, que són al Sàhara una altra vegada, que ja hem parlat amb ells altres vegades que han estat allà, que estan fent cooperació, i no sé si són al mateix lloc que sempre, Judit.
3: Sí, estan Esmara, en el campament d'Esmara.
8: Amb els sahrauís i ajudant-los.
3: Fent les instal·lacions elèctriques i de fusteria per les aules informàtiques i amb Vicenç i amb Miguel fent les classes d'informàtica.
8: Ja ho hem vist per Instagram.
2: Sí, per Instagram sí. També els anem seguint i anem veient doncs, que van fent la feina. Una salutació des d'Arenys, se us troba a faltar. Amb ganes que tornin, què?
3: Quan... Havien de tornar diumenge i com que han tingut uns problemes amb els materials que s'envien d'aquí cap allà i que no han arribat a temps i així, doncs han avançat el vol a divendres al vespre.
2: Molt bé, doncs els veurem aviat.
3: Sí, divendres. Bueno, dissabte.
2: Bona tornada. I ara sí, bueno, també ens saludava en Jordi Collet, que ens deia bona nit, i en Jucas, bona nit imperfectes, bona nit també a vosaltres dos i a altra gent que ens hagueu estat escoltant. I Comí, va, com vols acabar?
8: No, vull acabar ràpid perquè ja ho parlarem. Desitjar-li que vagi molt bé en Jordi Roca, que sí. Demà juguen, són 8 equips, juguen el Benfica contra el Reus.
2: Recordem qui és en Jordi Roca.
8: Jordi Roca, segon entrenador del hockey, que era del Barça, que vam entrevistar-lo la temporada, ahir fa dues temporades, doncs és el segon any que està
2: en el Benfica.
8: En el Benfica. Llavors, estan al mateix grup que el Barça juga dijous, demà juguen primers contra quarts i el dijous juguen segons contra tercers. Llavors, els guanyadors van a semis, que seran el dissabte, i si arriben, el diumenge serà la final i es fa a Coimbra, que està a 2 hores de Lisboa. I ja està. Avui ja estan instal·lats en allà. No han pogut connectar-se perquè just estaven en l'hotel. Anaven avui per provar la pista i tot com anava. I res, i desitjar-li molta sort.
2: I tant.
4: I que guanyi.
2: A no ser que s'enfronti al Barça.
8: I si s'enfronta al Barça, Jordi, perdona.
2: Que us estava esperant a veure què diria de tu.
3: I si guanyen dimarts que ve trucada, no?
2: Home, clar.
8: Sí, a veure quan li toca... Sí, clar, si guanyen, trucar-lo.
2: I si no guanyen, igualment també.
8: Sí, ja l'he dit. Però avui era complicat perquè just arribaven i havien de fer tot això.
2: Molt bé. Vale. Doncs gràcies, Comí.
8: De res.
2: Ens queda un minutet, justíssim, per acomiadar el programa, per acomiadar l'Èrica, per donar-li les gràcies.
0: Gràcies, per acomiadar-me, m'encantava.
2: Nosaltres som aquí cada dimarts, a les 9 del vespre.
8: Com, no sabies què fer?
2: Amb les escoles. Amb les escoles. Si és vacances de Nadal, vacances de Setmana Santa, vacances d'estiu, no, nosaltres també ens aturem. Però si no som aquí, ves-nos tenint el dia i et seguirem a xarxes i tant. De tot el que vas fent, però que estarem encantades de xerrar amb tu un altre dia.
0: Gràcies.
2: I gràcies també doncs, a tothom a qui ens heu estat escoltant, als qui ens heu fet arribar els missatges, en Joan Bosch, i a vosaltres, imperfectes, que la setmana serà llarga, deia la Sílvia, eh? Aquesta setmana, sí. La setmana passada va treballar 3 dies. Sí.
0: Aquesta setmana està fent llarga.
2: Aquesta se li fa llarga.
3: Aquesta setmana no viatjaràs?
2: No. Ella ve de Roma, per això, eh?
3: Sí,
2: va treballar 3 dies i ha estat a Roma, els
3: goita,
2: altres.
3: Goita, vull dir que viatja, clar, eh?
2: Sí. Adéu-siau a tothom.
8: Adéu.
10: Notícies en xarxa.
11: Bona nit, són les 10. Us parla amb Mercè Roura. 3 persones sospitoses d'estar contagiades d'antivirus al creuer afectat que es troba a Cap Verd seran evacuades les properes hores. Segons un comunicat de l'empresa, l'evacuació dels 3 passatgers es farà cap als Països Baixos amb avions especialitzats que es troben en ruta cap a Cap Verd a hores d'ara. Són 2 casos simptomàtics que aniran als Països Baixos i un contacte d'alt risc que passarà quarantena a Alemanya. El Ministeri de Sanitat diu que l'escala Canàries només estaria justificada si apareixen nous casos en el trajecte. El virus ha fet 3 morts a bord, 1 malalt crític i 3 persones que possiblement estan infectades. Al vaixell hi ha 5 catalans que de moment es troben bé. I el grup Aràbic ha demanat a la seva regidora, Elisenda Carrera, que desmenteixi els rumors que apunten que és un fitxatge per Aliança Catalana. El cap de llista d'Aràbic, Xavier Ferrés, ha explicat que el partit ha perdut la confiança de la regidora amb qui forma tàndem a l'Ajuntament. Si Elisenda Carrera no aclareix la seva vinculació amb el partit d'Oriols, és qüestió de dies que Aràbic li demani que surti del govern municipal i passi a ser regidora no adscrita. Els membres d'Aràbic esperaven avui la presència de Carrera a la roda de premsa que han convocat precisament per desmentir els rumors. Ella, però, no s'hi ha presentat.
12: Justament, encara que sigui paradoxal, per donar-li aquesta oportunitat d'or de dir escolta, estirem amb els mitjans i tu dius que no passa res. I a partir d'aquí ens fem una foto i ets de les nostres. Ella volíem que estés aquí, ella no està aquí. Vostès poden interpretar una mica què vol dir que no sigui aquí. En cap moment ens ha dit res ni a nosaltres ni a ningú del partit.
11: I el govern ha obert la licitació de 59 solars a 40 municipis amb capacitat per a gairebé 800 habitatges protegits. Simplificarà els tràmits per afavorir empreses petites, cooperatives d'habitatge i autopromoció. Formarà part del pla de 50.000 habitatges per ampliar el parc públic fins al 2030 a municipis com Colera, l'Alt Empordà, Alcover o Taradell. Es tracta de pobles petits. Precisament el Consell Assessor de la Rambla proposa un pla d'habitatge específic i transformar antics hotels i edificis buits en habitatges socials. El Consell aposta per prioritzar la recuperació de residents i dinamitzar l'espai com a eix cultural. De fet, l'òrgan adscrit a l'alcaldia de Barcelona opina que cal apostar per la Rambla com a eix cultural i que això pot impulsar que la gent vagi a viure i reforci així l'eix residencial. I les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. Es tracta del Festival Veus. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros de premis. Es farà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, que us ho expliquem. De convidat aquesta setmana, Íñigo Tina, exconcursant de Gran Hermano, que ens presentarà una iniciativa, un projecte, la veritat que molt bonic, que s'anomena Huelles. No us ho perdeu. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria, que ens portarà a la història de la tele. I per acabar, el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tots. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats? Preparades? Doncs vinga, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I avui, amb la sintonia d'Aplauso, aquest mític programa musical de Televisió Espanyola, anem a parlar amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, precisament de programes musicals, eh? Assumpta Vitòria, com estàs? Te recordes de l'Aplauso?
3: Me'n recordo de l'Aplauso, me'n recordo dels musicals. I tinc aquest llibre del Josep Maria Baget i Ems, perquè era un home que estava tot el dia a la tele. I sí, aquest llibre l'he recuperat fa molt poc. I diu coses que no me'n recordava ni jo.
1: Què diu?
3: Que era a la tele. Sí, coses que no les tens present, perquè són tan com ordinàries, ja tan vistes, però, per exemple, si vols, t'ho llegeixo.
1: Home, i tant, sisplau.
3: Perquè està molt bé llegir-ho. Diu, los musicales. Los programas musicales fueron un ingrediente habitual de los espacios pioneros de televisión española. Un grupo como Los Tres de Castilla, por ejemplo, permanecían casi constantemente en los estudios de Paseo de La Habana. Objetivo, llenar con sus canciones cualquier bache o intermedio imprevisto que se producía en la programación. Fíjate y ve, ¿eh?
1: Caray.
3: Estos imprevistos, naturalmente, eran frecuentes en estos primeros tiempos e incluso al grupo se le llegó a ofrecer la posibilidad de inscribirlos en la plantilla de televisión.
1: Apa,
3: porque aquí rellenaban huecos siempre.
1: Home, i tant.
3: Muy fuerte, ¿eh?
1: I tant que sí, déu-n'hi-do, eh?
3: Dice tú, diu, más adelante el método será recogido por Fernando García de la Vega para su escala en IFI.
1: Sí.
3: Un programa que nace en el verano del 61. Mira si fa anys,
1: eh? Déu-n'hi-do,
3: eh? Muy pronto se hace popular y desborda los límites previsibles de su éxito. En esta época, sin embargo, estalló la gran lucha entre Gran Parada y Amigos del Martes.
1: ¡Apa!
3: Puede decirse que esta fue la etapa dorada del musical de Televisión Española, ya que la dura competencia en ambos espacios hizo que por televisión pasaran auténticas figuras de primera línea. Juliet Greco, Nina y Frederick, Gilbert Becó, Carmen Amaya, Connie Francis, y el de diciembre, el 31 de diciembre,
1: sí,
3: del 62... lo hizo nada menos que Marlene Dietrich.
1: Marlene Dietrich, que tu... Escolta'm, Assumpta, tu tens una anècdota amb Marlene Dietrich.
3: Jo la vaig tocar perquè va venir a televisió a Miramar,
1: sí,
3: amb aquest programa d'Amigos del Martes, perquè jo treballava en els sketch amb el Frank Johan i el Gustavo Orgué.
1: Sí.
3: I estava allà als passillos, per allà passejar, els passillos que hacíamos, i va dir la Marlene, i va portar un vestit que s'aguantava dret, o sigui, era com una coraza d'aquestes de les figures, no? I a més no va voler que la maquillés ningú.
1: Ah, no?
3: Que estava llavors Margarita Llopart, no.
1: Que curiós, no?
3: Que volia una...
1: Per què?
3: Una palangana.
1: Per què ho creus, això? Per què ho creus que no?
3: És perquè que la... no volia que la maquillés ningú.
1: Ella era, era molt blanca, no, Marlene Dietrich?
3: Era com molt petita.
1: És que sí?
3: Jo la vaig trobar com molt petitona, molt poqueta cosa, i el vestit que portava s'aguantava dret. O sigui que era com això d'una malla o alguna cosa.
1: Imagina't.
3: I va demanar una palangana, amb aigua només, i va sortir a cantar. Va anar. Jo vaig entrar en el plató,
1: sí,
3: perquè em troba tot arreu. I llavors, quan em va veure que estava dintre, va dir que sortís, no volia que hi hagués ningú.
1: Apa.
3: Només el càmera i prou.
1: Que fort, eh?
3: El càmera fort, eh? I el Frank Johan.
1: Déu-n'hi-do.
3: Això me'n recordo com si fos ara, eh?
1: Sí, sí, com si fos
3: I
1: ara mateix.
3: No va dir que la maquilla és ningú. Ningú.
1: Que curiós.
3: Sí, sí, sí, una cosa. I diu, el éxito de los amigos que luego pasarán a emitirse en la noche del lunes no ha sido igualado, probablemente, por ningún otro musical de televisión española.
1: Déu-n'hi-do.
3: És que va ser molt important el Frank Johan i el Gustavo Re. I ara va ser ja a casa del Frank Johan,
1: sí,
3: que vivia a General Mitre. I a la mateixa escala que viu el Jordi Pujol.
1: Exacte, sí, el Jordi Pujol, que ara ho dèiem. Sí, sí, que fort, eh?
3: Sí, sí.
1: Home...
3: Jo pujava i era, bueno, era el Jordi Pujol, jo què sé, un senyor que era polític, no?
1: Sí, exacte.
3: Però en aquell moment, el 62, pues, no sé, jo què sé, no me'n recordo. No érem conscients de la gent que trobava.
1: No, era un altre...
3: Era un altre
1: rotllo,
3: moment,
1: eh? Sí, eh?
3: Sí, també cada dia em trobava amb la Maribel Llaudés, que aquí ho diu, que es deia... Bueno, la Carina.
1: Sí, la Carina, eh?
3: Júlia Estefan. Sí, sí, mare meva. I també hi havia el Pepe Palau.
1: El Pepe Palau, també. Veus?
3: Sí, el José Carlos Garrido, que feia canciones para el recuerdo.
1: Sí,
3: que
1: ostres.
3: També, bueno, esclar, és que hi havia tants musicals, aleshores.
1: Molts, eh?
3: Tants musicals, sí.
1: No com ara, que estan sí, sí, una mica sí, maltractats, els musicals, eh?
3: Vas veure l'Eufòria?
1: Sí, sí, sí que ho vaig veure, sí.
3: Jo també.
1: A mi m'agradava molt l'Eufòria.
3: Jo pensava que
1: guanyaria el Julien. A mi m'agradava molt. Ai, el Julien, que maco, sí, eh? Sí, sí.
3: Jo pensava que guanyaria ell.
1: Era... El Julien tenia una cosa especial. O sigui,
3: era... A mi m'agradava molt.
1: Algú més. O sigui,
3: sí.
1: Tenia algú més que un cantant. O sigui, tenia personalitat. És un cantant
3: amb molta
1: força, personalitat, i, bueno, la veritat és que a mi m'agradava molt, eh? Tot i que t'he de dir que tots tres ho van fer molt bé. El Lluís també té molt de carisma.
3: Molt.
1: I a més, et diré...
3: Té ganxo.
1: I et diré que em va agradar molt al final quan va posar el micro a tots els seus companys. I van cantar tots i va ser molt bonic aquest gest per poder donar una mica la veu també en els seus companys.
3: En els seus amics, clar.
1: Sí, i la Maria també, una bèstia escènica. O sigui, va fer una actuació que va fer la primera...
3: I ara, per exemple, estic parlant de la Juliet Greco.
1: Exacte.
3: La Carmen Amaya.
1: Sí.
3: El Josep Greco. I en aquell moment, vale, que eren importants, però era com ara, que veus el Julien i la Maria i això, i d'aquí 20 anys tots direm, hola, potser han triomfat.
1: I tant.
3: Però no ho sabrem mai.
1: No ho sabrem, mira.
3: No sabem on van a parar. No sabem mai res.
1: Exacte. Mira,
3: no sabem mai res.
1: El Julien, hi ha molta gent que diu que, escolta'm, que estan esperant que faci concerts, perquè la veritat és que ja té molt de rotllo, eh?
3: Té molt de rotllo, molt bon rotllo. Sí.
1: Mira, hi ha gent que diu que fins i tot... el Cirque du Soleil li podria anar, perquè té una expressivitat, eh?
3: Oi.
1: Que sí?
3: Però és que allà demanen molt el Cirque du Soleil,
1: Demanen molt, això és veritat.
3: Demanen molt.
1: Sí.
3: I a més ell, clar, és cantant, no és bailarí, tampoc.
1: No.
3: Potser s'ha fet aquests gestos i aquests moviments i prou, perquè està molt assajat, perquè ell no sabia ballar abans,
1: no,
3: eh?
1: No, que va... No, però mira, però el nano s'ho ha anat treballant, eh?
3: Oi tant. Saps què diu aquest llibre?
1: Què diu?
3: Retornant al passat.
1: A veure.
3: Diu, havia un programa que se llamaba Teatro Apolo, que se emitió el 10 de enero del 58,
1: sí,
3: bajo la dirección de Gustavo Pérez Puch. Al se debía la idea del playback, que consiste en encajar la voz grabada en discos en los movimientos y pronunciación de los actores que estimulan estar cantando.
1: Déu-n'hi-do.
3: Este sistema, que cuenta con la ingenuidad del público de la época, llega a ser creído como auténtico por los espectadores. Estos piensan que los actores ante la cámara están cantando de verdad. Això ho diu aquell llibre.
1: Imagina't, quan va començar tot, te recordes? Ara que tothom fa playback, en el, a molts estudis, a molts estudis de televisió, a molts programes, ho han de fer en playback, perquè no tenen temps de fer canvis d'escenari ni de res, ni d'escenografia. Imagina't, i en aquella època.
3: Escala i Bici, un programa que nace en el verano del 61.
1: Fixa't, Assumpte.
3: 61.
1: Re, fa dos dies.
3: I desborda els límits. I desborda els límits.
1: Mare meva, Assumpte.
3: Clar, perquè aleshores no hi havia res. Ara tenim eufòria i no emocionem, però en aquella època que hi havia res.
1: No hi havia res, Assumpte. Déu-n'hi-do, Com ha canviat, ha canviat tot?
3: Mare meva. Com ha canviat tot? Déu meu.
1: Ai, sí, Assumpte. Doncs bé...
3: Canviat, però molt,
1: Avui hem fet una bona secció, Hem parlat d'aquests programes musicals,
3: Si parlem de records...
1: Home...
3: Hi ha moltíssim record aquí.
1: Grans records, Assumpte.
3: Records que quasi érem tan petits tots.
1: Ai, sí.
3: Perquè he trobat en aquest llibre també una foto de la Pilar Miró, que te l'enviaré.
1: Sí.
3: Que semblava jo que... I és una nena.

0: I nosaltres, què et sembla si acabem la secció amb la Karina, amb la Maribel Llaudes i el baúl de los recuerdos?
1: Perquè sí, trobo que és adient. Avui és
0: clar, perfecte, parlem de records, aquests records,
1: però molt records,
0: que ens ha portat l'Assumpta Vitòria.
1: Mare meva.
0: Doncs, Assumpta, gràcies com sempre per el teu baúl de los recuerdos, el teu baúl dels records,
1: gràcies,
0: que ens portes.
1: Mira, és una mica d'història que la gent, no sé,
0: val la pena recordar.
1: Dona gust de parlar.
0: I val la pena, sí, val la pena recordar-lo. Doncs una abraçada ben forta, Assumpta, i gràcies com sempre per ser-hi.
1: Adéu, amics, guapos, adéu.

0: El primero. Durante.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.

0: Ràdio Arenys.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. I ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
0: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susi 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper, en aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker! Susi!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Àsia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Hate Goes On.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, al seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison. Al capdavant de la banda de glam metal, Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Thal Dicty to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Ficat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: o en parella, portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
1: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això total.
2: Home, i tant.
1: Igual la Sergi ens en tirant cors i fuguitos i de manera més innocent.
3: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.